0: La policia nord-irlandesa ha reforçat el seu desplegament per contenir els incidents i ha utilitzat bales de goma. Aquí el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu està treballant amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar ara el consens polític al Congrés, pretén frenar aquest increment de la delinqüència associada a la droga. I Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys.
1: Esports. Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2-Sud-Àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB, 97-89 contra el Tenerife, a una victòria de la final. L'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià.
0: I arriben ara 6 dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, però sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana.
2: Trescat Info.
0: Doncs vinga, som-hi, comencem. Els Estats Units suspenen una nova onada d'atacs contra l'Iran perquè, segons el president Donald Trump, s'han fet progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i aviat es podria signar un acord de pau. La República Islàmica ha dit que no ha pactat cap text amb els Estats Units. A Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb la aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs tota aquesta crisi geopolítica i energètica que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques, els crèdits, tot serà una mica més car. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta situació, tot i el risc de frenar encara més l'economia de l'eurozona. A Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
6: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
5: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
6: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
5: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
6: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
5: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
0: Doncs bé, mentre mentrestant, ho dèiem, el creixement econòmic mundial està creixent, està decreixent. El Banc Mundial l'ha reduït ara al 2,5%. Aquesta previsió que creixi l'economia aquest any és el més baix des de la pandèmia.

0: pandèmia. L'organisme assegura que el conflicte ha provocat la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per a Europa a causa també de la guerra i ha revisat a l'alça les de la inflació. És aquesta dicotomia. La presidenta de l'FMI, Cristina Georgieva, ha demanat prudència.
1: Be very careful.
2: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, si us plau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
0: El Fons Monetari qüestiona que relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, i critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, limitar inversions estrangeres podria afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament globals. Ara és un quart i mig. Les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'1.300.000 euros. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien ara 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del PP, els populars s'acostarien a només 4 punts dels socialistes. El PSOE aconseguiria un 31,3% de les paperetes, el percentatge més baix des de l'esclat del cas Santos Cerdán a les portes de l'estiu del 2025. En canvi, el partit d'Alberto Núñez Feijó s'enfilaria fins al 27,1. Retallaria més de la meitat de la distància que els socialistes li traien ara fa un mes. Vox, amb un lleuger descens, mantindria la tercera posició i Sumar, amb una lleugera millora, la quarta. Esquerra baixaria gairebé un punt i Junts, igual que Podem, esgarraparia alguna dècima. Amb tot, però, Sánchez es manté com a preferit de president, amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijó. Tampoc no canvia gaire el rànquing de preocupacions principals a la ciutadania. Continuen sent l'habitatge, seguit de la economia i la immigració.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest divendres entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger. Són unes lleis que s'estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, per tant, tots els països comunitaris que en vulguin construir tindran la cobertura legal per fer-ho. Però aquest dijous, l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida, tan bon punt s'acabin els terminis d'internament sense dilacions innecessàries. Espanya s'oposa a la creació d'aquests centres d'internament en tercers països i així ho ha fet constar, de fet, en una declaració que ha enviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les. Doncs bé, justament sobre aquesta qüestió, el Papa Lleó XIV ha reclamat des de Gran Canària vies segures per afrontar la crisi migratòria. El pontífex ha presidit aquest dijous al matí un acte al port d'Arguineguín, això és al sud de l'illa, on ha criticat la gestió que estan fent els governs i ha fet una crida a Europa perquè impulsi solucions coordinades davant del fenomen migratori.
5: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes quan ja han ocurrido.
0: El Papa també ha denunciat l'activitat de les màfies que trafiquen amb migrants i ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
6: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrar.

0: Vamos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
1: A la tarda, el pontífex ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Aquest divendres, Lleó 14 es desplaça a Tenerife en l'últim dia del seu viatge a l'estat i aterrarà a les 9 del matí i el rebrà el president Fernando Clavijo. Des d'allà es traslladarà a un centre de migrants del municipi de La Laguna per reunir-se amb usuaris i escoltar la seva experiència. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba aquest 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius encara vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
2: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
1: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. Diuen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques doncs, també alenteixen aquest procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de cap administració. I encara relacionat amb aquesta qüestió sobre la immigració, hem de dir que per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. És un 4% menys que l'any 24. És una de les dades que es desprenen de l'informe que ha fet ara ACNUR. També destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats, que ara són 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte encara està viu, al Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina és la portaveu de l'entitat.
3: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
1: I ara marxem cap a Belfast perquè aquest ha estat el tercer dia d'aldarulls a Irlanda del Nord arran d'aquestes protestes que us estem explicant impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per intentar contenir aquestes protestes i ha arribat a disparar bales de goma. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
4: Han arribat reforços policials entre uns 200 i 250 des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalia. En el nostre recorregut des de l'aeroport fins aquí al centre on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hi sobrevolava un helicòpter, però desconeixem l'abast de les protestes. La policia ha anunciat la detenció de 16 persones aquest dimecres, ha promès també enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, Ryan Henderson.
5: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear el darull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
4: Aquest dijous, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques.
1: El temps. Amb en Néstor Gómez.
6: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, els núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35.

0: graus als punts més càlids del país.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Doncs una altra de les qüestions importants d'aquesta jornada és que el govern de la Generalitat ha proposat un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes pels responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar, atenció, als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres, recordem-ho, d'un home al carrer Balmes de Barcelona, que és la sisena mort d'aquest tipus en el que portem ja d'any. Miquel Jarque.
3: Des d'Interior es pensa que, tot i que no és l'únic factor, la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació dels narcotraficants. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
4: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
3: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'1 a 3 anys i passaria a una forquilla de 6 a 9 pel que fa a la tinença d'armes. El director general dels Mossos d'Esquadra ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre Marlaska, la tinença, que ara és de 1 a 2 anys i que no comporta presó, passaria de 4 a 5.
2: Encara no han trobat el menor que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle l'han trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de Pals al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que minvarà durant la nit. Girona, Maria Rovira.
5: La policia local de Pals ha localitzat aquest dijous a la tarda la moto aquàtica bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Roses. La recerca ha continuat aquest dijous en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos d'Esquadra, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
2: Protesta aquest dijous a la tarda davant de la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Unes 300 persones s'han concentrat amb estelades i han cantat els Segadors, la Santa Espina i el Virolai. Això perquè dimecres la policia els va retenir, els va desallotjar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els Segadors. Sara Millàs, una de les cantaires expulsades, ha explicat a 3Cat Info que la Policia Nacional va tenir una actitud intimidatòria cap a ells.
6: Ens milaven en cala d'odi. Jo teníem por, molts de nosaltres. Ens assenyalaven. Ens anaven assenyalant, anaven dient coses a les orelles i després ens assenyalaven a nosaltres. Jo la meva teoria personal és que era una tècnica d'intimidació.
2: La cantaire considera que se'ls va tractar com si fossin criminals. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir aquests cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana, a més, a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que ahir sentíem de l'organització de la Sagrada Família.
7: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
8: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
2: En un altre ordre de coses, el projecte musical de Gaudí per la Sagrada Família ha inspirat el concert 8

0: 84 campanes que s'ha fet aquest dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona. És un espectacle basat en la investigació de la Universitat Politècnica de Barcelona que ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes ideades per l'arquitecte per col·locar-se a les 18 torres de la Basílica. La investigació l'ha encapçalada el director de la Càtedra Gaudí, que és Galdric Santana.
1: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
0: Està previst que d'aquí entre 10 i 12 anys es comencin a instal·lar aquestes campanes ideades per Gaudí a les torres de la façana del Naixement. El concert d'aquest dijous és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Chieri. L'ha interpretat la Filarmònica Orquestra sota la direcció de Marin Aslop. Esports. Amb Damià Aguilar.
2: A Ciutat de Mèxic ha començat el Mundial de Futbol, el dia que el Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB i quan l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. El Mundial de Futbol, el partit inaugural, ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final: Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10. Hi ha hagut 3 expulsats. Parlem del Barça de bàsquet.
3: 3CAT Info.
2: Ha patit el Barça de bàsquet, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
4: A ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
2: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Resultat final: 97-89. Amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià i 14 al brasiler, i la contra del Barça, 19 punts de Vesely i 16 de Foll. El Barça ha competit però ha estat fluix en defensa. Així ho explicava l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
5: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
2: Aquest divendres a les 8, la penya farà el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, al 3CAT Info.
6: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubac d'enviat especial a Malta.
3: 3CAT Info.
2: Altres arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. No s'incorpora fins al juliol. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
7: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació.

0: La situació, però, espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
1: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position, conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella, amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras, amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la dotzena posició de la grella.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès a les semifinals. En fa la valoració Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin. Així que serà un partit molt, molt difícil.
1: Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'alè pivot eslové de 26 anys, Elias Kunz, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
4: Bueno, creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera a dentro.
1: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. En waterpolo, el Sabadell masculí anuncia les sortides de cinc jugadors, entre els quals Alberto Barroso, Òscar Asensio i Martín Famera. D'altra banda, el Catalunya Femení comunica sis baixes, entre altres la capitana Georgina Bellido, que retira, i la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
2: 3CAT Info.
1: Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català d'Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretària general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, ve del Rivera Navarra, firma per 2 anys.
2: Són 2:15.

Ara són 2:15, us estem destacant que Donald Trump ha suspès l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran. Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. Ara bé, la República Islàmica avisa que no ha pactat cap text amb Washington. I en aquest context, el Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant la guerra, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. Això segons la joieria, que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. Aquesta causa que afecta l'expresident espanyol ja està passant factura als socialistes. Coneixerem l'últim baròmetre del CIS. I també us explicarem que els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. I una altra notícia que, si poguéssim, no l'explicaríem. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. I parlarem en cultura de Miquel

0: Barceló, que s'ha esplaiat com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys.
1: Esports.
0: Damià Aguilar.
2: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB contra el Tenerife, per tant, a una victòria de la final. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. Es trobarà el Pro-Reco.
0: I ara sí, arriben dies d'estiu, el temps d'avui serà assolellat de cap a cap, només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. Aquesta calor ja s'intensificarà durant tot el cap de setmana. Ara passen 2:45, pendents una nit més dels Estats Units, que han suspès ara una nova onada d'atacs contra l'Iran. El president Trump diu que s'estan fent progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es podria signar un acord de pau. Ara bé, la República Islàmica també diu que no ha pactat cap text amb els Estats Units. Anem a Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs bé, aquesta crisi energètica que estem tenint arran de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. Per tant, les hipoteques, els crèdits seran ara una mica més cars. L'objectiu del BCE és intentar rebaixar aquesta inflació que està provocant el conflicte, tot i el risc també de frenar encara més l'economia de l'eurozona. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamides.
5: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
6: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
5: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
6: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
5: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilita així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
6: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
5: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
0: Doncs bé, els experts pensen que aquesta baixada dels tipus, acordada pel Banc Central, el que està fent és marcar ja una tendència i que, per tant, n'hi haurà més. Robert Casajuana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
7: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
0: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
1: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè

0: iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
1: I aquí considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
2: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
1: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Situem-nos ara a Madrid. Les joies que van trobar en una caixa forta al despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que n'ha fet ara la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Camala, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'€1.300.000, una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Aquest dijous han declarat davant el jutge que està investigant el cas i, segons els metges, les lesions que tenia aquest nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals. Els metges han confirmat que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Aquest divendres declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat després d'uns dies empresonada. I després d'aquesta notícia, que òbviament fa mal, una altra que també fa posar els pèls de punta, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat, atenció, un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica. Es tracta d'una xacra greu, òbviament, perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, de les 220 persones maltractades que atesa els últims 5 anys, 3 quartes parts tenien demències lleus i la resta dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil de víctima és, sobretot, d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
5: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
1: Estem parlant que la meitat dels agressors són els fills o les filles d'aquestes persones grans. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Per tot això, l'entitat Alzheimer Catalunya ha demanat més recursos per reforçar la prevenció, especialment en els casos que es produeixen en l'entorn familiar. La llei catalana per reduir els obstacles judicials de l'eutanàsia ha passat el primer filtre al Congrés i comença ara la seva tramitació. 3 diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la cambra a l'abril per limitar els recursos que es poden presentar als tribunals i escurçar així els seus terminis. A Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: Si dilluns el papa Lleó XIV es va pronunciar en contra de l'eutanàsia en el seu històric discurs al Congrés, este dijous la majoria de l'investidura ha votat a favor d'evitar que es puga allargar la seva aplicació. Han donat llum verda a tramitar una proposta del Parlament català per evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia. El que es tracta és d'agilitzar els recursos. Només es podran presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han explicat els diputats Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.

0: que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
1: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
2: Aquí el que perseguim

0: la seva eutanàsia.
1: S'ha acabat la selectivitat després de 3 dies d'examen sense incidències. Segons el Departament de Recerca, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han estat fent aquests dies. En l'última jornada s'ha fet l'examen de llengua catalana i literatura. Els estudiants han hagut d'analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar també varietats dialectals del català i respondre preguntes d'un text sobre microplàstics. Alguns han sortit tranquils de totes les proves, però d'altres, òbviament, han trobat més complicat la de matemàtiques, que es va fer dimecres, i la de matemàtiques aplicades a les ciències socials d'aquest dijous. Amb la selectivitat acabada, per tant, els estudiants ara ja miren cap al 23 de juny, que és quan sortiran els resultats.
2: Tothom es juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
3: Tu què volies fer?
2: ADE.
4: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
5: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que és assequible en el meu cas perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
6: Jo crec que bé, espero que el meu esforç s'hagi vist reflectit. Ara m'he tret un pes de sobre, fins les notes també.
1: Aquest any aquesta selectivitat ha tornat a tenir rècord de matriculats amb més de 45.000 estudiants.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I ara us comentem que l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que està perjudicant seriosament la viabilitat d'un sector cultural, que és el del teatre familiar, que ja és especialment vulnerable. L'associació ha instat el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent. Expliquen que la situació està tenint un impacte econòmic fort sobre les companyies i també els professionals de les arts escèniques pels nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és president de la TTP, demana responsabilitats.
8: La responsabilitat de solucionar el tema nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
1: Ells reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei a la situació també està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. I el nucli de Tartàreu a la Noguera, veïns i ajuntaments han fet una crida a famílies amb nens per poder salvar l'escola del poble. En els darrers 5 anys el centre ha perdut la meitat dels alumnes i si no n'arriben de nous haurà de tancar. Lleida, Julià Albacar.
9: Este curs l'escola de Tartàreu ha tingut 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Tot i que hi haurà infants que començaran al centre l'any que ve, la viabilitat de l'escola perilla si no hi arriben famílies noves. Recentment, al poble s'han rehabilitat 4 habitatges que es lloguen per un preu d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa, Lídia Ver, que fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure, i una veïna, la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar a viure.
10: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor.
11: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribar un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
9: El nucli de Tartàreu pertany al municipi de les Avellanes i Santa Linya, té 100 d'habitants i està situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la Noguera.
7: El temps.
1: Que ens explica Néstor Gómez.
12: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, els núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Ara passen 2 minuts de 3 quarts, s'han arxivat la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de

0: Súria l'any 2023. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
1: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els tres geòlegs d'una trentena d'anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis.
0: I a Tarragona, el jurat popular declara culpables d'assassinat dos dels tres acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Boigas.
2: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
3: El jurado considera probado que Mohamed, Amina y el menor ya enjuiciado se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
2: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 anys per l'assassinat en grau de tentativa per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
0: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà aquest divendres la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. Serà entre les 9 i les 12 del matí als tres centres de la multinacional nipona aquí a Catalunya. El referèndum s'havia de votar aquest dijous, però s'ha posposat, com diem, perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels que es van dir al principi. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat, ara sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft ha plantejat un ERO que afectaria 51 treballadors a Barcelona, això és el 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa han explicat que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i també les mesures d'acompanyament.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La magistrada del Tribunal de Justícia de Catalunya ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra. Aquest productor, responsable de BNC Produccions, havia estat denunciat per 3 dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars, com ara l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i també la retirada del passaport. El jove Teatre Regina, referent dels espectacles per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
5: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
6: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
5: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
6: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat doncs, es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
5: El Jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
0: Miquel Barceló s'esplai ara com a gravador en una exposició inèdita que ha fet a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. Aquesta mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys al taller del mestre gravador Joan Roma. Entre les peces que hi ha criatures marines, hi ha verdures, paisatges africans i fins i tot també hi ha un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats visats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
7: Aquestes lletres ferits són xilografies però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar-ho incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
0: Penseu que Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. A l'Artur Ramon ho farà ara fins a l'octubre.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: I ara és el moment d'anar cap als esports.
4: Esports.
0: Amb el Damià Aguilar.
8: Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Ha debutat a Mèxic el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo. Declaracions a DAZN.
9: Bien, muy especial, la verdad, increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta, me iré dando cuenta.
8: Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, per 3 expulsats. El Barça de bàsquet ha patit, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
10: Ellos también lo van a sentir. Es un viaje largo ahora, un poco incómodo, pero bueno. Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea. No podemos irnos de esto, no podemos creernos que ya estamos en la final.
8: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, resultat final de 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per l'equip de les Canàries, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i, per contra, 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa. El Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha explicat l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
11: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
8: L'eliminatòria que ara se'n va a les Canàries. I aquest divendres a les 8, la Penya, que fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, amb aquestes declaracions, al 3Cat Info.
12: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte hem ficat un gol d'home a més que ens estava costant, la veritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'home a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
8: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
4: 3CAT Info.
8: Més arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. Tres temporades. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el davanter del Barça, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso, el pilot d'Aston Martin, ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
13: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
8: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Alec Riveras ho farà setè amb l'Aston Martin. El pilot Ferrari Miquel Molina ho farà des de la dotzena posició. El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès en les semifinals. Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Sabem que l'Alborg és un molt bon equip, s'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats, a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
8: Ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge per la temporada que ve, el pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Ribera Navarra. Signa per 2 anys i 1.400 esportistes participaran aquest cap de setmana a Tarragona al Campionat d'Europa de Triatló, que acollirà les categories elit paralímpic i grups d'edat i atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics.
4: 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja estan passant factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS. Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Tercer dia consecutiu d'aldarulls violents a Belfast, a Irlanda del Nord, com a conseqüència de les protestes per l'intent d'assassinat d'un blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia nord-irlandesa ha reforçat el seu desplegament per contenir els incidents i ha utilitzat bales de goma. Aquí el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu està treballant amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar ara el consens polític al Congrés, pretén frenar aquest increment de la delinqüència associada a la droga. I Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys.
0: Esports.
2: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB, 97-89 contra el Tenerife, a una victòria de la final. L'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià.
1: I arriben ara sí dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, però sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana.
0: Trescat Info.
1: Doncs vinga, som i comencem. Els Estats Units suspenen una nova onada d'atacs contra l'Iran perquè, segons el president Donald Trump, s'han fet progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i aviat es podria signar un acord de pau. La República Islàmica ha dit que no ha pactat cap text amb els Estats Units. A Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb la aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
1: Doncs tota aquesta crisi geopolítica i energètica que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques, els crèdits, tot serà una mica més car. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta situació, tot i el risc de frenar encara més l'economia de l'eurozona. A Brussel·les, Bruno Forteamires.
0: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
5: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
0: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
5: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilita així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
5: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
0: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
1: Doncs bé, mentrestant, ho dèiem, el creixement econòmic mundial està creixent, està decreixent. El Banc Mundial l'ha reduït ara al 2,5%. Aquesta previsió que creixi l'economia aquest any és el més baix des de la pandèmia. L'organisme assegura que el conflicte ha provocat la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per Europa a causa també de la guerra i ha revisat a l'alça les de la inflació. És aquesta dicotomia. La presidenta de l'FMI, Cristina Georgieva, ha demanat prudència.
6: Be very careful.
5: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, si us plau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
1: El Fons Monetari qüestiona que relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, i critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, limitar inversions estrangeres podria afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament globals. Ara és un quart i mig. Les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que n'ha fet la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'€1.300.000. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, pulseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien ara 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del PP, els populars s'acostarien a només 4 punts dels socialistes. El PSOE aconseguiria un 31,3% de les paperetes, el percentatge més baix des de l'esclat del cas Santos Cerdán a les portes de l'estiu del 2025. En canvi, el partit d'Alberto Núñez Núñez Feijóo s'enfilaria fins al 27,1. Retallaria més de la meitat de la distància que els socialistes li traien ara fa un mes. Vox, amb un lleuger descens, mantindria la tercera posició i Sumar, amb una lleugera millora, la quarta. Esquerra baixaria gairebé un punt i Junts, igual que Podem, esgarraparia alguna dècima. Amb tot, però Sánchez es manté com a preferit de president amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijóo. Tampoc no canvia gaire el rànquing de preocupacions principals a la ciutadania. Continuen sent l'habitatge, seguit de l'economia i la immigració.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest divendres entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger. Són unes lleis que s'estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, per tant, tots els països comunitaris que en vulguin construir tindran la cobertura legal per fer-ho. Però aquest dijous, l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida, tan bon punt s'acabin els terminis d'internament sense dilacions innecessàries. Espanya s'oposa a la creació d'aquests centres d'internament en tercers països i així ho ha fet constar, de fet, en una declaració que ha enviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les. Doncs bé, justament sobre aquesta qüestió, el papa Lleó XIV ha reclamat des de Gran Canària vies segures per afrontar la crisi migratòria. El pontífex ha presidit aquest dijous al matí un acte al port d'Arguineguín, això és al sud de l'illa, on ha criticat la gestió que estan fent els governs i ha fet una crida a Europa perquè impulsi solucions coordinades davant del fenomen migratori.
9: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
1: El papa també ha denunciat l'activitat de les màfies que trafiquen amb migrants i ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
9: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
1: A la tarda, el pontífex ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Aquest divendres, Lleó XIV es desplaça a Tenerife en l'últim dia del seu viatge a l'estat i aterrarà a les 9 del matí i el rebrà el president Fernando Clavijo. Des d'allà es traslladarà a un centre de migrants del municipi de La Laguna per reunir-se amb usuaris i escoltar la seva experiència. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba aquest 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius encara vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
10: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
1: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. Diuen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques doncs, també alenteixen aquest procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de cap administració. I encara relacionat amb aquesta qüestió sobre la immigració, hem de dir que per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. És un 4% menys que l'any 24. És una de les dades que es desprenen de l'informe que ha fet ara ACNUR. També destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats, que ara són 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte encara està viu, al Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina és la portaveu de l'entitat.
11: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
1: I ara marxem cap a Belfast perquè aquest ha estat el tercer dia d'aldarulls a Irlanda del Nord arran d'aquestes protestes que us estem explicant impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per intentar contenir aquestes protestes i ha arribat a disparar bales de goma. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
12: Han arribat reforços policials entre uns 200 i 250 des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i Rodalia. dies. En el nostre recorregut des de l'aeroport fins aquí al centre on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hi sobrevolava un helicòpter, però desconeixem l'abast de les protestes. La policia ha anunciat la detenció de 16 persones aquest dimecres, ha promès també enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, Ryan Henderson.
13: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
12: Aquest dijous, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast, i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques.
8: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
14: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Doncs una altra de les qüestions importants d'aquesta jornada és que el govern de la Generalitat ha proposat un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de

0: penes pels responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar, atenció, als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres, recordem-ho, d'un home al carrer Balmes de Barcelona, que és la sisena mort d'aquest tipus en el que portem ja d'any. Miquel Jarque.
1: Des d'Interior es pensa que, tot i que no és l'únic factor, la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació dels narcotraficants. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'Estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
2: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
1: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'una a 3 anys i passaria a una forquilla de 6 a 9 pel que fa a la tinença d'armes. El director general dels Mossos d'Esquadra ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre Marlaska, la tinença, que ara és de 1 a 2 anys i que no comporta presó, passaria de 4 a 5.
0: Encara no han trobat el menor que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle l'han trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de pals al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que minvarà durant la nit. Girona, Maria Rovira.
3: La policia local de Pals ha localitzat aquest dijous a la tarda la moto aquàtica bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Roma. La recerca ha continuat aquest dijous en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos d'Esquadra, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
0: Protesta aquest dijous a la tarda davant de la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Unes 300 persones s'han concentrat amb estelades i han cantat els Segadors, la Santa Espina i el Virolai. Això perquè dimecres la policia els va retenir, els va desallotjar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els Segadors. Sara Millàs, una de les cantaires expulsades, ha explicat a 3CAT Info que la Policia Nacional va tenir una actitud intimidatòria cap a ells.
4: Ens miraven en cara d'odi. Jo teníem por, molts de nosaltres. Ens assenyalaven. Ens anaven assenyalant, anaven dient coses a les orelles i després ens assenyalaven a nosaltres. Jo la meva teoria personal és que era una tècnica d'intimidació.
0: La cantaire considera que se'ls va tractar com si fossin criminals. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir aquests cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana, a més, a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que ahir sentíem de l'organització de la Sagrada Família.
5: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni cap mena.
6: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
0: En un altre ordre de coses, el projecte musical de Gaudí per la Sagrada Família ha inspirat el concert 84 Campanes, que s'ha fet aquest dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona. És un espectacle basat en la investigació de la Universitat Politècnica de Barcelona que ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes ideades per l'arquitecte per col·locar-se a les 18 torres de la Basílica. La investigació l'ha encapçalada el director de la Càtedra Gaudí, que és Galdric Santana.
7: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingui

0: és aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
1: Està previst que d'aquí entre 10 i 12 anys es comencin a instal·lar aquestes campanes ideades per gaudir a les torres de la façana del naixement. El concert d'aquest dijous és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Chiari. L'ha interpretat la Filarmònica Orquestra sota la direcció de Marin Aslop.
2: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
3: A Ciutat de Mèxic ha començat el Mundial de Futbol, el dia que el Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB i quan l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. El Mundial de Futbol, el partit inaugural, ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65, Raúl Jiménez, un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10. Hi ha hagut 3 expulsats. Parlem del Barça de bàsquet.
2: 3Cat Info.
3: Ha patit el Barça de bàsquet, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
4: Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
3: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Resultat final, 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i la contra del Barça, 19 punts de Vesely i 16 de Foll. El Barça ha competit però ha estat fluix en defensa. Així ho explicava l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
5: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
3: Aquest divendres a les 8, la penya farà el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, el 3Cat Info.
6: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
3: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
2: 3Cat Info.
3: Altres arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. No s'incorpora fins al juliol. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
7: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
3: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position, conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella, amb el Genesis, que sortirà des de la 6a posició, i Àlex Riveras, amb l'Aston Martin, 7è. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la 12a posició de la grella.
2: 3CAT i

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça d'en Bol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès a les semifinals. En fa la valoració Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip, s'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats, deixar a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
1: Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'aler pivot eslové de 26 anys, Elias Kunz, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
3: Bueno, creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza a extensiones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro.
1: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. En waterpolo, el Sabadell masculí anuncia les sortides de cinc jugadors, entre els quals Alberto Barroso, Òscar Asensio i Martín Famera. D'altra banda, el Catalunya Femení comunica sis baixes, entre altres la capitana Georgina Bellido, que es retira, i la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
0: 3CAT Info.
1: Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català de Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretària general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, ve del Rivera Navarra, firma per 2 anys.
0: Són 3:15.

0: Ara són 2:15, us estem destacant que Donald Trump ha suspès l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran. Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. Ara bé, la República Islàmica avisa que no ha pactat cap text amb Washington. I en aquest context, el Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant la guerra, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. Això segons la joieria, que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. Aquesta causa que afecta l'expresident espanyol ja està passant factura als socialistes. Coneixerem l'últim baròmetre del CIS. I també us explicarem que els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. I una altra notícia que, si poguéssim, no l'explicaríem. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. I parlarem en cultura de Miquel Barceló, que s'ha esplaiat com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys.
1: Esports.
0: Damià Aguilar.
2: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB contra el Tenerife, per tant, a una victòria de la final, i l'Atlètic Barceloneta es classifica

0: Per la final de la Champions masculina de waterpolo es trobarà el Pro Reco.
1: I ara sí, arriben dies d'estiu, el temps d'avui serà assolellat de cap a cap, només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. Aquesta calor ja s'intensificarà durant tot el cap de setmana. Ara passen 2:45, pendents una nit més dels Estats Units, que han suspès ara una nova onada d'atacs contra l'Iran. El president Trump diu que s'estan fent progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es podria signar un acord de pau. Ara bé, la República Islàmica també diu que no ha pactat cap text amb els Estats Units. Anem a Washington, Oriol Serra.
2: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
3: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
2: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
1: Doncs bé, aquesta crisi energètica que estem tenint arran de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. Per tant, les hipoteques, els crèdits seran ara una mica més cars. L'objectiu del BCE és intentar rebaixar aquesta inflació que està provocant el conflicte, tot i el risc també de frenar encara més l'economia de l'eurozona. Anem a Brussel·les, Bruno Forteamides.
4: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
5: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
4: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
5: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
4: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
5: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
4: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
1: Doncs bé, els experts pensen que aquesta baixada dels tipus, acordada pel Banc Central, el que està fent és marcar ja una tendència i que, per tant, n'hi haurà més. Robert Casajuana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
6: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
1: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
7: Una actitud prudent, de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
1: I aquí considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
8: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
1: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Situem-nos ara a Madrid. Les joies que van trobar en una caixa forta al despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet ara la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Camala, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'1.300.000 euros. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Aquest dijous han declarat davant el jutge que està investigant el cas i, segons els metges, les lesions que tenia aquest nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals. Els metges han confirmat que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Aquest divendres declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat després d'uns dies empresonada. I després d'aquesta notícia, que òbviament fa mal, una altra que també fa posar els pèls de punta, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat, atenció, un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica. Es tracta d'una xacra greu, òbviament, perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, de les 220 persones maltractades que atesa els últims 5 anys, 3 quartes parts tenien demències lleus i la resta dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil de víctima és, sobretot, d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
11: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
1: Estem parlant que la meitat dels agressors són els fills o les filles d'aquestes persones grans. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Per tot això, l'entitat Alzheimer Catalunya ha demanat més recursos per reforçar la prevenció, especialment en els casos que es produeixen en l'entorn familiar. La llei catalana per reduir els obstacles judicials de l'eutanàsia ha passat el primer filtre al Congrés i comença ara la seva tramitació. 3 diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la cambra a l'abril per limitar els recursos que es poden presentar als tribunals i escurçar així els seus terminis. A Madrid, Dani Sanz de Aja.
12: Si dilluns el papa Lleó XIV es va pronunciar en contra de l'eutanàsia en el seu històric discurs al Congrés, este dijous la majoria de l'investidura ha votat a favor d'evitar que es puga allargar la seva aplicació. En donat llum verda a tramitar una proposta del Parlament català per evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia. El que es tracta és d'agilitzar els recursos. Només es podran presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han explicat els diputats Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
13: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
14: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
15: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa
12: PP i Vox han votat en contra argumentant que retallen garanties a persones que creuen que el que necessiten és assistència mèdica psicològica. Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer que els familiars d'un malalt tenen dret a demanar que s'ature la seva eutanàsia.
1: S'ha acabat la selectivitat després de 3 dies d'examen sense incidències. Segons el Departament de Recerca, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han estat fent aquests dies. En l'última

0: quan sortiran els resultats.
1: Tothom es juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
2: Tu què volies fer?
1: ADE.
3: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
4: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
5: Jo crec que bé, espero que el meu esforç hagi vist reflectit. Ara m'he tret un pes de sobre, fins les notes també.
0: Aquest any aquesta selectivitat ha tornat a tenir rècord de matriculats amb més de 45.000 estudiants.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara us comentem que l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que està perjudicant seriosament la viabilitat d'un sector cultural, que és el del teatre familiar, que ja és especialment vulnerable. L'associació ha instat el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent. Expliquen que la situació està tenint un impacte econòmic fort sobre les companyies i també els professionals de les arts escèniques pels nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és president de la TTP, demana responsabilitats.
7: La responsabilitat de solucionar el tema nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
0: Ells reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei a la situació també està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. I el nucli de Tartara o a la Noguera, veïns i ajuntaments han fet una crida a famílies amb nens per poder salvar l'escola del poble. En els darrers 5 anys el centre ha perdut la meitat dels alumnes i si no n'arriben de nous haurà de tancar. Lleida, Júlia Albacar.
8: Este curs l'escola de Tartareu ha tingut 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Tot i que hi haurà infants que començaran al centre l'any que ve, la viabilitat de l'escola perilla si no hi arriben famílies noves. Recentment, al poble s'han rehabilitat 4 habitatges que es lloguen per un preu d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa, Lídia Ver, que fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure, i una veïna, la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar a viure.
9: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor.
10: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribar un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
8: El nucli de Tartareu pertany al municipi de les Avellanes i Santa Linya, té un 100 d'habitants i està situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la Noguera.
6: El temps.
0: Que ens explica Néstor Gómez.
11: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2:45, s'han arxivat la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
12: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La La tragèdia es va produir mentre els tres geòlegs d'una trentena d'anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa

0: de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis.
1: I a Tarragona, el jurat popular declara culpables d'assassinat dos dels tres acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Boigas.
2: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
3: El jurado considera probado que Mohamed, Amina y el menor, ya enjuiciado, se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
2: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 anys per l'assassinat en grau de temptativa per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
1: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà aquest divendres la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. Serà entre les 9 i les 12 del matí als tres centres de la multinacional nipona aquí a Catalunya. El referèndum s'havia de votar aquest dijous, però s'ha posposat, com diem, perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels que es van dir al principi. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat, ara sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft ha plantejat un ERO que afectaria 51 treballadors a Barcelona, això és el 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fons de dins de l'empresa han explicat que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i també les mesures d'acompanyament.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La magistrada del Tribunal de Justícia de Catalunya ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra. Aquest productor, responsable de BNC Produccions, havia estat denunciat per 3 dones, una per violació i les altres 2 per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars, com ara l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i també la retirada del passaport. El jove Teatre Regina, referent dels espectacles per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
5: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
6: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
5: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
6: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
5: El jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
1: Miquel Barceló s'esplai ara com a gravador en una exposició inèdita que ha fet a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. Aquesta mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys al taller del mestre gravador Joan Roma. Entre les peces que hi ha, criatures marines, hi ha verdures,

0: paisatges africans i fins i tot també hi ha un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
1: Aquestes lletres ferits són xilografies però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar l'incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
0: Penseu que Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. A l'Artur Ramon ho farà ara fins a l'octubre.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: I ara és el moment d'anar cap als esports.
2: Esports.
0: Amb el Damià Aguilar.
3: Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Ha debutat amb Mèxic el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo. Declaracions a DAZN.
4: Bien, muy especial, la verdad, increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta, me iré dando cuenta.
3: Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, per 3 expulsats. El Barça de bàsquet ha patit, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
5: Ellos también lo van a sentir. Es un viaje largo ahora, un poco incómodo, pero bueno. Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea. No podemos irnos de esto, no podemos creernos que ya estamos en la final.
3: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, resultat final de 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per l'equip de les Canàries, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i, per contra, 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa. El Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha explicat l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
6: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 d'aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
3: L'eliminatòria que ara se'n va a les Canàries. I aquest divendres a les 8, la Penya, que fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, amb aquestes declaracions, al 3Cat Info.
7: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte hem ficat un gol d'un mà a més que ens estava costant, la veritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'un mà a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
3: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
2: 3Cat Info.
3: Més arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el davanter del Barça, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso, el pilot d'Aston Martin, ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
8: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa

0: cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
1: A les 24 hores de Le Mans, el BMW dorsal 15 s'endú la pole position conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras ho farà setè amb l'Aston Martin. El pilot Ferrari Miquel Molina ho farà des de la dotzena posició. El Barça d'en Bol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès en les semifinals. Ludovic Fàbregas, el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Sabem que l'Alborg és un molt bon equip, s'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats, deixar a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
1: Ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge per la temporada que ve, el pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Ribera Navarra. Signa per 2 anys i 1.400 esportistes participaran aquest cap de setmana a Tarragona al Campionat d'Europa de Triatló, que acollirà les categories elit paralímpic i grups d'edat i atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics. 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja estan passant factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS. Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Tercer dia consecutiu d'aldarulls violents a Belfast, a Irlanda del Nord, com a conseqüència de les protestes per l'intent d'assassinat d'un blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia nord-irlandesa ha reforçat el seu desplegament per contenir els incidents i ha utilitzat bales de goma. Aquí el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu està treballant amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar ara el consens polític al Congrés, pretén frenar aquest increment de la delinqüència associada a la droga. I Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys.
2: Esports.
3: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB, 97-89 contra el Tenerife, a una victòria de la final. L'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià.

0: I arriben ara 6 dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, però sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana.
1: Trescat Info.
0: Doncs vinga, som i comencem. Els Estats Units suspenen una nova onada d'atacs contra l'Iran perquè, segons el president Donald Trump, s'han fet progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i aviat es podria signar un acord de pau. La República Islàmica ha dit que no ha pactat cap text amb els Estats Units. A Washington, Oriol Serra.
2: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb la aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
3: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
2: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs tota aquesta crisi geopolítica i energètica que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques, els crèdits, tot serà una mica més car. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta situació, tot i el risc de frenar encara més l'economia de l'eurozona. A Brussel·les, Bruno Forteamires.
4: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
5: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
4: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
5: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
4: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilita així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
5: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
4: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
0: Doncs bé, mentrestant, ho dèiem, el creixement econòmic mundial està creixent, està decreixent. El Banc Mundial l'ha reduït ara al 2,5%. Aquesta previsió que creixi l'economia aquest any és el més baix des de la pandèmia. L'organisme assegura que el conflicte ha provocat la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per Europa a causa també de la guerra i ha revisat a l'alça les de la inflació. És aquesta dicotomia. La presidenta de l'FMI, Cristina Georgieva, ha demanat prudència.
6: Be very careful.
5: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, si us plau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
0: El Fons Monetari qüestiona que relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, i critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, limitar inversions estrangeres podria afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament globals. Ara és un quart i mig. Les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que n'ha fet la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'€1.300.000. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien ara 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del PP, els populars s'acostarien a només 4 punts dels socialistes. El PSOE aconseguiria un 31,3% de les paperetes, el percentatge més baix des de l'esclat del cas Santos Cerdán a les portes de l'estiu del 2025. En canvi, el partit d'Alberto Núñez Feijo s'enfilaria fins al 27,1. Retallaria més de la meitat de la distància que els socialistes li traien ara fa un mes. Vox, amb un lleuger descens, mantindria la tercera posició i Sumar, amb una lleugera millora, la quarta. Esquerra baixaria gairebé un punt i Junts, igual que Podem, esgarraparia alguna dècima. Amb tot, però Sánchez es manté com a preferit de president, amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijo. Tampoc no canvia gaire el rànquing de preocupacions principals a la ciutadania. Continuen sent l'habitatge, seguit de la economia i la immigració.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest divendres entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger. Són unes lleis que entenen, s'estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, per tant, tots els països comunitaris que en vulguin construir tindran la cobertura legal per fer-ho. Però aquest dijous l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida, tan bon punt s'acabin els terminis d'internament sense dilacions innecessàries. Espanya suposa la creació d'aquests centres d'internament en tercers països i així ho ha fet constar, de fet, en una declaració que ha enviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les. Doncs bé, justament sobre aquesta qüestió, el papa Lleó XIV ha reclamat des de Gran Canària vies segures per afrontar la crisi migratòria. El pontífex ha presidit aquest dijous al matí un acte al port d'Arguineguín, això és al sud de l'illa, on ha criticat la gestió que estan fent els governs i ha fet una crida a Europa perquè impulsi solucions coordinades davant del fenomen migratori.
8: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforzar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
0: El papa també ha denunciat l'activitat de les màfies que trafiquen amb migrants i ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
8: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: A la tarda, el pontífex ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Aquest divendres, Lleó XIV es desplaça a Tenerife en l'últim dia del seu viatge a l'estat i aterrarà a les 9 del matí i el rebrà el president Fernando Clavijo. Des d'allà es traslladarà a un centre de migrants del municipi de La Laguna per reunir-se amb usuaris i escoltar la seva experiència. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba aquest 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius encara vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
9: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
0: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. Diuen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques doncs, també alenteixen aquest procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de cap administració. I encara relacionat amb aquesta qüestió sobre la immigració, hem de dir que per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, és un 4% menys que l'any 24. És una de les dades que es desprenen de l'informe que ha fet ara ACNUR. També destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats, que ara són 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte encara està viu, al Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina és la portaveu de l'entitat.
10: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
0: I ara marxem cap a Belfast perquè aquest ha estat el tercer dia d'aldarulls a Irlanda del Nord arran d'aquestes protestes que us estem explicant impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per intentar contenir aquestes protestes i ha arribat a disparar bales de goma. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
11: Han arribat reforços policials entre uns 200 i 250 des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalia. En el nostre recorregut des de l'aeroport fins aquí al centre on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hi sobrevolava un helicòpter, però desconeixem l'abast de les protestes. La policia ha anunciat la detenció de 16 persones aquest dimecres, ha promès també enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, Ryan Henderson.
12: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
11: Aquest dijous, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast, i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
13: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, els núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Doncs una altra de les qüestions importants d'aquesta jornada és que el govern de la Generalitat ha proposat un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes pels responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar, atenció, als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres, recordem-ho, d'un home al carrer Balmes de Barcelona, que és la sisena mort d'aquest tipus en el que portem ja d'any. Miquel Jarque.
14: Des d'Interior es pensa que, tot i que no és l'únic factor, la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació dels narcotraficants. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'Estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
15: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir

0: les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
1: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'1 a 3 anys i passaria a una forquilla de 6 a 9 pel que fa a la tinença d'armes. El director general dels Mossos d'Esquadra ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre Marlaska, la tinença, que ara és de 1 a 2 anys i que no comporta presó, passaria de 4 a 5.
2: Encara no han trobat el menor que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle l'han trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de Pals al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que minvarà durant la nit. Girona, Maria Rovira.
3: La policia local de Pals ha localitzat aquest dijous a la tarda la moto aquàtica bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Ros. La recerca ha continuat aquest dijous en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos d'Esquadra, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
2: Protesta aquest dijous a la tarda davant de la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Unes 300 persones s'han concentrat amb estelades i han cantat els Segadors, la Santa Espina i el Virolai. Això perquè dimecres la policia els va retenir, els va desallotjar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els Segadors. Sara Millàs, una de les cantaires expulsades, ha explicat a 3CAT Info que la Policia Nacional va tenir una actitud intimidatòria cap a ells.
4: Ens miraven en cara d'odi. Jo teníem por, molts de nosaltres. Ens assenyalaven. Ens anaven assenyalant, anaven dient coses a les orelles i després ens assenyalaven a nosaltres. Jo la meva teoria personal és que era una tècnica d'intimidació.
2: La cantaire considera que se'ls va tractar com si fossin criminals. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir aquests cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana, a més, a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que ahir sentíem de l'organització de la Sagrada Família.
5: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
6: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
2: En un altre ordre de coses, el projecte musical de Gaudí per la Sagrada Família ha inspirat el concert 84 Campanes, que s'ha fet aquest dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona. És un espectacle basat en la investigació de la Universitat Politècnica de Barcelona que ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes ideades per l'arquitecte per col·locar-se a les 18 torres de la Basílica. La investigació l'ha encapçalada el director de la Càtedra Gaudí, que és Galdric Santana.
7: Que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
2: Està previst que d'aquí entre 10 i 12 anys es comencin a instal·lar aquestes campanes ideades per Gaudí a les torres de la façana del Naixement. El concert d'aquest dijous és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Chiari. L'ha interpretat la Filarmònica Orquestra sota la direcció de Marin Aslop.
8: Esports.
2: Amb en Damià Aguilar.
9: A Ciutat de Mèxic ha començat el Mundial de Futbol, el dia que el Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. i quan

0: L'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10. Hi ha hagut 3 expulsats. Parlem del Barça de bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: Ha patit el Barça de bàsquet, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
2: A ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
0: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Resultat final, 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià i 14 al brasiler, i la contra del Barça, 19 punts de Veseli i 16 de Foll. El Barça ha competit però ha estat fluix en defensa. Així ho explicava l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
3: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 d'aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
0: Aquest divendres a les 8, la penya farà el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, al 3CAT Info.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
1: 3CAT Info.
0: Altres arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. No s'incorpora fins al juliol. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
5: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
0: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position, conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella, amb el Genesis, que sortirà des de la 6a posició, i Àlex Riveras, amb l'Aston Martin, 7è. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la 12a posició de la grella.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès a les semifinals. En fa la valoració Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, Així que...

0: que serà un partit molt, molt difícil.
1: Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'alè pivot eslové de 26 anys, Elias Kunz, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
2: Bueno, creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera a dentro.
1: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. En waterpolo, el Sabadell masculí anuncia les sortides de cinc jugadors, entre els quals Alberto Barroso, Òscar Asensio i Martín Famera. D'altra banda, el Catalunya Femení comunica sis baixes, entre altres la capitana Georgina Bellido, que retira, i la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
3: 3Cat Info.
1: Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català de Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretària general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, ve del Rivera Navarra, firma per 2 anys.
3: Són 4:45.

0: Ara són 2:15, us estem destacant que Donald Trump ha suspès l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran. Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. Ara bé, la República Islàmica avisa que no ha pactat cap text amb Washington. I en aquest context, el Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant la guerra, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. Això segons la joieria, que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. Aquesta causa que afecta l'expresident espanyol ja està passant factura als socialistes. Coneixerem l'últim baròmetre del CIS. I també us explicarem que els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. I una altra notícia que, si poguéssim, no l'explicaríem. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. I parlarem en cultura de Miquel Barceló, que s'ha esplaiat com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys.
1: Esports.
0: Damià Aguilar.
2: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-Àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB contra el Tenerife, per tant, a una victòria de la final. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. Es trobarà al Pro-Reco.
0: I ara sí, arriben dies d'estiu, el temps d'avui serà assolellat de cap a cap, només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. Aquesta calor ja s'intensificarà durant tot el cap de setmana. Ara passen 2:45, pendents una nit més dels Estats Units, que han suspès ara una nova onada d'atacs contra l'Iran. El president Trump diu que s'estan fent progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es podria signar un acord de pau. Ara bé, la República Islàmica també diu que no ha pactat cap text amb els Estats Units. Anem a Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs bé, aquesta crisi energètica que estem tenint arran de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. Per tant, les hipoteques, els crèdits seran ara una mica més cars. L'objectiu del BCE és intentar rebaixar aquesta inflació que està provocant el conflicte, tot i el risc també de frenar encara més l'economia de l'eurozona. Anem a Brussel·les, Bruno Forteamides.
5: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
6: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
5: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
6: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
5: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
1: It's not as if...
6: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
5: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
0: Doncs bé, els experts pensen que aquesta baixada dels tipus, acordada pel Banc Central, el que està fent és marcar ja una tendència i que, per tant, n'hi haurà més. Robert Casajuana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
7: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
0: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
8: Una actitud prudent, de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
0: I hi ha qui considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
9: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Situem-nos ara a Madrid. Les joies que van trobar en una caixa forta al despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que n'ha fet ara la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Camala, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'€1.300.000, una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, pulseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Aquest dijous han declarat davant el jutge que està investigant el cas i, segons els metges, les lesions que tenia aquest nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals. Els metges han confirmat que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Aquest divendres declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat després d'uns dies empresonada. I després d'aquesta notícia, que òbviament fa mal, una altra que també fa posar els pèls de punta, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat, atenció, un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades denunciades en casos de violència domèstica. Es tracta d'una xacra greu, òbviament, perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, de les 220 persones maltractades que atesa els últims 5 anys, 3 quartes parts tenien demències lleus i la resta dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil de víctima és sobretot d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer a Catalunya.
1: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
0: Estem parlant que la meitat dels agressors són els fills o les filles d'aquestes persones grans. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Per tot això, l'entitat Alzheimer Catalunya ha demanat més recursos per reforçar la prevenció, especialment en els casos que es produeixen en l'entorn familiar. La llei catalana per reduir els obstacles judicials de l'eutanàsia ha passat el primer filtre al Congrés i comença ara la seva tramitació. 3 diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la cambra a l'abril per limitar els recursos que es poden presentar als tribunals i escurçar així els seus terminis. A Madrid, Dani Sáenz de Aja.
12: Si dilluns el papa Lleó XIV es va pronunciar en contra de l'eutanàsia en el seu històric discurs al Congrés, este dijous la majoria de l'investidura ha votat a favor d'evitar que es puga allargar la seva aplicació. Han donat llum verda a tramitar una proposta del Parlament català per evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia. El que es tracta és d'agilitzar els recursos. Només es podran presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han explicat els diputats Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
13: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
14: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
15: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
12: PP i Vox han votat en contra argumentant que retallen garanties a persones que creuen que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer que els familiars d'un malalt tenen dret a demanar que s'ature la seva eutanàsia.
0: S'ha acabat la selectivitat després de 3 dies d'examen sense incidències. Segons el Departament de Recerca, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han estat fent aquests dies. En l'última jornada s'ha fet l'examen de llengua catalana i literatura. Els estudiants han hagut d'analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar també varietats dialectals del català i respondre preguntes d'un text sobre microplàstics. Alguns han sortit tranquils de totes les proves, però d'altres, òbviament, han trobat més complicat la de matemàtiques, que es va fer dimecres, i la de matemàtiques aplicades a les ciències socials d'aquest dijous. Amb la selectivitat acabada, per tant, els estudiants ara ja miren cap al 23 de juny,

0: entendre.
1: I ara us comentem que l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que està perjudicant seriosament la viabilitat d'un sector cultural, que és el del teatre familiar, que ja és especialment vulnerable. L'associació ha instat al Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent. Expliquen que la situació està tenint un impacte econòmic fort sobre les companyies i també els professionals de les arts escèniques pels nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és president de la TTP, demana responsabilitats.
2: La responsabilitat de solucionar el tema nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
1: Ells reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei a la situació també està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. I el nucli de Tartara o a la Noguera, veïns i ajuntaments han fet una crida a famílies amb nens per poder salvar l'escola del poble. En els darrers 5 anys el centre ha perdut la meitat dels alumnes i si no n'arriben de nous haurà de tancar. Lleida, Júlia Albacar.
3: Este curs l'escola de Tartareu ha tingut 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Tot i que hi haurà infants que començaran al centre l'any que ve, la viabilitat de l'escola perilla si no hi arriben famílies noves. Recentment, al poble s'han rehabilitat 4 habitatges que es lloguen per un preu d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa, Lídia Ver, que fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure, i una veïna, la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar a viure-hi.
4: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor.
5: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribarà un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
3: El nucli de Tartareu pertany al municipi de les Avellanes i Santa Linya, té 100 habitants i està situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la Noguera.
0: El temps.
1: Que ens explica Néstor Gómez?
6: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Ara passen 2:45, s'han arxivat la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
7: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els 3 geòlegs d'una 30 anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis.
1: I a Tarragona, el jurat popular declara culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Buigas.
8: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
9: El jurado
8: considera probado que Mohamed, Amina y el menor ya enjuiciado

0: se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espada a los acusados, Mohamed procedió a dispararle la cabeza a corta distancia.
1: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 anys per l'assassinat en grau de tentativa per ferir un client del Bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
2: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà aquest divendres la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. Serà entre les 9 i les 12 del matí als 3 centres de la multinacional nipona aquí a Catalunya. El referèndum s'havia de votar aquest dijous, però s'ha posposat, com diem, perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels que es van dir al principi. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat, ara sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft ha plantejat un ERO que afectaria 51 treballadors a Barcelona, això és el 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa han explicat que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i també les mesures d'acompanyament.
3: Trescat Info. Trescat Info.
2: La magistrada del Tribunal de Justícia de Catalunya ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra. Aquest productor, responsable de BNC Produccions, havia estat denunciat per 3 dones, una per violació i les altres 2 per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars, com ara l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i també la retirada del passaport. El jove Teatre Regina, referent dels espectacles per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
4: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
5: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc, però sense deturador, a la ciutat i a la societat.
4: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
5: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
4: El jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
2: Miquel Barceló s'esplai ara com a gravador en una exposició inèdita que ha fet a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. Aquesta mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys al taller del mestre gravador Joan Roma. Entre les peces que hi ha, criatures marines, hi ha verdures, paisatges africans i fins i tot també hi ha un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats visats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
6: Aquesta lletra ferit són xilografies però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
2: Penseu que Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. A l'Artur Ramon ho farà ara fins a l'octubre.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @3catinfoviari.
2: I ara és el moment d'anar cap als esports.
3: Esports.
2: Amb el Damià Aguilar.
7: Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Ha debutat a Mèxic el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo. Declaracions a DAZN.
8: Bien, muy especial, la verdad. Increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta. Me iré dando cuenta.
7: Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, per 3 expulsats. El Barça de bàsquet ha patit, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
9: Ellos también lo van a sentir. Es un viaje largo ahora, un poco incómodo, pero bueno. Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea. No podemos irnos de esto, no podemos creernos que ya estamos en la final.
7: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, resultat final de 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per l'equip de les Canàries, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i, per contra, 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa. El Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha explicat l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
10: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
7: L'eliminatòria que ara se'n va a les Canàries. I aquest divendres a les 8, la Penya, que fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, amb aquestes declaracions, al 3CAT Info.
11: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte hem ficat un gol d'home a més que ens estava costant una veritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'home a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
7: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
3: 3CAT Info.
7: Més arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el davanter del Barça, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso, el pilot d'Aston Martin, ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
12: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
7: A les 24 hores de Le Mans, el BMW dorsal 15 s'endú la pole position conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Alec Riveras ho farà setè amb l'Aston Martin. El pilot Ferrari

0: Miquel Molina ho farà des de la 12a posició. El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals. Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
0: Ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge per la temporada que ve, el pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Ribera Navarra. Signa per 2 anys i 1.400 esportistes participaran aquest cap de setmana a Tarragona al Campionat d'Europa de Triatló, que acollirà les categories elit, paralímpic i grups d'edat i atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics. 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja estan passant factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS. Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Tercer dia consecutiu d'aldarulls violents a Belfast, a Irlanda del Nord, com a conseqüència de les protestes per l'intent d'assassinat d'un blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia nord-irlandesa ha reforçat el seu desplegament per contenir els incidents i ha utilitzat bales de goma. Aquí el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu està treballant amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar el consens polític al Congrés, pretén frenar aquest increment de la delinqüència associada a la droga. I Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys.
2: Esports.
3: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB, 97-89 contra el Tenerife, a una victòria de la final. L'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià.
1: I arriben ara 6 dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, però sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana.
2: Trescat Info.
1: Doncs vinga, som-hi, comencem.

0: Els Estats Units suspenen una nova onada d'atacs contra l'Iran perquè, segons el president Donald Trump, s'han fet progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i aviat es podria signar un acord de pau. La República Islàmica ha dit que no ha pactat cap text amb els Estats Units. A Washington, Oriol Serra.
1: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs tota aquesta crisi geopolítica i energètica que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques, els crèdits, tot serà una mica més car. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant aquesta situació, tot i el risc de frenar encara més l'economia de l'eurozona. A Brussel·les, Bruno Forteamires.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
4: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
3: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
4: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
3: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilita així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
4: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
3: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
0: Doncs bé, mentrestant, ho dèiem, el creixement econòmic mundial està creixent, està decreixent. El Banc Mundial l'ha reduït ara al 2,5%. Aquesta previsió que creixi l'economia aquest any és el més baix des de la pandèmia. L'organisme assegura que el conflicte ha provocat la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle. Per la seva banda, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per Europa a causa també de la guerra i ha revisat a l'alça les de la inflació. És aquesta dicotomia. La presidenta de l'FMI, Cristina Georgieva, ha demanat prudència.
5: Be very careful.
4: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, si us plau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
0: El Fons Monetari qüestiona que relaxin les regles de fusions per crear grans empreses, el que s'ha anomenat campions europeus, i critica la llei d'acceleració industrial proposada per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix un mínim de producció local per accedir a fons públics en sectors estratègics. Segons l'FMI, limitar inversions estrangeres podria afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament globals. Ara és un quart i mig. Les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que n'ha fet la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'€1.300.000. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30 30.000 i 50.000 euros. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria en Sorena va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs rubins.

0: i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien ara 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del PP, els populars s'acostarien a només 4 punts dels socialistes. El PSOE aconseguiria un 31,3% de les paperetes, el percentatge més baix des de l'esclat del cas Santos Cerdán a les portes de l'estiu del 2025. En canvi, el partit d'Alberto Núñez Feijóo s'enfilaria fins al 27,1. Retallaria més de la meitat de la distància que els socialistes li traien ara fa un mes. Vox, amb un lleuger descens, mantindria la tercera posició i Sumar, amb una lleugera millora, la quarta. Esquerra baixaria gairebé un punt i Junts, igual que Podem, esgarraparia alguna dècima. Amb tot, però, Sánchez es manté com a preferit de president, amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijóo. Tampoc no canvia gaire el rànquing de preocupacions principals a la ciutadania. Continuen sent l'habitatge, seguit de l'economia i la immigració.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest divendres entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger. Són unes lleis que s'estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, per tant, tots els països comunitaris que en vulguin construir tindran la cobertura legal per fer-ho. Però aquest dijous, l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida, tan bon punt s'acabin els terminis d'internament sense dilacions innecessàries. Espanya s'oposa a la creació d'aquests centres d'internament en tercers països i així ho ha fet constar, de fet, en una declaració que ha enviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les. Doncs bé, justament sobre aquesta qüestió, el papa Lleó XIV ha reclamat des de Gran Canària vies segures per afrontar la crisi migratòria. El pontífex ha presidit aquest dijous al matí un acte al port d'Arguineguín, això és al sud de l'illa, on ha criticat la gestió que estan fent els governs i ha fet una crida a Europa perquè impulsi solucions coordinades davant del fenomen migratori.
3: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforzar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
1: El papa també ha denunciat l'activitat de les màfies que trafiquen amb migrants i ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
3: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
1: A la tarda, el pontífex ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Aquest divendres, Lleó XIV es desplaça a Tenerife en l'últim dia del seu viatge a l'estat i aterrarà a les 9 del matí i el rebrà el president Fernando Clavijo. Des d'allà es traslladarà a un centre de migrants del municipi de La Laguna per reunir-se amb usuaris i escoltar la seva experiència. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba aquest 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius encara vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
1: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. Diuen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques doncs, també alenteixen aquest procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de cap administració. I encara relacionat amb aquesta qüestió sobre la immigració, hem de dir que per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions milions de persones. És un 4% menys que l'any 24. És una de les dades que es desprenen de l'informe que ha fet ara ACNUR. També destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats, que ara són 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte encara està viu, el Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina és la portaveu de l'entitat.
5: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
1: I ara marxem cap a Belfast perquè aquest ha estat el tercer dia d'aldarulls a Irlanda del Nord arran d'aquestes protestes que us estem explicant impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per intentar contenir aquestes protestes i ha arribat a disparar bales de goma. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
6: Han arribat reforços policials entre uns 200 i 250 des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalia. En el nostre recorregut des de l'aeroport fins aquí al centre on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hi sobrevolava un helicòpter, però desconeixem l'abast de les protestes. La policia ha anunciat la detenció de 16 persones aquest dimecres, ha promès també enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, Ryan Henderson.
7: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
6: Aquest dijous, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast, i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques.
2: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
8: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Doncs una altra de les qüestions importants d'aquesta jornada és que el govern de la Generalitat ha proposat un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes pels responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar, atenció, als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres, recordem-ho, d'un home al carrer Balmes de Barcelona, que és la sisena mort d'aquest tipus en el que portem ja d'any. Miquel Jarque.
9: Des d'Interior es pensa que, tot i que no és l'únic factor, la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació dels narcotraficants. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i es superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'Estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
10: dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
9: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'1 a 3 anys i passaria a una forquilla de 6 a 9 pel que fa a la tinença d'armes. El director general dels Mossos d'Esquadra ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre Marlaska, la tinença, que ara és de 1 a 2 anys i que no comporta

0: presó passaria de 4 a 5.
1: Encara no han trobat el menor, que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle l'han trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de Pals al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que minvarà durant la nit. A Girona, Maria Rovira.
2: La policia local de Pals ha localitzat aquest dijous a la tarda la moto aquàtica bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Ros. La recerca ha continuat aquest dijous en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos d'Esquadra, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
1: Protesta aquest dijous a la tarda davant de la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Unes 300 persones s'han concentrat amb estelades i han cantat els Segadors, la Santa Espina i el Virolai. Això perquè dimecres la policia els va retenir, els va desallotjar després que el dispositiu de seguretat del temple detectés que alguns tenien estelades impreses a les partitures i que estaven preparats per cantar els Segadors. Sara Millàs, una de les cantaires expulsades, ha explicat a 3CAT Info que la Policia Nacional va tenir una actitud intimidatòria cap a ells.
3: Ens miraven en cara d'odi. Jo teníem por, molts de nosaltres. Ens assenyalaven. Ens anaven assenyalant, anaven dient coses a les orelles i després ens assenyalaven a nosaltres. Jo la meva teoria personal és que era una tècnica d'intimidació.
1: La cantaire considera que se'ls va tractar com si fossin criminals. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir aquests cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació. El portaveu de Junts, Josep Rius, demana, a més, a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara, mentre que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, justifica la decisió fent servir el mateix argument que ahir sentíem de l'organització de la Sagrada Família.
4: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
5: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
1: En un altre ordre de coses, el projecte musical de Gaudí per la Sagrada Família ha inspirat el concert 84 Campanes, que s'ha fet aquest dijous al vespre a la plaça de Catalunya de Barcelona. És un espectacle basat en la investigació de la Universitat Politècnica de Barcelona que ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes ideades per l'arquitecte per col·locar-se a les 18 torres de la Basílica. La investigació l'ha encapçalada el director de la Càtedra Gaudí, que és Galdric Santana.
6: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
1: Està previst que d'aquí entre 10 i 12 anys es comencin a instal·lar aquestes campanes ideades per Gaudí a les torres de la façana del Naixement. El concert d'aquest dijous és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Chieri. L'ha interpretat la Filarmònica Orquestra sota la direcció de Marin Aslop.
7: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
8: A Ciutat de Mèxic ha començat el Mundial de Futbol, el dia que el Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB i quan l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. El Mundial de Futbol, el partit inaugural, ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65, Raúl Jiménez, un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10. Hi ha hagut 3 expulsats.

0: Parlem del Barça de bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: Ha patit el Barça de bàsquet, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
2: Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
0: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Resultat final 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife, 36 punts l'australià i 14 al brasiler, i la contra del Barça, 19 punts de Vesely i 16 de Foll. El Barça ha competit però ha estat fluix en defensa. Així ho explicava l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
3: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 en aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
0: Aquest divendres a les 8, la penya farà el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, al 3CAT Info.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
1: 3CAT Info.
0: Altres arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. Tres temporades. No s'incorpora fins al juliol. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
5: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
0: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position, conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella, amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Àlex Riveras, amb l'Aston Martin, setè. El pilot Ferrari Miquel Molina sortirà des de la dotzena posició de la grella.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès a les semifinals. En fa la valoració Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat, com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
0: Ha mort un dels creadors de la Lliga ACB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de l'ACB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. El Girona ha fitxat l'alè pivot eslové de 26 anys, Elias Kunz, que firma per un any i arriba procedent del Torun de la Lliga Polonesa. En parla el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
7: Bueno, creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Tiene mucha capacidad para vivir.

0: El campo es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro.
1: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona fa oficial que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les tres últimes temporades. En waterpolo, el Sabadell masculí anuncia les sortides de cinc jugadors, entre els quals Alberto Barroso, Òscar Asensio i Martín Famera. D'altra banda, el Catalunya Femení comunica sis baixes, entre altres la capitana Georgina Bellido, que es retira, i la internacional Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units.
2: 3CAT Info.
1: Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català de Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretària general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. El pivot de 29 anys, Eric Pérez, ve del Rivera Navarra, firma per 2 anys.
2: Són 6:15.

0: Ara són 2:15. Us estem destacant que Donald Trump ha suspès l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran. Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. Ara bé, la República Islàmica avisa que no ha pactat cap text amb Washington. I en aquest context, el Banc Central Europeu que puja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació que està provocant la guerra, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any. Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. Això segons la joieria, que les ha taxades per ordre de l'Audiència Nacional. Aquesta causa que afecta l'expresident espanyol ja està passant factura als socialistes. Coneixerem l'últim baròmetre del CIS. I també us explicarem que els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. I una altra notícia que, si poguéssim, no l'explicaríem. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. I parlarem en cultura de Miquel Barceló, que s'ha esplaiat com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys.
1: Esports.
0: Damià Aguilar.
2: Ha començat el Mundial de Futbol amb el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Barça de bàsquet guanya el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB contra el Tenerife, per tant, a una victòria de la final. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per la final de la Champions masculina de waterpolo. Es trobarà el Pro-Reco.
0: I ara sí, arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus. Aquesta calor ja s'intensificarà durant tot el cap de setmana. Ara passen 2:45, pendents una nit més dels Estats Units, que han suspès ara una nova onada d'atacs contra l'Iran. El president Trump diu que s'estan fent progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es podria signar un acord de pau. Ara bé, la República Islàmica també diu que no ha pactat cap text amb els Estats Units. Anem a Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha tornat a fer un gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons diu ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim. Trump ha fet aquest anunci.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents.

0: haurien d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Segons ha afegit, a través de la seva xarxa social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre les parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
2: Doncs bé, aquesta crisi energètica que estem tenint arran de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que per primer cop en gairebé 3 anys el Banc Central Europeu hagi apujat els tipus d'interès. Els ha situat ara al 2,25%. Per tant, les hipoteques, els crèdits seran ara una mica més cars. L'objectiu del BCE és intentar rebaixar aquesta inflació que està provocant el conflicte, tot i el risc també de frenar encara més l'economia de l'eurozona. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que ha estat una pujada de tipus suau, de 0,25 punts.
4: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
3: I arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
4: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
3: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilita així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica.
4: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
3: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és, sobretot, mantenir els preus a ratlla. Creu que cal actuar perquè la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2% que es fixa el mateix Banc Central.
2: Doncs bé, els experts pensen que aquesta baixada dels tipus, acordada pel Banc Central, el que està fent és marcar ja una tendència i que, per tant, n'hi haurà més. Robert Casajuana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
5: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada d'dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
2: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
6: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, doncs sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
2: I hi ha qui considera que aquesta pujada de tipus ha estat un error. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
7: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
2: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Situem-nos ara a Madrid. Les joies que van trobar en una caixa forta al despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que n'ha fet ara la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Camala, que està investigant el cas Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Un centenar de joies que, segons la taxació de la joieria, tenen un valor d'€1.300.000. Una valoració molt allunyada de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria Ansonera va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i també regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, polseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig després de la imputació de Rodríguez Zapatero.

0: pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares el març passat asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Aquest dijous han declarat davant el jutge que està investigant el cas i, segons els metges, les lesions que tenia aquest nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals. Els metges han confirmat que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Aquest divendres declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat després d'uns dies empresonada. I després d'aquesta notícia, que òbviament fa mal, una altra que també fa posar els pèls de punta, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat, atenció, un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos van rebre més de 1.760 denúncies, pràcticament 5 al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica. Es tracta d'una xacra greu, òbviament, perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, de les 220 persones maltractades que atesa els últims 5 anys, 3 quartes parts tenien demències lleus i la resta dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil de víctima és, sobretot, d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
2: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
1: Estem parlant que la meitat dels agressors són els fills o les filles d'aquestes persones grans. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Per tot això, l'entitat Alzheimer Catalunya ha demanat més recursos per reforçar la prevenció, especialment en els casos que es produeixen en l'entorn familiar. La llei catalana per reduir els obstacles judicials de l'eutanàsia ha passat el primer filtre al Congrés i comença ara la seva tramitació. 3 diputats del Parlament de Catalunya han defensat la iniciativa que va aprovar la cambra a l'abril per limitar els recursos que es poden presentar als tribunals i escurçar així els seus terminis. A Madrid, Dani Sanz de Aja.
3: Si dilluns el papa Lleó XIV es va pronunciar en contra de l'eutanàsia en el seu històric discurs al Congrés, este dijous la majoria de l'investidura ha votat a favor d'evitar que es puga allargar la seva aplicació. Han donat llum verda a tramitar una proposta del Parlament català per evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia. El que es tracta és d'agilitzar els recursos. Només es podran presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han explicat els diputats Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
4: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
5: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
6: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
3: PP i Vox han votat en contra argumentant que retallen garanties a persones que creuen que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer que els familiars d'un malalt tenen dret a demanar que s'ature la seva eutanàsia.
1: S'ha acabat la selectivitat després de 3 dies d'examen sense incidències. Segons el Departament de Recerca, tampoc s'ha detectat cap dispositiu electrònic en els controls aleatoris que s'han estat fent aquests dies. En l'última jornada s'ha fet l'examen de llengua catalana i literatura. Els estudiants han hagut d'analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar també varietats dialectals del català i respondre preguntes d'un text sobre microplàstics. Alguns han sortit tranquils de totes les proves, però d'altres, òbviament, han trobat més complicat la de matemàtiques, que es va fer dimecres, i la de matemàtiques aplicades a les ciències socials d'aquest dijous. Amb la selectivitat acabada, per tant, els estudiants ara ja miren cap al 23 de juny, que és quan sortiran els resultats.
7: Tothom juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
8: Tu què volies fer?
7: ADE.
9: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CELE me l'esperava més complicada.
10: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
11: Jo crec que bé. Espero que el meu esforç s'hagi vist reflectit. Ara m'he tret un pes de sobre, fins les notes també.
1: Aquest any aquesta selectivitat ha tornat a tenir rècord de matriculats amb més de 45.000 estudiants.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar.
8: entén.

0: entendre.
1: I ara us comentem que l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i que està perjudicant seriosament

0: companyies i també els professionals de les arts escèniques pels nens i els joves, i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mengual és president de la TTP, demana responsabilitats.
1: La responsabilitat de solucionar el tema, nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
0: Ells reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei a la situació també està en joc la continuïtat d'un model educatiu en què la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. I el nucli de Tartara o a la Noguera, veïns i ajuntaments han fet una crida a famílies amb nens per poder salvar l'escola del poble. En els darrers 5 anys el centre ha perdut la meitat dels alumnes i si no n'arriben de nous haurà de tancar. Lleida, Júlia Albacar.
2: Este curs l'escola de Tartareu ha tingut 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. Tot i que hi haurà infants que començaran al centre l'any que ve, la viabilitat de l'escola perilla si no hi arriben famílies noves. Recentment, al poble s'han rehabilitat 4 habitatges que es lloguen per un preu d'entre 300 i 400 euros. Sentim l'alcaldessa, Lídia Ver, que fa una crida a famílies amb canalla perquè hi vagin a viure, i una veïna, la Inés Palou, que fa 15 anys que va marxar de Badalona per anar a viure.
3: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor.
4: Si no donem opció a que vinguin noves famílies, nouvinguts, arribar un moment que estarem en una situació crítica on l'escola s'haurà de tancar.
2: El nucli de Tartareu pertany al municipi de les Avellanes i Santa Linya, té 100 habitants i està situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la Noguera.
0: El temps. Que ens explica Néstor Gómez.
5: Temps molt estable aquest divendres arreu del país, amb cel pràcticament serè de cap a cap. Només de bon matí trobarem núvols cap a la Costa Daurada, també punts de l'àrea del Delta de l'Ebre de poca importància i de ràpida tendència a dissipar-se. Ens quedaran algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran el cel. No tindrem un cel blau d'aquells d'hivern, però sí una miqueta blanquinós. I les nuvolades, les núvols, que poden créixer durant la tarda, no tindran energia, de tal manera que els veurem sobre a les muntanyes, preferentment del Pirineu Oriental, però sense deixar precipitacions. Avui de pluges no se n'esperen. I el que sí que podem esperar és una miqueta més de calor. Les temperatures dia rere dia aniran pujant. Avui les màximes poden assolir valors de 31-32 graus a les comarques de Girona, també a punts de la Catalunya Central, i les més altes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 32-33 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, potser diumenge a la tarda amb algun ruixat i una calor que anirà més. Màximes que ja de cara a diumenge podran tocar fàcilment la xifra dels 35 graus als punts més càlids del país.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2:45, s'han arxivat la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Súria l'any 2023. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
7: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els 3 geòlegs d'una 30 anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis.
0: I a Tarragona, el jurat popular declara culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Ricard Buigas.
8: La portaveu del jurat popular ho ha relatat amb aquestes paraules.
9: El jurado considera probado que Mohamed, Amina y el menor ya enjuiciado se dirigieron a la señora Olga María López del Castillo para conseguir el propósito de hacerse con el dinero que pudiera haber en el establecimiento. En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a dispararle en la cabeza a corta distancia.
8: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal ha considerat que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però Rosalà exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisada

0: perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Per l'home, sol·licita 25 anys de presó per l'assassinat de la treballadora, 14 anys per l'assassinat en grau de temptativa per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 pertinença d'armes. És una pena similar a la que demana per a la dona. L'acusació particular ha fet les mateixes peticions. El menor, que també va participar en els fets, ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per a sentència.
1: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà aquest divendres la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. Serà entre les 9 i les 12 del matí als 3 centres de la multinacional nipona aquí a Catalunya. El referèndum s'havia de votar aquest dijous, però s'ha posposat, com diem, perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, són 16 menys dels que es van dir al principi. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat, ara sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft ha plantejat un ERO que afectaria 51 treballadors a Barcelona, això és el 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fons de dins de l'empresa han explicat que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i també les mesures d'acompanyament.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La magistrada del Tribunal de Justícia de Catalunya ha acordat la llibertat amb mesures cautelars per al productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra. Aquest productor, responsable de BNC Produccions, havia estat denunciat per 3 dones, una per violació i les altres 2 per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars, com ara l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i també la retirada del passaport. El jove Teatre Regina, referent dels espectacles per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre'l. Marta Vives.
3: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i del país i en català. Mariona Campos n'és la directora.
4: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
3: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
4: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
3: El jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
1: Miquel Barceló s'esplaia ara com a gravador en una exposició inèdita que ha fet a la Galeria de Barcelona Artur Ramon Art. Aquesta mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí aquí a Barcelona durant els últims 15 anys al taller del mestre gravador Joan Roma. Entre les peces que hi ha, criatures marines, hi ha verdures, paisatges africans i fins i tot també hi ha un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats provisats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
5: Aquestes lletres ferits són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
1: Penseu que Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. A l'Artur Ramon ho farà ara fins a l'octubre.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
1: I ara és el moment d'anar cap als esports.
2: Esports.
1: Amb el Damià Aguilar.
6: Al Mundial de Futbol, el partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Resultat final, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Han marcat el 8 de la primera part Julián Andrés Quiñones, que juga a la Lliga de l'Aràbia Saudita, i el 65 Raúl Jiménez, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Ha debutat amb Mèxic el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo. Declaracions a DAZN.
7: Bien, muy especial, la verdad, increíble la sensación. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta, me iré dando cuenta.
6: Els sud-africans han acabat amb 9 jugadors i els mexicans amb 10, per 3 expulsats. El Barça de bàsquet ha patit, però és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Nicola Provítola.
8: Ellos también lo van a sentir. Es un viaje largo ahora, un poco incómodo, pero bueno. Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea. No podemos irnos de esto, no podemos creernos que ya estamos en la final.
6: Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife, resultat final de 97-89, amb Mills i Marcelinho inconmensurables per l'equip de les Canàries, 36 punts l'australià i 14 el brasiler, i, per contra, 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa. El Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha explicat l'Ernest Macià a la transmissió digital de Catalunya Ràdio.
9: El Palau respira tranquil, respira ample, perquè el Barça posarà el 2-0 d'aquesta sèrie. 30 segons pel final, recordeu, dissabte, en directe al Tot Gira, a les 8 també us explicarem si el Barça passa o no passa a la final de la Lliga ACB.
6: L'eliminatòria que ara se'n va a les Canàries. I aquest divendres a les 8, la Penya, que fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'hi ha classificat després d'eliminar el campió Ferencváros als penals. Al final del partit, empat a 9. El porter Unai Aguirre, amb aquestes declaracions, al 3CAT Info.
10: Doncs mira, crec que al final l'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte hem ficat un gol d'home a més que ens estava costant una barbaritat. La meva sensació és que no atacàvem i hem ficat un gol d'home a més i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells.
6: Els mariners s'enfrontaran dissabte al Prorreco italià, que s'ha desfet d'Olympiacos per 19-13. Tenim el nostre company David Ubach d'enviat especial a Malta.
2: 3CAT Info.
6: Més arguments esportius d'aquest dijous. El Real Madrid anuncia el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. 3 temporades. A la concentració de la selecció espanyola de futbol als Estats Units, Lamine Yamal, el davanter del Barça, ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El col·legiat somali, vetat per Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa, n'ha informat la UEFA. El circuit de Catalunya i el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3 amb el nostre company Oriol Rodríguez. Fernando Alonso, el pilot d'Aston Martin, ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
11: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
6: A les 24 hores de Le Mans, el BMW Dorsal 15 s'endú la pole position conduït per Dries Van Thor. Entre els catalans, el més ben classificat és Dani Juncadella amb el Genesis, que sortirà des de la sisena posició, i Alex Riveras ho farà setè amb l'Aston Martin. El pilot Ferrari Miquel Molina ho farà des de la dotzena posició. El Barça d'handbol ha viatjat a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions. Dissabte, els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès en les semifinals. Ludovic Fàbregas, el Tot Costa de Catalunya Catalunya Ràdio.
12: Sabem que l'Albor és un molt bon equip, s'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, en una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats, deixar a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
6: Ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la CB. La seva carrera va començar com a entrenador del Barça de bàsquet. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma anuncia el segon fitxatge per la temporada que ve, el pivot de 29 anys, Eric Pérez, procedent del Ribera Navarra. Signa per 2 anys i 1.400 esportistes participaran aquest cap de setmana a Tarragona al Campionat d'Europa de Triatló, que acollirà les categories elit paralímpic i grups d'edat i atorgarà punts de classificació per als Jocs Olímpics.
13: Senyors, bon dia. Són les 6.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a Sant Pere de Ribes, 7 a Viella i 10 a Fornells de la Selva. Nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat en un principi d'acord, que es podria firmar demà, diu, o demà passat.
1: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iranià l'avala, Trump ha respost, entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. El portaveu d'exteriors sí que admet les negociacions, però nega cap acord. De fet, l'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. I els que sí que confien en l'acord són els mercats, perquè les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut 5 dòlars. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem també la revolta dels grups d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, a partir de les 9 del matí. I parlant d'immigrants...
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sin cementerios, sin lápidas.
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el seu viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts al Mediterrani. Amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpula parlarem també d'acollida i d'identitat. I això just avui que entra en vigor aquesta nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. Avui en parlarem a partir de les 9. I a partir de les 10... Ja que aquesta setmana ha sigut la setmana de la selectivitat, ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, en funció de què hem d'escollir què estudiar, de les oportunitats laborals, dels diners o del que ens apassiona. A partir de les 10 ens compartiran les seves experiències Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. I a les 11...
4: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant...
0: Entrevistarem a Joan Dausà, que avui estrena aquest tema que sentim. Papi, posa-la al disc en col·laboració amb Mamaduixa.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. Julieta, Julieta, Julieta,
1: amb la teva germaneta. Valentina, porta-lo, crele.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. En Pol Forada, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Llegim al periòdico que la Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó maltractat. El departament considera que no van actuar a temps. S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressat a l'UCI, però també els centres on prèviament s'havia visitat el nen, Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor.
0: I a Brussel·les.
3: A París, França, organitza una conferència amb representants de la societat civil

0: civil d'Israel i de Palestina que defensen la solució dels dos estats. Se celebra coincidint amb el primer aniversari del reconeixement de l'estat de Palestina per part de 10 països europeus.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
0: Doncs més enllà de l'Orient Mitjà, l'administració Trump ha presentat un recurs contra l'ordre judicial que exigia retirar el nom de Trump del Kennedy Center. Es considera que per posar-lo ho hauria hagut d'autoritzar el Congrés. Des del retorn del president a la Casa Blanca, recordem, aquest centre artístic ha estat en el punt de mira dels intents de Trump per controlar-lo.
1: I amb què dinaran, mentrestant, a la Xina?
0: A Corea del Sud, la justícia ha condemnat a 30 anys de presó l'expresident Yoon Suk-yeol per haver ordenat el 2024 la llei marcial que retallava els drets civils als ciutadans i donava poders extra als militars. Tot plegat per contrarrestar el partit opositor, que aleshores tenia majoria al Parlament i que el president considerava que estava al servei de Corea del Nord.
2: Avui és divendres 12 de juny, fa fresca encara aquesta hora. Tenim 4 graus a Esterri d'Àneu, 12 graus a l'Espluga de Francolí i sí que hi ha una tramuntana una mica reescalfada que bufa a l'Empordà, ha fet pujar la temperatura fins als 21 graus a Llançà. Avui hi ha 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona, desapareixeran ràpid, avui s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura ja pujarà. S'arribarà a valors de 30-34 graus a la majoria de comarques de l'interior, encara 26-27 a la costa. Demà també sol a tot arreu, màximes de 30-35 graus a gairebé tot arreu, una miqueta més fins i tot a les comarques. Marques de Ponent, diumenge continua pujant la temperatura amb algun ruixet de tarda al Pirineu.
1: Avui a l'hora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia!
3: Bon dia!
1: Com esteu?
3: Bé, divendres.
1: Energia pel divendres.
4: Sí.
1: Cap de setmana cap allà dalt?
4: Sí.
1: Ah, mira.
4: Farà bon temps.
1: Estàs per aquí, tu, Sílvia?
3: Jo cap allà baix.
1: Allà baix. Els nens
3: país
1: allà...
3: País Valencià, País Valencià.
1: Al País Valencià vas?
3: Sí, sí.
1: On vas?
3: A un poble que es diu Benasau.
1: Benasau. I què hi ha a Benasau?
3: Doncs la meva família política.
1: Ah, ja. No sé si dir-te de poc cap de setmana o que passi ràpid. Això depèn de la família.
3: Ah, bé, bé.
1: Després, fora d'antena, ja m'ho acabaràs d'explicar. Doncs els Estats Units suspenen la nova onada d'atacs contra l'Iran que tenien prevista i anuncien que s'està a punt de firmar un acord de pau.
5: Les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text, però Donald Trump dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
1: Washington, Oriol Serra.
6: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
7: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
6: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Donald Trump de suspendre l'atac a l'Iran.
8: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre, després que el dirigent nord-americà avancés la possibilitat d'un acord imminent entre Washington i Teheran. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga aquesta hora al voltant dels 89 dòlars, gairebé 5 dòlars menys que abans que Trump anunciés que cancel·lés l'operació militar a l'Orient Mitjà.
1: I el Banc Central Europeu apuja atenció als tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys.
5: Ho ha fet un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com ha defensat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
9: La decisió correcta era apujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
1: Els experts creuen que la baixada dels tipus d'interès acordada amb el Banc Central Europeu marca un canvi de tendència.
8: I adverteixen que n'hi haurà més. Robert Casajoan és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
10: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
8: Per això hi ha qui considera que la pujada de tipus no és la política monetària adequada. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
11: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica

0: que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
1: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
2: Avui en parlem també en temps d'àgora. A partir de les 9 ens acompanyarà Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la UB. I avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
3: Es reforçarà el control fronterer, s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho desitgin també puguin construir a l'estranger centres de deportació.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
4: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants, que s'acaba el 30 de juny.
1: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la presidenta de la taula del tercer sector.
5: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
1: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits presenta molts problemes. A més, diuen, la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic de les administracions.
2: I el Papa Lleó XIV reclama, des de Gran Canària, vies segures per afrontar la tragèdia migratòria.
3: Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, el pontífex ha fet una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la crisi.
6: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
3: El Papa també ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
7: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños.
3: Lleó XIV ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària davant de 50.000 fidels.
2: I per primera vegada, en una dècada, baixa el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, un 4% menys que el 2024.
1: L'informe anual de l'ACNUR, l'agència de l'ONU per als refugiats, també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa a algunes zones on el conflicte continua, com el Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina, portaveu de l'entitat, adverteix que per molts tornen perquè el país on han anat a parar estaven encara pitjor.
8: Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
1: L'entitat avisa que encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest any que poden haver implicat el desplaçament, entre d'altres, 1 milió de libanesos o 3 milions d'iranians.
2: I nit tranquil·la, Belfast, després de 2 dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès.
3: Diversos grups de persones es van reunir ahir a la nit a la capital d'Irlanda del Nord, però es van acabar dispersant sense problemes. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny.
2: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
9: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
10: Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
9: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques. Quim Olivares, des de Belfast, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I les joies trobades en una caixa forta, en aquell despatx de José Luis Rodríguez Zapatero, tenen, atenció, un valor d'1.300.000 euros.
1: És la taxació que ha fet la joieria en Sorena, petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
11: Es tracta d'un centenar

0: de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que estarien entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que la UDEF va fer del despatx de Zapatero el 19 de maig passat, i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'expresident espanyol Sonsoles Espinosa i a regals de viatges. El jutge va ordenar l'anàlisi de les joies per determinar la seva naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i la data aproximada de fabricació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral.
2: Això és el que recull l'últim baròmetre del CIS, que dona la pitjor estimació de vot pels socialistes des del juliol del 2025.
3: Segons el centre d'estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts del PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició amb una lleugera reculada i sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa dues dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí a 20 segons seran les 6 i 16. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
4: Bon dia.
1: La Conselleria de Salut ha expedientat, ha sancionat també diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. Ho detalla en aquest cas el periòdico. El departament considera que no van actuar a temps.
5: S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressant a l'UCI, però també als altres centres que l'havien visitat, el CAP Roger de Flors, Sant Pau i Sant Joan de Déu, que va activar el protocol per violència infantil. La Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu han presentat al·legacions. Tot plegat coincideix amb la declaració dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron, que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van comparèixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó preventiva i la mare en llibertat.
1: I el govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu en què la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys.
6: La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes per als responsables de grans plantacions de marihuana amb penes que poden arribar als 9 anys.
7: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
8: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
7: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La llei catalana per a reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a tramitar-se al Congrés.
9: Només el PP i Vox han votat en contra de la norma que va sortir del Parlament de Catalunya i limitarà els recursos judicials de familiars o entitats ultraconservadores.
10: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
11: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
12: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
13: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
10: PP i Vox consideren que així s'eliminin garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys.
5: L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica.
14: Els Mossos van registrar l'any passat més de 1.760 denúncies. Es tracta d'una xacra greu perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadona és psicòloga forense a Alzheimer Catalunya.
15: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança.

0: casa o fins i tot al cuidador principal.
1: De fet, la meitat dels agressors són els fills. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 10 minuts seran 6:45 del matí. S'acaba la selectivitat després de 3 dies d'exàmens. Les notes el 23 de juny.
3: No hi ha hagut incidències, segons el Departament d'Universitats, ni tampoc s'han trobat dispositius per copiar en els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. Ahir els estudiants van fer l'examen de llengua catalana i literatura, entre d'altres. Els van fer analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, i identificar varietats dialectals del català i respondre a preguntes d'un text sobre microplàstics. De moment, s'han tret un pes de sobre.
4: Tothom es juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
5: Tu què volies fer?
4: ADE.
6: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
7: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
2: I avui l'empresa SpaceX, del magnat Elon Musk, protagonitzarà el debut borsari més gran de la història, Jordi Canal.
8: És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars, tot i que només surt a borsa un 5% de les accions de la companyia, que barreja coets, satèl·lits o intel·ligència artificial. Això li dona un valor total d'1,75 bilions. Hi ha experts i analistes que consideren que la valoració és massa elevada perquè el gruix dels negocis de SpaceX són deficitaris, però compta amb la figura de Musk i dels seus projectes de viatges i transport espacial, de colonitzar Mart o d'instal·lar centres de dades a l'espai com atractius que han disparat la demanda d'accions. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
9: És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració i, per tant, qui estigui aquí està comprant el concepte Elon Musk.
2: Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio. I, finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà avui la proposta sobre els acomiadaments de la companyia.
10: El referèndum s'havia de votar ahir, però s'ha ajornat perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat.
2: I l'empresa de videojocs Ubisoft planteja un ERO que afecti a 51 treballadors de Barcelona, el 28% de la plantilla.
11: Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa expliquen que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve.
2: Ara són les 6:21, tres cançons, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
2: La primera.

0: Avui arrenca el Cabró Rock a Vic. Aquest cap de setmana s'hi esperen 58.000 persones en l'edició, que serà la més multitudinària. Entre els artistes, La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Grasses, que faran el seu últim concert a casa, a Osona.
1: La segona.
0: Ariana Grande carrega contra la Casa Blanca per utilitzar un fragment de la seva cançó Bye, adeu, en un vídeo TikTok. En la publicació es veu com agents d'immigració de l'ICE detenen diverses persones. Ella ha demanat que no s'utilitzi la seva música contra aquesta, ha dit, bàrbara i humana tonteria, mentre que la Casa Blanca diu que el que és inhumà és que immigrants il·legals matin americans innocents.
1: I la tercera.

0: I Olivia Rodrigo publica avui el disc, és el tercer àlbum de l'artista, segons la crítica, el més madur fins ara. Algunes de les cançons ja les va avançar la setmana passada al Primavera Sound a Barcelona, on, recordem, va actuar per sorpresa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Un èxit debut amb victòria al Mundial a casa seva.
2: D'aquesta manera celebraven la victòria els aficionats mexicans, 2-0 davant Sud-àfrica, en una cerimònia inaugural discreta. No hi ha hagut caps d'estat dels tres països organitzadors. Shakira, l'actriu Salma Hayek i el grup Maná han posat color a la festa inicial. No sabes cómo puede ser. No sabes cómo te soñar. Hi ha hagut protestes a la rodalia de l'estadi Azteca per reclamar al govern mesures pels 133.000 mexicans desapareguts. Però l'ambient dins l'estadi ha estat festiu. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
3: Es un estado emocional muy fuerte. Muy fuerte.

0: ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles, habla de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
1: S'ha acabat fa uns instants, Corea del Sud 2, Txèquia 1, Canadà-Bòsnia a les 9 de la nit, Estats Units-Paraguai a les 3 de la matinada, són els partits de la jornada d'avui.
2: I el Barça, una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet.
1: Dominen 2-0 la semifinal davant el Tenerife, amb una nova victòria per 97-89, el Joventut juga a València a les 8, segon partit de la semifinal després de perdre el primer. El partit el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT, mentre que l'Atlètic Barceloneta jugarà a la final de la Champions masculina de waterpolo.
2: Avui a partir de les 11 ens acompanyarà Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui, si no trobeu en l'arribada del cap de setmana motiu suficient per encarar el divendres, us proposo com a motiu per llevar-vos celebrar un dia internacional. Ja sabeu que hi ha un dia internacional per cada cosa i avui, 12 de juny, resulta que és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Per iniciativa de l'Organització Internacional del Treball, s'assenyala aquesta data per denunciar l'explotació laboral que encara pateixen milions de nens arreu del món i exigir el seu dret a l'educació, a la salut i a una infància digna. I què podem fer per commemorar aquest dia des de la nostra petita i humil vida privilegiada? Doncs, per exemple, prenent la decisió ferma de no comprar mai més cap producte de cap empresa que tingui denúncies per treball infantil per no controlar correctament la seva cadena de subministre, que, per cert, són bastantes i bastant grans i bastant fàcils de trobar. Decathlon, Inditex o Nestlé, per exemple, són tres de les més citades per Amnistia Internacional.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
6: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
7: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajesalcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
10: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
11: Bateria, escenògraf i il·luminador. Marc Salicru, l'home que ho fa tot a Catalunya.
12: Quin és el teu superpoder?
13: Sí, deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder pensar en diverses coses a la vegada. Però això també és el que em matarà algun dia, segur.
14: L'altre barri, amb Blai Mercè.
9: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui cançons d'artistes que han caigut de l'escenari.
1: Sí, perquè avui que ens visita Joan Dausà, que recordem que va patir un accident quan es va llançar al públic durant un concert i ningú el va agafar, repassem alguns artistes a qui l'escenari els hi ha jugat una mala passada, com per exemple Joaquín Sabina. Va tenir una greu caiguda el 12 de febrer del 2020 al Within Center de Madrid. El músic es va precipitar al fossat des d'una alçada de gairebé 2 metres just el dia del seu 71è aniversari durant un concert conjunt amb Joan Manuel Serrat. Me da igual.
0: En Vaquerizo també va caure, no?
1: Home, va caure. De fet, jo crec que és una de les més recents. Evidentment, el cantant de Nancy's Rubias va caure de l'escenari, segur que recordeu les imatges, mentre actuava en una plataforma giratòria al Festival Hortelària, celebrat a Càceres. L'accident va provocar que se suspengués el concert i Vaquerizo va estar recuperant-se durant moltes setmanes.

la megaestrella del pop Lady Gaga també va caure de l'escenari. De fet, no ho va fer sola. El 17 d'octubre, a Las Vegas, la cantant va fer pujar a l'escenari un seguidor anomenat Jack. En un moment d'eufòria, el jove la va aixecar, va perdre l'equilibri i tots dos van caure de l'escenari cap al públic. Afortunadament, no hi va haver ferits greus. Lady Gaga va continuar el concert amb normalitat i es va prendre la situació amb humor.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El president dels Estats Units, Donald Trump, dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Assegura que ha arribat a un gran acord amb l'Iran i anticipa que es firmarà a Europa molt aviat.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: T'agradarà avisar, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
0: I els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump de suspendre l'atac de l'Iran.
3: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma.
0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor.
1: S'acceleren les expulsions d'immigrants i els redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
0: Justament des de les Canàries, el papa demana a la Unió Europea...
4: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
3: El Papa Lleó XIV avui serà a Tenerife, la darrera etapa del seu viatge a Espanya, i mantindrà una trobada amb migrants.
0: I nit tranquil·la a Belfast, després de 2 dies de violència racista instigada per l'extrema dreta.
1: La policia havia reforçat el seu desplegament sobre el terreny. Ryan Henderson, sotscap de policia.
5: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
0: Ho analitzarem avui a l'Àgora amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i també amb Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I les joies confiscades a Zapatero durant l'escorcoll tenen un valor d'1,3 milions d'euros.
3: La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura, mentrestant els socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
0: La Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
1: Ho detalla aquest matí el periòdico. El departament considera que no van actuar a temps.
0: I el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana.
3: L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures.
0: SpaceX i Elon Musk debuta avui a la borsa amb una valoració rècord.
1: Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial.
0: I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català.
3: Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
0: Ara repassem les portades de la premsa del dia d'avui. Avui, per primer cop en molts dies, amb molts més noms propis que no només el nom del Papa Lleó.
6: Sí, comparteix protagonisme amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i Talara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no es fa ressò en portada de la visita de Lleó XIV a les Canàries. El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico, un augment que asfixia a les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo. Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial el jutge, que ha autoritzat Lucó a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedient a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I per acabar, el rei de les portades d'avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i El País, instantània de Shakira a L'Ara i El Mundo.
0: Avui a Guardiola de Berguedà es desperten amb 8 graus, al migdia arribaran els 27, i a Cabanes, a l'Alt Empordà, en tenen 20, amb màxima prevista de 33. I és que a partir d'avui ja tindrem una altra vegada les temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui ja passarem dels 30 graus a moltes comarques de l'interior i es podria

0: Rivals 33 a Ponent, a l'interior de l'Ebre i fins i tot a l'Empordà. Aquí a l'Empordà està bufant una tramuntana una mica reescalfada. I els quatre bancs de núvols baixos que hi ara mateix es desfaran ràpid. Per tant, tant avui com demà s'imposarà el sol a tot arreu. Diumenge, com a molt, hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
1: I després que es fes oficial el fitxatge de Mourinho com a entrenador del Real Madrid, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
2: Bon dia, Catalunya. Torna José Mourinho i torna a la festa. Els culers estem d'enhorabona, perquè el nostre gran rival pateix una barcelonitis aguda que espanta. A falta d'un projecte esportiu engrescador, Florentino Pérez ha decidit que per sobreviure ha de fitxar tots els jugadors que interessin al Barça. Paral·lelament, el president del Madrid ha repescat un home que va expulsar del club fa només 10 anys i que té l'estrany mèrit d'haver aconseguit menys títols que la majoria dels seus antecessors. Torna Mourinho i, evidentment, els merengues es passaran el dia parlant dels àrbitres, cosa que només fan quan perden. Davant la calma racionalista del nostre Hansi Flick, Mourinho aportarà l'espectacle, les llàgrimes i, com que segones parts mai foren bones, les derrotes.

0: I aquests dies repassem cançons del Mundial. Avui amb aquest We Are The Champions, un clàssic en moltes celebracions d'èxits esportius. Robert Prat.
1: De fet, el We Are The Champions va esdevenir en un himne icònic arran del Mundial de Futbol del 1994 que es va disputar als Estats Units. A partir d'aquí es va convertir en un himne generacional just després de ser adoptat com la cançó del Mundial del 94, tot i que la cançó oficial era Glorieland de Daryl Hall. El We Are The Champions era fins aleshores una cançó que Freddie Mercury havia fet el 1977 per recrear l'ambient als estadis de futbol i l'ha fet pensant en el Manchester United. Va ser la cançó de l'únic Mundial de Futbol que s'ha disputat fins ara als Estats Units. Va servir perquè el soccer masculí comencés a ser seguit pels Yankees. Al Mundial del 94, Brasil va acabar sent campiona del món per quart cop després de guanyar Itàlia els penals. Roberto Baggio, amb un penal llançat als núvols, va ser una de les imatges d'aquell Mundial.

0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ui, doncs he de dir-te que hem tingut alguns problemes amb la Sílvia Solanes a l'hora de llegir la premsa digital. Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
2: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
1: No ho sé?
2: Sí, correcte.
1: A veure,
2: sí,
1: on
2: sí.
1: Som, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Qui? Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat?
2: Ara.
1: Ara sí?
2: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz.
1: T'estàs agafant el micro.
2: T'estic agafant el
1: però
2: micro.
1: Però posa't el teu, no et
3: preocupis. Però torna el teu.
1: Ah, ho has de veure.
2: És que si no, no ho veig.
1: Avui una premsa digital compartida amb les Solanes, que sempre
2: bé.
1: És un plaer.
2: Sí,
1: I tant. La ràdio, això, té aquestes coses.
0: I avui on són festes?
1: Doncs mira, comença la Festa Major de la Marina a Barcelona. Home. A les 6 de la tarda hi haurà la tabalada amb els diables.
0: Plor, sí.
1: I qui més? I saps què hi haurà, també?
0: No ho sé.
1: Una gaspatxada popular.
0: Ah,
1: a tu t'agrada el gaspatxo.
0: Jo avui aniré al pregó de Badia del Vallès.
1: Ah, sí.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I a la seta... fan un pregó... És molt interessant el pregó d'avui perquè hi ha un jutge del Constitucional i un jutge del Suprem que van néixer a Badia i fan el pregó junts.
1: Conjunt, eh?
0: Sí, sí.
1: Interessant. Ja ens explicaràs com
0: va,
1: doncs.
0: Matías i el senyor Moralo.
1: En tot cas, si voleu anar a la Festa Major de la Marina, a les 7 de la tarda hi haurà el pregó de Festa Major, en aquest cas a càrrec dels Diables del Port pels seus 30 anys de trajectòria, i a 2:15 de la tarda concert coral.
0: Molt bé. Badia.
1: Però si voleu veure, serà tota la plaça de la Marina, vale. I si voleu anar a Badia a veure el Ricard Ostrell, doncs escolta,
0: també. No, el Ricard Ostrell no, el senyor Moralo i el senyor Matías.
1: Potser també ets un bon am perquè vagin al pregó de Festa Major.
0: No, jo estaré allà entre la gent donant suport, aplaudint, escoltant...
1: Venir a veure.
0: La història de dues persones que han vist créixer una zona, una ciutat ara ja com Badia.
1: Que té el seu també, pobres.
0: Bueno, ara què vols dir si té el seu?
1: Home, que tenen els problemes amb la Miana allà a Badia, pobra, sí, que porta molts anys amb aquest problema.
0: És una ciutat que l'han aixecat als barris, hi ha una força veïnal
1: brutal.
0: Això
1: sí, això sí.
0: És un exemple, és un exemple. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs Rosalía, que ha reaparegut a Boston després de la cancel·lació dels concerts de Miami i Orlando per una emergència familiar. Ha sortit a l'escenari a donar les gràcies als fans per entendre-la, però que les persones estimades ha dit són les primeres. Ha afegit que quan passa alguna cosa inesperada i dolorosa pot ser difícil seguir endavant, però que creu de veritat que fer això, que prioritzar els éssers estimats, és el que realment val la pena.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Lluís Martínez. El seu gendre és brasiler i després de 7 mesos ha pogut obtenir un número d'identificació d'estranger, un NIE. Ara, per disposar de la targeta física, ha d'anar a una comissaria perquè quedi constància de les seves empremtes dactilars, però li està resultant impossible trobar alguna hora disponible. El Lluís assegura que no en troben enlloc i lamenta que aquest greuge se suma al fet d'haver estat més de mig any esperant per poder regularitzar la seva situació administrativa.
7: No hi ha hores ni dates, ni res, absolutament. Però això sí, el que sí que ens trobem arreu són contactes d'empreses que ens hi hem de pagar perquè tinguin hores de visita. Ells sí tenen hores de visita pagant, però l'usuari de peu no.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui hem de començar destacant la baixada del preu del petroli després que ahir Donald Trump donés per acabar de la guerra a l'Iran. Aquesta hora el barril de Brent, el cru de referència a Europa, se situa en 89 euros, 5 dòlars menys que abans que Trump aturés els atacs. El cost del West Texas Intermediate, el petroli extret dels Estats Units, baixa un 3%. A l'espera de la resposta de l'Iran, els mercats reaccionen amb optimisme. A l'Àsia, els parquets creixen amb força. A Seül, la borsa puja més d'un 8%, a Tòquio un 4% i a Hong Kong i Xangai, un 2%. Als Estats Units, ahir el Nasdaq i el Dow Jones van créixer un 3 i un 2%, respectivament. I a Europa, ahir les borses van tancar abans de l'anunci, però van fer-ho en verd. L'IBEX va guanyar un 0,80% i frega els 18.300 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Novetat de les últimes hores, els Estats Units asseguren que estan a punt de firmar un acord de pau amb l'Iran.
4: I per això diuen han suspès l'onada d'atacs que tenien prevista. Ara bé, les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text. De fet, Donald Trump, però, dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
3: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
4: I ha afegit que l'acord de pau amb l'Iran s'està treballant amb els països àrabs i musulmans i també n'és coneixedor Israel. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que l'acord inclou eliminar l'urani enriquit per l'Iran, limitar la producció de míssils balístics i el final del suport a grups armats a la regió de l'Orient Mitjà.
12: Avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
4: Es reforçarà el control de fronteres i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat també que els països que ho desitgin puguin construir a l'estranger centres de deportació. També s'endureixen les condicions per aconseguir l'estatus de refugiats. En aquest sentit, s'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil a persones, per exemple, de l'Índia, Colòmbia o el Marroc. La normativa preveu també repartir l'acollida entre tots els països comunitaris, però si un país no ho accepta, haurà de pagar 20.000 euros per persona que rebutgi, uns diners que aniran a ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants.
12: Justament hem sabut que per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món.
4: Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, això és un 4% menys que el 2024, ho diu l'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, que també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món, un descens que s'explica sobretot per l'augment dels que van decidir tornar a casa. Alguns en zones fins i tot de conflicte, com el Congo, Síria o l'Afganistan, perquè diuen el país on han anat a parar encara estaven pitjor.
12: I entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants.
4: Un procés que s'acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
13: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
4: Les entitats també aleguen que el sistema

0: cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
1: D'altra banda, ja se sap el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que ha fet la joieria ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol. Són un centenar de joies i es van localitzar al despatx des del Zapatero després de l'escorcoll de l'UDEF. La seva secretària en va atribuir l'origen a regals de viatge i també herències de la seva dona.
1: Més notícies. Una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic alerten la FIFA dels perills que pot comportar per als futbolistes les altes temperatures amb què es jugaran alguns partits del Mundial, Montse Poblet.
3: Els protocols de la FIFA només contemplen fer pauses o suspendre els partits quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, perquè ens entenguem, termòmetres a 45 graus i una humitat de com a mínim el 20%. La investigadora de l'IS Global, Ivana Sivajanovic, és una de les expertes que ha firmat la carta enviada a la Federació Internacional de Futbol perquè ho reconsideri.
4: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
3: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Continuen sense trobar el menor que va desaparèixer ahir al vespre a Roses, quan anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells.
2: El vehicle s'ha trobat aquest dijous a la tarda bolcat en una platja de Pals, al Baix Empordà, des que es va comunicar la desaparició. Es va activar un intens dispositiu de recerca.
1: Girona, Maria Rovira.
5: La moto aquàtica la va localitzar la policia local de Pals, bolcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, a Roses. La recerca es va fer durant tot el dia en un intens dispositiu per terra, mar i aire, i es van anar ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, també van participar efectius de les policies locals, Mossos, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en un grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres cap a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació la porta ara la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria l'any 2023.
2: El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat imprevisible.
1: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
6: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els tres geòlegs d'una trentena d'anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis. Des de Súria, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I cultural, pintor mallorquí Miquel Barceló exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys.
7: La mostra s'ha estrenat aquest dijous a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art, que reuneix una trentena de gravats amb motius molt variats, des de criatures marines fins a paisatges africans i fins i tot un autorretrat. Per Barceló, el gravat és una taula de proves, diu.
8: Aquestes lletres ferits són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
7: Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. L'Artur Ramon ho farà fins a l'octubre.
1: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, ha estat detingut avui a Sevilla per una suposada agressió sexual.
7: El cantant va actuar dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona, on va interpretar el tema Lo Siento al costat d'un cor infantil. De moment no han transcendit detalls sobre els fets que afecten el cantant, que va començar la carrera musical publicant cançons en plataformes digitals el 2013.
1: I qui ha quedat en llibertat amb mesures cautelars és el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra.
7: El productor responsable de BNC Producció Produccions havia estat denunciat per tres dones,

0: una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars com l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i la retirada de passaport.
1: Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl.
0: A la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i en l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients. Igor Cortadellas és creador de l'espectacle i ha explicat com 3CAT va fer servir per primera vegada a Europa la tecnologia Cinema Live en directe a la televisió per la producció del senyal internacional.
2: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
1: I parlem de teatre, en concret del Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per al públic infantil i juvenil des del 1988.
0: Sí, perquè baixa el teló després que la propietat de l'edifici del carrer Seneca de Barcelona hagi decidit vendre'l.
1: Marta Vives.
3: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Seneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
4: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
3: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
5: Mèxic guanya 2-0 a Sud-àfrica, inauguració del Mundial de Futbol. El Barça només una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar el Tenerife, mentre que el Joventut juga avui a València. José Mourinho firma pel Madrid per les 3 pròximes temporades.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
6: No acapararan portades ni massa línies en els mitjans perquè elles no són en els Estats Units disputant cap mundial. Però la selecció femenina afganesa de futbol torna a aixafar la gespa en partits internacionals. Des que els talibans van tornar al poder en Afganistan l'any 2021, les dones han tingut prohibit, entre moltes altres coses, fer esport. Per això moltes esportistes se van amagar i van fugir del seu país, vivint fora uns últims anys molt complicats. La Federació Afganesa no reconeix la seva selecció femenina de futbol, però des de l'exili i amb reconeixement de la FIFA, el combinat femení afganès s'ha establert en Auckland, Nova Zelanda, on ara disputa diversos partits. Són 23 futbolistes que volen seguir reconstruint la seva selecció i la normalitat de les seues vides. 23 dones, 23 heroïnes.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 20 graus a la ciutat de Barcelona, 20 graus a Figueres, aquí l'Empordà està bufant una mica de tramuntana reescalfada, que contrasten amb els 11 graus que hi ha a Tornabous, a l'Urgell, o els 7 graus de Martinet, a la Cerdanya. Ara mateix tenim 4 núvols baixos al Camp de Tarragona, que aniran desfent-se. Avui s'imposarà el sol a tot arreu i ja pujarà la temperatura, fins a valors de 33-34 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre, i també podrien arribar unes xifres semblants en alguns llocs de l'Empordà, per culpa d'aquesta tramuntana. Demà continuarà pujant el termòmetre, màximes de 30-35 graus a pràcticament tota Catalunya i diumenge continuarà fent més calor, però també hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
9: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
13: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
14: Yo me he hecho 50 clientes en un día.

0: 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
1: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
0: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
1: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
2: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia de una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
1: Lorena Ros, cineasta.
3: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
1: Solidaris.
4: Amb Mercè Folch.
1: Vides als marges.
4: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A 8:45 obrirem l'aura analitzant els atacs racistes a famílies immigrants de Belfast. L'extrema dreta ha aprofitat l'apunyalament d'un home per part d'un refugiat sudanès per atiar el foc contra les comunitats estrangeres. En parlarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i amb el catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardós.
6: I també parlarem d'inseguretat a Barcelona després que el govern hagi reclamat una reforma del Codi Penal per endurir penes per tinença d'armes i grans plantacions de marihuana.
5: A 10:15 ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. En funció de què s'ha d'escollir, què cal estudiar? Dels diners, de les oportunitats laborals o de la passió?
6: I a les 11, entrevista Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
8: Ahir a temes pendents vam parlar amb un senyor canari que assegura que es diu Pedri i que és l'encarregat d'acompanyar el papa durant la seva visita a les Canàries.
9: Sí, vostè, sí, com es diu?
10: Estamos acompañando papa. Pedri.
8: Pedri. Ah, vostè, Pedri. Vostè és Pedri?
10: Bueno, pero no, pero Pedri, pero no soy el jugador de Barça, el otro Pedri, yo soy el otro Pedri, soy su tío, el tío de Pedri.
8: El tío de Pedri.
10: Yo, pues me llamo Pedri, Pedri, Pedri,
8: sí, ja ho...
10: Pedri me llamo.
8: Sí, ja ho hem entès. Ens han dit que vostè acompanyarà el papa durant la seva visita, deixi parlar, durant la seva visita per les Canàries, eh?
10: Sí, bueno, què faran?
8: Què visitarà?
10: Bueno, tenemos una visita de las cosas de lo más típico de la zona.
11: ¡Esto es que los plátanos!
10: Hay una... Perdón, perdón, que me ha venido aquí un plátano.
8: Hay está arribando el papa ahora mateix, ¿eh? Está arribando.
10: ¿Lo estáis viendo? ¡Está llegando, papa!
8: Está llegando a la base aérea de...
9: ¡Está perdiendo!
8: De Gando.
10: Papa, papa, vete para allí.
8: Está en el puerto de Gando, ¿no? Què li regalarà? Què li regalarà? Perquè encara no li he fet cap regal.
10: Em va regalar una xancleta.
8: Una xancleta.
10: Una xancleta. Una bona xancleta, papa.
8: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
7: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
12: És un bon dia per seguir-li la pista a la Màriam Barghouti, una periodista palestina que fa una feina imprescindible des de Cisjordània, però que aquest mes és a Barcelona fent una residència. Vaig ser a la primera xerrada que ha organitzat i m'encanta perquè va fer servir l'espai per donar veu a una altra història menys explicada que la seva. Ha convidat la periodista Zeynep Saleh, que cobreix el conflicte al Sudan. I entre altres coses van parlar, doncs, com a les eleccions occidentals sembla que es decideixi quines vides importen i quines no. I vaig pensar que la sororitat és més forta quan no té fronteres.
7: I el segon, la Maria Nicolau.
13: Sastres valents, ha arribat l'hora. Avui és un bon dia per començar a entrenar amb el drap. Jo ahir, dues d'un sol cop. No és pas la meva millor marca, però estem tot just al principi de la temporada. Ja hi haurà temps per batre rècords. No s'hi valen retalls de fil massa fi, dels de netejar vidres, perquè aquests no pesen i no agafen prou velocitat. Tampoc funcionen els que són gaire molsuts. Les mosques se les saben totes. Draps amunt i sense pietat. Hey, I'm pretty fly for a white guy.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja és divendres i el dia comença encara amb una mica de fresca, però sembla que tindrem un cap de setmana de sol i de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui al migdia la temperatura ja pujarà fins als 33 o 34 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya, i avui també a l'Empordà i zones pròximes es podria disparar força la temperatura per una tramuntana reescalfada que ja està bufant a aquesta hora. Demà dissabte farà sol i més calor, i diumenge continuarà pujant la temperatura. Diumenge, això sí, hi haurà alguna tempesta de tarda al Pirineu.
0: Tot això després d'un nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran, i ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat a principi a un principi d'acord que es podria firmar demà o demà passat.
2: It'll be soon, maybe this weekend.
3: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iranià l'avala, Trump ha respost que entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. Un portaveu d'exterior sí que admet les negociacions, però nega cap acord. De fet, l'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. El que sí que confien en l'acord són els mercats per això. Les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut per sota dels 89 dòlars. No estava tan baix des de principis del mes de març. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem la revolta dels subs d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana i ho farem avui amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, i amb el nostre enviat especial també a Belfast. I parlant d'immigrants...
4: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts al Mediterrani. Això just avui que entra en vigor la nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, Corea del Sud ha guanyat 2-1 contra la República Txeca. Això després de la inauguració d'ahir al vespre. El partit inaugural, Mèxic va superar 2-0 a Sud-àfrica. Avui a les 9 del vespre, Canadà, Bòsnia. I a la propera matinada, Estats Units, Paraguai. Tot això avui que a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. El sol ha sortit a les 6:12 minuts i a la Fuliola l'Urgell es pondrà a les 9:31 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Amb Sílvia Sonales, amb Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Tancat.
7: Donald Trump ha anunciat que ha suspès l'onada d'atacs contra l'Iran, una ofensiva que assegura que tenia prevista per aquesta nit. Tot plegat perquè el president nord-americà dona per fet l'acord que assegura que es podria signar aviat. El cas és que el règim dels ayatolars, però no ho ha confirmat.
0: Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
8: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Optimisme.
1: Els mercats, tot i que no és ni de bon tros, el primer cop que Trump anuncia un acord a l'Orient Mitjà, el preu del petroli ha arribat aquesta nit a nivells de l'inici de la guerra, des del 5 de març, que no es pagava com ara per sota dels 89 dòlars.
10: També les borses asiàtiques a aquesta hora han arrencat amb guanys clars aquest divendres. De fet, Wall Street ahir ja va pujar amb força el tram final de la sessió després de les paraules del president nord-americà.
0: N'hi haurà més.
7: De pujades dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu, els experts creuen que la pujada d'ahir fins al 2,25% marca un canvi de tendència. Hi ha qui considera que no és la política monetària adequada. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
11: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació. És una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics
0: s'endureix.
6: Avui entren en vigor les noves polítiques migratòries de la Unió Europea. Se'n reforça el control fronterer, es recolliran moltes més dades dels extracomunitaris o s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. També s'obre la porta a que els països que ho vulguin puguin construir a l'estranger centres de deportació segons el model de Meloni Albània.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Estirada d'orelles.
10: Del papalló 14, la gestió que es fa de la immigració des d'Europa. Ho ha dit des de les Canàries, una de les fronteres més tràgiques dels últims anys.
4: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
7: El Pontífex va acabar la jornada d'ahir a Gran Canària amb una missa multitudinària davant de 50.000 persones. Avui va a Tenerife, on es trobarà precisament amb immigrants i entitats que els acullen. Al migdia, acte de comiat amb els Reis i a primera hora de la tarda agafa un avió per tornar a Roma.
0: Nit tranquil·la.
6: A Belfast, després de dos dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'agressió amb arma blanca d'un refugiat sudanès.
0: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
13: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
14: Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
13: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques. Quim Olivares, des de Belfast, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sancionats.
10: La Conselleria de Salut ha expedientat i ha posat una multa de 6.000 euros a diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. El departament considera que no van actuar a temps. Ho explica avui el periòdico.
7: La multa és per l'Hospital Vall d'Hebron, que va acabar aplicant el protocol de maltractament infantil on el nadó va ingressar a l'UCI, però també els altres centres que l'havien visitat, el Cap Roger de Flors, Sant Pau i Sant Joan de Déu. El govern considera que, tot i les proves, hi va haver una discriminació positiva perquè la mare era infermera.
6: Els metges del Vall d'Hebron van compareixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de compareixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare en llibertat.
0: Canvis legislatius.
10: És el que proposa el govern per combatre l'augment dels incidents amb armes de foc a Catalunya aquests últims mesos. Ho demana i proposa que s'endureixin les penes contra la tinença d'armes i el tràfic de marihuana.
15: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
16: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
15: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En llibertat.
7: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, després de ser detingut per una suposada agressió sexual. El cantant va actuar dimarts a l'estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona.
6: També ha quedat en llibertat amb mesures cautelars el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir després de la denúncia de tres dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual.
0: Multiplica per 26.
10: La taxació final de les joies que la policia va trobar a la caixa forta del despatx de l'expresident espanyol Zapatero és de 1,3 milions d'euros. En un inici, el seu advocat havia parlat de com a màxim 50.000 euros. Ara la clau serà determinar l'origen de les joies, com i quan van arribar a mans de Zapatero i si van ser declarades correctes.
7: Fins ara, l'entorn de Zapatero ha assegurat que formen part d'una herència de la dona i de regals de viatge. La legislació espanyola estableix que a partir de 120.000 euros, si no es declaren correctament, ja és delicte fiscal.
0: en picat.
6: Les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral. L'últim 6 dona als socialistes la pitjor estimació de vot de l'últim any.
0: Ha de girar el Robert.
17: Segons el centre d'estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts al PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició, amb una lleugera reculada, i Sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa dues dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Debut històric.
10: Avui, Elon Musk i la seva empresa SpaceX en borsa serà la sortida als mercats més gran de la història. Es posaran a la venda menys d'un 5% de les accions, però ho faran per 75.000 milions de dòlars. Els experts pensen, això sí, que és una valoració que està una mica inflada. Jaume Puig, director general de GBC Gaesco.
18: Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. Jo el que et diria és que sí, potser és una compra més de cor que de cap, però sobretot és una compra de la visió de l'Elon Musk. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això diria que el risc és molt gran.
0: 30 anys de presó.
7: A Corea del Sud, la justícia ha condemnat l'expresident Yoon Suk-yeol per haver ordenat el 2024 la llei marcial que retallava drets civils als ciutadans i donava poders extra als militars. Tot plegat per contrarrestar el partit opositor que tenia majoria al Parlament i que el president acusava d'estar al servei de Corea del Nord.
0: 0,006%.
6: Segueix el recompte i el frec a frec després de les eleccions presidencials de diumenge passat al Perú. S'han comptat ja més del 98% dels vots i la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, avantatge per 6 mil·lèsimes, Roberto Sánchez.
10: La diferència equival a 1.207 vots. Més enllà del que queda d'escrutini, també s'ha de revisar 1.600 actes que ja han estat impugnades.
0: Es tramita.
7: La llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a caminar al Congrés, només s'han oposat el PP i Vox.
0: Dani Sánchez, a Madrid.
19: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
20: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
21: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
22: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
19: PP i Vox consideren que així s'eliminen garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Votarà avui.
6: La plantilla de Nissan a Catalunya, la proposta sobre els acomiadaments de la companyia, el referèndum s'havia de votar ahir, però es va ajornar perquè els sindicats tinguessin més temps per resoldre dubtes. En última proposta, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials.
0: Segueix la cerca.
10: Del menor que va desaparèixer abans d'ahir a Roses quan anava amb moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb la resta del grup. La moto es va trobar, de fet, ahir a la tarda, bolcada en una platja de Pals, al Baix Empordà.
0: Gravats inèdits.
7: Del pintor mallorquí Miquel Barceló, que exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys. Es poden veure a la galeria barcelonina Artur Ramon Art.
23: El gravat té una part molt tècnica, no?, de control, però també hi ha una part molt maca d'improvisació i d'accident, no?, i és el que provoco, intento.
7: L'exposició es podrà veure fins a l'octubre.
0: Arrenca. Sí.
6: El Cabró Rock a Vic. Aquest cap de setmana s'hi esperen 58.000 persones, l'edició més multitudinària. Entre els artistes, La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Grasses, que faran el seu últim concert a casa, a Osona.
0: I primera baixada.
10: De les falles del Pirineu, que enceten avui temporada, amb la baixada a Durro, a la vall d'Avui.
24: Bon dia, la jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, seguida dels grups intermedis i dels adults a les 11, amb una retransmissió de TV3 en directe. Carme Xalà, fallaire i organitzadora.
25: La nostra principal novetat és comptar amb la presència del programa de TV3, Som Únics, de l'Espartac Peran, que vindran a gravar un programa especial i això ens suposa un impuls molt important.
24: Les falles continuaran les pròximes setmanes en diversos pobles del Pirineu, repartits en 63 poblacions de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra. Des de Durro, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, inaugurat.
26: El Mundial de Futbol amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
27: Es un estado emocional muy fuerte. Muy fuerte ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte en pases fáciles, habla de que de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
0: Inaugurat, a punt.
26: El Barça de classificar-se per a la final de la Lliga de Bàsquet. Nova victòria blaugrana davant el Tenerife 97-89. La Pro Vítola, jugador blaugrana.
1: Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea.
26: Avui València Joventut a les 8. Mourinho oficialment entrenador del Madrid per 3 temporades.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 12 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Kaeli amb 2,940 kg a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Horace quan faltaven 3 minuts per les 12 del migdia a casa seva, al barri de l'Eixample de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 11 graus a Santa Maria d'Oló, 12 a la Granada i 15 a Cornellà. Carreteres, Clàudia Serra.
9: Sense incidències destacades, hi ha, això sí, punts amb lentitud habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona. Ronda de Dalt, densitat de Trinitat a Horta i litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
8: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, moltes de les parades al Trambesòs de Barcelona es quedaran aquest estiu sense servei.
11: Entre el 3 de juliol i el 13 de setembre es tallaran parcialment les línies T4, T5 i T6 per canviar el traçat del tramvia al sector de Glòries. Els treballs també preveuen el desdoblament d'un tram que ara funciona en via única.
12: Així no hi haurà circulació entre les parades de Verdaguer i el Maresme ni entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. En aquest últim tram, les parades de Glòries i Can Jaume Andreu seguiran sense funcionar fins a la primavera de l'any vinent.
8: Més notícies. Un estudi avalua que els creueristes representen el 2,5% del total del turisme diari a Barcelona.
11: I conclou que el turisme de creuers no explica la pressió turística de la ciutat.
8: Joan Garcia.
28: És un estudi fet per la Universitat de Girona per encàrrec del port i les empreses de creuers. Afegeix que els creueristes superen el 5% del total de visitants només 32 dies. Un dels autors del treball, Josep Maria Espinet, n'extreu aquesta conclusió.
29: Amb els números que hem obtingut de l'estudi, el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística.
28: El port ha presentat aquestes dades a l'Ajuntament de Barcelona després que l'alcalde Jaume Collboni digués que vol desincentivar els creuers d'escala apujant-los la taxa turística. Joan García, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
8: Al Berguedà, detingudes dues persones relacionades amb la mort de l'home trobat al pantà de la Baells.
12: Les detencions s'han produït aquesta setmana i aquest dijous les persones acusades han visitat el pis amb els Mossos i els jutges on vivien.
11: El cos el van trobar fa vora 2 mesos al pantà. Ho llegim al Regió 7.
8: I a Osona han denunciat un conductor novell per circular begut i a 196 km per hora a la C-17.
12: Concretament a Malla, el noi de 19 anys va donar una taxa de 0,66 mil·lígrams per litre d'aire expirat.
11: Això és 5 cops més del permès en els conductors novells.
8: I cultura. El jove Teatre Regina, referent dels espectadors per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre el Marta Vivas.
30: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
31: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
30: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nules i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
32: El dia en què guanyes la Lliga de Bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui, per primer cop en molts dies, tenen molts més noms que no només el del Papa Lleó, comparteix protagonisme amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex Pro sí que és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants. I de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu cap a la resta de diaris, menys El País, que no es fa ressò en portada de la visita de Lleó 14 a les Canàries. El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punts dels tipus d'interès per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico, un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo. Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros. I encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I per acabar, el rei de les portades d'avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i El Mundo. Instantània de Shakira a l'Ara i El Mundo.
7: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: El 12 de novembre del 1928.
7: I el número de la sort, el...
13: 9.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, el periple de Zaire al Mundial del 74. Maiol Roger, bon dia.
14: Bon dia. La selecció de Zaire, l'actual República Democràtica del Congo, va ser la primera selecció subsahariana en participar en un Mundial de Futbol. Va ser a l'Alemanya del 74 i els anomenats Lleopards venien de proclamar-se campions d'Àfrica, però viatjaven sota una forta pressió del dictador del país, Mobutu Sese Seko, que havia invertit molts diners en el futbol per blanquejar el seu règim i no acceptava una altra cosa que bons resultats. Oh, Zaire, no els hi va tocar un bon grup, eh? Escòcia, Jugoslàvia, Brasil... En el primer partit, contra Escòcia, van caure dignament per 2-0. Però el dictador els va anunciar que no pagaria als jugadors els diners que els havia promès. Després es van negar gairebé a jugar contra Jugoslàvia i van perdre 9-0, la segona golejada més gran de la història dels Mundials. I aquí Mobutu Sese Seko els va enviar un ultimàtum. Si perdien contra Brasil per més de 3 gols, no podrien tornar a casa o serien executats. Brasil venia de ser campiona mundial, havia de guanyar per passar a les eliminatòries i al minut 80... Brasil feia el 3-0, límit exacte marcat pel dictador. Els 10 minuts que restaven van ser una agonia pels jugadors de Zaire i sota la pressió de la pena de mort va arribar un moment icònic. En una falta a favor del Brasil, molt a prop de la porteria africana, l'àrbitre xiula i un dels jugadors de Zaire surt disparat de la barrera i xuta la pilota, fent esclatar de riure tot l'estadi.
15: Una acció muy curiosa, muy peculiar, esperando la selección brasileña a efectuar ese remate, ese saque de falta.
14: Una jugada que durant anys s'ha repetit fent-ne mofa, ja que es pensava que el jugador no en tenia ni idea de futbol. Anys després, els protagonistes van revelar que va ser un acte de desesperació deliberat per perdre temps i poder evitar un gol que els causaria la pena de mort. El resultat definitiu va ser 3-0 i els primers jugadors de la història subsaharians van poder tornar a casa sense honors, acabant en l'oblit, però salvant la vida gràcies a la jugada més surrealista de la història dels Mundials.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: augmenta porositat i temperatura alhora. I la resposta era estufa. Estufar implica augmentar de volum, fer-se menys atapeït, més porós. I la funció d'una estufa és fer pujar la temperatura ambiental. Acabem la setmana amb un Enigmàrius colombòfil. Crear trames de coloms a Barcelona. De 7 lletres. Crear trames de coloms a Barcelona. 7 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, quan falten 5 minuts per arribar al punt de 2:15 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la inauguració del Mundial de Futbol.
1: Jo crec que la cerimònia d'inauguració del Mundial de Futbol de nit va estar pensada i feta pels mateixos que van fer la del Bernabéu del Papa. En la retransmissió de Televisió Espanyola, per exemple, van escriure México amb jota i Sud-àfrica en lloc de Sud-àfrica. I els comentaristes donaven ganes de cremar la tele. De veres que no puc entendre que en el segle XXI es puguen cometre tants errors audiovisuals en algo tan important i tan esperat com un Mundial de Futbol.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada del Mundial, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula El peor equipo del mundo.
6: Inspirada en fets reals i narrada com un conte còmic i entranyable, i seguim la història real de la selecció de Samoa americana. L'equip que va patir la pitjor derrota de la història del Mundial el 2001 en un partit contra Austràlia en què va encaixar 31 gols. I la cosa no va anar millor, sembla. Molt interessant veure-hi l'actor Michael Fassbender en la pell del seu entrenador. El peor equipo del mundo es pot veure a Disney Plus o de lloguer a Prime Video, entre d'altres.
10: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
17: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
18: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
19: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
20: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
21: Avui dia pot ser però estiu, però hivern, però camp, però ciutat, però allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
23: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
24: Citroën.
25: Consulta citroen.es.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
33: Bon dia al Mundial.
14: Avui he somiat sobre el Mundial de Futbol que guanyaria una selecció que no ha guanyat mai.
34: Però venga, va, home, sisplau.
0: Ha! El Mundial de Futbol és el protagonista del dia perquè ahir se'n va disputar el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica amb victòria pels locals per 2-0 i aquesta matinada mateix hem pogut gaudir d'un apassionant Corea del Sud 2, República Txeca 1. I aquest serà el Mundial més llarg de la història. Això vol dir que hauran passat bons partits, hi haurà bons partits, però...
35: No.
0: N'hi haurà d'altres.
35: Noto ironia en el teu comentari, però jo, francament, Ricard, no puc esperar més per veure el Canadà, Bòsnia i Herzegovina aquesta
0: Ricard,
35: nit.
0: Ricard Torquemada, què tal? Bon dia.
35: Què tal? Bona nit. Jo me'n vaig a dormir ara perquè m'he llevat per veure el Corea del Sud, República Txeca.
0: Normal. Però tu mires aquesta mena de partits, de veritat?
35: Vols més per la teva nòmina?
0: Què?
35: Compta amb CaixaBank. Domiciliar la teva nòmina a CaixaBank i guanya una Smart TV de Samsung o un ingrés net a compte de fins a 250 euros. La caixa!
0: Sí, bueno, si poguessis parar de fer això, sí, estem fent la TNT. Si tu admires aquests partits de seleccions de tercer o quart nivell.
35: Evidentment que me'ls miro, Ricard, jo, i qualsevol amant del futbol, que té apuntats a la seva agenda
0: partits. Per exemple, partits com?
35: Jordània Argèlia, Haití-Escòcia, Irak-Senegal...
0: Irak-Senegal m'interessa molt, sí.
35: Clar, Cap Verde, Aràbia Saudita...
0: Però escolta, una cosa, tu què hi veus en aquests partits? Perquè moltes vegades els jugadors no els coneix ningú. Aquí no passarien de la tercera divisió.
35: No hi estic d'acord. Per exemple, aquesta mateixa matinada amb Corea del Sud ha debutat Kim Park-ing, sí. Un defensa que troba espais lliures al terreny de joc i allà es queda fins al minut 90.
0: Kim Park-ing.
35: Sí, també destacaria a Senegal Mamadou Webo, un jugador expert en despistar el rival, en deixar-li un recadet. Sí,
0: estarem atents a aquest jugador, sorpresa. Ricard, gràcies.
35: A vosaltres. La caixa...
0: Són 8:15. I els mercats es creuen més que mai l'anunci de Donald Trump d'un pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
36: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be
0: Tot i que el règim dels ayatolars ha negat cap acord tancat, el barril de Brent es paga per sota dels $89, un preu a què no s'arribava des del mes de març. L'altre gran tema del dia és la immigració.
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: El Papa acaba avui el seu viatge a Tenerife, a Espanya, després d'aquestes crítiques a la passivitat d'Europa contra les morts al Mediterrani. Això el dia en què entra en vigor la nova legislació comunitària que endureix la policia migratòria, més controls d'entrada, més agilitat per les expulsions o la possibilitat de construir un centre d'internament d'estrangers en tercers països. En temps d'agora analitzarem la petició del govern per fer front a aquest augment dels incidents amb armes de foc també a Catalunya.
5: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
0: I el periódico avui explica que la Conselleria de Salut ha multat amb 6.000 euros diversos centres sanitaris pel cas del nadó maltractat suposadament pels seus pares. La sanció és per l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va ingressar a la UCI, però també per altres centres on es va atendre el nadó, el Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor. El govern considera que no van actuar a temps. I pel que fa als esports, Robert Prat?
14: Mèxic guanya 2-0 Sud-àfrica en la inauguració descafeinada del Mundial de Futbol. El Barça només una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar el Tenerife, i el Joventut juga avui a València. Mourinho firma pel Madrid per les tres pròximes temporades.
0: I pel que fa al temps, atenció, perquè avui tornen les temperatures ja d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui ja s'arribarà a valors per sobre els 30 graus a pràcticament tot l'interior, sobretot a Ponent, 33-34, i també a l'Empordà. Està bufant una tramuntana una mica càlida que ja ha fet pujar la temperatura per sobre els 20 graus, i avui al migdia podrien arribar en algunes zones de l'Empordà i zones pròximes al voltant dels 32 o 33. Compte que aquesta hora encara fa una mica de fresca. A les valls del Pirineu tenim temperatures per sota els 8 graus en alguns casos, i a molts llocs de l'interior per sota dels 12. Demà dissabte la temperatura seguirà pujant, diumenge encara una miqueta més, a Ponent podria arribar fins als 36 o 37 graus, amb sol tot el cap de setmana, potser diumenge algun ruixat de tarda, alguna tempesta al Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, amb els retards habituals. A l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, els trens circulen amb un retard de 10 minuts. També endarreriments d'un quart d'hora a l'R15 en els trens que van des de Reus cap a Barcelona, i de 5 minuts a l'R16 de Tortosa a Barcelona. I també hi ha demores en l'alta velocitat, en concret la B que ha sortit de Figueres a primera hora i que va cap a Madrid, circula amb un retard de 10 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat. Puntualitat a totes les línies.
0: I com tenim les carreteres? Sense incidències, Clàudia Serra?
9: Sí, hi ha això sí lentitud, eh? Els punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada a la capital, Ronda de Dalt, densitat de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aturades també a la P7, a Parets, en sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I aquesta l'obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui opinions diverses als editorials sobre els tipus d'interès.
12: Sí, el País es fixa en els riscos d'una pujada de tipus després que el Banc Central Europeu el situés al 2,25%.
13: El diari alerta que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
12: El Mundo, en canvi, justifica aquesta decisió del BCE, que es pren per frenar la inflació.
13: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
12: Per la seva part, l'ABC també defensa l'aposta del Banc Central Europeu per apujar els tipus i remarca que ha estat una decisió difícil.
13: Reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
12: Mentrestant, La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó 14 sobre la immigració al port del Guineguín, a Gran Canària.
13: El diari del grup Godó destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
12: I afegeix que el viatge del papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
13: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
12: Subratlla que el missatge del papa té especial importància perquè

0: es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, un pilar bàsic de la Unió Europea que ara està en perill amb l'auge de l'extrema dreta.
1: Canviant de tema, el periòdico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
0: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
3: Llegeix que a La Vanguardia, que els pediatres demanen més formació per abordar la diversitat de gènere que arriba a les consultes. Així podran donar una atenció més adequada basada en l'evidència científica i minvar el patiment del menor. A més de l'acompanyament, la primera fase pot consistir en un bloqueig puberal per aturar el desenvolupament i l'adolescent i l'equip mèdic guanyin temps en la presa de decisions i després ja s'inicien els tractaments hormonals. Segons dades de seguiment a Holanda, publicades per col·laboradors de la revista mèdica de Lancet, el 98% dels adolescents que comencen el tractament hormonal d'afirmació, el mantenen a l'edat adulta.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
8: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui se l'ha jugat?
10: Un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per risc alt d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta a la mitjanit en punt. Ho veiem al diari.es, que recull que la decisió ha generat polèmica per part d'ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
2: Què té èxit?
11: La segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV, detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc i Top Manta assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu la zona de Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i té com a objectiu no només ser una carrera, sinó que la gent sigui al carrer per denunciar els discursos d'odi.
2: La notícia que cridarà l'atenció als fans dels dinosaures.
10: Sí, s'ha subhastat a París. La primera bossa de mà feta amb pell de tiranosaurus rex. Concretament s'ha elaborat amb el col·làgen del fèmur d'un dinosaure que van trobar a Montana, als Estats Units, ara fa 25 anys. Va sortir per un preu mínim de $500,000, però finalment no es va vendre perquè les ofertes eren, diuen des de la casa de subhastes, massa baixes. Ho veiem a Le Monde.
2: No només les cases de colònies posen el crit al cel.
11: L'Associació Professionals de Teatre per Tots els Públics alerta que la suspensió de sortides i activitats per part de les escoles fora de l'aula posa en risc l'accés dels infants a la cultura. Denuncien que ja hi ha 48 en funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que superarà els 34.000 euros. Ho recull el digital Cria.cat.
2: Mor la princesa de Tailàndia.
10: De 47 anys i després de passar gairebé 4 anys en coma, així ho ha informat el Palau Reial i ho recull la premsa internacional. A la princesa Pha la van hospitalitzar el desembre del 2022 després d'una sobtada pèrdua de consciència per problemes de cor.
2: I per què és notícia Salou?
11: Pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el diari Més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, i això sí, molt secretisme. Centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Marc Jurado i Lara García.
12: Ulls posats a Irlanda del Nord, el Belfast Telegraph explica la tranquil·litat d'aquesta darrera nit després de diverses nits d'aldarulls anti-immigració a Belfast. Tot i això, una casa a la zona de Shore Road va ser objecte d'un incendi provocat que la policia considera relacionat amb les tensions recents. Les autoritats mantenen un ampli desplegament policial i continuen investigant una onada d'atacs contra habitatges associats a immigrants arran d'un apunyalament atribuït a un home sudanès. I als Estats Units, el New York Times analitza les paraules de Trump, que està a punt de signar amb Teheran, diu, al final de la guerra, i titula, els atacs entre els Estats Units i l'Iran podrien obrir una nova fase perillosa del conflicte.
11: La premsa econòmica es fixa avui en la sortida en borsa de SpaceX per 75.000 milions de dòlars. Expansión diu que l'operació no només representa una fita per la companyia aeroespacial, sinó també un examen per la gana dels inversors cap a les grans apostes vinculades a la intel·ligència artificial. Cinco dies es recrea en el fet que Elon Musk serà la primera persona del món bilionària. L'operació banyarà en or un home que ja és el més ric del món. Mai una persona havia amassat tant poder a la història, escriu el diari. Afegeix que si gasta un milió de dòlars al dia, trigarà uns 2.740 anys en consumir el bilió. L'economista, en canvi, no dona per fet que la sortida en borsa de SpaceX serà la més gran de la història. Diu que el seu debut s'haurà de mesurar davant de la Saudi Aramco. Necessitarà pujar un mínim d'un 6% de la seva primera inversió bursària per superar els 1,87 bilions de dòlars que va aconseguir el gegant petrolier.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
13: Arrenca el Mundial més llarg i polèmic, subratlla el diari Ara, amb restriccions d'entrada als Estats Units, protestes a Mèxic pels desapareguts al país. Els Estats Units fan equilibris, la majoria dels jugadors de la selecció de futbol són crítics amb Donald Trump. A la cerimònia inaugural, a l'Estadi Azteca de Mèxic, no hi ha assistit ni la presidenta del país. Una cerimònia que ha reivindicat els pobles originaris, amb el grup Maná com a protagonista. Joan Golobart reclama a la seva columna de Vanguardia més futbol, menys negoci, critica passar de 32 a 48 seleccions, només per diners. El periòdico parla d'una cerimònia d'inauguració molt discreta i descafeinada, sense identitat i plena d'actuacions en playback. Mentre sonava la música a l'Azteca, la ciutat era plena de manifestants. L'Esport fa un visc al Mundial i el Mundo Deportivo parla del Mundial més gran de la història. El Marca diu que Bernardo Silva és a punt de fitxar pel Real Madrid.
2: I a la premsa del cor, les normes del casament de Taylor Swift. Elisenda Pineda.
14: Taylor Swift no permetrà als solters portar un acompanyant al seu casament. El casament de Taylor Swift, esclar. Això respon a un tema de privacitat. La cantant no es vol entaforar forasters a casa i a un tema pressupostari. Sorprèn descobrir que na Taylor no vol posar més coberts que els necessaris. Ella, que es podria pagar 300 casaments i un parell de comunions a Sant Miquel del Fai. Queda demostrat que Taylor Swift és més garrepa que el porter de Josep Lluís Núñez i que no se la salta un torero ni la conga de solters ensupits que acudiran a l'enllaç i hauran de seure a la taula dels nens.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
15: Felicitem la cantant Rosalén.
2: Rosalén?
15: Quants en deu fer, Rosalén?
2: Bueno, 38.
15: Una mica més.
2: 39.
15: Arriba als 40 anys.
2: 40, vaja.
15: També felicitem l'actor Mario Casas.
2: 42.
15: Doncs mira, igual que Rosalén, avui també celebra 40 anys. I acabem amb la cineasta Itziar Bollaín.
2: 65.
15: 59.
2: Anem passant. Santoral.
15: Avui és Sant Onofre, explica que va passar 60 anys al desert alimentant-se només de dàtils i aigua, imitant l'exemple de solitud de Joan Baptista. Considerava que aquest estil de vida era el més perfecte. Hi ha una llegenda inversemblant que lliga la recerca del Sant Grial. El seu nom és dels pocs que ens han arribat en llengua copta, successora de la llengua de l'Egipte dels faraons. A Catalunya hi ha 78 persones que es diuen Onofre.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 12 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
16: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
17: 12 de juny de 1976, concert històric dels Rolling Stones a Barcelona. El grup, creat el 1962, no havia tocat mai a l'Espanya franquista. Ara que Franco és mort, el jove promotor Gai Mercader els porta a la Monumental de Barcelona l'11 de juny del 76. 12.000 persones gairebé omplen la plaça de toros. A fora hi ha incidents i càrregues amb els Grisos, la policia de l'època. Els Stones entren a l'escenari mentre sona un pas doble, El Gato Montés, i se'n van amb els acords de la Santa Espina. Mick Jagger saluda el públic en català, Bona nit, Barcelona, i comença el concert amb Honky Tonk Women. És curiós llegir ara, 50 anys després, les crítiques molt irrespectuoses, molt, amb els Rolling Stones d'Albert Mallofré a La Vanguardia i de Jordi García Soler a l'Avui. Mallofré es queixa de les constants contorsions de Jagger. I García Soler acaba amb aquesta frase. És prou clar que els Rolling Stones ara ja són a les acaballes de la seva carrera artística. Era el 1976.

0: Avui és 12 de juny del 2026. És el 166è dia del calendari. Falten 9 dies per l'estiu, 12 per Sant Joan, 22 per la sortida del Tour de França a Barcelona. I així sona el dia d'avui.
1: Els sons del matí.

0: 3.000 euros, molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero.
1: No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Marc Jurado. Instigar.
3: Empenya a fer alguna cosa. S'empenyen els anys, passant els dies, però també es pot incitar algú a fer coses que d'entrada no faria. Qui està instigant els irlandesos del nord és l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. Després de dues nits de molta violència, aquesta ha estat tranquil·la.
2: Taxació.
3: Acció de taxar algú, especialment l'autoritat, fixar el preu de venda d'una mercaderia o l'import d'alguna cosa. Les darreres hores hem sabut que les joies trobades en una caixa forta al despatx de l'expresident Zapatero s'han taxat en 1.300.000 euros. Si ens hi fixem bé, és un valor 26 cops més alt del que va dir el seu entorn.
2: Fallaire.
3: Persona que amb una falla encesa a la mà pren part en certes festes, especialment les que es fan en alguns indrets del Pirineu pels vols de la Revetlla de Sant Joan. Precisament avui s'obre temporada amb la baixada de Durro a la vall d'avui. Els pròxims dies se'n faran en més de 60 pobles de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
2: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 6.000 euros.
4: És la multa amb què la Conselleria de Salut ha sancionat l'Hospital Vall d'Hebron per no haver actuat a temps en el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. Vall d'Hebron és l'hospital on el nadó va acabar ingressat a l'UCI, però el departament també ha expedientat altres centres que havia visitat com el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu.
2: 50%.
4: Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica.
2: 75.000 milions de dòlars.
4: És el que recaptarà SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, en la seva sortida en borsa avui. Serà el debut als mercats més gran de la història. Es posaran a la venda menys d'un 5% de les sancions. Els experts pensen que la valoració està inflada, però els inversors confien en Musk.
2: I veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig el Papa Lleó 14 en un port. Està mirant el mar i al costat hi té un ram de flors i al fons unes embarcacions. Està amb les mans entrecreuades pregant.
5: Està al port del Guineguina, Gran Canària, un dels punts claus de l'arribada de pasteres que arriben a l'arxipèlag des de les costes occidentals africanes. El Papa acaba el viatge avui amb accent social, accent humanitari, defensant la immigració i criticant tots aquells qui amb les seves decisions permeten la tragèdia. Només en 5 mesos, en els 5 mesos que portem de 2026, més de 1.300 persones han mort intentant arribar a Espanya per mar.
2: A la segona imatge veig també el Papa, però és una imatge a l'estadi olímpic de dimarts passat. Està sobre el Papa mòbil, un dels membres de seguretat aixeca un nen que deu tenir 5 o 6 anys i que té la cara a un pam del pontífex. Tots dos se somriuen i s'agafen les mans.
5: És una escena que s'ha repetit tantíssimes vegades en els diversos banys de masses dels últims dies. La particularitat d'aquesta fotografia és que l'ha penjada a les xarxes l'Emilio Morenati, que és Premi Pulitzer, és cap de fotografia de Associated Press i ha fet una crida per fer-la viral amb l'objectiu de trobar els pares del petit i regalar-los la fotografia.
2: I la tercera imatge del dia ens arriba des de França i veiem un parell de pancartes. En una s'hi veu el dibuix d'una nena i hi diu el nom i l'edat. 11 anys. I en l'altra s'hi llegeix alguna altra cosa. París Isabel Galí, què diu la pancarta?
6: Doncs hi diu disfuncionament o res contra lluitar. I és la crítica dels francesos contra un sistema judicial que no va saber protegir una nena d'11 anys de nom Liana d'un pederasta que és el principal sospitós de la seva mort. Ara se sap que una altra nena de 10 anys l'havia denunciat per múltiples violacions l'estiu passat, però que ni la gendarmeria ni la justícia van fer-hi res. El mateix president Macron ha hagut de rectificar i reconèixer que els mitjans dedicats a la justícia a França són insuficients. Hi ha 4 vegades menys fiscals que la mitjana europea.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: Ets una genocida del temps.
9: La millor hora del dia.
7: Real o fals? amb Marc Amorós.
2: 10 minuts seran les 8 del matí. Atenció a aquest titular que circula. Clonen un mateix ratolí de més de 1.200 vegades durant 20 anys en un estudi per esbrinar els límits de la clonació. Marc Amorós, bon dia.
10: Bon dia. La notícia diu que els resultats d'aquest estudi s'han fet públics ara. La investigació ha durat 20 anys. L'objectiu era descobrir quantes vegades es podia clonar un mateix animal. Doncs bé, els investigadors han clonat

0: Segons la notícia, el mateix en ratolí fins a la generació 58. Els animals clonats d'aquesta generació ja naixien, però no aconseguien sobreviure, diu l'estudi en les seves conclusions. Per arribar a la generació 58, els investigadors han fet més de 1.200 clonacions del mateix ratolí. Diu la notícia que la primera clonació d'aquest ratolí es va fer 9 anys després de la clonació de l'ovella d'oli, que tots recordarem, i l'última es va fer tot just l'any passat.
1: Això és real o fals?
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
4: L'emprenedoria i la innovació són claus en el futur professional de les noves generacions. Aquesta setmana, la Universitat CEU Abat Oliva ha estat la seu del CEU Emprende Summer Camp, una iniciativa que ha ofert als estudiants 3 dies per connectar amb l'ecosistema emprenedor. El programa ha inclòs visites a startups, espais de networking i xerrades inspiradores per apropar els participants a la realitat del món empresarial i innovador.
3: La gestió de projectes, el màrqueting digital, l'anàlisi de dades o l'experiència de l'usuari són claus en el món empresarial. Per això, amb els graus de les àrees d'empresa i màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva, avui et podràs certificar en aquestes competències. Demà dissenyaràs les estratègies empresarials. Canvia el teu present, crea el teu futur.
0: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que clonen un mateix ratolí de més de 1.200 vegades durant 20 anys en un estudi per esbrinar els límits de la clonació és una notícia real. L'estudi s'ha fet en una universitat del Japó, és tota una fita en el món de la biologia. La investigació ha mostrat que a mida que pujava el número de clonacions, les taxes de naixement anaven baixant i començaven a aparèixer alteracions genètiques cada cop més greus.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: Ara són les 7:52. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Donald Trump dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà.
5: Tot i que l'Iran avisa que no ha pactat cap text amb Washington, el president dels Estats Units anticipa que es firmarà a Europa molt aviat.
6: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
5: De moment, els mercats han reaccionat amb optimisme a la decisió de Trump de suspendre l'atac a l'Iran que tenien previst.
1: Entra en vigor el pacte europeu que endureix la política migratòria.
7: S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus podran construir a l'estranger centres de deportació.
1: I justament des de les Canàries, el papa demanava a la Unió Europea moure fitxa.
8: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
5: El papa Lleó XIV avui serà a Tenerife, la darrera etapa del seu viatge a Espanya, i mantindrà una trobada amb migrants.
1: I les joies confiscades a Zapatero tenen un valor d'1.3 milions d'euros.
7: Justament la causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Salut sanciona diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
5: Ho detalla aquest matí el periòdic. El departament considera que no van actuar a temps.
1: I el govern proposa endurir fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 anys el cultiu de marihuana.
7: L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures.
1: SpaceX d'Elon Musk debuta avui a la borsa amb una valoració rècord.
5: Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial.
1: I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català.
7: Poques gràcies, la Gussa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
9: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
10: Bon dia. Pel que fa al temps, comencem el dia en fresc encara a l'interior i temperatures molt més disparades a l'Empordà a causa d'una tramuntana escalfada que avui aquí pot fer pujar la temperatura fins als 32 o 33 graus. Aquí l'Empordà i zones pròximes. Els quatre núvols que hi ha ara mateix al Camp de Tarragona es desfaran ràpid i tant avui com el cap de setmana farà sol i més calor. Com a molt diumenge a la tarda podríem tenir alguna tempesta al Pirineu.
9: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, que ara un carril tenim carril tallat que complica la circulació a l'AP7, Clàudia Serra.
11: Sí, per una avaria hi ha un carril tallat a l'AP7, al Papiol, sentit Girona, precaució en aquest punt. I a aquesta hora destaquem també lentitud a l'AP7 a Mollet, sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17, i a la C-33 a la Llagosta, sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17 i la C-59. De fet, avui s'espera més

0: mobilitat del que és habitual en aquesta zona propera al circuit de Barcelona a Catalunya a Montmeló perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
2: A 8:45 obrirem l'àgora analitzant els atacs racistes a famílies immigrants de Belfast amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Quim Olivares, i el membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardos.
3: I també parlarem de la inseguretat a Barcelona.
2: A 11:15 ens plantejarem un nou dilema en funció de què s'ha d'escollir, què cal estudiar, dels diners, de les oportunitats laborals o de la passió.
3: I a 11:00, entrevista a Joan Dausà.
2: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
5: Manu Guix, bon dia!
6: Bon dia i bona hora, catalans!
5: Saps què ens ha passat avui, Manu, no?
7: Fortíssim, fortíssim.
5: Estàvem fent el programa.
7: Sí, estàvem fent el programa de ràdio.
5: S'ha acostat un home.
7: Sí.
5: Amb un objecte, l'ha deixat aquí darrere meu i ha marxat. I m'he girat i era una guineu.
7: Què?
6: Què vol dir?
5: Una guineu de plàstic, diguéssim.
7: Una guineu de plàstic,
5: però t'ho juro.
7: Però, escolta'm,
5: però és una guineu preciosa, eh?
7: La tenim a la redacció.
5: I ara ja l'hem agafat i la farem servir de la... Serà la nostra moreneta.
7: Però, escolta'm, jo et proposo un joc. Per què has penjat aquesta foto a l'Instagram?
5: Sí, sí.
7: Per què no li preguntem a la gent què vol dir aquest gest de que et deixin una guineu aquí als estudis de la ràdio?
6: Volen ser el teu amic?
7: Quin significat deu tenir això?
5: És més astuta la guineu, no, també? És
7: un... Home, la guineu al Petit Príncep és un paper importantíssim.
5: De trobar els camins cap a la vida.

0: confiarme.
1: Doncs mira, està bé.
2: No deixen guineus pels llocs, eh? Això és que sou bona gent.
3: Tu creus?
2: Sí. Sí, ja t'ho dic, com això és una prova d'amor.
3: Ai, que xulo.
1: Doncs a mi m'ha agradat molt el gest, però hem d'interpretar-lo.
3: Doncs escolta'm, que la gent es connecta al teu Instagram, que, jo què sé, que et segueixin i que comentin, tu.
1: Vale.
3: A veure què et diuen. Ja, anem a provar, anem a jugar amb els oients aquest matí.
2: Però és de peluix?
3: No, és de plàstic. És de plàstic com aquests impresos en 3D, saps aquests d'aquesta geomètrics?
1: Sí.
3: Aquestes figures geomètriques?
2: Sí.
3: Que deu fer ben bé mig metre, aquest guineu que ens han deixat.
1: La guineu del 12 de juny.
3: Sí. A veure què és el que ens diu la gent. Però ens
1: canvia la vida a partir d'ara, ja veuràs tu.
3: Ai, escolta, a mi em va molt bé, jo no vull que em canviï.
1: Sí. Anem a marcar el telèfon del Jordi.
3: Jordi!
2: Sí que et va bé, Canalia, sí, ho vam saber.
1: Sí?
2: Que
1: et va bé,
2: eh?
3: No, no, és que ja tenia poques per tot, mano.
2: Estàs entretingut, eh?
1: Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
4: Hola, bon dia.
1: Com va? Bé?
4: Molt bé.
1: Bueno.
3: Perfecte, Jordi.
1: Com, demà què faràs, demà, Jordi?
4: Demà?
1: Sí.
3: Ui.
4: Doncs demà al dematí anar a esmorzar amb un germà, per exemple.
1: Però demà és el teu aniversari, no?
4: Sí.
1: Ah.
4: Sí.
1: Faràs alguna cosa especial o no?
4: No sé. No tinc res previst.
3: Jordi, que truquem al matí de Catalunya Ràdio, que et volen desitjar uns feliços 60 anys, que t'estimen molt tota la família.
4: Ja ho penso, ja.
3: I et volen dedicar...
4: Ja us he conegut.
3: Escopinya d'oques grasses.
1: Dale, mano.
3: Camino perquè sí, m'omple el camí, no espero que em porti enlloc.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora hi ha cua a la Ronda de Dalt, Esplugues. Hi ha dos carrils tallats en aquest punt per un accident direcció Llobregat. Un altre accident afecta també aquest punt sentit Trinitat. En aquest cas hi ha un carril tallat. Per una avaria també hi ha un carril tallat a l'AP7, al Papiol, sentit Girona, que genera retencions. I a aquesta hora destaquem també lentitud a l'AP7, a Mollet, en sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17. De fet, avui s'espera més mobilitat del que és habitual en aquesta zona propera al circuit de Barcelona-Catalunya amb un meló perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1.
0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entre avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació. El Papa retreu la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar la tragèdia dels migrants. Des de Gran Canària també ha exigit el dret de les persones a viure dignament. Lleó 14 viatja avui a Tenerife, on es reunirà amb diversos migrants abans de tornar aquest vespre al Vaticà. El president dels Estats Units, Donald Trump, dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà, assegura que ha arribat a un gran acord amb l'Iran i anticipa que es firmarà a Europa molt aviat. Teheran avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu opta per apujar els tipus d'interès oficial per lluitar contra l'augment de la inflació. Els experts consideren que la decisió d'incrementar-los fins al 2,25% no avança un nou període de pujades persistents i continuades. Nit tranquil·la a Belfast després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó presumptament maltractat pels seus pares asseguren davant la jutge que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. El Departament de Salut sanciona multes de 6.000 euros diferents centres que van atendre el nadó per no haver actuat a temps. Steven Spielberg arriba als cinemes amb el Dia de la Revelació, una pel·lícula sobre extraterrestres i secrets governamentals. També s'estrena a la cartellera Pioneres Solo Querían Jugar. Olivia Rodrigo publica avui el seu nou treball, el qual em va avançar algunes cançons la setmana passada al Primavera Sound. També arriba un nou tema i videoclip de Joan Dausà i Mama Duixa amb el títol Papi, posa'l al disc.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits del grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9 del vespre, Canadà, Bòsnia-Herzegovina. El Barça de bàsquet guanya el Tenerife per 97-89. El segon partit de les semifinals de la Lliga CB i posa el 2-0 a la sèrie. Demà, primer matchball per als blaugranes per classificar-se per a la final. Avui, a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el seu play-off amb el València. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per a la final de demà de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià. Ahir va eliminar el Ferencváros hongarès.
0: El temps cada cop serà més estable i a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà solellat amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran, però la calor encara es mantindrà moderada amb valors de fins a 33 graus. La calor intensa arribarà durant el cap de setmana.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea. Es reforçarà el control fronterer i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho vulguin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Gàmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. S'habilita un protocol express per filtrar en un màxim de 3 mesos els migrants econòmics que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea. Per als que sí que passin aquest examen, la normativa preveu un mecanisme per repartir entre tots els països comunitaris l'acollida de refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, amb l'objectiu d'ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants.
0: El Papalleo 14 reclama des de Gran Canària vies segures per afrontar la tragèdia migratòria. Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, el pontífex ha fet una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la crisi.
5: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
0: El Papa també ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen perquè la dignitat humana, assegure, no té passaport.
6: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños.
0: Doncs bé, per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, un 4% menys que el 2024. L'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns dels quals a zones on el conflicte continua, com ara el Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barrachina, portaveu de l'entitat, adverteix que molts tornen perquè el país on han anat a parar estaven encara pitjor.
7: Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
0: L'entitat avisa que encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest any que poden haver implicat el desplaçament, entre d'altres, d'un milió de libanesos o de 3 milions d'iranians.
2: 3CAT Info.
0: Doncs bé, parlem de l'Iran. Els Estats Units suspenen la nova onada d'atacs contra l'Iran que tenia prevista i anuncia que s'està a punt de firmar un acord de pau. Les autoritats de Teheran asseguren, però, que encara no han pactat cap text, tot i que Donald Trump dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els propers dies. Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
8: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin.
0: Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump de suspendre l'atac a l'Iran. Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre, després que el dirigent nord-americà avancés la possibilitat d'un acord imminent entre Washington i Teheran. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels 89 dòlars, gairebé 5 dòlars menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. I el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com defensava la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
10: The good decision.
11: La decisió correcta era apujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Els experts creuen que la baixada dels tipus d'interès acordada pel Banc Central Europeu marca un canvi de tendència i que n'hi haurà més. Robert Casajoana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
12: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
0: Però per això hi ha qui considera que la pujada de tipus no és la política monetària adequada. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
10: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any. I a Belfast avui hi ha hagut una nit tranquil·la mig a la forta presència policial després de dos dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. Diversos grups de persones es van reunir ahir a la capital a Irlanda del Nord, a la capital irlandesa, però es van acabar dispersant sense cap problema. Per tant, anem a la capital, a Belfast, enviat especial, Quim Olivares.
13: Aquesta nit no hi ha hagut enfrontaments a Belfast després de dues nits de violència i incidents qualificats per les autoritats de racistes, que van esclatar arran d'un atac amb ganivet pel qual s'ha acusat un refugiat sudanès. Hi ha hagut concentracions en diversos llocs de la capital nord-irlandesa, però s'han dispersat sense incidents. La policia ha reforçat el dispositiu amb uns 250 agents provinents d'Anglaterra. Ahir al vespre van veure diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa, els Land Rovers blancs, que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat. Aquí el centre estava desèrtic, amb molt poc trànsit i poquíssima gent pels carrers, perquè el transport públic va deixar de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat i enviar la gent cap a casa. Ahir, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, va parlar d'actors malintencionats que estarien orquestrant l'odi i la por per portar la violència als carrers de Belfast i va recordar que molts dels atacs de dimarts i dimecres van passar en àrees unionistes pro-britàniques. No obstant això, la policia diu que no hi ha cap prova que paramilitars unionistes hagin coordinat els aldarulls.
0: Avui l'empresa SpaceX del magnat Elon Musk protagonitzarà el debut bursari més gran de la història. És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars, tot i el que només surt a borsa un 5% de les accions de la companyia que barreja coets, satèl·lits o intel·ligència artificial. Això li dona un valor total d'1,75 bilions amb B d'euros. Hi ha experts i analistes que consideren que la valoració és massa elevada perquè el gruix dels negocis de SpaceX són deficitaris, però compten amb la figura de Musk i dels seus projectes de viatges i transport espacial de colonitzar Mart o d'instal·lar centres de dades a l'espai com atractius que han disparat la demanda d'accions. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
14: És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració i, per tant, qui estigui aquí està comprant el concepte Elon Musk.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Departament de Salut sanciona diferents centres de salut per no haver actuat a temps amb el nadó suposadament maltractat pels seus pares. Ho publiqué avui al periòdico. S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressant a l'UCI, però també als altres centres que l'havien visitat, el Cap Roger de Flor, Santa Pau i Sant Joan de Déu, que va activar el protocol per violència infantil. El Vall d'Hebron i Sant Joan han presentat al·legacions. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el nadó el mes passat, asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van declarar davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare continua en llibertat. I el govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes per als responsables de grans plantacions de marihuana en condemnes que podrien arribar als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres d'un home al carrer Balmes de Barcelona. És la sisena mort d'aquest tipus en el que portem d'any, Miquel Jarque.
15: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
16: dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
15: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'un a tres anys i passaria de 6 a 9, i en el de la tinença d'armes, que actualment és d'un a dos anys, comportaria presó i passaria de 4 a 5 anys.
2: Resca Info.
17: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
18: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Resca Info.
0: Un quart de nou del matí. Nova connexió amb l'equip viari per saber com estan les coses a carreteres i autopistes del país i transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha circulació molt complicada a la Ronda de Dalt. Un accident a Esplugues talla dos carrils en sentit Llobregat. Hi ha cua des d'Horta i un altre accident talla un carril, en aquest cas a Roquetes, en sentit Trinitat. L'antitud també en aquest punt. Per una avaria hi ha un carril tallat a la P7, al Papiol, en sentit Girona, que genera cua. I a aquesta hora destaquem també l'antitud a la P7, a Mollet, en sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17. De fet, avui s'espera més mobilitat del que és habitual en aquesta zona propera al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1. Trànsit ja ha activat un dispositiu especial. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
2: El temps.
0: Enric Agut.
20: El dia ha començat amb fresca, una fresca que les properes nits ja no en tindrem tanta, perquè anirà pujant la temperatura, una massa d'aire més càlida ens començarà a afectar i ens acompanyarà molts dies. És a dir, que sembla que començarà un episodi d'un ambient més càlid, més estiuenc, amb augment de la temperatura diurna i també de la temperatura nocturna. Però encara la propera nit serà fresca a l'interior i a la costa, en alguns observatoris, sí que ja una mínima pot estar per damunt dels 20 graus. Avui han estat per sota dels 20 graus, per exemple, a Barcelona, mínima de 19, al Raval, Lleida, 15 de mínima, Viella, fred, mínima de 6, com també a Prades. Ve un dia de sol, aquest matí amb alguns núvols baixos cap al Tarragonès, al Baix Camp, també cap al Baix Penedès, tot això es farà, també cap al Garraf, ambient assolellat. En general, a la tarda algun nuvolet, de bon temps i la temperatura més elevada. Per posar xifres, avui Lleida pot arribar als 33 graus, Móra d'Ebre als 32, Barcelona als 27 o també Olot a voltant dels 30. També puja la temperatura a la Vall d'Aran, Viella pot arribar als 26 i Sort a Pallars Sobirà als 31 de màxima.
2: 3CAT Info.
0: A mig d'una falera mundial per saber si realment en algun moment de la història hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre, Steven Spielberg estrena la seva visió personal sobre el tema. El dia de la revelació és la novetat més destacada a la cartellera d'aquesta setmana. Marc Garriga.
21: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
22: Steven Spielberg és un dels grans cineastes de la història del cinema i el dia de la revelació ha decidit fer un compendi dels seus grans èxits farcit d'autorreferències. Des de les evidents d'Encontres a la tercera fase, E.T. l'extraterrestre i la Guerra dels Mons, passant per a la recerca de l'Arca Perduda, Atrápame si puedes, Minority Report o El Diablo sobre Ruedas. Al cap i a la fi, l'objectiu de Spielberg és que l'espectador reflexioni mentre es diverteix, tan senzill aparentment i tan complicat a l'hora de la veritat. Per tant, El dia de la revelació és una simple, entre cometes, pel·lícula d'aventures, de persecucions trepidants i d'intrigues polítiques maquiavèliques, però també de debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. Encara que El dia de la revelació tingui aroma de clàssic antiquat, en el fons Spielberg és més eficient i sobretot més entretingut que altres suposats abanderats de la modernitat.
23: Estic muntant un partit de futbol.
3: Necesitamos algo distinto, te lo dije.
4: Ahora hay que buscar a la jugadora.
22: Pioneres, solo querien jugar. Es fixen les dones que als anys 70, en plena dictadura franquista, es van atrevir a lluitar contra tot per fer allò que més els agradava, xutar una pilota. Tot i que aquesta pel·lícula de l'andalusa formada a l'escac Marta Díaz de Lope Díaz és plena de tòpics i adapta la història real a conveniència, funciona perfectament com a exercici de memòria històrica. L'ambientació és excepcional i el guió s'allunya de les floritures per anar directe al gra i aconseguir allò que busca, entretenir i emocionar.
5: Yes, ma'am.
23: The toilet's leaking. I'll give you an extra 100.
5: What'd she say?
22: Un talento único és un thriller policíac inofensiu amb apunts de drama romàntic sincer, gens embafador, enginyós i lleuger, amb uns personatges encantadors i un guió molt intel·ligent. El protagonista és un jove amb hiperacúsia, un trastorn auditiu que converteix els sons més quotidians en punxades doloroses. També té una capacitat auditiva musical prodigiosa que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. El seu mentor l'interpreta Dustin Hoffman, un dels grans atractius del film.
24: Den gang Carles mamma ville ha et barn, så hadde hun ikke en mann eller en kjæreste å få barn med.
22: A més, també s'estrenen la noruega Solo Mamma, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious, i l'esquerp biopic d'una diva italiana del teatre de principis del segle XX, Eleonora Duse, la divina. Completen les novetats dues produccions espanyoles, la premiada pel·lícula trans Ivan i Hadum i la comèdia adolescent Todos los colores, i dos títols infantils prescindibles, Els Pérez Osos i El col·legi dels animals màgics 4, que això sí, s'estrenen en català.
25: Jo que no contacto me fan, sí.
0: I repassem ara les novetats discogràfiques d'aquesta setmana que protagonitzen Olivia Rodrigo i Joan Dausà Marruiz.

Olivia Rodrigo publica avui el disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ja em va avançar algunes cançons la setmana passada al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa i va estrenar What's Wrong With Me. És una cançó que inclou el disc i on col·labora Robert Smith, el líder de The Cure, amb qui també va compartir l'escenari al festival de Glastonbury. It'll never be Les cançons de l'àlbum, com The Cure, que no té res a veure amb la banda britànica, recorden molt el pop-rock nord-americà dels anys 90. I en aquest cas concret, la semblança amb Disarm de Smashing Pumpkins és molt evident. Veus a les...

0: Aquí també tenen música i videoclip Joan Dausà i Mama Duixa. Es diu Papi, posa-la al disc. I surt d'una broma amb les seves filles, com ha explicat a les xarxes socials.
1: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa el disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja li has fet a la Valentina. I la veritat és que es van anar fent gran, i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
0: La cançó tanca el disc Immortals.
2: Julieta, amb la teva germaneta...
3: Valentina, porta l'ukelele!
4: Soterrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat es converteixen des d'avui en l'escenari excepcional per a 13 espectacles de proximitat. És la 14a edició del festival Terrats en Cultura, un cicle d'arts en viu que durarà fins a finals del mes de juliol. Ens ho explica la Montse Mas.
5: El cartell, que arrenca amb el concert del duet Deli, combina música, teatre, dansa i monòlegs en un format íntim, on l'espectador no sap la ubicació exacta del terrat fins a unes hores abans de la funció. Entre les propostes n'hi ha de vinculades a l'actualitat, com les que destaca la directora de Terrats en Cultura, Lola Armadàs, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Set nenes jueves, una obra per a Gaza de la dramaturga britànica Caryl Churchill, que precisament va escriure l'any 2009 arran dels bombardejos a Gaza. També tindrem de la companyia Corbata, de la mà del dramaturg Enric Nolla, La culpa no és de l'estar que si el sapo salta i s'ensarta, que ens parla precisament dels bombardejos a la ciutat de Caracas al mes de gener, quan va entrar als Estats Units a la ciutat de Caracas.
5: Algunes de les propostes s'estendran més enllà de l'estiu i també hi haurà espai per a la rumba, una música molt vinculada als Terrats de Barcelona, afegeix Armadàs, i que anirà de la mà dels Acaracan.
6: Terrats en Cultura ha estat adherit a la candidatura perquè la rumba sigui patrimoni immaterial de la humanitat, i el nostre granet de sorra és poder-li fer un forat a la nostra programació a la rumba. Perquè sempre ho comentem, no? La rumba al barri de Gràcia es tocava a les places, però s'assajava als terrats. Doncs una mica també recuperem aquesta figura de la rumba als terrats.
5: La programació també inclou, entre d'altres, una comèdia d'Oye Sherman i Esther López o peces teatrals com Holgorion d'Alicia Reyero.
4: Esports. Precari Isidro, bon dia.
7: Bon dia, Carme. I la pilota del Mundial ja ha començat a rodar en els dos primers partits del grup A. El Mèxic i Sud-àfrica va donar el tret de sortida amb el triomf dels mexicans per 2-0 amb gols de Julián Andrés Quiñones i de Raúl Jiménez. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà de futbol.
8: És un estado emocional muy fuerte. Muy fuerte ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles. Habla de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
7: I aquesta matinada s'ha disputat el Corea del Sud 2, Txèquia 1. S'han avançat els txecs amb un gol de Krejci, l'exjugador del Girona, però Juan Inbeom i Yo Yeun Yu han capgirat el marcador. Entre aquest vespre i aquesta matinada jugaran dos partits més, el Canadà-Bòsnia-Herzegovina del grup B a les 9 del vespre i l'Estats Units-Paraguai del D a les 3 de la matinada.
4: 3CAT Info.
7: A la concentració de la selecció espanyola dels Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El combinat espanyol debutarà, recordem-ho, al Mundial dilluns, enfrontant-se a Cap Verd. I el col·legiat somalí vetat pels Estats Units, Omar Artan, arbitrarà la Supercopa d'Europa de l'agost que ve, que enfrontarà el PSG i l'Aston Villa. N'ha informat la UEFA com a contrapunt a la inacció de la FIFA.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
7: El Barça de bàsquet és a una victòria de classificar-se per la final de la Lliga CB. Ahir va guanyar per 97-89 al Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. El base Nicola Provítola exposa les claus del triomf.
9: Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
7: Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria i primera oportunitat per als blaugranes de passar a la final. Avui, el Joventut, per la seva banda, intentarà igualar la seva sèrie de semifinals amb el València. Els verdinegres van perdre a la pròrroga el primer partit. Aquest enfrontament entre el València i el Joventut també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. I també relacionat amb el bàsquet, ha mort un dels creadors de la Lliga CB, Eduard Portelles, 91 anys. També va ser el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la Lliga ACB.
3: 3CAT Info.
7: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. Enviat especial a Malta, David Tubac, bon dia.
10: Bon dia, semifinal per a marcar i divendres de l'Atlètic Barceloneta que permetrà als mariners jugar demà la segona final de Lliga de Campions de la seva història. Últimes hores, doncs, d'alegria a l'expedició del conjunt barceloní després de guanyar la primera semifinal amb molts patiments i a la tanda de penals el Ferencváros hongarès, l'actual bicampió d'aquesta competició, que ha quedat destronat. Al final dels 32 minuts reglamentaris, empat a 9 en un duel en què l'equip de Fran Fernández va començar dominador amb un 6-3 al descans, però que va veure com els hongaresos li anaven aixugant aquesta renda de mica en mica. Va sobreviure, això sí, l'Atlètic Barceloneta per acabar forçant amb un gol a l'últim minut la tanda de penals, quan per primera vegada en el partit es va veure dues vegades un gol per sota en els penals. L'Atlètic Barceloneta va tenir la sort i l'encert que l'any passat li van faltar i jugarà demà dissabte a la final contra el Prorreco italià, on hi ha el català i exmariner Álvaro Granados, que en la segona semifinal aquí a Malta es va imposar per 19 gols a 13 a l'Olympiacos grec.
7: Gràcies, David, i a la Champions femenina, també de waterpolo. Duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four. A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros.
3: 3CAT Info.
7: Al circuit de Catalunya, avui es disputa la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1. Kimi Antonelli ja arriba com a líder del Mundial i Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
11: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
7: I acabem amb un parell de notícies. El Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Olborg danès a les semifinals. I tornant al futbol, el Real Madrid torna a incorporar el tècnic José Mourinho després de 13 anys. L'entrenador portuguès signa per 3 temporades i no s'incorporarà fins al juliol.
4: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. Clàudia, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora la Ronda de Dalt concentra els principals problemes de circulació. Per un accident a Esplugues hi ha dos carrils tallats, sentit Llobregat, cua des de Sant Gervasi. Lentitud també sentit Besòs, de Cornellà fins a Esplugues i a l'alçada de Roquetes, degut a un altre

0: accident en aquest punt que talla un carril. Es manté també la lentitud a l'AP7, al Papiol, en sentit Girona, i a Mollet, també sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17.
1: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també, els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació. Tema destacat del dia, també us estem destacant que el president nord-americà Donald Trump dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà. Assegura que han arribat a un gran acord amb l'Iran i anticipa que es firmarà a Europa molt aviat. Teheran avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. I a partir d'aquesta hora també us explicarem que a primera hora del matí s'ha reprès la recerca del noi de 16 anys desaparegut dimecres al vespre al litoral de Reus, a l'Alt Empordà, quan feia una excursió amb uns amics en moto d'aigua. La crisi climàtica i l'augment global de les temperatures han portat una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic a alertar la FIFA dels efectes negatius pels futbolistes de jugar en condicions extremes en casos com ara al Mundial. I dues coses més, les falles del Pirineu engeguen avui amb la baixada de Durro a la Vall de Boí, la celebració reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, aplega centenars de participants i també de visitants als pobles del Pirineu. I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català. Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones. Ricard, el més destacat dels esports.
2: Mira, d'una banda, que ja ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits del grup A. Són el Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i el Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui es jugarà el Canadà-Bòsnia. I el Barça de bàsquet guanya el Tenerife per 97-89, el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, i posa el 2-0 a la sèrie. Avui, a les 8 del vespre, el Joventut intenta anar igual al play-off amb el València.
1: I el temps cada cop serà més estable i a la vegada més càlid. Avui el dia serà assolellat amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran, però la calor encara es mantindrà moderada amb valors de fins a 33 graus. La calor intensa arribarà durant el cap de setmana. Dos quarts de nou i tres minuts. Avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea. Es reforçarà el control fronterer i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho desitgin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Anem a la capital comunitària, Brussel·les, corresponsal Bruno Forteamiras.
3: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. S'habilita un protocol express per filtrar en un màxim de 3 mesos els migrants econòmics que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea. Per als que sí que passin aquest examen, la normativa preveu un mecanisme per repartir entre tots els països comunitaris l'acollida de refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, amb l'objectiu d'ajudar els països del sud d'Europa, que reben més migrants.
1: Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants, que acaba el dia 30 d'aquest mes de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
1: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits estan donant molts problemes. A més, diuen, la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procediment. I per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, que és un 4% menys que el 2024. L'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU pels Refugiats, també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, alguns d'ells a zones on el conflicte continua, com ara el Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barrachina, portaveu de l'entitat, adverteix que molts tornen perquè el país on han anat a parar està ben encara pitjor.
5: Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan

0: difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
1: L'entitat avisa que encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest any que poden haver implicat el desplaçament, entre d'altres, d'un milió de libanesos o de 3 milions d'iranians. I avui, nou capítol sobre l'Iran. Els Estats Units suspenen la nova onada d'atacs contra l'Iran que tenien prevista i anuncien que s'està a punt de firmar un acord de pau. Les autoritats de Teheran, però, asseguren que encara no han pactat cap text. Ara bé, Donald Trump dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els propers dies. Washington, Oriol Serra.
2: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
3: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
2: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin.
4: 3CAT Info.
1: 9:15, les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que ha fet la joieria en Sorena, a petició del jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, José Luis Calama, que investigue el cas Plus Ultra. L'anàlisi de les joies s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol, Madrid, Àngels Lafuente.
5: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que estarien entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que la UDEF va fer del despatx de Zapatero el 19 de maig passat i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'expresident espanyol Sonsoles Espinosa i a regals de viatges. El jutge va ordenar l'anàlisi de les joies per determinar la seva naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i l'edat aproximada de fabricació.
1: Encara a Madrid, la llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a tramitar-se al Congrés. Només el PP i Vox han votat en contra de la norma que va sortir del Parlament de Catalunya i limitarà els recursos judicials de familiars o entitats ultraconservadores. Dani Sainz Aja.
6: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
7: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
8: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
9: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
6: PP i Vox consideren que així s'eliminen garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda.
10: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
10: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic alerten la FIFA dels efectes negatius que poden tenir pels futbolistes les altes temperatures en què es jugaran alguns dels partits del Mundial. Demanen a la federació que es repensi les normes i que es plantegi aturar o fins i tot suspendre partits més enllà del que ara hi ha previst, Montse Poblet.
11: Els experts consideren incomprensible que la FIFA només contempli fer pauses en els partits o suspendre'ls quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, un valor que només es considera segur per activitats molt lleugeres com estar assegut a l'oficina. Perquè ens entenguem, estem parlant de termòmetres per sobre dels 45 graus i d'una humitat de com a mínim el 20%. L'investigadora de l'IS Global, Ivana Sivija-Janovic, és una de les expertes que subscriuen la petició.
12: It is so not logical.
13: No té cap lògica per part de la FIFA considerar el 32 com un nivell en què la gent pot córrer. Ja entenem que els jugadors de futbol estan entrenats i tenen una salut per sobre de la majoria de gent normal. Però fins i tot per a ells, per als esportistes professionals, córrer amb un nivell de 32 és un risc molt gran.
12: Seems really risky.
11: Sivija Janovic i la resta d'experts que firmen la carta consideren que les mesures per minimitzar el risc de la calor en els futbolistes s'haurien d'activar molt abans, quan l'índex d'estrès tèrmic arribés a 26 punts, 6 per sota del que diuen els protocols de la FIFA. El cardiòleg de la Vall d'Hebron, Jordi Banyeres, dona per fet que la calor reduirà el rendiment físic i cognitiu dels futbolistes i no descarta efectes més greus.
14: Afecta més temible de tots és el que coneixem, doncs, pel cop de calor. És una emergència mèdica i el cos ha perdut, doncs, tota la capacitat de regular la seva temperatura. Comença a fer el que en diem com una inflamació sistèmica, es comencen a deteriorar-se els mecanismes fisiològics que nosaltres tenim per sobreviure, no? La nostra sang es pot començar a coagular, les cèl·lules es poden començar a danyar, no? Aleshores pot haver-hi inclús un dany cerebral, cardíac, renal.
11: Entre les seus on es poden assolir les situacions de màxim risc hi ha les ciutats mexicanes de Monterrey o Guadalajara i les nord-americanes de Miami o Houston.
4: 3CAT Info.
1: Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà avui la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. El referèndum s'havia de votar ahir, però s'ha posposat perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats. Són 16 menys dels inicials. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat. I el festival gastronòmic Meatfire torna aquest cap de setmana al Port Vell de Barcelona amb una trentena de cuiners internacionals especialitzats en carn a la brasa. El certamen es desdoblarà aquest any amb una segona seu a Buenos Aires a l'octubre. Òscar Callau.
15: El Meat and Fire vol demostrar que la tècnica de cuina més ancestral i senzilla, la carn cuita amb foc o brases, té variants infinites quan es combinen els diferents talls de cada animal, filets de vedella, cuixes de xai, cansalada, hamburgueses o pollastre, amb les cultures gastronòmiques de tot el planeta. Iñaki López de Viñaspre, del grup de restaurants Sagardi Cuiners Bascos, és l'organitzador del certamen.
16: Gent de totes les puntes del món que encenen el foc junts, cadascú a la seva manera, a la seva cultura, des de Turquia, Grècia, Islàndia, Equador, Colòmbia, Argentina... Bueno, és tan divers el foc com pobles hi ha en el món.
15: I aquestes són les carns que prepararan aquest cap de setmana els restaurants barcelonins Oaxaca, Icoya i Sacalla i 1881 de Sagardi.
17: Cochinita pibil, el Meat and Fire són porcs grans de quasi 100 quilos. Una tècnica tradicional mexicana del pip, horno pip.
18: Prepararemos un temaki de solomillo de vaca nacional que le pondremos la materia grasa de la ternera japonesa de Wagyu.
19: La chuleta de vaca vella. Amb això fem amb la parrilla basca, fem un tall de carn amb una mica d'un pa de coca, una salsa cremosa de pebrots confitats i a disfrutar.
15: Buenos Aires és la ciutat convidada d'aquest any al Meat and Fire barceloní i l'anfitriona de la primera edició del festival que es farà fora de la capital catalana. Sentim el cuiner Javier Briqueto dels restaurants argentins Piantao de Madrid.
20: Esto nos va a permitir, no solamente a los parrilleros, sino a todo el público que asiste, ver diferentes culturas, diferentes formas de tratar el fuego, de tratar la carne. Es lo enriquecedor de compartir algo tan ancestral como el fuego y la brasa.
15: La proposta del Meat and Fire es completa amb tallers de cuina, xerrades i concerts. L'entrada d'un dia costa 10 euros. Cada plat de carn surt per 10 euros i les begudes per 5.
1: I el Mito Mallorca Miquel Barceló exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona els últims 15 anys. La mostra es va estrenar ahir a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. En reuneix una trentena de gravats amb motius molt variats, des de criatures marines fins a paisatges africans i fins i tot un autorretrat. Per Barceló el gravat és una taula de proves.
21: Aquestes lletres ferits són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar o incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
1: Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. L'Artur Ramon ho farà fins al mes d'octubre. 9:15 del matí. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia. A aquesta hora la Ronda de Dalt segueix concentrant els principals problemes de circulació per un accident a Esplugues. Hi ha dos carrils tallats en sentit Llobregat que generen cua des de Sant Gervasi. Lentitud també sentit Besòs de Cornellà fins a Esplugues i a

alçada de Roquetes, aquí degut a un altre accident que talla un carril. Es manté la lentitud a l'AP7, al Papiol, en sentit Girona i a Mollet, també sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17. De fet, avui s'espera

0: citat.
1: El temps. Amb l'Enric Agut.
2: El temps s'estabilitza i avui tindrem sol. El dia ha començat només amb alguns núvols baixos en alguns sectors del Tarragonès, també de Baix Penedès, del Garraf. Són com boires altes que s'anien desfent a mesura que el sol vagi guanyant alçada. A tarda es pot formar algun núvol de bon temps, bàsicament, en punts de muntanya, i el dia serà més càlid. De fet, és un dia de contrast tèrmic marcat, perquè el dia ha començat fresquet, a mínimes per sota dels 20 graus, arreu. A Barcelona és de les més altes, o Sitges, amb mínimes de 19. Per l'interior, la minera fresc, per exemple, Lleida, mínima de 15, Súria, 11, Olot, 11, a Viella, el Pont de Suert, mínimes de 6, a Gia, la Cerdanya, 4, però de dia farà més calor. Avui les màximes poden enfilar-se fins als 32 o 33, on s'enfilin més. Això passarà, per exemple, al Segrià, a la Noguera, també a les Garrigues, a l'Urgell, a la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, a Tortosa pot arribar als 32 graus. I aquests propers dies la temperatura s'enfila més. Aquest dissabte es tocaran els 35, per exemple, a Lleida, Ciutat, i diumenge a Ponent es pot arribar als 37.
1: Catalunya al dia.
0: A primera hora del matí s'ha reprès la recerca del noi de 16 anys desaparegut dimecres al vespre al litoral de Roses, a l'Alt Empordà, quan feia una excursió amb uns amics en motos d'aigua. El vehicle el van trobar bolcat ahir a la tarda en una platja de Pals, força lluny respecte de l'últim lloc on el van veure per última vegada. Girona, Fèlix Martín.
3: S'han fet simulacions per saber cap on anaven les corrents marines i cap a quin lloc havien de concentrar la recerca, i després de trobar la moto d'aigua i la tarda entre les platges de Sarriera i l'Estartit, milles al sud des de Roses. Els esforços se centraran en la franja del litoral, entre l'Escala i Torroella de Montgrí. Han confirmat aquest matí els bombers. Ja ho avançava també l'inspector del cos, Pol Artau.
4: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa. Per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors, és que la deriva més probable és cap a la zona de l'Escala i Torroella.
3: De fet, l'operatiu de recerca no s'ha aturat aquesta nit i han estat també resseguint el litoral amb drons. El noi de 16 anys, que viu a Roses, participava dimecres en una sortida en grup amb motos d'aigua, i els responsables de l'empresa del lloguer del vehicle van alertar al vespre que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida.
0: L'empresa multinacional Saint-Gobain tanca la seva planta del Vendrell per concentrar la producció a l'Arboç. Aquest fabricant de vidres per automòbils assegura que ho fa per guanyar en eficiència i competitivitat. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
5: Amb aquest moviment el que es fa és tancar la planta de Visa del Vendrell, que té 80 treballadors, i se'ls trasllada juntament amb la maquinària i la producció 6 km fins al municipi veí, l'Arboç. Allà hi ha actualment la planta de Saint-Gobain Securit, que té 200 treballadors. Per l'Ajuntament de l'Arboç és una bona notícia per reforçar la viabilitat de la planta i enfortir el teixit industrial local. El comitè de treballadors, en principi, ho veu amb bons ulls. Per ara no s'ha anunciat cap reducció de plantilla.
0: Una empresa britànica dedicada al reciclatge tèxtil s'ha adjudicat per més de 6 milions i mig d'euros la planta de producció de Domo de Blanes, que havia entrat en concurs de creditors el gener passat. L'oferta inclou el manteniment de 60 dels 70 treballadors d'aquesta factoria de la comarca de la Selva i en garanteix la continuïtat. És una xifra molt superior al mínim que requerien les condicions per poder accedir a la subhasta que es va fer ahir i per la qual s'havien interessat una quarantena de companyies.
1: Catalunya al dia.

0: El Cabró Rock viurà aquest cap de setmana la seva edició més multitudinària amb xifres que tornen a ser rècord. Entre avui i demà passaran pel recinte del festival unes 58.000 persones. Tot és música en català i el plat fort serà l'actuació d'aquesta nit d'Oques Grasses en el seu últim concert a casa, a la comarca d'Osona. Ens ho explica des de Vic, la Nàtia Dell.
1: Només avui passaran pel festival a la zona esportiva de Vic 30.000 persones, 8.000 més que el rècord de l'any passat. Narcís Castellà, codirector del Cabró Rock.
2: El recinte l'hem crescut tot el que hem pogut. Hem entrat al camp de rugbi que hi ha darrere. Vull dir, aquí poder sí que podem trobar el nostre sostre, però veurem aquest any com funcionem i seguirem fent el possible perquè el festival sigui un gran aparador de la música i la cultura catalana per tot el país.
1: El més esperat, el darrer concert d'Oques Grasses abans del seu comiat definitiu a l'octubre a l'Estadi Olímpic.
2: Teníem moltes ganes que, a part de

0: tots aquests concerts de Montjuïc en fessin una casa. Ells tenien moltes ganes de fer també un últim concert a casa, per tant va ser fàcil d'entendre'ns.
1: Més caps de cartell destacats.
0: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Gossa Sorda vam fer una aposta per ells, i després en Joan Daussà, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts. A partir d'aquí, doncs, La Fúmiga, que aquest any també fa la gira despedida, Figa Flowers...
1: També Amics de les Arts, Els Pets i L'Ax en Busto, en total 24 artistes. Una oferta diversa per a un festival que atrau diferents generacions d'una mateixa família.
0: Fer el màxim possible per tenir un cartell per tot tipus de públic, per tot tipus d'edat. El nostre festival és molt familiar i volem que tant un nen de 10 a 12 anys, un jove de 25, 40, 50, 60 i el que sigui.
1: Un festival descentralitzat que es fa fora de Barcelona que no para de créixer.

0: millor.
1: Les falles del Pirineu enceten avui la temporada amb la baixada de Durro. La Vall d'Avui, la festa reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Enguany, a més, la baixada es podrà seguir en directe per TV3 i s'ha presentat una nova proposta per donar a conèixer els camins de foc durant tot l'any. Anem cap a Durro, Pau Rovira.
2: La jornada començarà a 11:15 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, un quart d'hora més tard. Serà el torn dels grups intermedis i a les 11 en punt els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc. La celebració manté viva una tradició centenària vinculada al foc i a la muntanya i cada any reuneix centenars de participants i visitants aquí a la Vall d'Avui. Carme Xalà, fallaire i organitzadora, explica les novetats d'enguany.
3: La nostra principal novetat és comptar amb la presència del programa de TV3 Som Únics, de l'Espartac Peran, que vindran a gravar un programa especial i això ens suposa un impuls molt important per poder difondre les falles a nivell nacional.
2: I és que amb un ampli desplegament que inclou drons, TV3 en retransmetrà en directe l'encesa del faro, la serp de foc i la foguera final. Una altra novetat, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha presentat una iniciativa per promocionar els camins de foc durant tot l'any. Ho explica el seu president, Albert Palacín.
4: Realment les falles són un dia a l'any, que només se fa un dia a l'any d'ús d'aquests camins, i això està pensat que la resta dels 364 dies restants de l'any, que s'hi pugui gaudir, que pugui ser un altre recurs turístic.
2: Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
1: L'estació de muntanya de la Vall de Núria Ripollès inicia la temporada d'estiu amb la incorporació de l'Mirador del Llac com a principal novetat. És una plataforma amb una barana de 34 metres de llarg i 2 metres d'ample. Girona, Maria Rovira.
5: Es tracta d'un nou espai privilegiat amb vistes excepcionals del llac i la muntanya situat a la meitat del Camí de les Creus. Enric Serra, director de negocis i estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme.
6: Doncs aquest any, amb la gran novetat que és aquest supermirador, pots tenir una imatge de la Vall de Núria una mica diferent. Si abans la tens a nivell de terra, aquí la tens amb alçada. És el complement d'un circuit de miradors que tenim. També tenim un circuit de les Creus, turisme religiós a Vall de Núria, és una de les raons de ser en la qual té moltíssim èxit i ho fomentarem també. Complementa moltíssim a lo que seria tot el que es pot fer quan vas a Núria, no?
5: El mirador s'ha fet seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística en un espai accessible per tots els públics.
1: Esport. Ricard Isidro, bon dia.
7: Bon dia, Carme. La pilota del Mundial ja ha començat a rodar, ha estat en els dos primers partits del grup A. El Mèxic-Sud-Àfrica va donar el tret a sortida amb el triomf dels mexicans per 2-0 amb gols de Julián Andrés Quiñones i Raúl Jiménez. El partit va acabar amb tres jugadors expulsats, dos sud-africans i un mexicà. Aquesta matinada s'ha disputat el Corea del Sud 2, Txèquia 1. S'han avançat els txecs amb un gol de Krejci, l'exjugador del Girona, però Juan Inbeom i Yeon Yu han capgirat el marcador. Entre aquest vespre i aquesta matinada es jugaran dos partits més. El Canadà Bòsnia-Herzegovina del grup B a les 9 del vespre. Jesse Marsh és el seleccionador canadenc.
8: Sincerament no estic nerviós. Crec que la meva feina és preparar bé els jugadors, saber el que necessiten per sortir al camp i fer-ho.
7: Aquesta matinada, a les 3, es jugarà als Estats Units-Paraguai del grup D. L'exjugador de l'Espanyol Mauricio Pochettino és el seleccionador estadounidenc.
9: 3CAT Info.
7: A la concentració de la selecció espanyola a Chattanooga, Lamine Yamal ha completat

0: El seu primer entrenament amb el grup. El combinat espanyol debutarà al Mundial dilluns enfrontant-se a Cap Verd.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
0: El Barça de bàsquet és a un triomf de classificar-se per a la final de la Lliga CB. Ahir va guanyar per 97-89 al Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. El tècnic Nicola Provítola fa autocrítica després de la victòria.
2: Veíamos que Marcelinho y Miles iban a jugar un gran partido, como así ha sido. Hemos tenido demasiados despistes defensivos hoy, a pesar de su calidad, que luego hay que meterlas, ¿no? Pero en general hemos luchado por el partido, lo hemos competido y nos llevamos esta importante victoria.
0: Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria i primera oportunitat per les blaugranes de passar a la final. Avui el Joventut intentarà, per la seva banda, igualar la seva sèrie de semifinals amb el València. La penya va perdre a la pròrroga el primer partit. El verd i negre Hanga és optimista.
3: Te queremos seguir tener esta fe que podemos ganar y podemos clasificarnos para la final.
0: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3Cat. I ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portela, als 91 anys. També va ser el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la Lliga ACB.
1: 3Cat Info.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. Unai Aguirre és un dels jugadors de l'Atlètic Barceloneta.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
0: El conjunt mariner s'enfrontarà demà al Prorreco italià, que es va de fer de l'Olympiacos per 19-13 a la segona semifinal. A la Champions femenina, també de Malta, duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four. A les 9 del vespre jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. Pel que fa al motor, al circuit de Catalunya, avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Kimi Antonelli hi arriba com a líder del Mundial i Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
5: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
0: A 2:15, primera sessió d'entrenaments d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló. El Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Aalborg a les semifinals. Així valorava Ludovic Fàbregas, el jugador del Barça, l'equip danès, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Sabem que l'Aalborg és un molt bon equip, s'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats, deixar a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
0: I tornant al futbol, el Real Madrid torna a incorporar el tècnic José Mourinho després de 13 anys. L'entrenador portuguès signa per 3 temporades i no s'incorporarà fins al mes de juliol.
1: Trescat Info.

0: Són les 9, bon dia. I el primer titular a aquesta hora és per l'equip viari. Endavant.
1: Doncs a aquesta hora segueixen els problemes a la Ronda de Dalt per un accident a Esplugues. Hi ha dos carrils tallats en sentit Llobregat, cua des de Sant Gervasi. A l'entorn de Barcelona segueix la lentitud als punts habituals, a aquesta hora sobretot d'entrada cap a la capital. Més fluïdesa ja a l'AP7, al Papiol, en sentit Girona, on hi havia retencions per una avaria.
0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació. El papa retreu la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar la tragèdia des de la Gran Canària. També ha exigit el dret de les persones a viure dignament. Lleó XIV viatja avui a Tenerife, on es reunirà amb diversos migrants abans de tornar aquest vespre al Vaticà. L'Iran diu que no, encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de signar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. El president nord-americà ha assegurat que l'acord es ratificarà a Europa els pròxims dies. Ni tranquil·la a Belfast després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny. Primeres detencions en relació al cadàver de l'home trobat a l'abril passat al pantà de la Baells, al Berguedà. Hi ha dos detinguts per part dels Mossos, segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat 3 Catinfo. I continua sense resultats l'operatiu de recerca del menor que va desaparèixer dimecres al vespre a Roses durant una sortida amb moto d'aigua amb altres companys. El vehicle es va localitzar ahir a la tarda bolcat en una platja de Pals al Baix Empordà. La crisi climàtica i l'augment global de les temperatures ha portat una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic a alertar a la FIFA dels efectes negatius per als futbolistes de jugar en condicions extremes en competicions com ara el Mundial. Aconsellen rebaixar els barems que fixen les pauses d'hidratació o la suspensió del partit. El Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català. Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
2: Esports.
3: Ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits del grup A, Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9, Canadà, Bòsnia. El Barça de bàsquet guanya el Tenerife per 97-89 al segon partit de les semifinals de la Lliga ACB i posa el 2-0 a la sèrie. Demà, primer match ball per als blaugranes per classificar-se per a la final. Avui, a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el play-off amb el València. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per a la final de demà de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià, afegint que Josep Mourinho torna al Real Madrid, signa per les tres pròximes temporades.
0: Dia assolellat amb núvols matinals entre el Tarragonès i el Garraf i a la tarda al Pirineu. Avui la temperatura tira cap amunt amb valors de fins a 33 graus. Al cap de setmana la calor serà més intensa.
2: 3Cat Info.
0: Bon dia, ara passant 3 minuts i mig de les 9 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea, es reforçarà el control fronterer i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho desitgin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. S'habilita un protocol express per filtrar en un màxim de 3 mesos els migrants econòmics que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea. Per als que sí que passin aquest examen, la normativa preveu un mecanisme per repartir entre tots els països comunitaris l'acollida de refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, amb l'objectiu d'ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants.
0: Doncs bé, el papa Lleó XIV reclama des de Gran Canària vies segures per afrontar la tragèdia migratòria. Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, el pontífex ha fet una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la crisi.
5: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
0: El papa també ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
6: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños.
0: Lleó XIV també ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Avui, darrera visita del papa a Tenerife i després ja tornarà cap al Vaticà.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió presa sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, com havia assegurat Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat la

0: l'expansió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran i havia dit que l'acord podria signar-se els pròxims dies a Europa. Washington, Oriol Serra.
1: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin.
0: Nit tranquil·la a Belfast enmig de la forta presència policial després de dos dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. Diversos grups de persones es van reunir ahir a la nit a la capital d'Irlanda del Nord, però es van acabar dispersant sense problemes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
3: Aquesta nit no hi ha hagut enfrontaments a Belfast després de dues nits de violència i incidents qualificats per les autoritats de racistes que van esclatar arran d'un atac amb ganivet pel qual s'ha acusat un refugiat sudanès. Hi ha hagut concentracions en diversos llocs de la capital nord-irlandesa, però s'han dispersat sense incidents. La policia ha reforçat el dispositiu amb uns 250 agents provinents d'Anglaterra. Ahir al vespre van veure diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa, els Land Rovers blancs, que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat. Aquí el centre estava desèrtic, amb molt poc trànsit i poquíssima gent pels carrers perquè el transport públic va deixar de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat i enviar la gent cap a casa. Ahir, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, va parlar d'actors malintencionats que estarien orquestrant l'odi i la por per portar la violència als carrers de Belfast i va recordar que molts dels atacs de dimarts i dimecres van passar en àrees unionistes pro-britàniques. No obstant això, la policia diu que no hi ha cap prova que paramilitars unionistes hagin coordinat els aldarulls.
0: I encara relacionat amb l'àmbit internacional, però en clau econòmica i en referència al conflicte a l'Orient Mitjà, els mercats han reaccionat amb optimisme davant de la decisió de Trump de suspendre l'atac a l'Iran. Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre, després que el dirigent nord-americà avancés la possibilitat d'un acord imminent entre Washington i Teheran. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Són les 9 i pràcticament 9 minuts.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les joies trobades en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros i és la taxació que ha fet la joieria Ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de les joies s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic, volíem dir espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que estarien entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que la UDEF va fer del despatx de Zapatero el 19 de maig passat i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'expresident espanyol Sonsoles Espinosa i a regals de viatges. El jutge va ordenar l'anàlisi de les joies per determinar la seva naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i la data aproximada de fabricació.
0: El Departament de Salut sanciona diferents centres de salut per no haver actuat a temps amb el nadó suposadament maltractat pels seus pares. Ho publica el periòdico. S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron. El nadó va acabar ingressat a la UCI, però també als altres centres que l'havien visitat, el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu, que va activar el protocol per violència infantil. El Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu han presentat al·legacions. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el nadó el març passat, asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van declarar davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare, recordem-ho, està en presó provisional i la mare en llibertat. Més temes. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones relacionades amb el cadàver trobat fa dos mesos al pantà de la Baells, al Berguedà. Ho avança el Regió 7 i ho ha pogut confirmar aquesta emissora. Berga, Natia Dell.
6: Els detinguts, llegim el diari, van anar ahir acompanyats de la policia i d'una comitiva judicial al seu pis del barri Vell, on hi residien de manera intermitent i amb molt poca relació amb els veïns. Parlem d'un edifici del carrer Verge de la Salut. Els Mossos porten temps investigant el cas i han acabat vinculant la parella detinguda amb el cadàver aparegut al pantà de la Baells el 16 d'abril. La víctima és Gabriel Morales, un home d'una 60ena d'anys, antic paleta de professió, que vivia al carrer del Carme, el seu domicili, que ja va ser registrat àmpliament per la policia. El cos el va trobar surant a l'aigua a un marge del pantà una veïna que passejava el gos. El cadàver estava embolicat amb roba, subjectat amb una corretja i lligat amb una ampolla de butà. La principal hipòtesi, tot i que hi ha secret de sumari, és que van tirar el cos al pantà per fer-lo desaparèixer.
0: I continuen sense trobar el menor que va desaparèixer aquest dimecres al vespre a Roses, quan anava amb moto d'aigua en una excursió amb uns companys i ell no va tornar. El vehicle s'ha trobat aquest dijous a la tarda volcat en una platja a Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca. Girona, Maria Rovira.
7: La moto aquàtica la va localitzar la policia local de Pals, volcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada a Roses. La recerca es va fer durant tot el dia en un intens dispositiu per terra, mar i aire i es van anar ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, també van participar efectius de les policies locals, Mossos, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en un grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres cap a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació la porta ara la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic alerten la FIFA dels efectes negatius que poden tenir per als futbolistes les altes temperatures en què jugaran alguns dels partits del Mundial. Demanen a la federació que es repensi les normes i que es plantegi aturar o fins i tot suspendre partits més enllà del que ara hi ha previst. Montse Poblet.
9: Els experts consideren incomprensible que la FIFA només contempli fer pauses en els partits o suspendre'ls quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, un valor que només es considera segur per activitats molt lleugeres com està assegut a l'oficina. Perquè ens entenguem, estem parlant de termòmetres per sobre dels 45 graus i d'una humitat de com a mínim el 20%. L'investigadora de l'IS Global, Ivana Sivija-Janovic, és una de les expertes que subscriuen la petició.
10: It is so not logical.
11: No té cap lògica per part de la FIFA considerar el 32 com un nivell en què la gent pot córrer. Ja entenem que els jugadors de futbol estan entrenats i tenen una salut per sobre de la majoria de gent normal. Però fins i tot per a ells, per als esportistes professionals, córrer amb un nivell de 32 és un risc molt gran.
9: Sivija Janovic i la resta d'experts que firmen la carta consideren que les mesures per minimitzar el risc de la calor en els futbolistes s'haurien d'activar molt abans, quan l'índex d'estrès tèrmic arribés a 26 punts, 6 per sota del que diuen els protocols de la FIFA. El cardiòleg de la Vall d'Hebron, Jordi Banyeres, dona per fet que la calor reduirà el rendiment físic i cognitiu dels futbolistes i no descarta efectes més greus.
12: Afecta més temible de tots és el que coneixem, doncs, pel cop de calor. És una emergència mèdica i el cos ha perdut, doncs, tota la capacitat de regular la seva temperatura. Comença a fer el que en diem com una inflamació sistèmica, es comença a deteriorar-se els mecanismes fisiològics que nosaltres tenim per sobreviure, no? La nostra sang es pot començar a coagular, les cèl·lules es poden començar a danyar, no? Aleshores pot haver-hi inclús un dany cerebral, cardíac, renal.
9: Entre les seus on es poden assolir les situacions de màxim risc hi ha les ciutats mexicanes de Monterrey o Guadalajara i les nord-americanes de Miami o Houston.
0: Hem arribat així en punt a 9:15 del matí. Àrea de serveis a 3Cat Info. La primera connexió és amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Doncs a aquesta hora del matí la Ronda de Dalt segueix concentrant els principals problemes de circulació per un accident que hi ha hagut a Esplugues. Hi ha dos carrils tallats en sentit Llobregat i cues des d'Horta. Lentitud també en sentit Besòs a l'alçada de Roquetes degut a un altre accident en aquest cas, però els vehicles ja s'han retirat. I a aquesta hora també trànsit més dens del que és habitual a les carreteres de l'entorn del circuit de Montmeló, C-17, AP-7 i C-35 perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1. Trànsit ja ha activat un dispositiu especial. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret, això sí, dels retards habituals a Rodalies per les limitacions

0: qüestions de velocitat.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Enric Agut.
3: El dia ha començat amb fresca, una fresca que les properes nits ja no tindrem tanta, perquè anirà pujant la temperatura, una massa d'aire més càlida ens començarà a afectar i ens acompanyarà molts dies. És a dir, que sembla que començarà un episodi d'un ambient més càlid, més estiuenc, amb augment de la temperatura diurna i també de la temperatura nocturna. Però encara la propera nit serà fresca a l'interior i a la costa, en alguns observatoris, sí que ja una mínima pot estar per damunt dels 20 graus. Avui han estat per sota dels 20 graus, per exemple, a Barcelona, mínima de 19 al Raval, Lleida, 15 de mínima, Viella fred, mínima de 6, com també a Prades. Ve un dia de sol, aquest matí amb alguns núvols baixos cap al Tarragonès, al Baix Camp, també cap al Baix Penedès, tot això es farà, també cap al Garraf, ambient assolellat. En general, a la tarda algun nuvolet, de bon temps i la temperatura més elevada. Per posar xifres, avui Lleida pot arribar als 33 graus, Móra d'Ebre als 32, Barcelona als 27 o també Olot a voltant dels 30. També puja la temperatura a la Vall d'Aran, Viella pot arribar als 26 i Sort al Pallars Sobirà als 31 de màxima.
2: 3Cat Info.
1: 9 i 17 minuts. Avui l'empresa SpaceX del magnat Elon Musk protagonitzarà el debut borsari més gran de la història. Un debut marcat per la febre compradora d'uns i els recels d'altres. Sortiran a borsa a menys d'un 5% de les accions de la companyia, però ho faran per un valor de 75.000 milions de dòlars. Això vol dir que la valoració total de SpaceX serà $2.75 bilions i se situarà entre les empreses més grans del món per cotització. L'operació, a més, convertirà Musk en l'accionista majoritari de dues empreses valorades en més d'un bilió de dòlars, SpaceX i Tesla, i en la primera persona bilionària del món. Molts experts i analistes consideren que la valoració de SpaceX és massa elevada pels resultats actuals de la companyia, que a banda dels coets i l'espai, engloba altres negocis com els satèl·lits de comunicacions de Starlink, la intel·ligència artificial de la xarxa IA i la xarxa social X. Només Starlink té beneficis. Els altres acumulen unes pèrdues quantioses, però té com a potencial la figura de Musk i els seus projectes de viatges i transport espacial, de colonitzar Mart o d'instal·lar centres de dades a l'espai. Jaume Puig és director general de GBC Gaesco.
4: Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. Jo el que et diria és que, sí, potser és una compra més de cor que de cap, però sobretot és una compra de la visió de l'Elon Musk. I, per tant, l'inversor que vegi aquí, el que estarà fent és lligar una mica el seu resultat amb aquesta capacitat d'un visionari. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això deia que el risc és molt gran.
1: Tot i que molts d'aquests projectes necessiten grans quantitats de diners que són a llarg termini i que potser ni s'arriben a fer realitat, els inversors sembla que es creuen Musk, i diu Xavier Brun, professor de la UPF Barcelona School of Management i expert en inversió. De fet, la demanda d'accions que hi ha hagut per aquesta sortida a borsa de SpaceX supera de llarg l'oferta.
5: Els mercats ho compren, per això la valoració en un principi és tan alta, perquè quan tens tota la raó, Elon Musk, necessites molts diners perquè gràcies a aquests diners la teva barrera d'entrada serà tan gran que el que et permetrà és que els teus negocis siguin pràcticament monopolístics. I tothom sap que si tens un monopoli, doncs al final els beneficis són alts perquè els preus que pots aplicar són una miqueta més alts que si n'hi ha competència perfecta.
1: A SpaceX es beneficiarà de la demanda de fons passius indexats que han de comprar per replicar el pes de la companyia Nasdaq, l'índex on cotitzarà, i de l'interès de petits inversors que confien a fer fortuna i que les accions es revaloritzin amb força, com ha passat amb les d'Amazon o Google. A més, amb SpaceX es produeix la primera sortida a borsa d'una de les noves empreses relacionades amb la intel·ligència artificial. OpenAI i Anthropic ja han anunciat que la seguiran els pròxims mesos. Com dèiem, tot plegat converteix Elon Musk en la primera persona amb un patrimoni de més d'un bilió de dòlars, és a dir, un milió de milions que hi ha al món. Segons Oxfam Intermón, durant l'últim any el magnat nord-americà ha guanyat un milió de dòlars per minut i acumula la mateixa riquesa que el 46% de la població mundial amb menys ingressos. Segons l'ONG, trigaria 2.740 anys a gastar-la, encara que cada dia es desfés d'un milió de dòlars. Una pausa i entrem en la cultura.
2: Fresca Info. Vols estudiar una enginyeria?
6: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
7: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
6: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
8: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
0: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

0: Barcelona.
1: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
3: 9:21, la productora catalana Canadà ha guanyat per segon any consecutiu el Gran Laus Audiovisual, el màxim guardó dels Premis Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual que s'han lliurat aquesta nit al Design Hub Barcelona. Canadà s'ha emportat el premi pel seu anunci per a les botigues de bricolatge, construcció i jardineria Hornbach, que el jurat ha destacat per la virtuositat i extensió en un moment en què la publicitat es mou en formats curts. En aquesta 56a edició dels Premis Laus també s'ha reconegut el talent jove amb el Premi Young Talent per al projecte Apàtica, una iniciativa d'alumnes de l'ISABA que trasllada la riquesa de les tipografies al llenguatge Braille. L'Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual va premiar un total de 479 projectes, inclosos els premis honorífics per a la dissenyadora gràfica i pintora Pilar Villuendas i l'editorial Gustavo Gili.

0: les teves mans. El Cabró Rock viurà aquest cap de setmana la seva edició més multitudinària amb xifres que tornen a ser de rècord. Entre avui i demà passaran pel recinte del festival unes 58.000 persones. Tot és música en català i el plat fort serà l'actuació d'aquesta nit d'Oques Grasses en el seu últim concert a casa, a Osona. Vic, Nati i Adell.
1: Només avui passaran pel festival a la zona esportiva de Vic 30.000 persones, 8.000 més que el rècord de l'any passat. Narcís Castellà, codirector del Cabró Rock.
2: El recinte l'hem crescut tot el que hem pogut. Hem entrat al camp de rugby que hi ha darrere. Vull dir, aquí poder sí que podem trobar el nostre sostre, però veurem aquest any com funcionem i seguirem fent el possible perquè el festival sigui un gran aparador de la música i la cultura catalana per tot el país.
1: El més esperat, el darrer concert d'Oques Grasses abans del seu comiat definitiu a l'octubre a l'Estadi Olímpic.
2: Teníem moltes ganes que, a part de tots aquests concerts de Montjuïc, en fessin una casa. Ells tenien moltes ganes de fer també un últim concert a casa, per tant va ser fàcil d'entendre'ns.
1: Més caps de cartell destacats.
2: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Gossa Sorda van fer una aposta per ells, i després en Joan Daussà, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts. A partir d'aquí, doncs, La Fúmiga, que aquest any també fa la gira despedida, Figa Flowers...
1: També Amics de les Arts, Els Pets i L'Ax en Busto, en total 24 artistes, una oferta diversa per a un festival que atrau diferents generacions d'una mateixa família.
2: Fer el màxim possible per tenir un cartell per tot tipus de públic, per tot tipus d'edat, el nostre festival és molt familiar i volem que tant un nen de 10 a 12 anys, un jove de 25, 40, 50, 60 i el que sigui.
1: Un festival descentralitzat que es fa fora de Barcelona que no para de créixer.
0: Fins que em cremi, fes-me creure en tot, fins que em trenqui.
3: Al Catalunya al dia parlem de tu.
1: I de tu, i de tu.
3: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
1: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
4: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
3: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
5: 170.000 turistes.
6: Tot el projecte ha reduït dimensions.
7: Dins de l'aldea Amposta de Tortosa.
3: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
8: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
8: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: Esports.
0: 5 minuts, fins a 9:45. Ricard Isidro, bon dia.
9: Bon dia, Marc. La pilota del Mundial ja ha començat a rodar. Ha estat en els dos primers partits del grup A. El Mèxic-Sud-Àfrica va donar el tret de sortida al torneig amb els triomfs dels mexicans per 2-0, amb gols de Julián Andrés Quiñones i de Raúl Jiménez. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà de futbol.
10: És un estado emocional muy fuerte. Muy fuerte ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles. Habla de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
9: I aquesta matinada s'ha disputat el Corea del Sud 2, Txèquia 1. S'han avançat els txecs amb un gol de Krejci, exjugador del Girona, però Hwaning Beom i Oh Hyeong-ju han capgirat el marcador. Entre aquest vespre i aquesta matinada es jugaran el Canadà-Bòsnia-Herzegovina del grup B a les 9 del vespre i l'Estats Units-Paraguai del D a les 3 de la matinada.
3: 3Cat Info.
9: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, a Chattanooga, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El combinat espanyol debutarà al Mundial dilluns, enfrontant-se a Cap Verd.
3: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
9: El Barça de bàsquet és a una victòria de classificar-se per a la final de la Lliga CB. Ahir va superar el Tenerife per 97-89 i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals, que és el millor de 5 partits. El base Nico Laprovítola exposa les claus de la victòria.
11: Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
9: Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria i primera oportunitat per als blaugranes de passar a la final. Avui, el Joventut intentarà igualar la seva sèrie de semifinals amb el València. Els verd i negres van perdre la pròrroga al primer partit. Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. I ha mort Eduard Portela, un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet i president entre el 1990 i 2013, als 91 anys. Ara era el president de l'ACB.
3: 3CAT Info.
9: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. Unai Biel, jugador de l'Atlètic Barceloneta, feia aquesta valoració al final del partit.
5: Ja sabíem que podia passar, sabem la qualitat dels seus jugadors, sabem que tenen jugadors que són diferencials, i res, en aquest moment on empaten, res, seguir el nostre joc, seguir la nostra, i al final sortirà bé.
9: Els mariners s'enfrontaran demà al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos per 19-13. A la Champions femenina, duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la final. A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. A motor, al circuit de Catalunya, avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Kimi Antonelli ja arriba com a líder del Mundial i Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit.
7: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
9: El Barça d'handbol, per la seva banda, ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà amb l'enfrontament a les semifinals en l'Alborg. Així valorava Ludovic Fàbregas, l'equip danès del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
12: Sabem que l'Alborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.
9: I tornant al futbol, el Real Madrid torna a incorporar el tècnic José Mourinho després de 13 anys. L'entrenador portuguès signa per 3 temporades i no s'incorporarà fins al juliol.
3: 3CAT Info.

0: Són 9:45 del matí, sou a 3cat.info, fem un cop d'ull als principals temes que us estem explicant aquest matí. Començant per una notícia, per cert, que acabem de conèixer. La inflació va tenir un petit augment al maig a Catalunya. El mes passat els preus van augmentar un 3,1% interanual, una dècima més que la dada d'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. De seguida ho desgranem. D'altra banda, el pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació. I d'altra banda, ens fixarem en la darrera parada que fa el papa a la visita a l'Estat. Des de Gran Canària retret la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar aquesta tragèdia. Des de Gran Canària, com dèiem, també ha exigit el dret de les persones a viure dignament als seus països d'origen. Lleó 14 viatja avui a Tenerife, on es reuniran diversos migrants abans de tornar aquest vespre al Vaticà. La propera mitja hora, però, també parlarem d'altres qüestions. El govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. Us explicarem la història d'un grup d'estudiants de Madrid que recorre a peu diversos municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants madrilenys durant la Guerra Civil. I l'estació de muntanya de la Vall de Núria, el Ripollès, inicia la temporada d'estiu amb la incorporació del nou mirador del llac com a principal novetat.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. Ricard, de què estem pendents?
2: Mira, d'una banda, del Mundial de Futbol, que ja ha començat a rodar. S'han disputat els dos primers partits corresponents al grup A. Són el Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i el Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9, Canadà-Bòsnia. I el Barça de bàsquet, que guanya el Tenerife per 97-89, el segon partit de les semifinals de la Lliga, ACB, i posa el 2-0 a la sèrie. Demà, primer matchball per als blaugrana per aconseguir el passi a la final. Avui, a partir de les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el play-off amb el València.
0: I el temps, dia assolellat amb núvols matinals entre el Tarragonès i el Garraf i a la tarda al Pirineu. Avui la temperatura tira cap amunt amb valors de fins a 33 graus. Al cap de setmana la calor serà més intensa. Ara passen 2:30 de 9:45 del matí. Fem cap al que us explicàvem. La inflació va tenir un petit augment al maig a Catalunya. El mes passat els preus van augmentar un 3,1% interanual, una dècima més que la dada d'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. El govern espanyol assegura que, sense les seves mesures, com la rebaixa de l'IVA, els combustibles s'apujarien al doble i situarien la inflació en més del 4%. De moment són vigents fins a finals d'aquest mes. Altres productes que s'encareixen, els ous, que ho fan un 14%, o les hortalisses i els llegums, més d'un 15%. Entre els que són més barats que un any enrere, hi ha l'electricitat, un 5% menys.
1: 3cat Info.
0: Avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea. Es reforçarà el control fronterer i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho desitgin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: Només avui passaran pel...
4: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. S'habilita un protocol express per filtrar en un màxim de 3 mesos els migrants econòmics que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea. Per als que sí que passin aquest examen, la normativa preveu un mecanisme per repartir entre tots els països comunitaris l'acollida de refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, amb l'objectiu d'ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants.
0: El papa Lleó XIV reclama des de Gran Canària vies segures per afrontar la tragèdia migratòria. Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, el pontífex ha fet una crida contundent a la gestió que fan els governs de la crisi.
5: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
0: El papa també ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
6: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños.
0: Lleó XIV ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi Gran Canària davant de 50.000 fidels. Un papa que ja ha arribat a Tenerife, on farà la darrera parada de la seva visita a l'estat espanyol abans de marxar aquest vespre cap al Vaticà. I les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
3: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat...
0: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes. A més, diuen, la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense

0: aquest tipus de suport econòmic per part de les administracions. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho fa fet en un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com ha defensat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
1: The good decision.
2: La decisió correcta era apujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Els experts creuen que la baixada dels tipus d'interès acordada pel Banc Central Europeu marca un canvi de tendència i que n'hi haurà més. Robert Casajoana és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
3: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada d'dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
0: Per això hi ha qui considera que la pujada de tipus no és la política monetària adequada. Josep Soler és el consell executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
4: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: El mateix Banc Central Europeu ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per a la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu perquè la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal s'aplega dels suports necessaris, també inclouria... Si aplega, volem dir, els suports necessaris, també inclouria un increment de penes per als responsables de grans plantacions de marihuana amb condemnes que podrien arribar als 9 anys. L'anunci arriba després de l'assassinat per arma de foc dimecres d'un home al carrer Balmes de Barcelona, la sisena mort d'aquest tipus en el que portem d'any. Miquel Jarque.
6: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
7: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
6: En el cas de les plantacions de marihuana, la pena actual va d'un a 3 anys i passaria de 6 a 9, i en el de la tinença d'armes, que actualment és d'un a 2 anys, comportaria presó i passaria de 4 a 5 anys.
0: Més temes. Finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà avui la proposta sobre els acomiadaments de la companyia. El referèndum s'havia de votar ahir, però s'ha posposat perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. A l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions als acomiadats als 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat. I l'empresa de videojocs Ubisoft planteja un ERO que afectaria 51 treballadors de Barcelona, al 28% de la plantilla. Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa expliquen que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un grup d'estudiants de Madrid recorre a peu diversos municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants madrilenys durant la Guerra Civil. L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va donar refugi a 400.000 nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Mai és tard per donar les gràcies. Això és el que ha impulsat dos professors jubilats de Madrid a organitzar una ruta a peu amb una vintena d'estudiants per agrair la solidaritat dels catalans en temps de guerra. Un d'ells, l'Enrique Martínez, que ha pres el català català diu que fan el que no van poder fer els refugiats.
1: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible. I a més, el gran volum de refugiats que van venir a Catalunya va ser amagat per la historiografia franquista.
8: Els pobles d'acollida van requisar propietats per crear o ampliar escoles, com va passar a la Selva del Camp, segons explica l'historiador Àxel Baget.
9: Aquí a la Selva del Camp sí que des de feia temps que hi havia una falta d'espai per les escoles i és en aquest moment que s'aprofita les incautacions d'espais per incautar l'exconvent de Sant Rafel i allà destinar-la per escola.
8: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió d'Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats, tots seguien el model educatiu de la Segona República.
10: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras. No era solamente que estuvieran alojados, es que seguían siendo educados en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
8: El projecte anomenat Tarragona Refugia reuneix una vintena d'estudiants de secundària i universitaris madrilenys com l'Alejandra Riesco, de l'IES La Cabrera.
11: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
8: La ruta acabarà el 19 de juny a Tarragona. La fan a peu perquè és el que feien molts refugiats. El projecte també vol donar visibilitat a la situació actual de vulnerabilitat i desprotecció que pateix la infància palestina.
0: El jurat popular declara culpables d'assassinat dos dels tres acusats de matar l'encarregada d'un bingo de Tortosa l'any 2022. La fiscalia retira la petició de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença al grup criminal i ara demana 25 anys de presó per als dos principals processats. Pel que fa al tercer investigat, el tribunal considera que va participar en els fets facilitant l'accés al local i fent les tasques de vigilància, però se l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. Un menor que també va participar en els fets ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 9:43, 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat es converteixen des d'avui en l'escenari excepcional per a 13 espectacles de proximitat. És la 14a edició del Festival Terrats en Cultura, un cicle d'arts en viu que durarà fins a finals de juliol. Ho repassem amb la Montse Mas.
12: El cartell, que arrenca amb el concert del duet Deli, combina música, teatre, dansa i monòlegs en un format íntim, on l'espectador no sap la ubicació exacta del terrat fins a unes hores abans de la funció. Entre les propostes n'hi ha de vinculades a l'actualitat, com les que destaca la directora de Terrats en Cultura, Lola Armadàs, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Set nenes jueves, una obra per a Gaza de la dramaturga britànica Caryl Churchill, que precisament va escriure l'any 2009 arran dels bombardejos a Gaza. També tindrem de la companyia Corbata, de la mà del dramaturg Enric Nolla, La culpa no és de l'estaca si el sapo salta i s'ensarta, que ens parla precisament dels bombardejos a la ciutat de Caracas al mes de gener, quan va entrar als Estats Units a la ciutat de Caracas.
12: Algunes de les propostes s'estendran més enllà de l'estiu i també hi haurà espai per a la rumba, una música molt vinculada als terrats de Barcelona, afegeix Armadàs, i que anirà de la mà dels Acaracan.
13: Terrats en Cultura ha estat adherit a la candidatura perquè la rumba sigui patrimoni immaterial de la humanitat i el nostre granet de sorra és poder-li fer un forat a la nostra programació a la rumba. Perquè sempre ho comentem, no? La rumba al barri de Gràcia es tocava a les places però s'assajava als terrats. Doncs una mica també recuperem aquesta figura de la rumba als terrats.
12: La programació també inclou, entre d'altres, una comèdia d'Oye Sherman i Esther López o peces teatrals com Holgorion d'Alicia Reyero.
14: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
15: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes d'aturades d'autobusos.
14: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
16: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
14: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
5: Catalunya migdia.
14: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Amb Òscar Fernández.
18: Cada dia a les dues.
14: I a partir de les tres,
18: l'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: Són 9:45. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. Més fluïdesa ja la Ronda de Dalt, que ha concentrat des de primera hora del matí retencions importants en sentit Llobregat per un accident a Esplugues. Tots els carrils ja són oberts, però encara hi ha lentitud de Canyelles a Sant Gervasi. A aquesta hora també hi ha lentitud en trams intermitents a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la Zona Franca, direcció Besòs, i trànsit més dens del que és habitual a les carreteres de l'entorn del circuit de Montmeló, C-17, AP-7 i C-35, perquè, recordem, avui arrenca el Gran Premi de Fórmula 1. Transport públic sense incidències destacades, tret dels retards habituals a rodar.

0: Rodalies, a la R16, al tren de l'estació de França, que havia d'arribar a Tortosa a les 10:07, circula amb una demora de 30 minuts.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
0: Fins ara.

0: muntanya i el dia serà més càlid. De fet, és un dia de contrast tèrmic marcat, perquè el dia ha començat fresquet, amb mínimes per sota dels 20 graus, arreu, a Barcelona és de les més altes o Sitges, amb mínimes de 19, per l'interior la minera fresc, per exemple, Lleida mínima de 15, Súria 11, Olot 11, a Viella, el Pont de Suert, mínimes de 6, a Gia, la Cerdanya 4, però de dia farà més calor. Avui les màximes poden enfilar-se fins als 32 o 33, on s'enfilin més. Això passarà, per exemple, al Segrià, a la Noguera, també a les Garrigues, a l'Urgell, a la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, a Tortosa pot arribar als 32 graus. I aquests propers dies la temperatura s'enfila més. Aquest dissabte es tocaran les 35, per exemple, a Lleida, Ciutat, i diumenge a Ponent es pot arribar als 37.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: Poc més de 12 minuts i arribarem a les 10 del matí. L'estació de muntanya de Vall de Núria, al Ripollès, inicia la temporada d'estiu amb la incorporació del nou mirador del llac com a principal novetat. És una plataforma amb una barana de 34 metres de llarg i 2 metres d'ample. Girona, Maria Rovira.
3: Es tracta d'un nou espai privilegiat amb vistes excepcionals del llac i la muntanya situat a la meitat del Camí de les Creus. Enric Serra, director de negocis i estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme.
4: Doncs aquest any, amb la gran novetat que és aquest supermirador, pots tenir una imatge de la Vall de Núria una mica diferent. Si abans la tens a nivell de terra, aquí la tens amb alçada. És el complement d'un circuit de miradors que tenim. També tenim un circuit de les Creus. Turisme religiós a Vall de Núria és una de les raons de ser en la qual té moltíssim èxit i ho fomentarem també. Complementa moltíssim a lo que seria tot el que es pot fer com Vall de Núria. No?
3: El mirador s'ha fet seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística en un espai accessible per tots els públics.
2: Més qüestions. L'empresa multinacional Saint-Gobain tanca la seva planta del Vendrell per concentrar la producció a l'Arboç. Aquest fabricant de vidres per automòbils assegura que ho fa per guanyar en eficiència i competitivitat. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
5: Amb aquest moviment el que es fa és tancar la planta de Vissa del Vendrell, que té 80 treballadors, i se'ls trasllada juntament amb la maquinària i la producció 6 quilòmetres fins al municipi veí, l'Arboç. Allà hi ha actualment la planta de Saint-Gobain Securit, que té 200 treballadors. Per l'Ajuntament de l'Arboç és una bona notícia per reforçar la viabilitat de la planta i enfortir el teixit industrial local. El comitè de treballadors, en principi, ho veu amb bons ulls. Per ara, no s'ha anunciat cap reducció de plantilla.
2: Més qüestions relacionades amb l'economia del país. Una empresa britànica dedicada al reciclatge tèxtil s'ha adjudicat per més de 6 milions i mig d'euros la planta de producció Domo de Blanes, que havia entrat en concurs de creditors el gener passat. L'oferta inclou el manteniment de 60 dels 70 treballadors d'aquesta factoria de la comarca de la Selva i en garanteix la continuïtat. És una xifra molt superior al mínim que es requeria en les condicions per poder accedir a la subhasta que es va fer ahir i per la qual s'havien interessat una quarantena de companyies.
1: 3Cat Info.
2: Fem una pausa i més temes.
1: 3Cat Info.
6: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
9: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
8: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
10: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
8: De la mà dels que hi treballen.
11: Soc part d'una cosa immensa.
8: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: 3Cat Info.
2: El Festival Gastronòmic Midfire, que torna aquest cap de setmana al Port Vell de Barcelona amb una trentena de cuiners internacionals especialitzats en carn a la brasa, és el certamen que desdoblarà aquest any amb una segona seu a Buenos Aires a l'octubre, Òscar Callau.
12: El Meat and Fire vol demostrar que la tècnica de cuina més ancestral i senzilla, la carn cuita amb foc o brases, té variants infinites quan es combinen els diferents talls de cada animal, filets de vedella, cuixes de xai, cansalada, hamburgueses o pollastre, amb les cultures gastronòmiques de tot el planeta. Iñaki López de Viñaspre, del grup de restaurants Sagardi Cuiners Bascos, és

0: l'organitzador del certamen.
1: Gent de totes les puntes del món que encenen el foc junts, cadascú a la seva manera, a la seva cultura, des de Turquia, Grècia, Islàndia, Equador, Colòmbia, Argentina... És tan divers el foc com pobles hi ha en el món.
0: I aquestes són les carns que prepararan aquest cap de setmana els restaurants barcelonins Oaxaca, Icoya i Sacalla i 1881 de Sagarri.
2: Cochinita pibil, el meat and fire, són porcs grans de quasi 100 quilos. Una tècnica tradicional mexicana del pip, horno pip.
3: Prepararemos un temaki de solomillo de vaca nacional que le pondremos la materia grasa de la ternera japonesa de Wagyu.
4: La chuleta de vaca vella. Amb això fem amb la parrilla basca, fem un tall de carn amb una mica d'un pa de coca, una salsa cremosa de pebrots confitats i a disfrutar.
0: Buenos Aires és la ciutat convidada d'aquest any al Meat and Fire barceloní i l'anfitriona de la primera edició del festival que es farà fora de la capital catalana. Sentim el cuiner Javier Briqueto dels restaurants argentins Piantao de Madrid.
5: Esto nos va a permitir, no solamente a los parrilleros, sino a todo el público que asiste, ver diferentes culturas, diferentes formas de tratar el fuego, de tratar la carne. Es lo enriquecedor de compartir algo tan ancestral como el fuego y la brasa.
0: La proposta del Meat and Fire es completa amb tallers de cuina, xerrades i concerts. L'entrada d'un dia costa 10 euros, cada plat de carn surt per 10 euros i les begudes per 5.
6: I ara repassem les novetats discogràfiques d'aquesta setmana amb el Marc Ruiz.

Olivia Rodrigo publica avui el disc You Simply Decide for a Girl So In Love. Ja em va avançar algunes cançons la setmana passada al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa i va estrenar What's Wrong With Me. És una cançó que inclou el disc i on col·labora Robert Smith, el líder de The Cure, amb qui també va compartir l'escenari al festival de Glastonbury. It'll never be the cure. Les cançons de l'àlbum, com The Cure, que no té res a veure amb la banda britànica, recorden molt el pop-rock nord-americà dels anys 90. I en aquest cas concret, la semblança amb Disarm de Smashing Pumpkins és molt evident. Veus a les

0: també tenen música i videoclip Joan Dausà i Mama Duixa. Es diu Papi, posa-la al disc. I surt d'una broma amb les seves filles, com ha explicat a les xarxes socials.
1: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa el disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'hi has fet a la Valentina. I la veritat és que es van anar fent gran, i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
0: La cançó tanca el disc Immortals.
2: Julieta, amb la teva germaneta...
0: Amb la música de Joan Dausà i Mama Duixa arribem al temps dels esports.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Marc. La pilota del Mundial ja ha començat a rodar. Ha estat en els dos primers partits del grup A. D'una banda, el Mèxic-Sud-àfrica va donar el tret de sortida amb el triomf dels mexicans per 2-0 amb gols de Julián Andrés Quiñones i de Raúl Jiménez. El partit va acabar amb 3 jugadors expulsats, 2 sud-africans i un de mexicà. Aquesta matinada s'ha disputat el Corea del Sud 2, Txèquia 1. S'han avançat els txecs amb un gol de Krejci, l'exjugador del Girona, però Juan Inbeom i Oh Yeun-gyu han capgirat el marcador. Entre aquest vespre i aquesta matinada jugaran el Canadà-Bòsnia-Herzegovina del grup B a les 9 del vespre. Jesse March és el seleccionador canadenc.
5: Sincerament, no estic nerviós. Crec que la meva feina és preparar bé els jugadors, saber el que necessiten per sortir al camp i fer-ho.
4: Aquesta matinada, a les 3, es jugarà als Estats Units-Paraguai del grup D. L'exjugador de l'Espanyol Mauricio Pochettino és el seleccionador estatunidenc.
3: 3CAT Info.
4: A la concentració de la selecció espanyola a Chattanooga, als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El combinat espanyol debutarà al Mundial dilluns, enfrontant-se a Cap Verd.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: Pel que fa al bàsquet, el Barça és a un triomf de classificar-se per a la final de la Lliga CB. Ahir va guanyar per 97-89 el Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. El tècnic Nicola Provítola fa autocrítica després de la victòria.
6: Sabíamos que Marcelinho y Miles iban a jugar un gran partido, como así ha sido. Hemos tenido demasiados despistes defensivos hoy, a pesar de su calidad, que luego hay que meterlas, ¿no? Pero en general hemos luchado por el partido, lo hemos competido y nos llevamos esta importante victoria.
4: Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria, primera oportunitat per les blaugranes de passar a la final. Serà ja a la vista del Tenerife.
3: 3CAT Info.
4: Avui el Joventut intentarà igualar la seva sèrie de semifinals amb el València. La penya va perdre a la pròrroga el primer partit. El verdinegre Hanga és optimista.
7: Te queremos seguir tener esta fe que podemos ganar y podemos clasificarnos para la final.
4: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i al web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. Hi ha mort un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet, Eduard Portel, als 91 anys. També va ser-ne el president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de l'Associació de Clubs de Bàsquet.
3: 3CAT Info.
4: En waterpolo, l'Atlètic... En waterpolo, com dèiem, l'Atleti Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. Sentim el jugador del Barceloneta, Unai Aguirre.
8: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols ja en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
4: Els mariners s'enfrontaran demà al Prorrego italià, que es va desfer de l'Olympiacos per 19-13. A la Champions femenina, també de waterpolo, duel català avui entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four. A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. Pel que fa al motor, el circuit de Catalunya avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La primera sessió serà a 2:15 del migdia. Kimi Antonelli hi arriba com a líder del Mundial i Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit català.
9: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
4: Tornant al futbol, el Real Madrid torna a incorporar el tècnic José Mourinho després de 13 anys. L'entrenador portuguès signa per 3 temporades i no s'incorporarà fins al mes de juliol. I Ander Mirambell ha perdut en la votació final a la presidència de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton. L'exesportista català d'Skeleton ha perdut davant l'alemanya Heike Grossbank, secretari general des del 2012, amb 27 vots de 45 possibles.
3: Trescat Info.

En punt les 10 del matí. Una fuita de gas amb un incendi posterior ha afectat un local de l'avinguda del Port de Mataró al Maresme. Segons les primeres informacions, una persona ha hagut de ser atesa. Els bombers treballen amb la companyia per controlar i aturar la fuita. La inflació s'eleva una dècima al maig a Catalunya, fins al 3,1%, per sota de la mitjana de l'estat espanyol. Els carburants, de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà, continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte del maig de l'any passat. El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants, es redueixen les garanties d'asil i contemple la creació de centres de deportació a països tercers. Les autoritats rebaten les crítiques de les ONGs afirmant que aquestes mesures acaben salvant vides. El PP retreu la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar la tragèdia migratòria. Des de Gran Canària també ha exigit el dret de les persones a viure amb dignitat. Lleó 14 viatja avui a Tenerife, on es reunirà amb diversos migrants abans de tornar aquest vespre a casa, al Vaticà.

0: Iran diu que encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de firmar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. El president nord-americà ha assegurat que l'acord es ratificarà a Europa els propers dies. Nit tranquil·la a Belfast després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny. I la crisi climàtica i l'augment global de les temperatures ha portat una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic a alertar la FIFA dels efectes negatius per als futbolistes de jugar en condicions extremes en competicions com ara el Mundial. Aconsellen rebaixar els barems que fixen les pauses d'hidratació o la suspensió del partit.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Ha començat el Mundial de Futbol i ho ha fet amb els dos primers partits del grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9, Canadà-Bòsnia. El Barça de bàsquet guanya el Tenerife per 97-89 al segon partit de les semifinals de la Lliga CB i posa el 2-0 a la sèrie. Demà, primer matchball per als blaugranes per classificar-se per a la final. Avui, a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el play-off amb el València. L'Atleti Barceloneta es classifica per a la final de demà de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco Italia, i José Mourinho torna al Real Madrid, signa per les tres pròximes temporades.
0: I el temps, sol arreu del país. Avui la temperatura tira cap amunt amb valors de fins a 33 graus. Al cap de setmana la calor serà més intensa de ple estiu. Farà sol amb alguna tronada a la tarda de diumenge al Pirineu i el mar estarà tranquil.
1: Trescat Info.
0: 10 i pràcticament 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us avançàvem en titulars, un operari que treballava en tasques de soldadura al Port de Mataró ha quedat ferit lleu aquest matí després que s'ha produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat amb 5 dotacions. L'home estava treballant en un establiment a la rampa d'accés al port quan s'ha produït una deflagració. El foc només ha afectat el porxo de l'establiment i alguns elements del mobiliari. Els tècnics de la companyia de gas que han anat al lloc dels fets han tallat el subministrament.
1: Trescat Info.
0: La inflació va tenir un petit augment al maig a Catalunya el mes passat. Els preus van augmentar un 3,1% interanual, una dècima més que la dada d'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça, amb un encariment de prop del 16% respecte del maig de l'any passat. El govern espanyol assegura que sense les mesures, com ara la rebaixa de l'IVA, els combustibles apujarien al doble i situarien la inflació en més del 4%. De moment, són vigents fins a finals de mes. Altres productes que s'encareixen, doncs bé, els ous, que ho fan un 14%, o les hortalisses i els llegums, més d'un 15%. Entre els que són més barats que un any enrere, hi ha l'electricitat amb un 5% menys. La Unió Europea celebra l'entrada en vigor avui de les noves normes que endureixen la política migratòria comuna. S'agilitaran les expulsions d'immigrants i es reforçaran els controls a les fronteres. S'ha acordat que els països que ho vulguin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Anem cap a Brussel·les, corresponsal Bruno Forteamiras.
3: Les ONGs denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals, deshumanitzen els migrants i redueixen les garanties d'asil. Però el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ho rebat.
4: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
3: Ho ha dit en una reunió amb els països comunitaris a Xipre per solemnitzar l'entrada en vigor de les noves normes. L'Estat espanyol rebutja la creació voluntària de centres per deportar immigrants irregulars a l'estranger i d'altres països també qüestionen l'obligació de repartir entre els 27 l'acollida dels refugiats que sí que tinguin dret a quedar-se a Europa. L'anfitrió de la trobada, el viceministre xipriota de Migració, minimitza les discrepàncies.
5: Hi poden haver visions divergents, però en essència tots estem en sintonia. Per primer cop hem pogut afrontar la migració de forma col·lectiva i això és important.
3: El nou sistema també endureix les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de

0: països segurs, perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia o el Marroc.
1: El Papalló 14 reclama des de Gran Canària vies segures per afrontar la tragèdia migratòria. Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, el pontífex ha fet una crítica contundent a la gestió que fan els governs d'aquesta crisi.
2: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes quan ja han ocorregut.
1: El Papa també ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen, perquè la dignitat humana segura no té passaport.
3: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños.
1: Anem cap a Washington. Iran diu que encara no hi ha cap decisió presa sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, com havia assegurat Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran i havia dit que l'acord es podria firmar en els propers dies a Europa. Oriol Serra.
4: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
5: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
4: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin.
1: Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump de suspendre l'atac a l'Iran. Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre, després que el dirigent nord-americà avancés la possibilitat d'un acord imminent entre Washington i Teheran. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma. El barril de crude Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels 89 dòlars, gairebé 5 dòlars menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. I encara en crònica internacional, hi ha hagut una nit tranquil·la a Belfast enmig de la forta presència policial després de dos dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. Diversos grups de persones es van reunir ahir a la nit a la capital d'Irlanda del Nord, però es van acabar dispersant sense cap problema. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
6: Aquesta nit no hi ha hagut enfrontaments a Belfast després de dues nits de violència i incidents qualificats per les autoritats de racistes, que van esclatar arran d'un atac amb ganivet pel qual s'ha acusat un refugiat sudanès. Hi ha hagut concentracions en diversos llocs de la capital nord-irlandesa, però s'han dispersat sense incidents. La policia ha reforçat el dispositiu amb uns 250 agents provinents d'Anglaterra. Ahir al vespre van veure diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa, els Land Rovers blancs, que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat. Aquí el centre estava desèrtic, amb molt poc trànsit i poquíssima gent pels carrers, perquè el transport públic va deixar de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat i enviar la gent cap a casa. Ahir, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, va parlar d'actors malintencionats que estarien orquestrant l'odi i la por per portar la violència als carrers de Belfast i va recordar que molts dels atacs de dimarts i dimecres van passar en àrees unionistes pro-britàniques. No obstant això, la policia diu que no hi ha cap prova que paramilitars unionistes hagin coordinat els aldarulls.
1: L'esclat de violència racista a Irlanda del Nord ha despertat altres conflictes latents, com el fet nacional. Segons el catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardos, l'obertura de la frontera nord-irlandesa en l'acord post-Brexit és un tema en què xoquen les dues comunitats, republicans i unionistes, i ara s'ha fet servir com a argument per culpar de la situació migratòria.
7: El tema de la immigració ha accentuat, com acostuma a fer, no?, en altres contextos, escola amb altres conflictes, exacerba altres conflictes. I en aquest cas, la immigració ha exacerbat alguns dels conflictes molt profunds que han marcat la política del nord d'Irlanda durant dècades. 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic alerten la FIFA dels efectes negatius que poden tenir per als futbolistes les altes temperatures en què jugaran alguns dels partits del Mundial. Demanen a la federació que es repensin les normes i que es plantegin aturar o fins i tot suspendre partits més enllà del que ara hi ha previst. Montse Poblet.
8: Els experts consideren incomprensible que la FIFA només contempli fer pauses en els partits o suspendre'ls quan l'índex que va

0: Avalua l'estrès tèrmic que arribi a 32, un valor que només es considera segur per activitats molt lleugeres com estar assegut a l'oficina. Perquè ens entenguem, estem parlant de termòmetres per sobre dels 45 graus i d'una humitat de com a mínim el 20%. L'investigadora de l'IS Global, Ivana Sibija-Janovic, és una de les expertes que subscriuen la petició.
1: It is so not logical.
2: No té cap lògica per part de la FIFA considerar el 32 com un nivell en què la gent pot córrer. Ja entenem que els jugadors de futbol estan entrenats i tenen una salut per sobre de la majoria de gent normal. Però fins i tot per a ells, per als esportistes professionals, córrer amb un nivell de 32 és un risc molt gran.
0: Sibija-Janovic i la resta d'experts que firmen la carta consideren que les mesures per minimitzar el risc de la calor en els futbolistes s'haurien d'activar molt abans, quan l'índex d'estrès tèrmic arribés a 26 punts, 6 per sota del que diuen els protocols de la FIFA. El cardiòleg de la Vall d'Hebron, Jordi Banyeres, dona per fet que la calor reduirà el rendiment físic i cognitiu dels futbolistes i no descarta efectes més greus.
3: Afecta més temible de tots és el que coneixem pel cop de calor. És una emergència mèdica i el cos ha perdut tota la capacitat de regular la seva temperatura. Comença a fer el que en diem com una inflamació sistèmica, es comença a deteriorar-se els mecanismes fisiològics que nosaltres tenim per sobreviure. No? La nostra sang es pot començar a coagular, les cèl·lules es poden començar a danyar, no? Aleshores pot haver-hi inclús un dany cerebral, cardíac, renal.
0: Entre les seus on es poden assolir les situacions de màxim risc hi ha les ciutats mexicanes de Monterrey o Guadalajara i les nord-americanes de Miami o Houston.
4: Tresca Info.
5: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Angie Ange!
9: Ho veus?
8: Okay.
9: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
8: Molt.
9: Tan nostre com dir... Posarem llum?
10: A la foscor.
9: O com dir, aventureres, aventurers.
11: Ens hi apuntem o què?
9: Què dius?
11: Saps que és molt nostre, també?
12: Sou molt bona gent!
13: Xxt, silenci.
14: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
9: O el Catalunya Ràdio.
15: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
9: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
11: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
9: Molt nostre.
4: 3CAT Info.
16: Un quart d'onze del matí. Moment per fer un repàs a la situació del trànsit i a la previsió meteorològica. Comencem connectant amb el nostre equip viari, Clàudia Serra. Bon dia.
17: Bon dia. A aquesta hora les principals afectacions són a l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Hi ha retencions a la C-17 a Parets en sentit nord, a l'AP-7 a Mollet, sentit Girona, i a l'enllaç amb la C-17 i a la C-35 en tots dos sentits de la marxa de Parets a Granollers. Trànsit ja té en marxa un dispositiu especial durant tot el cap de setmana per regular el trànsit en aquesta zona degut al Gran Premi de Fórmula 1. Hem de parlar també d'una incidència dins de la ciutat de Barcelona. El túnel de Badal en sentit descendent es troba tallat al trànsit per un accident a l'altura de l'Avinguda de Madrid. I pel que fa al transport públic, a Rodalies destaquen retards a la R16. El tren de l'estació de França que havia d'arribar a Tortosa a les 10:07 circula amb una demora de 30 minuts. I a la R15, el tren regional express de Reus, que havia d'arribar a les 10:54 a l'estació de França, circula amb un retard de 35 minuts.
4: El temps.
16: Amb l'Enric Agut.
18: Temps tranquil arreu del país. Cel serè. Al matí hi havia algunes boires altes, alguns núvols baixos situats entre l'àrea del Tarragonès, del Baix Penedès, el Garraf, però s'han desfet. Ara mateix està fent sol arreu del territori i a la tarda es mantindrà aquest panorama, aquest tarannà a temps marcat per aquesta estabilitat que no permet que els núvols creixin verticalment. Tindrem alguns, però molt puntuals i inofensius. I la temperatura

0: Avui contrastada, perquè el dia ha començat fresquet o fred. Prades, una mínima de 6 graus. Pontons, al Penedès, una mínima d'11. Al Pirineu, també ambient ben fred. 4 graus per dormir ben tapat. Però de dia la temperatura avui puja més. També a la costa hem tingut temperatures per sota dels 20. Barcelona, la zona més escalfada de la ciutat, 19 de mínima. També a Sitges. Tarda així, doncs, que puja la temperatura, es recupera i avui podríem assolir alguna xifra al voltant dels 32 o 33, on s'enfilin més cap a ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre. També puja la temperatura al Pirineu, Viella pot arribar als 26 o sort als 30 graus. Demà la temperatura serà més alta, encara l'ambient a primera hora serà fresc o relativament fresc, però de dia la calor s'intensifica. A Lleida pot arribar als 35, però és que diumenge als 37. I la setmana entrant es mantindrà aquest matalàs d'aire ben càlid. Dilluns i dimarts pot baixar lleugerament la temperatura, però igualment la calor serà intensa.
1: Ho estem explicant aquest matí a 3cat Info. El govern prepara canvis legislatius davant l'augment dels tirotejos. Vol ampliar fins als 5 anys la tinença il·legal d'armes de foc.
2: Redacció oberta.
1: Miquel Carc és el periodista de la secció de Societat especialitzat en notícies de successos a Catalunya Ràdio i a 3cat Info. Miquel Carc, bon dia.
3: Molt bon dia, Carme.
1: Hi ha preocupació en l'àmbit policial amb l'augment de tirotejos a Catalunya?
3: Sí, i per diversos motius. Generen molta alarma social, tot i que la majoria de fets que es denuncien a les comissaries són furts i robatoris i en general baixen un 7%, doncs hi ha aquests tirotejos, aquestes execucions, pràcticament podríem parlar, en la via pública, que generen una molta por i no es poden normalitzar. D'això en són conscients tant Mossos d'Esquadra com la cúpula d'Interior. Són fets que abans no passaven. Aquest any a Catalunya han mort ja 6 persones i 18 han quedat ferides per arma de foc, quan en tot l'any passat va morir 8. I a més, preocupa que no hi ha un patró, perquè segons les dades dels Mossos, el 28% dels incidents són amb armes reals, un 25% amb armes falses i un 45% es desconeix perquè no s'ha recuperat l'arma de foc. Cada vegada el que sí que veiem és que hi ha més armes curtes.
1: Exacte. Segons les dades dels Mossos, el 28% dels incidents són, com deies, amb armes reals i la resta, doncs, falses o no s'han recuperat. Doncs cada vegada, deies tu, armes més curtes i els incidents passen al litoral i al voltant de la Pesat. Litoral per ports, a Pesat per distribució de la droga. Litoral és on més gent, al litoral és on més gent hi viu.
3: Sí,
1: viu
3: i,
1: ara.
3: I és per això, perquè hi ha més concentració de persones, aquesta situació estratègica de Catalunya, que fa que Catalunya sigui un pol d'atracció molt interessant per aquests narcotraficants, que a més necessiten protegir-se d'altres bandes, i tot això també està vinculat amb el cultiu i el tràfic de la marihuana, de la qual Catalunya és una és un pol molt important europeu. Davant d'això es detecta un factor diferencial a Espanya respecte als països del seu entorn, que és que la tinença d'armes es penalitza poc. La pena de presó per tinença d'armes de foc està previst, aquesta és la petició que augmenti, dels 2 anys actuals als 5 per als grans cultius i tràfic de marihuana, i que passi de la franja d'un a 3 anys a una altra de 6 a 9 en aquests casos. Així ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc, per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines, doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
1: Miquel, quina anàlisi fan els Mossos sobre l'ús d'armes de foc? Perquè disminueixen els casos, però són més greus, amb més trets, més ferits i, sobretot, més morts. I, a més, sí que aquests últims casos tindrien potser algun patró. Aquests potser sí, no, Miquel?
3: Clar. En aquest cas, el que aquí estem veient és que són pràcticament, en l'últim cas, que va ser dimecres al carrer Balmes de Barcelona, el que s'està veient és que era una persona a la qual no s'ha identificat ni la persona que va fer el tret i ni tampoc a la víctima, que va quedar estesa morta davant de la comissaria dels de la Policia Nacional, i en un dia en el qual estava previst que el papa Lleó XIV fes un trajecte per la ciutat i en la

0: qual aquell dia hi havia molta policia als carrers, a més amb un centre de coordinació amb moltíssimes càmeres connectades, amb un gran dispositiu tecnològic, doncs bé, no s'ha pogut ni identificar ni tampoc detenir a l'autor. Per tant, estem parlant d'una persona molt professional, probablement un sicari, aquesta és la hipòtesi amb la que es treballa, que tenia un encàrrec, que era executar la víctima, de la qual desconeixem també quina és la seva identitat, i possiblement tots dos relacionats amb el narcotràfic internacional. Si mirem la sèrie d'incidents de l'any passat i la comparem amb la mitjana dels dos últims anys, ens surten una mena de dents de serra. No hi ha un patró. De totes maneres, aquest any tenim 139 episodis amb armes de foc, aquest primer trimestre. Això no vol dir només, evidentment, només hi ha, afortunadament, hi ha hagut 9 morts, però aquí també s'inclouen els trets a l'aire, per exemple, que hem vist documentats amb casquets de bala, són exhibicions d'armes de foc, això també preocupa per marcar territori. Si mantinguéssim aquesta tònica, serien 560 episodis amb armes de foc que quedarien per sota del 605 del 2023. Per tant, no estem amb unes xifres molt altes i si ens comparem amb altres països del nostre entorn, doncs també estem en xifres baixes. El que sí que incrementen són els casos que en els quals es disparen realment trets. 69 el 2024 i 93 l'any passat. I aquest 2026, doncs en portem 24. Augmenta també el resultat mortal, 28 ferits, 8 morts l'any passat, 18 ferits i 6 morts aquest any. Aquesta seria la projecció que tindríem perquè encara estem al juny. Interior interpreta que la solució, doncs, és augmentar les penes. En el cas de la marihuana, per exemple, l'objectiu del canvi legislatiu, doncs, seria incrementar les penes per tenir més presó. Pensem que hi ha poca presó. 2.400 detinguts relacionats l'any passat amb la marihuana, només un 10% acaben a la presó per ordre del jutjat i, bueno, aquí el que s'intenta també és atacar el tema del blanqueig de capitals, que és molt complicat. I després tenim una altra qüestió, que és que moltes organitzacions de narcotraficants funcionen com a empreses. I com a empreses, doncs, tenen altres empreses subcontractades que els hi fan serveis, com per exemple el del rentat de diners.
1: Una última pregunta. El problema del crim organitzat és que ja són multinacionals del crim, deies. Quina altra manera veuen els Mossos d'atacar-ho que no passi només per reformar el Codi Penal?
0: Doncs aquí el que es veu és que el que hi haurà d'haver és molta coordinació policial, no només amb les altres policies de l'estat espanyol, sinó també internacionals. Europol aquí té, i Interpol tenen un paper a jugar molt important perquè són, com tu dius, crim organitzat multinacional, es mouen de forma molt ràpida. Molts d'aquests casos s'estan incrementant aquí perquè hi ha persones d'aquestes organitzacions criminals que han vingut a viure a Catalunya. També influïts i captats, la marihuana fa de pol d'atracció d'aquestes persones, d'aquestes organitzacions, perquè s'aprofiten els circuits que ja hi havia d'altres drogues, per exemple punts d'entrada a través de ports de la cocaïna, doncs ara també per distribuir la marihuana, de la qual aquí produir-la és molt barata i hi ha un gran potencial per distribuir-la des d'aquí a tota Europa.
1: Miquel Carque, gràcies, bon dia.
0: Molt bon dia, Carme.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Fins a 11:15 del matí, tota la informació esportiva.
2: Esports.
1: Precari Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. La pilota del Mundial ja ha començat a rodar en els dos primers partits del grup A. El Mèxic-Sud-àfrica va donar el tret de sortida de la Copa del Món amb el triomf dels mexicans per 2-0, amb gols de Julián Andrés Quiñones i de Raúl Jiménez. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà de futbol.
4: És un estado emocional muy fuerte. Muy fuerte ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles. Habla de que les pesó un poquito la... No a todos... Les pesó un poquito el escenario.
3: I aquesta matinada s'ha disputat el Corea del Sud 2, Txèquia 1. S'han avançat els txecs amb un gol de Krejci, exjugador del Girona, però Juan In Beom i Yo Yeun Gyu han capgirat el marcador. Entre aquest vespre i aquesta matinada jugaran dos partits més, el Canadà-Bòsnia-Herzegovina del grup B a les 9 del vespre.

0: i l'Estats Units Paraguai, del D a les 3 de la matinada.
1: 3Cat Info.
0: A la concentració de la selecció espanyola de futbol, als Estats Units, a Chattanooga, Lamine Yamal ha completat ja el seu primer entrenament amb el grup. El combinat espanyol debutarà al Mundial dilluns enfrontant-se a Cap Verd.
1: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
0: El Barça de bàsquet és a un triomf de classificar-se per la final de la Lliga CB. Ahir va derrotar per 97-89 el Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. El base Nicola Provítola exposa les claus de la victòria.
2: Ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
0: Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria i primera oportunitat per als blaugranes de passar a la final. Avui el Joventut intentarà igualar la seva sèrie de semifinals amb el València. Els verd i negres van perdre a la pròrroga el primer partit. Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3Cat. I ha mort als 91 anys Eduard Portela, un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet i president entre el 1990 i 2013. Ara exercia de president d'honor de la CB.
1: 3Cat Info.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencvaros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. La valoració la fa el jugador de l'equip mariner, Unai Biel.
3: Ja sabíem que podia passar, sabem la qualitat dels seus jugadors, sabem que tenen jugadors que són diferencials, i res, en aquest moment... On empaten, res, seguia el nostre joc, seguia la nostra i al final sortirà bé.
0: Els mariners s'enfrontaran demà al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos per 19-13. A la Champions femenina, avui hi ha un duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four, mentre que també avui jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencvaros. Pel que fa al motor, el circuit de Catalunya avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Kimi Antonelli hi arriba com a líder del Mundial i Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit català.
4: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
0: El Barça d'handbol, per la seva banda, ja és a Colònia, Alemanya, on demà disputarà la Final Four de la Champions. Començarà amb l'enfrontament amb l'Olborg en les semifinals. I tornant al futbol, el Real Madrid torna a incorporar el tècnic José Mourinho després de 13 anys. L'entrenador portuguès signa per 3 temporades i no s'incorporarà fins al juliol.
5: Dos quarts d'11 del matí, la inflació s'eleva una dècima al maig a Catalunya fins al 3,1%, per sota de la mitjana de l'estat espanyol. Els carburants, de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà, continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte del maig de l'any passat. Mentrestant, el pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. I l'Iran diu que encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de firmar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. Qüestions destacades d'aquest divendres 12 de juny. A partir d'ara també us explicarem que s'han fet les primeres detencions en relació al cadàver de l'home trobat a l'abril al pantà de la Baells al Berguedà. Hi ha dos detinguts per part dels Mossos, segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat a 3Cat Info. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares asseguren davant a jutge que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. El Departament de Salut sanciona multes de 6.000 euros diferents centres que van atendre el nadó per no haver actuat a temps. I parlarem també del Cabró Rock, que torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català, o que és gràcies la Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones. Ara el més destacat dels esports, Ricard.
0: Ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits corresponents al grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9, Canadà, Bòsnia. I el Barça de bàsquet va guanyar ahir el Tenerife per 97-89 el segon partit de les semifinals de Lliga CB i posa el 2-0 a la sèrie. Demà, primer match ball per als blaugranes per classificar-se per a la final. I avui, a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el play-off amb el València.
5: Sol arreu del país. Avui la temperatura tira cap amunt, amb valors de fins a 33 graus. Al cap de setmana la calor serà més intensa, de ple estiu. Farà sol amb alguna tronada la tarda de diumenge al Pirineu i el mar estarà ben tranquil. Dos quarts d'onze i dos minuts, la inflació va tenir un petit augment al maig a Catalunya. El mes passat els preus van augmentar un 3,1% interanual, una dècima més que la dada d'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants, de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà, continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. El govern espanyol assegura que sense les mesures com la rebaixa de l'IVA, els combustibles s'apujarien al doble i se situarien la inflació en més del 4%. De moment, són vigents fins a final d'aquest mes. I avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea. Es reforçarà el control fronterer i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho vulguin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamires.
6: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. S'habilita un protocol express per filtrar en un màxim de 3 mesos els migrants econòmics que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea. Per als que sí que passin aquest examen, la normativa preveu un mecanisme per repartir entre tots els països comunitaris l'acollida de refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, amb l'objectiu d'ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants.
5: L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió presa sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, com havia assegurat Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat la suspensió d'una nova onada d'atac sobre l'Iran i havia assegurat que l'acord es podria firmar els pròxims dies a Europa. Washington, Oriol Serra.
7: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
8: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
7: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin.
9: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
10: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Tota comunitat necessita un cor.
12: Un cor? Per què?
11: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
12: I reforçar la identitat?
11: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
12: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
1: 3CAT Info.
5: Més coses, les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que ha fet la joieria en Sorena a petició del jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, José Luis Calamà, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de les joies s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol. És un valor molt superior de què va parlar Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que estarien entre 30.000 i 50.000.

0: euros. Avui Arroyo ha demanat disculpes en nom propi a través de la xarxa X per haver induït error sobre el valor de les joies de l'expresident Zapatero. La portaveu del PP, Esther Muñoz, s'hi ha referit d'aquesta manera.
1: Él salió en todas las teles a decir que las joyas costaban entre 30.000 y 50.000 euros y que formaban parte de una herencia familiar. Y por tanto ahora será el señor Zapatero el que tenga que decir por qué su portavoz ha mentido a todos los españoles. Y solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no?
0: És que Zapatero haurà d'aclarir en la seva compareixença davant el jutge prevista per dimecres i dijous de la setmana que ve si les joies les té declarades i si ha pagat els impostos corresponents com a part d'una herència, una donació o increment de patrimoni. L'empresa multinacional Saint-Gobain tanca la seva planta del Vendrell per concentrar la producció a l'Arboç. Aquest fabricant de vidres per a automòbils assegura que ho fa per guanyar en eficiència i en competitivitat. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené, arriba.
2: La planta de Visa del Vendrell quedarà tancada en els pròxims mesos i els seus 80 treballadors aniran a treballar a l'Arboç, a uns 6 quilòmetres. També es trasllada la maquinària i la producció per seguir amb l'activitat aprofitant les naus que Saint-Gobain Securit té a l'Arboç. Actualment, en aquesta planta hi ha 200 treballadors. Per l'Ajuntament de l'Arboç és una bona notícia per reforçar la viabilitat de la planta i enfortir el teixit industrial local. En un context marcat per la transformació del sector automobilístic, l'empresa diu que ho fa per anticipar-se i reforçar el seu model industrial amb una visió a llarg termini. El comitè de treballadors, en principi, ho veu amb bons ulls. Per ara no s'ha anunciat cap reducció de plantilla. Ja fa uns anys aquesta empresa va tancar la seva divisió Glass a l'Arboç, que els treballadors van respondre amb un seguit de vagues i va acabar amb l'acomiadament i posterior recol·locació d'un centenar de treballadors.
0: El Consell General d'Aran pressiona l'Estat perquè millori la seguretat de línia 230 i es facin efectives les restriccions de pas de camions mentre no s'eixampli la via. Cada dia, per aquesta carretera, considerada una de les més perilloses de l'Estat i que travessa diversos municipis, hi passen gairebé 700 camions. Viella, Sofia Cabanes.
3: La màxima institució aranesa ha aixecat la veu un any després d'haver enviat una carta al Ministeri de Transports reclamant aquestes mesures i no haver obtingut cap resposta. Andreu Cortés és el conseller de Governació.
4: I més que manifest que no podem seguir suportant aquest trànsit tan dens en diferents èpoques, perquè podríem parlar de l'estacionalitat de l'Iguer més també en estiu, pues, bé, aquesta carretera ens porta moltes destinacions turístiques d'aquest pas fronterer en què a França, i això implica que ho hem desejat d'augmentar la seguretat.
3: Durant la temporada d'hivern, el Ministeri de Transports aplica restriccions al pas de camions durant els caps de setmana, però la màxima institució aranesa denuncia que no es fan prou controls per fer-les efectives.
4: Ara, hem traslladat aquestes peticions en tant que és que un control més exhaustiu d'aquests vehicles quan hi ha restriccions també vam emetre decisions de la taula des dels municipis amb l'acompanyament del Consell General podem implementar d'altres mesures o pressionar el Ministeri en tant que aquesta situació se solvente.
3: En aquests moments, Transports treballa en l'elaboració d'un estudi per eixamplar fins als 7 metres l'ENA 230 entre la boca nord del túnel de Viella i la capital aranesa.
0: 5 minuts per 3 quarts d'11 del matí, com us explicàvem a l'inici d'aquest bloc informatiu, un operari que treballava en tasques de soldadura al port de Mataró ha quedat ferit aquest matí arran d'una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. L'home té cremades de segon grau i ferides a la cara i l'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a 8:45 del matí i s'han desplaçat amb 5 dotacions. Per la seva banda, els operaris de la companyia del gas han controlat la fuita i han tallat el subministrament. Aroa Contreras és la responsable de comunicació del port de Mataró.
5: Doncs s'ha produït una petita combustió a causa d'uns treballs d'impermeabilització i l'operari ha pres mal. Ha sigut un accident lleu i per protocol s'ha perimetrat tota la zona i actualment doncs, no hi ha cap risc.
0: Aquest matí declaren a la Ciutat de la Justícia familiars de la parella investigada pels maltractaments al seu fill, que van acabar amb l'hospitalització de la criatura el mes de març a l'Hospital Vall d'Hebron. La parella va ingressar a la presó, tot i que la mare va quedar en llibertat a primers del mes de maig. Ahir els metges citats a declarar van assegurar que mai havien vist lesions tan greus com les que tenia aquest nadó. Anem cap a la Ciutat de la Justícia, allà hi tenim la Montse Poblet.
6: Estan citats a declarar els pares, els germans i un cosí de la parella acusada de maltractar el seu fill de 6 setmanes, que el 16 de març va ingressar amb lesions molt greus a la Vall d'Hebron. Les declaracions dels familiars han començat amb retard a 2:15 del matí i es preveuen llargues. Les seves declaracions es produeixen l'endemà que el jutge que investiga el cas escoltés els testimonis de l'equip mèdic que va atendre el nadó a l'hospital. Els metges van declarar que en tota la seva carrera no havien vist unes lesions anals tan greus en un nadó. El nen també patia una fractura al fèmur que posava en risc la seva vida perquè li podia seccionar una artèria. Els metges consideren que les lesions a l'anus, al fèmur i a les costelles i també les lesions cerebrals que patia el nen no es poden atribuir de cap manera a un accident, però sí a un maltractament. Als pares del nadó se'ls investiga per lesions greus i agressió sexual amb penetració.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones de Berga relacionades amb el cadàver trobat fa 2 mesos al pantà de la Baells, o van ser el Regió 7, i ho ha pogut confirmar aquesta emissora. Berga, Nati Adell.
7: Els detinguts, llegim el diari, van anar ahir acompanyats de la policia i d'una comitiva judicial al seu pis del barri Vell, on hi residien de manera intermitent i amb molt poca relació amb els veïns. Parlem d'un edifici del carrer Verge de la Salut. Els Mossos porten temps investigant el cas i han acabat vinculant la parella detinguda amb el cadàver aparegut al pantà de la Baells el 16 d'abril. La víctima és Gabriel Morales, un home d'una 60 d'anys, antic paleta de professió, que vivia al carrer del Carme, el seu domicili, que ja va ser registrat àmpliament per la policia. El cos el va trobar surant a l'aigua a un marge del pantà una veïna que passejava el gos. El cadàver estava embolicat amb roba, subjectat amb una corretja i lligat amb una ampolla de butà. La principal hipòtesi, tot i que hi ha secret de sumari, és que van tirar el cos al pantà per fer-lo desaparèixer.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Canviem de qüestió. Les falles del Pirineu enceten avui la temporada amb la baixada de Durro a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebració de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Enguany, a més, la baixada es podrà seguir en directe per TV3 i s'ha presentat una nova proposta per donar a conèixer els camins de foc durant tot l'any. Durro, Pau Rovira.
9: La jornada començarà a 11:15 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits. Un quart d'hora més tard serà el torn dels grups intermedis i a les 11 en punt els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc. La celebració manté viva una tradició centenària vinculada al foc i a la muntanya i cada any reuneix centenars de participants i visitants aquí a la Vall de Boí. Carme Xalà, fallaire i organitzadora, explica les novetats d'enguany.
10: La nostra principal novetat és comptar amb la presència del programa de TV3, Som Únics, de l'Espartac Peran, que vindran a gravar un programa especial i això ens suposa un impuls molt important per poder difondre les falles a nivell nacional.
9: I és que amb un ampli desplegament que inclou drons, TV3 en retransmetrà en directe l'encesa del faro, la serp de foc i la foguera final. Una altra novetat, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha presentat una iniciativa per promocionar els camins de foc durant tot l'any. Ho explica el seu president, Albert Palacín.
11: Realment les falles són un dia a l'any, que només se'n fa un dia a l'any d'ús d'aquests camins, i això està pensat que la resta dels 364 dies restants de l'any que s'hi pugui gaudir, que pugui un altre recurs turístic.
9: Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
0: Fem una pausa pel trànsit del temps. 11:15, connectem amb el nostre equip viari per actualitzar dades sobre el transport públic i també els cotxes a carreteres i autopistes del país. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora les principals afectacions segueixen sent a l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya. A Montmeló es fa el Gran Premi de Fórmula 1. Hi ha retencions a la C-17, a Parets, en sentit nord, a la P-7, a Mollet, també en sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17, i a la C-35, en tots dos sentits de la marxa entre Parets i Granollers. Més enllà d'aquest punt, un accident talla un carril i genera retencions a la P-7, a Castellbisbal, en sentit Tarragona, i una actualització perquè ja s'ha restablert la circulació al túnel de Badal de Barcelona en sentit descendent, que recordem estava tallada per un accident a l'altura de l'avinguda de Madrid. Pel que fa al transport públic, a Rodalies destaquen retards a la R15, el tren regional express de Reus, que havia d'arribar a les 10:54 minuts a l'estació de França de Barcelona, circula amb una demora de 35 minuts, i a l'R11, el tren de Portbou, que havia d'arribar també a l'estació a Barcelona, Sants, volíem dir, a les 12:10 minuts, circula amb 30 minuts de retard.
8: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Temps ben estable, sol aquest matí, també aquesta tarda en 4 núvols. A primera hora teníem com algunes boires altes, alguns núvols baixos per la humitat al

Baix Penedès, també cap a l'àrea del Tarragonès, Garraf, però tot això s'ha desfet i ara mateix fa sol a tot el país, a totes les comarques, sense excepció. I després d'una nit freda o fresca, perquè les mínimes han baixat fins als 6 graus,

0: temperatura un dia de ple estiu, de juliol o d'agost, Lleida pot tocar els 37 graus. Aquests dies també el mar estarà tranquil. El temps acompanya.
1: 3CAT Info.

0: Brindem per les persones. El Cabró Rock viurà aquest cap de setmana la seva edició més multitudinària amb xifres que tornen a ser de rècord. Entre avui i demà passaran pel recinte del festival unes 58.000 persones. Tot és música en català i el plat fort serà l'actuació d'aquesta nit d'Oques Grasses en el seu últim concert a casa a la comarca d'Osona. Vic, Nati Adell.
1: Només avui passaran pel festival a la zona esportiva de Vic 30.000 persones, 8.000 més que el rècord de l'any passat. Narcís Castellà, codirector del Cabró Rock.
2: El recinte l'hem crescut tot el que hem pogut, hem entrat al camp de rugbi que hi ha darrere, vull dir, aquí poder, sí que podem trobar el nostre sostre, però veurem aquest any com funcionem i seguirem fent el possible perquè el festival sigui un gran aparador de la música i la cultura catalana per tot el país.
1: El més esperat, el darrer concert d'Oques Grasses, abans del seu comiat definitiu a l'octubre a l'Estadi Olímpic.
2: Teníem moltes ganes que, a part de tots aquests concerts de Montjuïc, en fessin una casa, ells tenien moltes ganes de fer també un últim concert a casa, per tant va ser fàcil d'entendre'ns.
1: Més caps de cartell destacats.
2: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Gossa Sorda vam fer una aposta per ells, i després en Joan Daussà, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts. A partir d'aquí, doncs, La Fúmiga, que aquest any també fa la gira despedida, Figa Flowers...
1: També Amics de les Arts, Els Pets i L'Ax en Busto, en total 24 artistes, una oferta diversa per a un festival que atrau diferents generacions d'una mateixa família.
2: Fer el màxim possible per tenir un cartell per tot tipus de públic, per tot tipus d'edat, el nostre festival és molt familiar i volem que tant un nen de 10 a 12 anys, un jove de 25, 40, 50, 60 i el que sigui.
1: Un festival descentralitzat que es fa fora de Barcelona que no para de créixer. Les

Olivia Rodrigo publica avui el disc You Simply Decide for a Girl So In Love. Ja en va avançar algunes cançons la setmana passada al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa i va estrenar What's Wrong With Me. És una cançó que inclou el disc i on col·labora Robert Smith, el líder de The Cure, amb qui també va compartir l'escenari al festival de Glastonbury. It'll never be Les cançons de l'àlbum, com The Cure, que no té res a veure amb la banda britànica, recorden molt el pop-rock nord-americà dels anys 90. I en aquest cas concret, la semblança amb Disarm de Smashing Pumpkins és molt evident.

0: també tenen música i videoclip Joan Dausà i Mama Duixa. Es diu Papi, posa-la al disc. I surt d'una broma amb les seves filles, com ha explicat a les xarxes socials.
1: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa el disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'hi has fet a la Valentina. I la veritat és que es van anar fent gran, i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
0: La cançó tanca el disc Immortals.
2: La Julieta, amb la teva germaneta...
3: Valentina, porta l'ukelele.
4: Doncs ara parlem de la gran pantalla mig d'una farera mundial per saber si realment en algun moment de la història hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre. Steven Spielberg estrena la seva visió per

0: personal sobre el tema, la més personal. El dia de la revelació és la novetat a la cartellera més destacada d'aquesta setmana, Marc Garriga.
1: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
2: Steven Spielberg, que és un dels grans cineastes de la història del cinema i el dia de la revelació ha decidit fer un compendi dels seus grans èxits farcit d'autorreferències. Des de les evidents d'Encontres a la tercera fase, E.T. l'extraterrestre i la Guerra dels Mons, passant per a La recerca de l'arca perduda, Atrápame si puedes, Minority Report o El diablo sobre ruedas. Al cap i a la fi, l'objectiu de Spielberg és que l'espectador reflexioni mentre es diverteix, tan senzill aparentment i tan complicat a l'hora de la veritat. Per tant, El dia de la revelació és una simple, entre cometes, pel·lícula d'aventures, de persecucions trepidants i d'intrigues polítiques maquiavèliques, però també de debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. Encara que El dia de la revelació tingui aroma de clàssic antiquat, en el fons Spielberg és més eficient i sobretot més entretingut que altres suposats abanderats de la modernitat.
3: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora.
2: Pioneres, solo querían jugar. Es fixen les dones que als anys 70, en plena dictadura franquista, es van atrevir a lluitar contra tot per fer allò que més els agradava, xutar una pilota. Tot i que aquesta pel·lícula de l'andalusa formada a l'escac, Marta Díaz de Lope Díaz, és plena de tòpics i adapta la història real a conveniència, funciona perfectament com a exercici de memòria històrica. L'ambientació és excepcional i el guió s'allunya de les floritures per anar directe al gra i aconseguir allò que busca, entretenir i emocionar.
4: Yes, ma'am.
5: The toilet's leaking. I'll give you an extra 100.
4: What'd she say?
2: Un talento único és un thriller policíac inofensiu amb apunts de drama romàntic sincer, gens embafador, enginyós i lleuger, amb uns personatges encantadors i un guió molt intel·ligent. El protagonista és un jove amb hiperacúsia, un trastorn auditiu que converteix els sons més quotidians en punxades doloroses. També té una capacitat auditiva musical prodigiosa que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. El seu mentor l'interpreta Dustin Hoffman, un dels grans atractius del film.
6: Den gang Carlas mamma ville ha et barn, så hadde hun ikke en mann eller en kjæreste å få barn med.
2: A més, també s'estrenen la noruega Solo Mamma, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious, i l'esquerp biopic d'una diva italiana del teatre de principis del segle XX, Eleonora Duse, la divina. Completen les novetats dues produccions espanyoles, la premiada pel·lícula trans Ivan i Hadum i la comèdia adolescent Todos los colores, i dos títols infantils prescindibles, Els peresosos i El col·legi dels animals màgics 4, que això sí, s'estrenen en català.
7: Jo que no contacto me fan, sí.
8: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
9: Bon dia, Carme. La pilota del Mundial ja ha començat a rodar, ha estat en els dos primers partits del grup A. El Mèxic-Sud-Àfrica va donar el tret de sortida amb el triomf dels mexicans per 2-0, amb gols de Julián Andrés Quiñones i de Raúl Jiménez. Aquesta matinada s'ha disputat el Corea del Sud 2, Txèquia 1. S'han avançat els txecs amb un gol de Krejcik, jugador del Girona, però Juan Inbeom i Oh Yeun-woo han capgirat el marcador. Entre aquest vespre i aquesta matinada jugaran el Canadà, Bòsnia i Herzegovina del grup B a partir de les 9 del vespre i els Estats Units, Paraguai del D a les 3 de la matinada. A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, a Chattanooga, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El combinat espanyol debutarà al Mundial dilluns enfrontant-se a Cap Verd.
8: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
9: El Barça de bàsquet és a una victòria de classificar-se per la final de la Lliga CB. Ahir va guanyar per 97-89 el Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. El base Nico Laprovittola exposa les claus del triomf.
10: Nada, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
9: Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria i primera oportunitat per als blaugranes de passar a la final, un partit que ja jugarà a les Illes Canàries.
8: 3Cat Info.
9: Avui el Joventut intentarà igualar, per la seva banda, la seva sèrie de semifinals amb el València. Els verd i negres, recordem-ho, van perdre a la pròrroga del primer partit jugat dimecres. Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. I ha mort als 91 anys Eduard Portela, un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet i president entre el 1990 i el 2013. Ara era el president d'honor de la Lliga ACB.
8: 3CAT Info.
9: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. La valoració la fa el jugador del conjunt mariner, Unai Biel.
11: Ja sabíem que podia passar, sabem la qualitat dels seus jugadors, sabem que tenen jugadors que són de diferencials, i res, en aquest moment... On empaten, res, seguir el nostre joc, seguir la nostra i al final sortirà bé.
9: Els mariners s'enfrontaran demà al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos per 19 a 13. I a la Champions femenina, duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four, un partit que començarà a les 7 del vespre. Dues hores més tard, a les 9, es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. En motor, al circuit de Catalunya, avui ja es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Kimi Antonelli hi arriba com a líder del Mundial i Fernando Alonso ha dit que serà segurament la seva darrera cursa al circuit català.
12: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
9: La primera sessió d'avui començarà a 2:45 del migdia. Pel que fa a l'hoquei patins, avui es juga el primer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina entre el Liceu i l'Igualada, a 8:15 del vespre. Començarà aquest enfrontament i Marc Montaner, tècnic de l'equip igualadí, es mostrava ambiciós en declaracions del programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: De fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
9: Es tracta d'una sèrie millor de 5 partits amb el factor pista favorable al conjunt gallec. I tornant al futbol, el Real Madrid torna a incorporar el tècnic José Mourinho després de 13 anys. L'entrenador portuguès signa per 3 temporades i no s'incorporarà fins al juliol.

0: Són les 11, bon dia. El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants, es redueixen les garanties d'asil i contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Les autoritats rebaten les crítiques de les ONGs afirmant que aquestes mesures acaben salvant vides. El Papa retreu la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar aquesta tragèdia. Des de Gran Canària també ha exigit el dret de les persones a viure dignament. Lleó 14 viatja avui a Tenerife, on es reuniran diversos migrants abans de tornar aquest vespre al Vaticà. La inflació s'eleva una dècima al maig a Catalunya fins al 3,1% per sota de la mitjana de l'estat espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. L'Iran diu que encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de signar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. El president nord-americà ha assegurat que l'acord es ratificarà a Europa els pròxims dies. Luis Arroyo, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, demana disculpes per haver assegurat que el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de l'expresident espanyol no superaria els 50.000 euros. La valoració sol·licitada per la justícia el situa per sobre del milió. Un operari que feia tasques de soldadura és l'únic ferit per la fuita de gas i l'incendi que hi ha hagut aquest matí al port de Mataró. El foc només ha afectat el porxo i part del mobiliari d'un local. Citats aquest matí a declarar familiars de la parella investigada pels maltractaments al seu fill quan va acabar l'hospitalització de la criatura el mes de març a Vall d'Hebron. La parella va ingressar a la presó, però la mare va quedar en llibertat a primers de maig. Ahir els metges van assegurar davant el jutge que mai havien vist lesions com les que tenia el nadó. Els Mossos detenen una parella en relació amb la investigació de l'aparició del mes d'abril d'un cadàver d'un home al pantà de la Baells. El cos va aparèixer embolicat i lligat a una bombona de gas. Olivia Rodrigo publica avui el seu nou treball, del qual va avançar algunes cançons la setmana passada al Primavera Sound. També arriba un nou tema i videoclip de Joan Dausà i Mamaduixa amb el títol Papi, posa-la al disc.
1: Esports.
2: Ha començat el Mundial de Futbol i ho ha fet amb els dos primers partits del grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9, Canadà, Bòsnia. El Joventut intentarà igualar a les 8 del vespre el playoff de semifinals de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València, mentre que en hoquei patins, a un quart de 9 del vespre, juga el primer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada. I José Mourinho torna al Real Madrid, signa per les 3 pròximes temporades.
0: Sol arreu del país, avui la temperatura tira cap amunt amb valors de fins a 33 graus. Al cap de setmana la calor serà més intensa de ple estiu. Farà sol amb alguna tronada a la tarda de diumenge al Pirineu i el mar estarà tranquil.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 3 minuts i mig de les 11 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré fins al punt de les 12.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: La Unió Europea celebra l'entrada en vigor avui de les noves normes que endureixen la política migratòria comuna. S'agilitzaran les expulsions d'immigrants i es reforçaran els controls a les fronteres exteriors. S'ha acordat que els països que ho vulguin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: Les ONGs denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals, deshumanitzen els migrants i redueixen les garanties d'asil. Però el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ho rebat.
4: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
3: Ho ha dit en una reunió amb els països comunitaris a Xipre per solemnitzar l'entrada en vigor de les noves normes. L'estat espanyol rebutja la creació voluntària de centres per deportar immigrants irregulars a l'estranger i d'altres països també qüestionen l'obligació de repartir entre els 27 l'acollida dels refugiats que sí que tinguin dret a quedar-se a Europa. L'anfitrió de la trobada, el viceministre xipriota de Migració, minimitza les discrepàncies.
5: Hi poden haver visions divergents, però en essència tots estem en sintonia. Per primer cop hem pogut afrontar la migració de forma col·lectiva i això és important.
3: El nou sistema també endureix les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia o el Marroc.
0: Amb tot, el papa posa fi avui a un viatge de 6 dies per l'estat espanyol. Després d'unes jornades intenses de trobades institucionals i actes multitudinaris, el papa dedica aquestes últimes hores a l'illa de Tenerife, on ha aterrat a 11:15. Allà tornarà a abordar una de les qüestions que més va defensar durant la visita d'ahir a les Palmes de Gran Canària, la crisi migratòria i la integració social. Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, el pontífex demanava ahir vies segures per afrontar la tragèdia migratòria.
6: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
0: Aquest matí el papa visita, com dèiem, Tenerife, el centre Las Raíces, on s'estenen les necessitats bàsiques de les persones, s'atenen les necessitats bàsiques de les persones que acaben d'arribar en pasteres. Lleó XIV també presidirà una trobada amb organitzacions eclesiàstiques i socials que treballen amb persones migrants. Al migdia es preveu l'acte més multitudinari amb la celebració d'una missa al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà el president de la Conferència Episcopal Espanyola. A les 3 de la tarda està previst que finalitzi el viatge amb una cerimònia de comiat i ja volarà cap a Roma.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La inflació va tenir un petit augment al maig a Catalunya. El mes passat els preus van augmentar un 3,1% interanual, una dècima més que la dada de l'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants de resultes de la guerra de l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un increment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. El govern espanyol assegura que sense les mesures, com la rebaixa de l'IVA, els combustibles s'apujarien el doble i situarien la inflació en més del 4%. De moment són viatges vigents fins a finals d'aquest mes. Altres productes que s'encareixen, els ous, que ho fan un 14%, o les hortalisses i els llegums, més d'un 15%.

0: 5%. Entre els que són més barats que un any enrere hi ha l'electricitat, un 5% menys. A l'origen, doncs, d'aquest encariment de la inflació, l'Iran diu que encara no hi ha cap decisió presa sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, com havia assegurat Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran i havia dit que l'acord podria signar-se els pròxims dies a Europa. Washington, Oriol Serra.
1: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin.
0: Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump de suspendre l'atac a l'Iran. Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre, després que el dirigent nord-americà avancés la possibilitat d'un acord imminent entre Washington i Teheran. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli s'ha desplomat. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà.
3: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat per haver induït a l'error, diu, amb la taxació de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Inicialment va dir que el valor era d'entre 30.000 a 50.000 euros, però la taxació final dels experts apunta a 1,3 milions d'euros. El PP no en té prou amb les explicacions del portaveu i l'acusa de mentir deliberadament. Madrid, Tania Tàpia.
4: Arroyo demana perdó i es desdiu de la xifra inicial que va traslladar quan li van trobar les joies al despatx de Zapatero a l'Escorcoll del passat 19 de maig. En un missatge a les xarxes ha afirmat que Zapatero explicarà tot el que calgui davant del jutge, també sobre aquestes joies que, inicialment, a més van dir que eren part d'una herència familiar de la seva dona. Una taxació feta per una joieria i experts gemòlegs encarregada pel jutge del cas parla ja d'un valor preliminar molt superior, 1,3 milions d'euros. El PP, però, acusa Arroyo de mentir i de fer-ho per tapar l'origen real de les joies. Esther Muñoz.
5: Él salió en todas las teles a decir que las joyas costaban entre 30.000 y 50.000 euros y que formaban parte de una herencia familiar. Y por tanto ahora será el señor Zapatero el que tenga que decir por qué su portavoz ha mentido a todos los españoles. Y solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no?
4: Zapatero declara com a investigat dijous vinent a l'Audiència Nacional davant del jutge del cas José Luis Calama.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: Més temes. La policia científica dels Mossos d'Esquadra investiga l'aparició d'una persona morta a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. S'ha tancat amb una part d'aquesta platja. El cos ha aparegut aquest matí i es treballa per aclarir si ha estat víctima d'un accident. Un altre fet que ha passat aquest matí, un operari que treballava en tasques de soldadura al port de Mataró ha quedat ferit aquest matí arran d'una fuita de gas i un incendi que han afectat la zona. L'home té cremades de segon grau i ferides a la cara i l'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a 8:45 del matí i s'hi han desplaçat amb 5 dotacions. Per la seva banda, els operaris de la companyia del gas han controlat la fuita i han tallat el subministrament. Aroa Contreras és la responsable de comunicació del port de Mataró.
6: Doncs s'ha produït una petita combustió a causa d'uns treballs d'impermeabilització i l'operari ha pres mal. Ha sigut un accident lleu i per protocol s'ha perimetrat tota la zona i actualment doncs, no hi ha cap risc.
0: L'home estava treballant en les obres d'impermeabilització d'un establiment del port de la capital del Maresme quan hi ha hagut la deflagració. El foc només ha afectat el porxo del local i alguns elements del mobiliari. Al moment dels fets, l'establiment estava buit. I aquest matí declaren a la Ciutat de la Justícia familiars de la parella investigada pels maltractaments al seu fill que van acabar amb l'hospitalització de la criatura el mes de març a l'Hospital Vall d'Hebron. La parella va ingressar a la presó, tot i que la mare va quedar en llibertat a primers de maig. Ahir els metges citats a declarar van assegurar que mai havien vist lesions com les que tenia el nadó. Ciutat de la Justícia, Montse Poblet.
7: Bon dia. Estan citats a declarar els pares, els germans i un cosí de la parella acusada de maltractar el seu fill de 6 setmanes, que el 16 de març va ingressar amb lesions molt greus a la Vall d'Hebron. Les declaracions dels familiars han començat amb retard a 2:15 del matí i es preveuen llargues. Les seves declaracions es produeixen l'endemà que el jutge que investiga el cas escoltés els testimonis de l'equip mèdic que va atendre el

0: de l'hospital. Els metges van declarar que en tota la seva carrera no havien vist unes lesions anals tan greus en un nadó. El nen també patia una fractura al fèmur que posava en risc la seva vida perquè li podia seccionar una artèria. Els metges consideren que les lesions a l'anus, al fèmur i a les costelles i també les lesions cerebrals que patia el nen no es poden atribuir de cap manera a un accident, però sí a un maltractament. Als pares del nadó se'ls investiga per lesions greus i agressió sexual amb penetració.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones de Berga relacionades amb el cadàver trobat fa dos mesos al pantà de la Baells. Ho avança el Regió 7 i ho ha pogut confirmar aquesta emissora. Berga, Nàtia Vell.
2: Els detinguts, llegim el diari, van anar ahir acompanyats de la policia i d'una comitiva judicial al seu pis del barri Vell, on hi residien de manera intermitent i amb molt poca relació amb els veïns. Parlem d'un edifici del carrer Verge de la Salut. Els Mossos porten temps investigant el cas i han acabat vinculant la parella detinguda amb el cadàver aparegut al pantà de la Baells el 16 d'abril. La víctima és Gabriel Morales, un home d'una seixantena d'anys, antic paleta de professió, que vivia al carrer del Carme, al seu domicili, que ja va ser registrat àmpliament per la policia. El cos el va trobar surant a l'aigua, un marge del pantà, una veïna que passejava el gos. El cadàver estava embolicat amb roba, subjectat amb una corretja i lligat amb una ampolla de butà. La principal hipòtesi, tot i que hi ha secret de sumari, és que van tirar el cos al pantà per fer-lo desaparèixer.
3: Tresca Info. El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa dos anys que no ve, ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Tresca Info. El d'ahir em va enamorar. Al Catalunya al dia parlem de tu. I de tu, i de tu. Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant. I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
5: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
4: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
6: 170.000 turistes. Tot i que el projecte ha reduït dimensions...
7: Dins de l'aldea en posta de Tortosa...
4: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
1: Això serà a partir de la 1 al Catalunya al dia. Ara el que fem és, quan és un quart de 12, l'àrea de serveis a 3Cat Info. Primera parada a l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Un accident talla un carril i genera retencions a l'AP7 a Castellbisbal en sentit Tarragona. A aquesta hora també hi ha trànsit més dens del que és habitual a l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, on es fa el Gran Premi de Fórmula 1. Hi ha lentitud a la C-17, a Parets en sentit nord, i a la C-35 en tots dos sentits de la marxa entre Parets i Granollers. Pel que fa al transport públic, a Rodalies destaquen dues demores de dos trens diferents. A la R15, el tren regional express de Reus, que havia d'arribar a les 10:54 minuts a l'estació de França, circula amb una demora de 35 minuts, mentre que a l'R11, el tren de Portbou, que havia d'arribar a les 12:10 minuts a Barcelona Sants, circula amb 30 minuts de retard.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
8: Fins ara.
4: El temps.
1: Enric Agut.
9: Temps tranquil arreu del país. Cel serè. Al matí hi havia algunes boires altes, alguns núvols baixos situats entre l'àrea del Tarragonès, del Baix Penedès, el Garraf, però s'han desfet. Ara mateix està fent sol arreu del territori. Ja a la tarda es mantén aquest panorama, aquest tarannà a temps marcat per aquesta estabilitat que no permet que els núvols creixin verticalment. Tindrem alguns, però molt puntuals i inofensius. I la temperatura avui contrastada, perquè el dia ha començat fresquet o fred. Prades, una mínima de 6 graus. Pontons, al Penedès, una mínima d'11. Al Pirineu, també ambient ben fred, 4 graus per dormir ben tapat. Però de dia la temperatura avui puja més. També a la costa hem tingut temperatures per sota dels 20. Barcelona, la zona més escalfada de la ciutat, 19 de mínima. També a Sitges. Tarda així, doncs, que puja la temperatura, es recupera i avui podríem assolir alguna xifra al voltant dels 32 o 33, on s'enfilin més cap a ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre. També puja la temperatura al Pirineu, Viella pot arribar als 26 o sort als 30 graus. Demà la temperatura serà més alta, encara l'ambient a primera hora serà fresc o relativament fresc, però de dia la calor s'intensifica. A Lleida pot arribar als 35, però és que diumenge als 37. I la setmana entrant es mantindrà aquest matalàs d'aire ben càlid. Dilluns i dimarts pot baixar lleugerament la temperatura, però igualment la calor serà intensa.
7: 3CAT Info.
1: 11 i 17 minuts, nit tranquil a Belfast, enmig de la forta presència policial després de dos dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. Diversos grups de persones es van reunir ahir a la nit a la capital d'Irlanda del Nord, però es van acabar dispersant sense problemes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
10: Aquesta nit no hi ha hagut enfrontaments a Belfast després de dues nits de violència i incidents qualificats per les autoritats de racistes, que van esclatar arran d'un atac amb ganivet pel qual s'ha acusat un refugiat sudanès. Hi ha hagut concentracions en diversos llocs de la capital nord-irlandesa, però s'han dispersat sense incidents. La policia ha reforçat el dispositiu amb uns 250 agents provinents d'Anglaterra. Ahir al vespre van veure diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa, els Land Rovers blancs, que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat. Aquí el centre estava desèrtic, amb molt poc trànsit i poquíssima gent pels carrers perquè el transport públic va deixar de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat i enviar la gent cap a casa. Ahir, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, va parlar d'actors malintencionats que estarien orquestrant l'odi i la por per portar la violència als carrers de Belfast i va recordar que molts dels atacs de dimarts i dimecres van passar en àrees unionistes pro-britàniques. No obstant això, la policia diu que no hi ha cap prova que paramilitars unionistes hagin coordinat els aldarulls.
1: L'esclat de violència racista a Irlanda del Nord ha despertat altres conflictes latents com el fet nacional, segons el catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardos. L'obertura de la frontera nord-irlandesa en l'acord post-Brexit és un tema en què xoquen les dues comunitats, republicans i unionistes, i ara s'ha fet servir com a argument per culpar de la situació migratòria.
11: El tema de la immigració ha accentuat, com acostuma a fer, no? En altres contextos, escola amb altres conflictes, exacerba altres conflictes. I en aquest cas la immigració ha exacerbat alguns dels conflictes molt profunds que han marcat la política del nord d'Irlanda durant dècades.
7: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Segona jornada avui de la trobada empresarial al Pirineu, aquest any centrada en la presa de decisions davant la incertesa geopolítica i econòmica mundial. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
12: Una segona jornada que se centrarà en els plans de futur de les empreses davant la inestabilitat geopolítica, amb líders com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o l'exprimer ministre italià, Matteo Renzi, i també dirigents de multinacionals com Mipra, Naturhaus o Tendam. Tot i la incertesa, els empresaris són optimistes, segons el baròmetre de la trobada que es va fer pública ahir. Montse Pujol n'és la presidenta.
13: Les valoracions del baròmetre és bàsicament que els empresaris són optimistes. Més de la meitat diuen que pujaran els seus ingressos, vale, les seves ventes, i que tindran beneficis. Per tant, vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i amb recorregut.
12: La 37a edició de la trobada ha reunit gairebé un miler de participants a la Seu d'Urgell que han omplert una vintena d'hotels a l'Alt Urgell i Andorra.
1: El Consell General d'Aran pressiona l'Estat perquè millori la seguretat de la Nacional 230 i es facin efectives les restriccions de pas de camions mentre no s'eixampli la via. Cada dia per aquesta carretera, considerada una de les més perilloses de l'Estat i que travessa diversos municipis, hi passen gairebé 700 camions. Viella, Sofia Cabanes.
14: La màxima institució aranesa ha aixecat la veu un any després d'haver enviat una carta al Ministeri de Transports reclamant aquestes mesures i no haver obtingut cap resposta. Andreu Cortés és el conseller de Governació.
15: I més que manifest que no podem seguir suportant aquest trànsit tan dens en diferents èpoques, perquè podríem parlar de l'estacionalitat de l'Iguer, més també en estiu, pues, bé, aquesta carretera ens porta moltes destinacions turístiques, d'aquest pas fronterer en què hi ha França, i això implica que ho hem d'assajar d'augmentar la seguretat.
14: Durant la temporada d'hivern, el Ministeri de Transports aplica restriccions al pas de camions durant els caps de setmana, però la màxima institució aranesa denuncia que no es fan prou controls per
8: fer-les efectives.
15: Ara, hem traslladat aquestes peticions entre que és que un control més exhaustiu d'aquests vehicles quan hi ha restriccions és també vam emetre de sus de la taula des dels municipis amb l'acompanyament del Consell General podem implementar d'altres mesures o pressionar el Ministeri entre que aquest

0: Aquesta situació se solvente.
1: En estos moments, Transports treballa en l'elaboració d'un estudi per eixamplar fins als 7 metres l'ENA 230 entre la boca nord del túnel de Viella i la capital aranesa.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: I abans dels esports, música. Olivia Rodrigo i Joan Dausà protagonitzen les novetats discogràfiques d'aquesta setmana, que ens repassa tot seguit, i amb algun tastet d'aquestes noves cançons, amb Marc Ruiz.

Olivia Rodrigo publica avui el disc You Simply Decide for a Girl So In Love. Ja en va avançar algunes cançons la setmana passada al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa i va estrenar What's Wrong With Me. És una cançó que inclou el disc i on col·labora Robert Smith, el líder de The Cure, amb qui també va compartir l'escenari al festival de Glastonbury. It'll never be cançons de l'àlbum, com The Cure, que no té res a veure amb la banda britànica, recorden molt el pop-rock nord-americà dels anys 90. I en aquest cas concret, la semblança amb Disarm de Smashing Pumpkins és molt evident. Veus a les...

0: Aquí també tenen música i videoclip Joan Dausà i Mama Duixa. Es diu Papi posa-la al disc. I surt d'una broma amb les seves filles, com ha explicat a les xarxes socials.
1: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi posa el disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'hi has fet a la Valentina. I la veritat és que es van anar fent gran, i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
0: La cançó tanca el disc Immortals.
2: Julieta, amb la teva germaneta...
3: Valentina, porta l'ukelele.
4: 3CAT Info.
5: 5 minuts i seran 11:45.
4: Esports.
5: Ricard Isidro, bon dia.
6: Bon dia, Marc. La pilota del Mundial ja roda i ahir ho va fer amb els dos primers partits del grup A. D'una banda, el Mèxic-Sud-Àfrica va donar una treta sortida amb el triomf dels mexicans per 2-0 amb gols de Julián Andrés Quiñones i de Raúl Jiménez. Aquesta matinada s'ha disputat el Corea del Sud 2, Txèquia 1. Entre aquest vespre i aquesta propera matinada jugaran dos partits més, el Canadà-Bòsnia-Herzegovina del grup B a les 9 del vespre i l'Estats Units-Paraguai del D a les 3 de la matinada.
4: 3CAT Info.
6: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, a Chattanooga, Lamine Yamal ha completat ja el seu primer entrenament amb el grup. El combinat espanyol debutarà al Mundial dilluns enfrontant-se a la selecció de Cap Verd.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: Parlem ara de bàsquet i del Joventut, que intentarà igualar avui a les 8 del vespre la seva sèrie de semifinals de la Lliga CB amb el València. La penya va perdre la pròrroga al primer partit i Aleix Duran, el segon entrenador verd-i-negre, explica quins rivals esperen.
7: El València és un equip que té una filosofia claríssima i uns plans de partit que normalment es basen molt en executar bé les seves coses i variacions lògicament faran algun ajust, però el que esperem és el mateix pla de partit però executat encara amb intensitat del que ho vam fer ahir.
6: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. El Barça de bàsquet, mentrestant, és a un triomf de classificar-se per a la final de la Lliga CB. Ahir va guanyar per 97-89 al Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. Demà dissabte, tercer partit d'aquesta eliminatòria i primera oportunitat per als blaugranes de passar a la final. Serà a la pista del Tenerife. I ha mort als 91 anys Eduard Portela, un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet i president d'aquesta entitat entre el 1990 i el 2013.
4: 3CAT Info.
6: En hoquei patins, avui juga el primer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre el Liceo de la Corunya i l'Igualada. Serà a partir d'un quart de 9 del vespre. Marc Montaner, tècnic de l'equip igualadí, és ambiciós.
8: De fa un o dos anyets, la ciutat ha tornat a reviure aquest

0: hockey que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
1: Es tracta d'una sèrie el millor de 5 partits amb el factor pista favorable al conjunt gallec. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. La valoració la fa el jugador del guimariner, Unai Biel.
2: Ja sabíem que podia passar, sabem la qualitat dels seus jugadors, sabem que tenen jugadors que són diferencials, i res, en aquest moment... On empaten, res, seguir el nostre joc, seguir la nostra, i al final sortirà bé.
1: Els mariners s'enfrontaran demà al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos per 19-13. I a la Champions femenina, també de waterpolo, avui hi ha un duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four. Serà a partir de les 7. A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. Mentre que el circuit de Catalunya avui disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Serà a partir de 2:15 del migdia. Kimi Antonelli hi arriba com a líder del Mundial, mentre que Fernando Alonso ha dit que serà segurament la de diumenge la seva darrera cursa al circuit català.
3: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
1: Tornant al futbol, a la segona divisió, el Girona fitxa Oleksandr Pishchur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de la primera divisió hongaresa. A més, el Badalona Women confirma la renovació de la davantera Irina Uribe. El Real Madrid torna a incorporar el tècnic José Mourinho, que signa per 3 temporades i no s'incorporarà fins al mes de juliol. I el bàsquet Manresa ha confirmat que l'aler danès Gustav Knudsen deixa l'equip per seguir la seva carrera en una universitat nord-americana. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial l'arribada de la pivot turca Tilbe Senyurek, provinent del Fenerbahçe. Té 31 anys i medeix 1,88 m. I el Barça d'handbol ja és de Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions masculina. Començarà amb l'enfrontament en l'Aalborg danès en les semifinals.

0: El pacte europeu són 12:15 del migdia. Fem un cop d'ull als titulars més destacats a aquesta hora. Com dèiem, el pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants, es redueixen les garanties d'asil i contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Les autoritats rebaten les crítiques de les ONGs afirmant que aquestes mesures acaben salvant vides. Amb tot, el papa retreu la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar la tragèdia. Des de Gran Canària també ha exigit el dret de les persones a viure dignament. Lleó 14 viatja avui a Tenerife, de fet ja hi és, i es reuneix amb diversos migrants abans de tornar aquest vespre cap al Vaticà. Tot això al mateix dia que hem sabut que la inflació s'eleva una dècima al maig a Catalunya fins al 3,1%, per sota de la mitjana de l'estat espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. De seguida ho ampliem, parlarem també però d'altres qüestions la propera mitja hora aquí a 3Cat Info, si l'actualitat ens ho permet, perquè també ens farem referència a les altes temperatures amb què jugaran alguns partits d'aquest Mundial que posen en perill la salut dels futbolistes i tindran efectes en el seu rendiment i ritme de joc. I passarem per la vall de Boí. Les falles del Pirineu enceten avui la temporada amb la baixada a de Durro, la festa reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts. Ricard, amb quins temes?
2: Mira, d'una banda, que ja ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits. Són el Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i el Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui jugarà el Canadà-Bòsnia a partir de les 9 del vespre. En bàsquet, el Joventut intentarà igualar a les 8 del vespre el play-off de semifinals de la Lliga CB a la pista del València. I en hoquei patins, a un quart de 9 es juga el primer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina entre el Liceo i l'Igualada.
0: I el temps, sol arreu del país. Avui la temperatura tira cap amunt amb valors de fins a 33 graus. Al cap de setmana la calor serà més intensa. De ple estiu farà sol amb alguna tronada a la tarda de diumenge. El Pirineu i el mar estarà tranquil.

0: Passant 2:45 del migdia, la Unió Europea celebra l'entrada en vigor avui de les noves normes que endureixen la política migratòria comuna. S'agilitzaran les expulsions d'immigrants i es reforçaran els controls a les fronteres exteriors. S'ha acordat que els països que ho vulguin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Les ONGs denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals, deshumanitzen els migrants i redueixen les garanties d'asil. Però el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ho rebat.
2: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
1: Ho ha dit en una reunió amb els països comunitaris a Xipre per solemnitzar l'entrada en vigor de les noves normes. L'estat espanyol rebutja la creació voluntària de centres per deportar immigrants irregulars a l'estranger i d'altres països també qüestionen l'obligació de repartir entre els 27 l'acollida dels refugiats que sí que tinguin dret a quedar-se a Europa. L'anfitrió de la trobada, el viceministre xipriota de Migració, minimitza les discrepàncies.
3: Hi poden haver visions divergents, però en essència tots estem en sintonia. Per primer cop hem pogut afrontar la migració de forma col·lectiva i això és important.
1: El nou sistema també endureix les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia o el Marroc.
0: En un comunicat conjunt, diverses entitats i ONGs han mostrat la seva preocupació per aquest nou pacte europeu migratori. Creuen que la nova normativa pot fer créixer el nombre de detencions i posa en perill les garanties del dret d'asil. Una de les organitzacions que firmen aquest comunicat és Oxfam Intermón. I ara, aquí a 3cat Info, quan en passen 4:45, en volem parlar amb Sònia Díaz, responsable de migracions d'Oxfam Intermón. Bon dia, senyora Díaz.
4: Bon dia, bona mañana.
0: Quina és la valoració que fa Oxfam Intermón d'aquesta nova política migratòria de la Unió Europea?
4: Pues desde las entidades y entre ellas nosotras mismas desde Oxfam Intermón lamentamos que se confirme una política migratoria que, lejos de ser como se nombra migratoria, es un control de fronteras y una reducción de las garantías en el asilo. Han sido 2 años de esfuerzo por encontrar las formas menos lesivas de implementación de un marco que es restrictivo, que es punitivo y que y pretende lo que ahora se está firmando, justo los retornos, el que la gente no llegue o si llega sea retornada, pero tampoco hemos encontrado demasiada voluntad en el gobierno español para ser más transparente y más afinado en cómo podía aplicarlo en el Estado español.
0: El pacte, situem una mica els oients, conté moltes qüestions polèmiques com l'externalització de les fronteres, la denominació de països segurs per rebutjar peticions d'asil o el registre biomètric de persones a Intermón, Oxfam o aquest conjunt d'ONGs que heu signat aquest document. Quines són les que més us preocupen?
4: Efectivamente, esas son algunas de las mayores alertas, pero no son las únicas. Es obvio que si se deportan a las personas a terceros países, no solo la persona pierde las garantías de tener un proceso individualizado, informado, garantista de atención en protección internacional, que es la Convención de Refugiados desde 1951, sino también los Estados europeos y la sociedad europea perdemos el compromiso con la garantía de vigilancia de los derechos humanos. Y eso es el extremo máximo y es lo que está estos días avanzando con total celeridad y preocupación. Pero antes que eso, ya hoy ha empezado a funcionar un sistema que hace unos exámenes acelerados en las llegadas marítimas, en las llegadas por aeropuertos, en todos los puntos no habilitados, y hace un examen acelerado que tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, como bien nombrabas, de toma de datos biométricos, de toma de huellas, de interoperatividad de los estados a estos fines, y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y quiénes son los profesionales que hacen estas identificaciones para su protección, cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: No sé si els preocupa, tenint en compte que un dels punts que inclou aquest pacte són aquests centres de deportació a tercers països, que quan Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, en va implantar, es va posar tothom les mans al cap, però ara sembla que s'està imposant a Europa.
4: Efectivamente, el pacto que se firmó hace 2 años y que hoy entra ya en implementación fue el deterioro de la política migratoria por la pujanza de la fuerza en ese momento de la

0: els quals l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, un valor per sobre dels 45 graus que només es considera segur per activitats molt lleugeres com estar assegut a l'oficina. La investigadora de l'IS Global, Ivana Kavina-Janovic, una de les expertes que firmen la carta, ho considera extremadament perillós per a la salut dels jugadors i demana a la FIFA que activi els protocols molt abans, quan l'índex de risc estigui a 26 i no a 32, com es preveu ara.
1: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
0: El que és segur és que amb temperatures extremes el ritme dels partits d'aquest Mundial no podrà ser el mateix i que els jugadors de països freds ho tindran pitjor per adaptar-se i rendir. El cardiòleg de la Vall d'Hebron, Jordi Banyeres, apunta la necessitat de replantejar-se calendaris i normes per al futbol i per a la resta de competicions esportives que tradicionalment es disputen a l'estiu, com els Jocs Olímpics o el Tour.
2: El canvi climàtic està aquí, no? La temperatura global ha augmentat, sentit comú, redissenyar els calendaris, no? I els horaris. Potser hi ha d'haver-hi una parada d'un moment o que els jugadors surtin del camp un segon, no donant un, no, i que es puguin hidratar.
0: Hi ha federacions que ja han pres nota. La Unió Ciclista Internacional considera que quan l'índex de risc arriba a 23 és moderadament alt per als esportistes i el defineix com a alt risc a partir de 28.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Les falles del Pirineu enceten avui la temporada amb la baixada de Durro a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Enguany, a més, la baixada es podrà seguir en directe per TV3 i s'ha presentat una nova proposta per donar a conèixer els camins de foc durant tot l'any. Durro, Pau Rovira.
4: La jornada començarà a 2:15 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits. Un quart d'hora més tard serà el torn dels grups intermedis i a les 11 en punt els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc. La celebració manté viva una tradició centenària vinculada al foc i a la muntanya i cada any reuneix centenars de participants i visitants aquí a la Vall de Boí. Carme Xalà, fallaire i organitzadora, explica les novetats d'enguany.
5: La nostra principal novetat és comptar amb la presència del programa de TV3 Som Únics, de l'Espartac Peran, que vindran a gravar un programa especial i això ens suposa un impuls molt important per poder difondre les falles a nivell nacional.
4: I és que amb un ampli desplegament que inclou drons, TV3 retransmetrà en directe l'encesa del faro, la serp de foc i la foguera final. Una altra novetat, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha presentat una iniciativa per promocionar els camins de foc durant tot l'any. Ho explica el seu president, Albert Palacín.
6: Realment les falles són un dia a l'any, que només se'n fa un dia a l'any d'ús d'aquests camins, i això està pensat que la resta dels 364 dies restants de l'any que s'hi pugui gaudir, que pugui ser un altre recurs turístic.
4: Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
0: 9 minuts i seran les 12.
3: 3Cat Info.

0: El Cabró Rock viurà aquest cap de setmana la seva edició més multitudinària, amb xifres que tornen a ser de rècord. Entre avui i demà passaran pel recinte del festival unes 58.000 persones. Tot és música en català i el plat fort serà l'actuació dels qui sentim de fons aquesta nit, Oques Grasses, en el que serà l'últim concert a casa seva, a Osona. Ens ho explica des de Vic la Nàtia Dell.
1: Només avui passaran pel festival a la zona esportiva de Vic 30.000 persones, 8.000 més que el rècord de l'any passat. Narcís Castellà, codirector del Cabró Rock.
2: El recinte l'hem crescut tot el que hem pogut. Hem entrat al camp de rugby que hi ha darrere. Vull dir, aquí poder sí que podem trobar el nostre sostre, però veurem aquest any com funcionem i seguirem fent el possible perquè el festival sigui un gran aparador de la música i la cultura catalana per tot el país.
1: El més esperat, el darrer concert d'Oques Grasses, abans del seu comiat definitiu a l'octubre a l'Estadi Olímpic.
2: Teníem moltes ganes que, a part de tots aquests concerts de Montjuïc, en fessin una casa. Ells tenien moltes ganes de fer també un últim concert a casa, per tant va ser fàcil d'entendre'ns.
1: Més caps de cartell destacats.
2: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Gossa Sorda vam fer una aposta per ells, i després en Joan Daussà, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts. A partir d'aquí, doncs, la Fúmiga, que aquest any també fa la gira despedida, Figaflauer...

0: També Amics de les Arts, Els Pets i l'Ax en Busto, en total 24 artistes. Una oferta diversa per a un festival que atrau diferents generacions d'una mateixa família.
1: Fer el màxim possible per tenir un cartell per tot tipus de públic, per tot tipus d'edat. El nostre festival és molt familiar i volem que tant un nen de 10 a 12 anys, un jove de 25, 40, 50, 60 i el que sigui.
0: Un festival descentralitzat que es fa fora de Barcelona que no para de créixer.
2: Toca el sol fins que em cremi, fes-me creure en tot.
3: Un minut i mig i ens centrarem en la informació esportiva. La productora catalana Canadà ha guanyat per segon any consecutiu el Grand Laus Audiovisual, el màxim guardó dels Premis Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual que s'han lliurat aquesta nit al Disseny Hub Barcelona. Canadà s'ha emportat el premi pel seu anunci per a les botigues de bricolatge, construcció i jardineria Hornbach, que el jurat ha destacat per la virtuositat i extensió en un moment en què la publicitat es mou en formats curts. En aquesta 56a edició dels Premis Laus també s'ha reconegut el talent jove amb el Premi Young Talent per al projecte Àptica, una iniciativa d'alumnes de l'ISABA que trasllada la riquesa de les tipografies al llenguatge braille. L'Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual va premiar 479 projectes, inclosos els premis honorífics per a la dissenyadora gràfica i pintora Pilar Villuendas i l'editorial Gustavo Gili.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Poc més de 5 minuts i arribarem al punt del migdia.
4: Esports.
3: Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Marc. El Mundial de Futbol ja ha començat i ho ha fet amb els dos primers partits del grup A. El Mèxic-Sud-àfrica va donar el tret de sortida amb el triomf dels mexicans per 2-0 amb gols de Julián Andrés Quiñones i de Raúl Jiménez. I aquesta matinada s'ha disputat el Corea del Sud 2-Txèquia 1. Entre aquest vespre i aquesta matinada es jugaran el Canadà-Bòsnia-Herzegovina del grup B a les 9 del vespre i l'Estats Units-Paraguai del grup D a les 3 de la matinada. Pel que fa a la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, a Chattanooga, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. El combinat espanyol debutarà al Mundial dilluns enfrontant-se a Cap Verd.
4: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
5: Parlem ara de bàsquet i del Joventut, que intentarà igualar a les 8 del vespre la seva eliminatòria de semifinals de la Lliga CB amb el València. La penya va perdre la pròrroga al primer partit. Aleix Duran, segon entrenador verd i negre, explica quins rivals s'esperen.
6: El València és un equip que té una filosofia claríssima i uns plans de partit que normalment es basen molt en executar bé les seves coses i variacions lògicament faran algun ajust, però el que esperem és el mateix pla de partit però executat encara amb intensitat del que ho vam fer ahir.
5: Aquest València Joventut el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3Cat. El Barça de bàsquet, per la seva banda, és a només un triomf de classificar-se per a la final de la Lliga CB. Ahir va guanyar per 97-89 el Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria i primera oportunitat per als blaugranes de passar a la final, un partit que jugarà a Tenerife. I ha mort als 91 anys Eduard Portela, un dels creadors de la Lliga CB de bàsquet i president entre el 1990 i el 2013. Ara era president d'honor de la Lliga CB.
4: 3Cat Info.
5: En hoquei patins, aquest vespre juga el primer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada. Serà a partir d'un quart de nou del vespre i Marc Montaner, tècnic d'equip igualadí, es mostra ambiciós.
7: De fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
5: Aquesta final a l'hoquei Lliga masculina és una sèrie al millor de 5 partits i el factor pista és favorable al conjunt gallec. En waterpolo, a la Champions femenina, avui hi haurà un duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four. Serà a partir de les 7 de la tarda. Després, a les 9, final entre l'Olympiacos i el Ferencvaros. A tot això, també en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina després d'eliminar ahir el vigent bicampió, el Ferencvaros hongarès, a la tanda de penals després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. La valoració aquesta classificació la fa el jugador del conjunt mariner, Unai Biel.
8: Ja sabíem que podia passar, sabem la qualitat dels seus jugadors, sabem que tenen jugadors que són diferencials i res, en aquest moment on empaten res.

0: Hi ha el nostre joc, hi ha la nostra i al final sortirà bé.
1: Els mariners enfrontaran demà el Prorreco italià que es va desfer de l'Olympiacos per 19 a 13.
2: 3CAT Info.
1: Mentrestant, al circuit de Montmeló avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Serà a partir de 2:15 del migdia quan els cotxes, els monoplaces, sortiran per disputar la primera sessió d'entrenaments. Kimi Antonelli arriba com a líder del Mundial i Fernando Alonso, ex-bicampió, ha dit que segurament serà aquesta la seva darrera cursa al circuit català.
3: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
1: Tornant al futbol, a la segona divisió, el Girona fitxa Alexander Pischur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres, que arriba a Montilivi procedent de l'Eto FC de la primera divisió d'Hongria. A més, el Badalona Moviment confirma la renovació de la davantera Irina Uribe.
4: Ilusión y muchas ganas de seguir creciendo y seguir sumando para ser importante en este club. También la ilusión de este año que viene volver aquí a jugar en Badalona con un estadio nuevo que puede ser muy chulo y llamar a la gente para que puedan venir a vernos y que esto se llene.
1: A la primera divisió, el Real Madrid torna a incorporar el tècnic José Mourinho després de 13 anys. L'entrenador portuguès signa per 3 temporades i no s'incorporarà fins al juliol. En bàsquet, el Manresa confirma que l'aler danès Gustav Knudsen deixa l'equip per seguir la seva carrera en una universitat americana. I a la Lliga Femenina, també de bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial l'arribada de la pivot turca Tilbe Sunyurek, provinent del Fenerbahçe.
2: Trescat Info.

Ampules, 12 del migdia. El pacte europeu que endureix la política migratòria entre avui en vigor s'acceleren les expulsions d'immigrants, es redueixen les garanties d'asil i contemple la creació de centres de deportació a tercers països. Les autoritats rebaten les crítiques de les ONGs afirmant que aquestes mesures acaben salvant vides. El papa ha defensat que la migració contribueix a l'enriquiment mutu dels pobles. Lleó XIV ha intervingut en el primer acte a Tenerife, on ha arribat aquest matí per fer l'última etapa de la seva gira espanyola. El papa ha escoltat el relat d'alguns migrants arribats a les Canàries. Iran diu que encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de firmar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. El president nord-americà ha assegurat que l'acord es ratificarà a Europa els propers dies. A Belfast, nit tranquil·la després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny. La inflació s'eleva una dècima al maig a Catalunya fins al 3,1%, per sota de la mitjana de l'Estat espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. Luis Arroyo, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, demana disculpes per haver assegurat que el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de l'expresident no superaria els 50.000 euros. La valoració sol·licitada per la justícia el situa per sobre del milió. Els Mossos detenen una parella en relació amb la investigació de l'aparició el mes d'abril del cadàver d'un home al pantà de la Baells. El cos va aparèixer embolicat i lligat a una bombona de gas. L'artista britànic David Hockney ha mort als 88 anys, segons ha comunicat el seu agent. Amb uns inicis on va tenir referents com Pollock o Rothko, la seva obra s'ha caracteritzat per l'ús de diverses tècniques i materials, com la introducció de l'iPad. Destaquen treballs com A Bigger Splash, Retrat d'un artista, o la videocreació Les quatre estacions. I Filmin reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales i anuncia la compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. Les premiades pel·lícules Alcarràs i Ocorno són alguns dels treballs que porten al seu segell. Esports.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Carme. Ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1, corresponents al grup A. Avui, del grup B, Canadà-Bòsnia, a les 9. El Joventut intentarà igualar a les 8 del vespre el playoff de semifinals de la Lliga CB a la pista del València. I en hoquei patins, a un quart de 9 del vespre, es juga el primer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada.
0: Sol intens aquesta tarda a tot el país, amb alguns núvols prims a les Terres de l'Ebre i nuvolades esquifides al Pirineu sense ruixats. Màximes d'entre 28 i 32 graus a l'interior, fins i tot uns 33 o 34 al voltant del Segrià, l'Urgell i la Ribera d'Ebre.
2: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La Unió Europea celebra l'entrada en vigor avui de les noves normes que endureixen la política migratòria comuna. S'agilitzaran les expulsions d'immigrants i es reforçaran els controls a les fronteres exteriors. S'ha acordat que els països que ho vulguin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: Les ONGs denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals, deshumanitzen els migrants i redueixen les garanties d'asil. Però el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ho rebat.
4: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
3: Ho ha dit en una reunió amb els països comunitaris a Xipre per solemnitzar l'entrada en vigor de les noves normes. L'estat espanyol rebutja la creació voluntària de centres per deportar immigrants irregulars a l'estranger i d'altres països també qüestionen l'obligació de repartir entre els 27 l'acollida dels refugiats que sí que tinguin dret a quedar-se a Europa. L'anfitrió de la trobada, el viceministre xipriota de Migració, minimitza les discrepàncies.
5: Hi poden haver visions divergents, però en essència tots estem en sintonia. Per primer cop hem pogut afrontar la migració de forma col·lectiva i això és important.
3: El nou sistema també endureix les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia o el Marroc.
0: Diverses entitats i ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte migratori de la Unió Europea. Creuen que la nova normativa pot fer créixer les detencions i posa en perill les garanties del dret d'asil. Una de les organitzacions que firmen aquest comunicat conjunt és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sonia Díaz, ha denunciat a Trescat Info que la nova política migratòria comunitària és més aviat un pacte restrictiu i punitiu per al control de fronteres.
6: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situació vulnerable.
0: Doncs bé, el papa ha defensat que la migració contribueix a l'enriquiment mutu dels pobles. Lloc 14 ha intervingut en el primer acte a Tenerife, on ha arribat aquest matí per fer l'última etapa de la seva gira espanyola. Ha visitat el centre Les Raïces, on s'atenen necessitats bàsiques de les persones que arriben en pasteres. El papa ha escoltat el relat d'alguns d'aquests migrants que han arribat a les Canàries, com la nigeriana Bousso Diouf.
7: Esta tierra que para muchos de nosotros han significado el primer lugar de esperanza, después de un largo camino de sufrimiento. Hoy hablo en nombre de muchas personas inmigrantes que han dejado atrás su hogar, su familia y su vida buscando seguridad, paz y dignidad.
0: El papa també participarà en l'acte més multitudinari amb la celebració d'una missa al port de Santa Cruz de Tenerife. A la tarda està previst que finalitzi el viatge amb una cerimònia de comiat i agafarà el vol de tornada cap a casa, cap al Vaticà.
2: Trescat Info.
0: L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió presa sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, com havia assegurat Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran i havia dit que l'acord podria firmar-se els propers dies i a Europa. Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents.

0: haurien d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin.
2: Malgrat que l'acord encara no s'ha tancat, el preu del petroli ha caigut significativament després de les paraules de Trump. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha caigut gairebé un 5%, i se situa per sota dels 86 dòlars. I encara en crònica internacional, Belfast ha tingut una nit tranquil·la mig de la forta presència policial després de dos dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. Diversos grups de persones es van reunir ahir a la nit a la capital d'Irlanda del Nord, però es van acabar dispersant sense problemes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
3: Aquesta nit no hi ha hagut enfrontaments a Belfast després de dues nits de violència i incidents qualificats per les autoritats de racistes, que van esclatar arran d'un atac amb ganivet pel qual s'ha acusat un refugiat sudanès. Hi ha hagut concentracions en diversos llocs de la capital nord-irlandesa, però s'han dispersat sense incidents. La policia ha reforçat el dispositiu amb uns 250 agents provinents d'Anglaterra. Ahir al vespre van veure diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa, els Land Rovers blancs, que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat. Aquí el centre estava desèrtic, amb molt poc trànsit i poquíssima gent pels carrers, perquè el transport públic va deixar de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat i enviar la gent cap a casa. Ahir, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, va parlar d'actors malintencionats que estarien orquestrant l'odi i la por per portar la violència als carrers de Belfast i va recordar que molts dels atacs de dimarts i dimecres van passar en àrees unionistes pro-britàniques. No obstant això, la policia diu que no hi ha cap prova que paramilitars unionistes hagin coordinat els aldarulls.
2: L'esclat de violència racista a Irlanda del Nord ha despertat altres conflictes latents, com el fet nacional. Segons el catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardos, l'obertura de la frontera nord-irlandesa en l'acord post-Brexit és un tema en què xoquen les dues comunitats, republicans i unionistes, i ara s'ha fet servir com a argument per culpa de la situació migratòria.
4: El tema de la immigració ha accentuat, com acostuma a fer, no?, en altres contextos, escola amb altres conflictes, exacerba altres conflictes. I en aquest cas la immigració ha exacerbat alguns dels conflictes molt profunds que han marcat la política del nord d'Irlanda durant dècades.
5: Tresca Info. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
5: Tresca Info.
2: 12 i 11 minuts, la inflació va tenir un petit augment al maig a Catalunya. El mes passat els preus van augmentar un 3,1% interanual, una dècima més que la dada d'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. El govern espanyol assegura que, sense les mesures, com la rebaixa de l'IVA, els combustibles s'apujarien al doble i situarien la inflació en més del 4%. De moment, són vigents fins a finals d'aquest mes. Altres productes que s'encareixen, doncs bé, els ous, que ho fan un 14%, o les hortalisses i els llegums, més d'un 15%. Entre els que són més barats que un any enrere hi ha l'electricitat, que està ara a un 5% menys. El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat per haver induït a l'error, diu, amb la taxació de les joies trobades en una caixa forta del despatx de l'expresident del govern espanyol. Inicialment va dir que el valor era d'entre 30.000 i 50.000 euros, però la taxació dels experts apunta a 1,3 milions d'euros. El PP no en té prou amb les explicacions del portaveu i l'acusa de mentir deliberadament. Madrid, Tania Tàpia.
7: Arroyo demana perdó i es desdiu de la xifra inicial que va traslladar quan li van trobar les joies al despatx de Zapatero a l'Escorcoll del passat 19 de maig. En un missatge a les xarxes ha afirmat que Zapatero explicarà tot el que calgui davant del jutge, també sobre aquestes joies que, inicialment, a més van dir que eren part d'una herència familiar de la seva dona. Una taxació feta per una joieria i expert gemòlegs encarregada pel jutge del cas parla ja d'un valor preliminar molt superior, 1,3 milions d'euros. El PP, però, acusa Arroyo de mentir i de fer-ho per tapar l'origen real de les joies. Esther Muñoz.
8: Él salió en todas las teles a decir que las joyas costaban entre 30.000 y 50.000 euros y que formaban parte de una herencia familiar. Y por tanto ahora será el señor Zapatero el que tenga que decir por qué su portavoz

0: ha mentido a todos los españoles. Y solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no?
1: Zapatero declara com a investigat dijous vinent a l'Audiència Nacional davant del jutge del cas José Luis Calama.
2: La secretària general de Podem, Ione Belarra, haurà de pagar 9.000 euros d'indemnització a l'exmagistrat de l'Audiència Nacional espanyola, Manuel García Castellón, per haver-li dit corrupte i prevaricador, d'acord amb una sentència d'un jutjat de Madrid. García Castellón va demandar Belarra per danys morals perquè considera que les paraules que va escriure a les xarxes socials vulneren el seu dret a l'honor. L'exmagistrat va demanar una indemnització de 350.000 euros. Belarra ha escrit a la xarxa X que condemnes com aquesta no els faran callar per denunciar que García Castellón ha protegit els corruptes del PP i ha fet la guerra bruta judicial contra Podem.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
5: Vols saber què passa al Parlament?
6: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
7: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
5: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
8: Podem dir que està en temps de descompte.
9: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
10: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
11: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
12: La prohibició de les compres especulatives
13: serà... estrepitoso fracaso de la izquierda.
5: Escolta l'Hemicicle.
14: S'aixeca la sessió.
5: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán. A 3CAT Info,
15: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
5: insostenibles.
16: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
2: Un quart d'una de la migdia. Actualitza amb aquesta hora la situació del trànsit a carreteres i autopistes del país i del transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. A aquesta hora tenim una nova incidència a la P7, a la Jonquera. Hi ha un carril tallat direcció Barcelona per l'incendi d'un vehicle. Precaució, hi ha retencions en aquest punt. I a la C25, a Santa Coloma de Farners, aquí la via està tallada sentit Girona per un accident. Segueix complicada la circulació a la C17 entre Parets i Lliçà de Vall. Hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres en sentit Vic per un accident que obliga a tallar un carril. Ara s'estan retirant ja els vehicles implicats en aquest accident. Avui en aquest punt, de fet, el trànsit és més dens del que és habitual perquè és a tocar de Montmeló, on es fa el Gran Premi de Fórmula 1. De fet, també hi ha lentitud a la zona, a l'AP7 a Mollet, en sentit nord, i a la C35 en tots dos sentits de la marxa de Parets a Granollers. Transport públic, a Rodalies destaquen retards a la R11, el tren de Portbou que havia d'arribar a les 12:10 a Barcelona Sants, circula amb demores de 30 minuts.
5: El temps.
2: Amb el Dani Ramírez.
20: Avui puja més la temperatura, per tant, valors de 32, 33, 34 serien freqüents a totes les comarques de Ponent. A la Catalunya central també uns 33, al prelitoral 31, 32 i a la costa entre 26 i 28, difícilment 30 arran del mar, perquè es manté aquest règim de marinada no només avui, sinó els propers dies. La temperatura amb tendència a pujar més al cap de setmana, per tant, diumenge podríem arribar als 36, 37 o 38 a les comarques de Ponent, sobretot la zona del Segrià, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera i potser també cap a la Ribera d'Ebre. Tot això amb sol els propers dies, no hi ha canvis importants, potser algun núvol prim cap a Ponent, demà a la tarda, algun núvol al Pirineu i diumenge algun ruixat, alguna petita tempesta a la zona pirinenca i sobretot, bàsicament, pre-Pirineu.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: La policia científica dels Mossos d'Esquadra investiga l'aparició d'una persona morta a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. El cos aparegut aquest matí es treballa per aclarir si és víctima o no d'un crim. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Arriba.
21: A l'inici de la platja del Far, a costat de les roques de l'Espigó del Port, hi ha un espai que els Mossos han protegit on hi ha el cos d'un home. Es veu la policia científica amb uns monos blancs treballant, també la comitiva judicial. Per ara no es pot descartar cap hipòtesi que es tracti d'una persona ofegada o d'una mort violenta. A quarts de 8 del matí s'ha rebut una trucada al 112 que alertava de la presència d'un cadàver a la platja. No se sap res sobre la identitat d'aquesta persona ni de les circumstàncies de la mort. Se n'han fet càrrec la Divisió d'Investigació

0: criminal de l'àrea metropolitana sud dels Mossos. Aquest tram de la platja del Far està tancada.
1: D'altra banda, els Mossos han detingut aquesta setmana dues persones de Berga relacionades amb el cadàver trobat fa dos mesos al pantà de la Baell. Anem cap a Berga, Nàtia Dell.
2: Els detinguts, llegim el diari, van anar ahir acompanyats de la policia i d'una comitiva judicial al seu pis del barri Vell, on hi residien de manera intermitent i amb molt poca relació amb els veïns. Parlem d'un edifici del carrer Verge de la Salut. Els Mossos porten temps investigant el cas i han acabat vinculant la parella detinguda amb el cadàver aparegut al pantà de la Baells el 16 d'abril. La víctima és Gabriel Morales, un home d'una seixantena d'anys, antic paleta de professió, que vivia al carrer del Carme, al seu domicili, que ja va ser registrat àmpliament per la policia. El cos el va trobar surant a l'aigua, un marge del pantà, una veïna que passejava el gos. El cadàver estava embolicat amb roba, subjectat amb una corretja i lligat amb una ampolla de butà. La principal hipòtesi, tot i que hi ha secret de sumari, és que van tirar el cos al pantà per fer-lo desaparèixer.
1: Un grup d'estudiants de Madrid recorre peu diversos municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants madrilenys durant la Guerra Civil. L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va donar refugi a 400.000 nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. Tarragona, Ricard Buigues.
3: Mai és tard per donar les gràcies. Això és el que ha impulsat dos professors jubilats de Madrid a organitzar una ruta a peu amb una vintena d'estudiants per agrair la solidaritat dels catalans en temps de guerra. Un d'ells, l'Enrique Martínez, que ha après el català, diu que fan el que no van poder fer els refugiats.
4: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible. I a més, el gran volum de refugiats que van venir a Catalunya va ser amagat per la historiografia franquista.
3: Els pobles d'acollida van requisar propietats per crear o ampliar escoles, com va passar a la Selva del Camp, segons explica l'historiador Àxel Baget.
5: Aquí a la Selva del Camp sí que des de feia temps que hi havia una falta d'espai per les escoles, i és amb aquest moment que s'aprofita les incautacions d'espais per incautar l'exconvent de Sant Rafel i allà destinar-la per escola.
3: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió d'Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats, tots seguien el model educatiu de la Segona República.
6: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras. No era solamente que estuvieran alojados, es que seguían siendo educados en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educació.
3: El projecte anomenat Tarragona Refugia reuneix una vintena d'estudiants de secundària i universitaris madrilenys com l'Alejandra Riesco, de l'IES La Cabrera.
7: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
3: La ruta acabarà el 19 de juny a Tarragona. La fan a peu perquè és el que feien molts refugiats. El projecte també vol donar visibilitat a la situació actual de vulnerabilitat i desprotecció que pateix la infància palestina.
1: Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Durant 6 dècades va destacar per la seva voluntat d'experimentar des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i als paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies com els dibuixos fets amb iPad. L'any 2018, la seva obra, Retrat d'un artista, piscina amb dues figures, es va vendre per 90 milions de dòlars i va batre en aquell moment el rècord de l'obra més cara mai venuda per un creador viu. Homosexual declarat des de la seva joventut, va plasmar l'amor gay en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles, París i Normandia, l'artista ha mort a Londres, on s'havia instal·lat de nou.
8: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
1: Filmin anuncia que compra una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'Estat, Elàstica. Reforça així la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. Les dues empreses ja havien distribuït de forma conjunta en el passat films com La Sustància, Anet o Anatomia d'una caïda. L'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Backrooms o Jo no moriré d'amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin. El mateix que passarà amb el futur, per exemple, amb The Riders, el director de Conclave, d'Eduard Berger, protagonitzada per Brad Pitt, o amb De Noche, la pròxima pel·lícula de Todd Haynes amb Pedro Pascual. Queda fora de l'acord La bola negra dels Javis, però que es podrà veure només a Movistar Plus. L'Elàstica, fundada per Maria Zamora i Enrique Costa, va rebre el Premi Nacional de Cinematografia del Ministeri de Cultura l'any 2024. Als últims anys ha produït pel·lícules com Ocorno, Conchador a Sant Sebastià o Alcarràs, Os os

0: d'or a Berlín. I us hem de parlar ara del Cabró Rock, que viurà aquest cap de setmana la seva edició més multitudinària, amb xifres que tornen a ser de rècord. Entre avui i demà passaran pel recinte del festival unes 58.000 persones. Tot és música en català i el plat fort serà l'actuació d'aquesta nit Toques Grasses en el seu últim concert a casa. Anem cap a Vic, Nàtia Dell.
1: Només avui passaran pel festival a la zona esportiva de Vic 30.000 persones, 8.000 més que el rècord de l'any passat. Narcís Castellà, codirector del Cabró Rock.
2: El recinte l'hem crescut tot el que hem pogut, hem entrat al camp de rugbi que hi ha darrere, vull dir, aquí poder, sí que podem trobar el nostre sostre, però veurem aquest any com funcionem i seguirem fent el possible perquè el festival sigui un gran aparador de la música i la cultura catalana per tot el país.
1: El més esperat, el darrer concert d'Oques Grasses, abans del seu comiat definitiu a l'octubre, a l'Estadi Olímpic.
2: Teníem moltes ganes que, a part de tots aquests concerts de Montjuïc, en fessin una casa. Ells tenien moltes ganes de fer també un últim concert a casa, per tant va ser fàcil d'entendre'ns.
1: Més caps de cartell destacats.
2: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Gossa Sorda van fer una aposta per ells, i després en Joan Daussà, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts. A partir d'aquí, doncs, La Fúmiga, que aquest any també fa la gira despedida, Figa Flowers.
1: També Amics de les Arts, Els Pets i Lacs en Busto, en total 24 artistes, una oferta diversa per a un festival que atrau diferents generacions d'una mateixa família.
2: Fer el màxim possible per tenir un cartell per tot tipus de públic, per tot tipus d'edat. El nostre festival és molt familiar i volem que tant un nen de 10 a 12 anys, un jove de 25, 40, 50, 60 i el que sigui.
1: Un festival descentralitzat que es fa fora de Barcelona que no para de créixer.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. La pilota del Mundial ja ha començat a rodar, ho ha fet en els dos primers partits del grup A. El Mèxic-Sud-àfrica va donar el tret de sortida amb el triomf dels mexicans per 2-0 amb gols de Julián Andrés Quiñones i de Raúl Jiménez. Aquesta matinada també s'ha disputat el Corea del Sud 2, Txèquia 1. Entre aquest vespre i aquesta pròxima matinada es jugaran dos partits més. El Canadà, que rebrà a Bòsnia-Herzegovina a les 9 del vespre en un partit del grup B, i el grup D, els Estats Units, rebran el Paraguai. Serà això a les 3 de la matinada.
4: 3CAT Info.
3: Mentrestant, a la concentració de la selecció espanyola de futbol, a Chattanooga, als Estats Units, Lamine Yamal ja ha completat el seu primer entrenament amb el grup i el combinat espanyol debutarà al Mundial dilluns enfrontant-se a Cap Verd.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: El Joventut intentarà igualar a les 8 del vespre la seva sèrie de semifinals de la Lliga CB a la pista del València. La penya va perdre la pròrroga al primer partit disputat dimecres. Aleix Duran, segon entrenador verd i negre, explica quins rivals s'esperen.
5: El València és un equip que té una filosofia claríssima i uns plans de partit que normalment es basen molt en executar les seves coses i variacions lògicament faran algun ajust, però el que esperem és el mateix pla de partit però executat encara amb intensitat del que ho vam fer ahir.
3: Aquest enfrontament el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. El Barça de bàsquet, mentrestant, és a un triomf de classificar-se per la final de la Lliga CB. Ahir va guanyar per 97-89 el Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria, primer a la pista del Tenerife i primera oportunitat per les blaugranes de passar a la final.
4: 3CAT Info.
3: En hoquei patins, avui es juga el primer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada. A un quart de 9 del vespre, Marc Montaner, tècnic de l'equip Igualadí, es mostra ambiciós.
6: De fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
3: Una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista favorable al conjunt gallec. A la Champions femenina Waterpolo, avui duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four, serà a partir de les 7 de la tarda. Dani Ballart és el tècnic de l'equip maresmenc.
7: Sí, que té molt d'estímul jugar aquest partit. Ho hem parlat ara abans de l'entrenament, de que la il·lusió és acabar en bronze, perquè la temporada està sent excel·lent, independentment de que haguéssim jugat la final o que podem aconseguir el bronze demà, que fent el símil amb el masculí, el Barceloneta porta molts anys fent-ho i justament la grandesa passa per moments d'aquest tipus tornar-se a aixecar.

0: i emportar-se l'última medalla.
1: A les 9 del vespre jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. També en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina després d'eliminar ahir el vigent bicampió, el Ferencváros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. El conjunt mariner enfrontarà demà aquest partit de la final contra el Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos per 19-13. Pel que fa al motor, al circuit de Montmeló, avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1. Serà d'aquí a una hora quan veurem els monoplaces sortir al traçat de Montmeló. Kimi Antonelli hi arriba com a líder del Mundial i Fernando Alonso diu que serà segurament la seva darrera cursa al circuit català.
2: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
1: Tornant al futbol, el Real Madrid torna a incorporar el tècnic José Mourinho a la banqueta després de 13 anys. L'entrenador portuguès signa per 3 temporades i no s'incorporarà fins al mes de juliol. A la segona divisió, el Girona fitxa Alexander Pischur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de la primera divisió hongaresa. A més, el Badalona Women confirma la renovació de la davantera Irina Uribe.
3: Ilusión y muchas ganas de seguir creciendo y seguir sumando para ser importante en este club. También la ilusión de este año que viene volver aquí a jugar en Badalona con un estadio nuevo que puede ser muy chulo y llamar a la gente para que puedan venir a vernos y que esto se llene.
1: Y a l'Espanyol Naima García seguirá un año más al club blanquiblau.
4: Dos quarts d'una del migdia, el pacte europeu que endureix la política migratòria entre avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants, es redueixen les garanties d'asil i contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Les autoritats rebaten les crítiques de les ONGs afirmant que aquestes mesures acaben salvant vides. L'Iran diu que encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de firmar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. I l'artista britànic David Hockney ha mort als 88 anys, segons ha comunicat la seva gent. Amb uns inicis on va tenir referents com Pollock o Rothko, la seva obra s'ha caracteritzat per l'ús de diverses tècniques i materials amb la introducció de l'iPad. A partir d'ara també us explicarem que SpaceX del multimilionari Elon Musk debuta avui a la borsa amb una valoració rècord. Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial. La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre celebra el seu primer congrés des que es va crear el 2013. Un dels eixos de la trobada és buscar un finançament estable per tirar endavant projectes a llarg termini. I Steven Spielberg arriba als cinemes amb El dia de la revelació, una pel·lícula sobre extraterrestres i secrets governamentals. En esports, Ricard, que destaquem.
1: Mira que d'una banda ja ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i el Corea 2, Txèquia 1, tots dos al grup A. Avui a les 9, Canadà, Bòsnia i a partir de les 3 de la matinada, Estats Units, Paraguai. Pel que fa al bàsquet, una altra cita. El Joventut intentarà igualar a les 8 del vespre el play-off de semifinals de Lliga CB a la pista del València i en hoquei patins a un quart de 9 del vespre juga el primer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada.
4: Sol intens aquesta tarda a tot el país amb alguns núvols prims a les Terres de l'Ebre i nuvolades esquifides al Pirineu sense ruixats, màximes d'entre 28 i 32 graus a l'interior i fins i tot de 33 o 34 graus al voltant del Segrià, l'Urgell i la Ribera d'Ebre. Dos quarts d'una i dos minuts, la Unió Europea celebra l'entrada en vigor avui de les noves normes que endureixen la política migratòria comuna. S'agilitzaran les expulsions d'immigrants i es reforçaran els controls a les fronteres exteriors. S'ha acordat que els països que ho vulguin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: Les ONGs denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals, deshumanitzen els migrants i redueixen les garanties d'asil. Però el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ho rebat.
0: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
5: Ho ha dit en una reunió amb els països comunitaris a Xipre per solemnitzar l'entrada en vigor de les noves normes. L'estat espanyol rebutja la creació voluntària de centres per deportar immigrants irregulars a l'estranger i d'altres països també qüestionen l'obligació de repartir entre els 27 l'acollida dels refugiats que sí que tinguin dret a quedar-se a Europa. L'anfitrió de la trobada, el viceministre xipriota de Migració, minimitza les discrepàncies.
6: Hi poden haver visions divergents, però en essència tots estem en sintonia. Per primer cop hem pogut afrontar la migració de forma col·lectiva i això és important.
5: El nou sistema també endureix les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia o el Marroc.
4: Doncs bé, diverses entitats i ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte migratori de la Unió Europea. Creuen que la nova normativa pot fer créixer les detencions i, a més, posa en perill les garanties del dret d'asil. Una de les organitzacions que firmen aquest comunicat conjunt és Oxfam Intermón, la seva responsable de migracions, Sonia Díaz, ha denunciat a 3Cat Info que la nova política migratòria comunitària és més aviat un pacte restrictiu i punitiu per al control de fronteres.
7: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situació vulnerable.
4: Qui sí que ha celebrat la nova política migratòria és el responsable de Frontex, l'Agència Europea de Control de Fronteres, ha publicat avui que la migració a Europa ha baixat un 40% en els primers 5 mesos de l'any. Segons l'informe, la davallada més pronunciada s'ha registrat a les Illes Canàries amb una caiguda del 70%. L'excepció d'aquesta disminució general de les arribades són les Illes i l'Estret de Gibraltar, on el trànsit ha crescut un 46% amb més de 7.000 arribades. La majoria d'embarcacions surten de les costes d'Algèria i no del Marroc com era tradicional.
8: 3Cat Info.
4: L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió presa sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, com havia assegurat Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran i havia dit que l'acord podria firmar-se en els propers dies a Europa, a Washington, Oriol Serra.
9: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
10: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
9: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin.
4: Avui l'empresa SpaceX del magnat Elon Musk protagonitzarà el debut bursari més gran de la història, un debut marcat per la febre compradora d'uns i els recels dels altres. Sortiran a borsa menys d'un 5% de les accions de la companyia, però ho faran per un valor d'uns 75.000 milions de dòlars. Això vol dir que la valoració total de SpaceX serà d'1,75 bilions de dòlars i se situarà entre les empreses més grans del món per cotització. L'operació més convertirà Musk en l'accionista majoritari de dues empreses valorades en més d'un bilió de dòlars, SpaceX i Tesla, i en la primera persona bilionària del món.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
4: Venem ara a Madrid perquè sembla que hi ha novetats sobre les joies de l'expresident Zapatero que van trobar la seva caixa fort. Tània, què és el que passa? Bon dia.
11: Bon dia, doncs acabem de saber que el jutge Pedraz obre una altra investigació, una peça separada també contra Zapatero per aquestes joies i ja l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Se li acumulen, per tant, els problemes a l'expresident Zapatero, que està citat dimecres a declarar davant del jutge, que també l'interrogarà sobre aquests fets. Ho justifica el jutge Clama perquè diu que no ha trobat rastre ni justificació sobre com va adquirir aquestes joies, tampoc ha trobat informació de duanes i que, per tant, doncs, sospita que podria haver no pagat els impostos que li pertoquen i apunta a un delicte fiscal. Són uns fets autònoms, justifica Calamà en una nova interlocutòria i que, per tant, diu, no tenen res a veure amb la causa vinculada al rescat de Plus Ultra i mereixen una investigació a banda. Aquesta és l'última hora, recordem-ho, el jutge actua ràpid, ahir mateix va rebre una taxació per part d'experts que ja de manera preliminar apuntaven que aquestes joies superen el 1.300.000 euros de valor i és per això que ara el jutge ja actua.
4: Tània, gràcies, bon dia.
11: Bon dia.
8: Resca Info.
12: Ho veus?
13: Okay.
12: L'Anys i Anys. Això és molt nostre. Molt. Tan nostre com dir... Posarem llum?
13: A la foscor.
12: O com dir... Aventureres, aventurers.
13: Ens hi apuntem o què?
12: Què dius?
13: Saps que és molt nostre, també? Sou molt bona gent!
8: Xxt, silenci.
13: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
12: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
12: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
13: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
12: Molt nostre.
8: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
8: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
8: 3CAT Info.
4: 5 minuts per 3 quarts d'una. Salvador Illa defensa el projecte de pressupostos i el nou model de finançament que, segons ell, suposaran una gran millora per tot el país, també per al Pirineu, on avui ha participat a la trobada empresarial que es fa a la Seu d'Urgell. Anem cap allà, Joaquim Albalat, bon dia.
15: Bon dia. Illa ha defensat que perquè Catalunya avanci en un context geopolític i econòmic mundial complex cal estabilitat. Per això, diu, els pressupostos són una bona notícia.
16: Necessitem un mínim d'estabilitat al país per poder tenir una mirada una mica llarga. Bé, jo tot apunta a que tindrem pressupostos a principis de juny, crec que és una bona notícia pel país. Gairebé 50.000 milions d'euros posats a disposició del desplegament de les polítiques públiques, per exemple, pel Pirineu. No?
15: Entre les inversions previstes al Pirineu, per exemple, ha destacat el desplegament de la fibra òptica pública al nou Hospital de l'Alt Urgell o millores en infraestructures com la Nacional 260, l'Eix Berga-Bagà o l'Eix de Comiols. Ho ha dit davant d'uns 900 empresaris a la 37a trobada empresarial al Pirineu, aquest any centrada precisament en la incertesa que el nou mapa econòmic mundial genera en les empreses.
4: Doncs bé, acabem de rebre una notícia i és que els menors catalans accedeixen al seu primer mòbil als 11 anys i el 93% dels adolescents estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades que revela un informe d'UNICEF que ha treballat al Consell d'Enginyeria Informàtica i la Universitat de Santiago i que s'ha presentat avui a Barcelona i ha anat al Toni Fortesa.
17: 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja té telèfon propi i l'edat mitjana d'accés al mòbil se situa als 11 anys. Són algunes de les dades de l'informe d'Infància, Adolescència i Benestar Digital. Carina Gibert és degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya.
18: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada, se'ns escapa pels racons i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats i insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
17: L'estudi alerta que quasi el 10% dels joves podria patir un ús problemàtic de les xarxes associat a més ansietat, ciberassetjament i violència digital. Un de cada 4 adolescents declara haver patit assetjament escolar. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela.
19: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito y yo no me construyo.
17: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves ha rebut pressions per enviar fotos o vídeos de contingut eròtic o sexual i que el consum de pornografia comença, de mitjana, als 11 anys i mig.
8: 3CAT Info.
4: La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre celebra el seu primer congrés des que es va crear el 2013. Un dels eixos de la trobada és buscar un finançament estable per tirar endavant projectes a llarg termini. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
20: Al maig del 2013, la UNESCO va declarar les Terres de l'Ebre com a Reserva de la Biosfera. La trobada, que es fa a Horta de Sant Joan a la Terra Alta, té com un dels eixos aconseguir un finançament estable per deixar de banda l'actual dependència de subvencions i ajudes públiques. Ivan García és el president del COPATE, el Consorci i de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, que és el gestor de la reserva.
21: Queda pendent, ho acabo de dir, este finançament estable per a la reserva de biosfera, queda pendent això i en això estem treballant, per a poder tindre un treball constant i no estar depenent sempre d'aquestes subvencions, com és el cas d'ara, però que quan aquestes subvencions acaben poguéssim tindre un equip tècnic i una capacitat econòmica per a seguir desenvolupant polítiques que vagin bé, en aquest cas, a tot el territori de la reserva de biosfera.
20: Això garantiria tirar endavant projectes de cara al futur. Pel delegat del govern, Joan Castor Gonell, les Terres de l'Ebre tenen una bona oportunitat.
22: Tenim de tot, tenim aquesta diversitat tant a nivell natural, cultural, paisatgístic, patrimoni històric, patrimoni natural. Per tant, ho hem d'aprofitar. Val la pena també recordar que estem en un bon moment a nivell d'oportunitats. Disposem avui ja de fons europeus importants per a poder invertir. El tema dels fons de tensió nuclear també són una oportunitat.
20: Tot plegat mentre s'està pendent que es doni el vistiplau perquè la reserva augmenti i inclogui també als municipis situats al nord de la Ribera d'Ebre.
4: I notícia destacada d'aquest divendres 12 de juny és la mort als 88 anys del pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Durant 6 dècades va destacar per la seva voluntat d'experimentar des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i als paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies com els dibuixos fets amb iPad. L'any 2018 la seva obra, Retrat d'un artista, piscina amb dues figures, es va vendre per 90 milions de dòlars i va batre en aquell moment el rècord de l'obra més cara mai venuda per un creador viu. Homosexual declarat des de la seva joventut, va plasmar l'amor gay en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles, París i Normandia, l'artista mort a Londres, on s'havia instal·lat de nou. 3:15. Cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
23: Bon dia. A aquesta hora tenim una nova incidència a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Barcelona. Precaució en aquest punt, hi ha un carril tallat per accident. Es mantenen les retencions a l'AP7 a la Jonquera direcció Barcelona per l'incendi d'un vehicle. En aquest punt, però, ja s'han obert tots els carrils i es preveu que la circulació comenci a ser més fluida. Ja s'ha reobert també la C25 a Santa Coloma de Farners sentit Girona, que estava tallada per un accident, i millora també la circulació a la C-17 entre Parets i Lliçà de Vall, on hi ha hagut un accident. Ara tots els carrils ja són oberts. Avui en aquest punt el trànsit és més dens del que és habitual perquè és a tocar de Montmeló, es fa el Gran Premi de Fórmula 1. De fet, a la zona també hi ha lentitud en vies com l'AP-7 a Mollet en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits de la marxa de Parets a Granollers. Un apunt sobre transport públic a Rodalies. Hi ha un tren de la R11 que circula amb demores de 60 minuts. És el tren de Portbou, que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 12:40. Circula, com dèiem, amb un retard de 60 minuts.
8: El temps.
4: Dani Ramírez.
24: La calor protagonista a partir de cap de setmana serà més forta. Avui, en general, no serà molt intensa, llevat de ponent. Algun sector de l'interior de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, no descartem el Priorat. Màximes en aquest sector de 32 a 34 graus. Demà 35, va pujant. I a partir de diumenge, segurament també dilluns i dimarts, arribaríem als 36, 37, difícilment 38, però 36, 37 en aquestes zones de ponent. Calor, a més, que pot ser persistent, durarà força dies, almenys 8 o 10 dies, per tant, serà molt continuada i a mesura que van ser els dies, arran de la costa hi pot haver algun banc de boira, més humitat i a partir de dilluns i dimarts també més xafogó arran de mar. Tot això amb sol, aquest divendres, dissabte, diumenge, a les tardes, 4 núvols al Pirineu, demà una mica més abundants, i diumenge o una tempesta al Pirineu o Prepirineu, però sembla que de moment aïllades.
4: I si aquest cap de setmana us plantegeu anar al cine, us expliquem quina és la novetat a la cartellera més destacada de la setmana. Enmig d'una falera mundial per saber si realment, en algun moment de la història, hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre, Steven Spielberg estrena la seva visió personal sobre el tema. Es diu El dia de la revelació, Marc Garriga.
0: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
1: Steven Spielberg és un dels grans cineastes de la història del cinema i el dia de la revelació ha decidit fer un compendi dels seus

0: de la Revelació és una simple, entre cometes, pel·lícula d'aventures, de persecucions trepidants i d'intrigues polítiques maquiavèliques, però també de debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. Encara que el dia de la Revelació tingui aroma de clàssic antiquat, en el fons Spielberg és més eficient i sobretot més entretingut que altres suposats abanderats de la modernitat.
1: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora.
0: Pioneres, solo querían jugar. Es fixa en les dones que als anys 70, en plena dictadura franquista, es van atrevir a lluitar contra tot per fer allò que més els agradava, xutar una pilota. Tot i que aquesta pel·lícula de l'andalusa formada a l'escac Marta Díaz de Lope Díaz és plena de tòpics i adapta la història real a conveniència, funciona perfectament com a exercici de memòria històrica. L'ambientació és excepcional i el guió s'allunya de les floritures per anar directe al gra i aconseguir allò que busca, entretenir i emocionar.
2: Yes, ma'am.
3: The toilet's leaking. I'll give you an extra 100.
2: What'd she say?
0: Un talento único és un thriller policíac inofensiu amb apunts de drama romàntic sincer, gens embafador, enginyós i lleuger, amb uns personatges encantadors i un guió molt intel·ligent. El protagonista és un jove amb hiperacúsia, un trastorn auditiu que converteix els sons més quotidians en punxades doloroses. També té una capacitat auditiva musical prodigiosa que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. El seu mentor l'interpreta Dustin Hoffman, un dels grans atractius del film.
4: Den gang Carles mamma ville ha et barn, så hadde hun ikke en mann eller en kjæreste å få barn med.
0: A més, també s'estrenen la noruega Solo Mamma, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious, i l'esquerp biopic d'una diva italiana del teatre de principis del segle XX, Eleonora Duse, la divina. Completen les novetats dues produccions espanyoles, la premiada pel·lícula trans Ivan i Hadum i la comèdia adolescent Todos los colores, i dos títols infantils prescindibles, Els peresosos i El col·legi dels animals màgics 4, que això sí, s'estrenen en català.
5: Jo que no contacto me fan, sí.
6: I les novetats discogràfiques de la setmana passen per Olivia Rodrigo i Joan Dausà.

Olivia Rodrigo publica avui el disc You Simply Decide for a Girl So In Love. Ja en va avançar algunes cançons la setmana passada al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa i va estrenar What's Wrong With Me. És una cançó que inclou el disc i on col·labora Robert Smith, el líder de The Cure, amb qui també va compartir l'escenari al festival de Glastonbury. It'll never be Les cançons de l'àlbum, com The Cure, que no té res a veure amb la banda britànica, recorden molt el pop-rock nord-americà dels anys 90. I en aquest cas concret, la semblança amb Disarm de Smashing Pumpkins és molt evident. Veus a les...

0: Aquí també tenen música i videoclip Joan Dausà i Mama Duixa. Es diu Papi posa-la al disc. I surt d'una broma amb les seves filles, com ha explicat a les xarxes socials.
1: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi posa el disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja li has fet a la Valentina. I la veritat és que es van anar fent gran, i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
0: La cançó tanca el disc Immortals.
2: Julieta, amb la teva germaneta...
3: Valentina, porta l'ukelele.
4: Crònica de Marc Ruiz, i per cert que Terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat es converteixen des d'avui en l'escenari excepcional per a 13 espectacles de proximitat. És la 14a edició del Festival Terrats en Cultura, un cicle d'arts en viu que durarà fins a finals del mes de juliol. Ens ho explica en aquest cas la Montse Mas.
5: El cartell, que arrenca amb el concert del duet Deli, combina música, teatre, dansa i monòlegs en un format íntim, on l'espectador no sap la ubicació exacta del terrat fins a unes hores abans de la funció. Entre les propostes n'hi ha de vinculades a l'actualitat, com les que destaca la directora de Terrats en Cultura, Lola Armadàs, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Set nenes jueves, una obra per a casa de la dramaturga

0: britànica Caryl Churchill, que precisament va escriure l'any 2009 arran dels bombardejos a Gaza. També tindrem de la companyia Corbata, de la mà del dramaturg Enric Nolla, La culpa no és de l'estaca si el sapo salta i s'ensarta, que ens parla precisament dels bombardejos a la ciutat de Caracas el mes de gener, quan va entrar als Estats Units a la ciutat de Caracas.
1: Algunes de les propostes s'estendran més enllà de l'estiu i també hi haurà espai per a la rumba, una música molt vinculada als Terrats de Barcelona, afegeix Germadàs, i que anirà de la mà dels Acaracan.
0: Terrats en Cultura ha estat adherit a la candidatura perquè la rumba sigui patrimoni immaterial de la humanitat, i el nostre granet de sorra és poder-li fer un forat a la nostra programació a la rumba. Perquè sempre ho comentem, no? La rumba al barri de Gràcia es tocava a les places, però s'assajava als terrats. Doncs una mica també recuperem aquesta figura de la rumba als terrats.
1: La programació també inclou, entre d'altres, una comèdia d'Oye Sherman i Esther López o peces teatrals com Holgorion d'Alicia Reyero.
2: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
2: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Carme. La pilota del Mundial ja roda i ho ha fet en els dos primers partits del grup A. El primer partit a disputar-se ha estat el Mèxic-Sud-àfrica, que va donar el tret de sortida a la Copa del Món, amb el triomf dels mexicans per 2-0 amb gols de Julián Andrés Quiñones i de Raúl Jiménez. Aquesta matinada s'ha disputat el Corea del Sud 2, Txèquia 1. Entre aquest vespre i aquesta pròxima matinada es jugaran d'una banda el Canadà-Bòsnia del grup B a les 9 del vespre i l'Estats Units-Paraguai del D a les 3 de la matinada.
3: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
5: El Joventut intentarà igualar a les 8 del vespre la seva sèrie de semifinals de la Lliga CB amb el València. La penya va perdre a la pròrroga el primer partit i Guillem Vives, jugador verd i negre, demana mantenir el nivell d'aquest primer partit.
6: Aquest tipus de partits surten com van. Espero tenir l'encert que vam tenir. Confio en que seguirem tenint una confiança en nosaltres mateixos, uns percentatges alts, però està clar que ja hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres.
5: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3Cat. El Barça de bàsquet, mentrestant, és a un triomf de classificar-se per a la final de la Lliga CB. Ahir va guanyar per 97-89 al Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. Demà, tercer partit de l'eliminatòria, primer partit a Tenerife i primera oportunitat pels blaugranes de passar a la final. Pel que fa a l'hoquei patins, avui juga el primer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada. A un quart de 9 del vespre començarà aquest partit i Marc Montaner, el tècnic de l'equip Igualadí, es mostrava amb visions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: De fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
5: Aquesta final és una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista favorable al conjunt gallec. A la Champions femenina de waterpolo, duel català avui entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four. Serà a partir de les 7 de la tarda. Sentim Javi Aznar, que és l'entrenador de l'equip andreuenc.
8: No és el rival el que ens motiva. Jo crec que el que ens pot motivar és el poder aconseguir una tercera plaça d'una Champions League, ser el tercer millor equip d'Europa. Crec que la motivació és més pel fet de guanyar un bronze i quedar satisfets amb la competició de l'equip que no tant el rival.
5: A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. També en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va classificar ahir per la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. Ara els mariners s'enfrontaran demà al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos per 19-13 a la segona semifinal. A tot això, afegir que el circuit de Montmeló avui es disputa la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Serà a partir de 2:15 del migdia amb la primera sessió d'entrenaments. Kimi Antonelli hi arriba com a líder del Mundial i Fernando Alonso va deixar entreveure

0: però ahir que serà segurament la seva darrera cursa al circuit català.
1: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
0: Tornant al futbol, a la segona divisió, el Girona fitxa Alexander Pischur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de la primera divisió hongaresa. El Badalona Moviment de la Lliga Femenina confirma la renovació de la davantera Irina Uribe, mentre que l'espanyol Naima García seguirà un any més al club blanquiblau. Afegir que en bàsquet el Manresa ha confirmat que l'aler danès Gustav Knudsen deixa l'equip per seguir la seva carrera en una universitat americana. Que la Lliga Femenina, també de bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial l'arribada de la pivot turca Tilbe Sunyurek, provinent del Fenerbahçe. Té 31 anys i fa 1,88 m. I el Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions masculina. Començarà amb l'enfrontament contra l'Aalborg danès en les semifinals. 3CAT Info.
2: Catalunya al dia. Amb Estel Batet. Pas endavant per garantir una mica més d'igualtat en l'accés a la sanitat pública fora de les capitals. A partir d'ara, hospitals comarcals de la demarcació de Girona podran tenir espais reservats per malalts semicrítics, encara que no tinguin personal especialitzat per atendre aquests casos. Com ho faran? Doncs amb telemedicina. Si podem fer operacions d'orfebreria quirúrgica a centenars de quilòmetres de distància, també podem seguir els pacients que estan més greus. L'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, ja ho ha començat s'ha d'aplicar. Ara poden atendre aquests pacients semicrítics perquè estaran controlats i monitoritzats en remot des de la unitat de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona, el de referència. Des d'allà, els professionals guien i orienten els seus col·legues a distància.
3: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
2: I què més permet aquest avenç, que per cert també s'aplicarà als hospitals d'Olot i de Figueres? Doncs guanyar en comoditat per als pacients i les seves famílies, que no hauran de fer viatges llargs amunt i avall, i també alliberar llits als hospitals grans. A l'Hospital de Palamós, en 15 dies, s'han atès 11 pacients a distància. Cap d'ells ha necessitat un trasllat d'urgència al Trueta.
4: Catalunya al dia.
2: Avui també passarem per l'Aran per retratar una situació que no és ni nova ni exclusiva d'aquesta vall. Quim Balaguer, bon dia.
5: Bon dia, Estel.
2: Ens referim al silenci davant d'una petició concreta, la resposta que molts ajuntaments o altres institucions esperen arran d'una reivindicació i que no arriba. Avui farem referència a la del Consell General d'Aran a l'Estat perquè d'una vegada per totes faci alguna cosa per millorar la seguretat a l'N-230.
5: Fa un any que la màxima institució aranesa va enviar una carta al Ministeri de Transport reclamant mesures. No ha rebut cap resposta i ara hi torna a insistir.
6: I més que manifest que no podem seguir suportant aquest trànsit tan dens.
2: Al programa d'avui també acompanyarem un grup d'estudiants de Madrid en la seva ruta a peu per diversos municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre. I us preguntareu per què es passegen aquests estudiants de Madrid per aquí. Doncs per donar les gràcies.
5: Per la solidaritat que van tenir aquestes terres que durant la Guerra Civil van acollir nens i nenes de Madrid.
7: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
2: I avui també tenim una parada obligada a l'Alta Ribagorça, a Durro. Comencen les falles, les primeres baixades es faran aquí, a la Vall d'Avui.
5: És una festa que té el reconeixement per part de la UNESCO de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i que, segons la Comissió Organitzadora de les Falles, té el futur assegurat.
8: La incorporació de nous farallaires, tant dels més petits com dels més grans, doncs aquest fet ens permet que les noves generacions aprenguin i participin d'aquesta tradició.
2: I serem amb el nostre corresponsal, amb en Pau Rovira, i també amb l'Espartac Peran, que avui fa el programa Som Únics des de Durro. Es podrà seguir en directe pel 3CAT. És divendres, comença d'hora el cap de setmana per alguns i això ja es nota a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra.
4: Doncs mira, aquesta hora hi ha retencions a la 2 a Caldes de

0: Malavella en sentit Barcelona. En aquest cas és per un accident que talla un carril. I lentitud a la C-17 a Parets en sentit Vic, l'AP-7 a Mollet en sentit Girona, cap a l'enllaç amb la C-17 i la C-35 en tots dos sentits, de Parets a Granollers. Avui, durant tot el cap de setmana, s'espera trànsit més dens del que és habitual en aquests punts pel Gran Premi de Fórmula 1 que es fa a Montmeló.
1: I pel que fa al temps, ja ens podem preparar per la calor aquest cap de setmana, oi, Dani Ramírez?
2: Bon dia, efectivament, sí, sí, preveiem calor. De moment, dins d'una certa normalitat, bé és cert que la temperatura serà més alta del normal, però no ens aproximarem a cap rècord. Avui, 32 a 34 a Ponent, a la resta, entre 28 i 31 aproximadament. Demà ja arribarem a 35 graus al sector de Lleida, Pla de Lleida, i diumenge arribaríem als 36, 37 i potser 38. En principi no veiem cap valor de 40 graus els propers dies. Farà molta calor tota la setmana que ve, però una calor mantinguda, continuada. Potser entre dilluns a la tarda i dimarts baixa una mica la temperatura i dilluns a la tarda més tempestes al Pirineu, però els propers dies sol, calma, tranquil·litat. Diumenge a la costa pot baixar una mica la temperatura i aparèixer algun banc de boira del Delta de l'Ebre i també a la Costa Brava, i diumenge a la tarda algun ruixadet, poca cosa al Pirineu i Prepirineu.
1: Doncs vinga, el que toca, perquè ja gairebé que tenim l'estiu a tocar meteorològicament parlant.
2: Sí, sí.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I en esports, què explicarem avui, Ricard Isidro?
3: Mira, que a part de l'inici del Mundial de Futbol, amb els dos primers partits ja disputats, el Girona fitxa Alexander Pischur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres, que arriba a Montilí procedent de la Lliga Hongaresa. En bàsquet, el Joventut intentarà igualar a les 8 del vespre el play-off de semifinals de Lliga CB a la pista del València. Una mica més tard, a 9:15 del vespre, l'igualar de visita al Liceo en el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. En aquest esport, el Vila-sana té una cita històrica aquest diumenge al migdia. L'equip de la Lliga Femenina d'Hockey pot proclamar-se per primera vegada campió si guanya a Fraga, després que ja van sumar el primer triomf a casa el passat cap de setmana. I aquest cap de setmana, precisament, es disputa a Tarragona el Campionat d'Europa de Triatló. Hi haurà un total de 1.500 participants en una prova que servirà per aconseguir punts per la classificació de cara als Jocs Olímpics.
1: Som el Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i en Xavi Vall avui al control central. És 1:06. Comencem.
4: Catalunya al dia.

0: Doncs comencem i ho fem amb unes dades que acabem de conèixer. Els menors catalans accedeixen al seu primer telèfon mòbil als 11 anys i el 93% dels adolescents estan registrats almenys a una xarxa social. Són dades que revela un informe d'UNICEF i ha treballat el Consell d'Enginyeria Informàtica i també la Universitat de Santiago i s'ha presentat fa ben poca estona a Barcelona. Hi ha estat Antoni Fortesa.
1: Bon dia. I 4 de cada 10 nens de primària ja té mòbil propi i l'edat de mitjana d'accés se situa als 11 anys. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, presentat avui al Palau Macaya. Carina Givert és degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya.
2: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada, se'ns escapa pels racons i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats.
1: Quasi el 10% dels joves podria patir un ús problemàtic de les xarxes amb més ansietat i ciberassetjament. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela.
3: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito y yo no me construyo.
1: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves ha rebut pressions per enviar contingut sexual i que el consum de pornografia comença als 11 anys i mig de mitjana.
0: Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra donen suport a la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i el cultiu de marihuana. El govern vol ampliar dels 2 fins als 5 anys la tinença il·legal d'armes de foc i per als grans cultius i tràfic de marihuana que les penes passin de la franja de 1 a 3 anys a una altra de molt més elevada que aniria de 6 a 9. Tot això surt de la reunió que es va fer ahir la tarda entre la consellera d'Interior Núria Parlon i la cúpula dels Mossos pels tirotejos que hi ha hagut últimament a Barcelona i Rodalia. I Miquel Jarque, bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Estel.
0: Què hi diu el sector, els diferents actors implicats d'aquesta proposta que ha fet el govern?
4: Clar, hem de pensar que és una proposta que després ha de tenir un tràmit parlamentari, de recollir tota una sèrie de suports. És molt embrionària, però sí que tenim aquí una primera filosofia, que és, si incrementem penes, doncs hi haurà més delictes. Doncs bé, l'associació de fiscals, majoritària en aquest sector de la judicatura, veu de bon ull l'increment de penes. Cristina Deixeus n'és la presidenta.
5: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Y evidentemente, si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, pues es más será normal que los delincuentes apercibidos de ello, y generalmente esos son delincuentes ya que tienen un cierto bagaje o que forman parte de un grupo, vengan a fincarse aquí.
4: Sindicats de Mossos d'Esquadra, hem trucat, els hi hem demanat la seva opinió. FEPOL, que és el majoritari, a favor. USPAC, també un dels importants, ho veu bé, però creu que s'arriba tard. Sentim els seus portaveus, Imma Viudes i Albert Palacios.
6: Estem a favor d'una resposta penal més contundent davant les armes i el crim organitzat vinculat a la marihuana, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
7: Tot enduriment és bo, però van molt tard ja quan nosaltres creiem que està molt perdut Barcelona i Catalunya amb crim organitzat. Són declaracions de cara a la galeria perquè són de difícil aplicació a l'hora de com estan els centres penitenciaris.
0: Clar, tot això, Miquel, depèn d'una reforma del Codi Penal per poder aplicar aquest augment de penes que proposa el govern. A les associacions de jutges, com ho veuen?
4: Jutges per la Democràcia, que és minoritària, recorda que l'increment de penes no va sempre relacionada directament amb una disminució de delictes. Ens han explicat que, per exemple, les penes per violència de gènere són altíssimes i no s'aturen. Hi ha lleugers decreixements, petites estabilitzacions, però continuen passant. Hi ha una altra associació, que és la majoritària conservadora, ens han contestat que no volen fer declaracions al respecte fins que no vegin el text, però vaja, podem intuir que aniran per la via conservadora i que sí que ho veuran de bon ull. De tota manera, aquestes, pel que fa a les grans màfies i als narcotràfic, hem de pensar que el que ens està preocupant ara són aquests efectes denúncies de màfies internacionals, en els quals els caps d'aquestes màfies normalment estan a l'estrany.
0: No sempre, serien els responsables d'aquestes penes. No
4: sempre els tenim aquí, i a vegades aquí el que tenim, i això ens ho apunten diversos agents de la judicatura, són persones que desconeixen totalment quin és el nostre codi penal i que no saben, en el cas d'estar fent guàrdia en una plantació de marihuana, quina seria la pena que li podria caure.
0: Molt bé, doncs gràcies, Miquel Jarque, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Doncs seguim encara en crònica policial. A 3 minuts per arribar a un quart de dues del migdia, els Mossos d'Esquadra han detingut una parella de Berga per un possible homicidi. Estarien relacionats amb el cadàver que fa 2 mesos va aparèixer surant al pantà de la Baells. Des de Berga, Nàtia Dell, bon dia.
8: Hola, què tal, bon dia.
0: A veure, explica'ns què més en sabem d'aquest cas.
8: Les últimes hores s'ha fet una entrada judicial per escorcollar el pis dels detinguts al barri vell buscant pistes. El cos de la víctima el va trobar per casualitat una veïna que passejava el gos el 16 d'abril. Estava surant a la cua de l'embassament a la banda de Vilada. El cos estava embolicat i lligat amb una bombona de butà. Tot i que hi ha secret d'actuacions, tot fa pensar que el van llançar al pantà per intentar fer-lo desaparèixer. La víctima és un veí de Berga d'una 60 d'anys, antic paleta, que també vivia al barri vell molt a prop d'on esporàdicament residien els detinguts, un home i una dona també de Berga.
0: I des d'aquest matí estan declarant a la Ciutat de Justícia familiars de la parella investigada pels maltractaments del seu fill, que va acabar amb l'hospitalització de la criatura el mes de març a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, concretament. La parella va ingressar a la presó, tot i que la mare va quedar en llibertat a primers de maig. Ahir els metges citats a declarar van assegurar que mai havien vist lesions com les que tenia aquest nen tan petit. Des de la Ciutat de la Justícia ens n'informa la Montse Poblet.
9: Bon dia. Les declaracions han començat amb una hora de retard. A

11 del matí i de moment no n'ha transcendit res. Hi ha citats els avis del nen, els tiets i un cosí dels pares que és metge a la Vall d'Hebron i que es considera un testimoni clau perquè la mare del nen li havia fet algunes consultes abans de l'ingrés. Fins ara han passat per la sala l'avi, la mare materns, la tieta, germana de la mare del nadó i també el seu cosí. Ara serà el torn dels familiars del pare del nen. Les declaracions dels familiars arriben després que ahir el jutge que investiga el cas cités l'equip mèdic que va atendre el nadó a Vall d'Hebron, l'hospital on la mare treballa d'infermera. Els metges van declarar que en tota la seva carrera no havien vist unes lesions anals tan greus en un nadó. El nen també patia una fractura al fèmur que posava en risc la seva vida perquè podia seccionar-li una artèria. Segons els metges, res del que van observar es podia atribuir a un accident, però sí a un maltracte. Quan acabin les declaracions d'avui, les defenses de la parella demanaran que els tornin a citar a declarar. El pare del nadó està en presó provisional sense fiança i la mare en llibertat provisional.

0: La policia científica dels Mossos d'Esquadra investiga l'aparició d'una persona morta a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. El cos ha aparegut aquest matí. Ha de treballar per aclarir si és víctima o no d'un crim. Des de la Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, què més en sabem d'aquesta mort?
1: Hola, Estel, bon dia. Doncs ben poca cosa. No se sap si es tracta d'un ofegament o d'una mort violenta. De moment ho estan investigant els efectius de la divisió criminal dels Mossos d'Esquadra, que han estat 4 hores recollint indicis al lloc on hi havia el cadàver. Cal dir que no estava a la vora del mar, sinó una trentena de metres endins de la sorra, on no arriben les zones d'un mar que avui està tranquil. A més dels Mossos, ha vingut la comitiva judicial que ha fet l'aixecament del cadàver. Només se sap que és un home, no se'n sap l'edat. Algú ha avisat al 112 a quarts de 8 del matí, quan ha trobat un cos a aquesta platja, que és la zona reservada a gossos a l'inici de la platja del Far, a tocar de l'espigó nord del port de Vilanova i la Geltrú.
0: I els equips de recerca continuen buscant el noi de Roses a l'Alt Empordà, que va desaparèixer al mar dimecres al vespre quan feia una excursió amb uns amics amb unes motos d'aigua. Aquest matí han traslladat el centre d'operacions cap al sud. I això per què, Fèlix Martín?
2: Hola, bon dia. Doncs perquè se sospita que els corrents marins l'haurien pogut portar des de Roses, resseguint la Costa Brava cap al Baix Empordà, passada la punta Mongó entre l'Escala i Torroella de Montgrí. De fet, això és el que ha passat amb la moto d'aigua que van trobar bolcada ahir la tarda en una platja del terme municipal de Pals, moltes milles avall respecte del lloc de la badia de Roses on el van veure per última vegada. La recerca continua tant des de la costa com amb vaixells i amb mitjans aeris, especialment amb drons. El noi de 16 anys va llogar dimecres una moto d'aigua amb 3 amics, però no va tornar a port.
3: Catalunya al dia.

0: A l'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, inauguren una unitat nova dedicada a atendre pacients semicrítics.
1: I la senyora com està? A veure si la podem veure.
2: Sí, aquesta és la pacient.
1: Vale. Està ara mateix amb ventilació mecànica, està amb bon color, no? Està ben perfundida, està ben adaptada a la respiració.
0: Això és un fragment d'una conversa entre un metge de Palamós amb un especialista de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Ho fan a distància, a través de l'ordinador, i com el metge del Trueta pot veure per una càmera el pacient de Palamós, també pot seguir-ne en directe quina és la seva evolució. Anem cap aquí, cap a l'Hospital de Palamós. Núria Peraire, aquesta és la clau. Un sistema per control remot, oi?
3: Hola, bon dia. Doncs sí, a l'Hospital Comarcal no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, però gràcies a aquest sistema remot, els especialistes del Trueta poden seguir l'evolució del pacient a Palamós. Així, aquest hospital incorpora 8 llits dedicats a semicrítics.
0: Perquè quins són aquests pacients semicrítics?
3: Doncs mira, per exemple, una persona gran, diabètica, amb una infecció, que ara es pot quedar ingressat a Palamós, i en el mateix moment l'especialista de la UCI de Girona ja el pot veure i incorporar-lo com a pacient a distància. Si empitjora, anirà cap al Trueta. Si no, doncs no caldrà.
0: I aquesta unitat de Palamós, que funciona des de fa 2 setmanes, quins resultats té?
3: Doncs s'han atès 11 pacients i cap ha necessitat un trasllat urgent.
0: Però no tot depèn dels metges del Trueta, no?
3: Doncs no, perquè els metges de Palamós també s'han format. El coordinador d'aquesta unitat, el doctor Germán Sierra, explica que l'objectiu és que els semicrítics rebin la mateixa assistència de qualitat.
4: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet

0: També oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori.
1: I aquest projecte ha començat aquí a Palamós, però no es queda aquí, forma part d'un pla més ampli.
2: Sí, comença en Palamós i es continuarà a Olot i Figueres. Entre els dos tindran 12 llits de semicrítics i això també permetrà alliberar llits a l'Hospital Trueta.
3: Catalunya al dia.
1: Els sindicats del sector de l'educació, contraris als acords firmats fins ara amb el govern, criden a participar en la manifestació de demà passat diumenge a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions de cara al curs vinent. Demanen arribar al 6% d'inversió i una reforma de la Llei Educativa de Catalunya, la LEC, que 18 anys després creuen que ha quedat obsoleta. Barcelona, Sara Cañete.
4: A l'espera de refer quines són les prioritats en les seves demandes i amb quines accions continuaran les mobilitzacions, els sindicats educatius que no han firmat cap acord amb el govern avisen que el curs que ve les mobilitzacions continuaran i que les peticions en les millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu. Diuen que per això cal una reforma de la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que 18 anys després de la seva aprovació ha quedat obsoleta. David Caño és el portaveu d'USTEC.
5: Ja fa massa anys que van aprovant una llei que arribaria al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
4: Els sindicats diuen que sense les assemblees de centre que aquest curs han mobilitzat a milers de mestres i professors no haurien aconseguit les manifestacions massives que s'han vist i és per això que esperaran fins al 20 de juny, quan se celebra l'Assemblea de Docents de Catalunya per definir les seves accions de cara al curs que ve. La manifestació de diumenge començarà a les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça de Catalunya.
1: Molt bé, gràcies, Sara. Poc més de 9 minuts i 2:15. Els nous pressupostos de la Generalitat suposaran un 50% més d'inversions al Pirineu. Això és el que ha defensat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la trobada empresarial al Pirineu que s'està fent a la Seu d'Urgell. Allà hi tenim en Joaquim Albalater. Joaquim, bon dia.
6: Hola, Estel, bon dia.
1: Una trobada que justament s'acaba ara al migdia, eh?
6: Sí, ara potser us sentiu de fons. La tanca l'exprimer ministre italià Matteo Renzi, que ha parlat del paper d'Europa al món, un dels temes que han centrat aquesta 37a trobada. També n'ha parlat, de fet, el president Salvador Illa, que ha defensat que en aquest context mundial complex, els nous pressupostos aporten estabilitat al país i al territori.
7: Pressupostos permetran desplegar totes les polítiques del govern nacional 260, tòbics de comiós, col·laboració público-privada, concessions per poder anticipar aquestes inversions, algunes d'elles que porten, desplegarem millores en àmbit sanitari, tot el desplegament de la fibra òptica i llavors tot un altre capítol d'ajudes importants, 400 milions d'euros per municipis de menys de 5.000 habitants.
6: Illa també ha avançat que treballen perquè la nova zona econòmica especial d'Organyà, a l'Alt Urgell, un polígon on es volen instal·lar empreses andorranes tingui un règim fiscal especial, però sempre, diu, defensant els interessos de Catalunya.
1: Entesos, gràcies, Joaquim, bon dia.
6: Adeu, bon dia.

0: I ara us parlem del gran centre logístic de Bonpreu a Montblanc, a la Conca de Barberà, que es començarà a construir a finals de juliol. Acabades les obres d'urbanització de la primera fase del polígon Logis, ara només falta acordar la reparcel·lació per iniciar uns treballs que duraran prop de 2 anys. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Aquestes instal·lacions porten molt de retard, però finalment, segons això que estem explicant, sembla que sí, que finalment hi ha calendari.
1: Sí, sí, ho han confirmat aquest matí mateix des de la mateixa empresa, que eren en una visita d'obres que s'ha fet. El primer trimestre del 2028 haurien d'estar enllestides unes obres d'un gran centre logístic que ocuparà la parcel·la més important d'aquest Logis Montblanc. Avui la consellera de Territori, Sílvia Panet, que ha visitat aquestes obres i ha elogiat la ubicació estratègica i les característiques que inclouen una terminal ferroviària i que permetran generar inversions privades en aquest polígon d'uns 200 milions d'euros.
2: Una inversió privada induïda estimada de 165 milions d'euros i, a més, una inversió addicional de 21,5 milions d'euros per la futura plataforma ferroviària. Per tant, en conjunt, estem parlant d'una inversió de més de 200

0: 700 milions d'euros amb un impacte sobre l'economia de tot el territori.
1: Fins ara el govern hi ha invertit ja 37 milions a través de Cimalsa. A més d'acabar les obres d'urbanització d'aquest polígon logístic, el govern preveu que a finals d'any també es posarà en marxa la gran planta agrofotovoltaica de 150 megawatts que s'està construint a la zona i que subministrarà energia verda i de proximitat a les empreses.
2: Gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
1: Bon dia.
2: I l'empresa multinacional Saint-Gobain tanca la seva planta del Vendrell per concentrar la producció a l'Arboç. Aquest fabricant multinacional de vidres per automòbils, de llarga tradició al Baix Penedès, assegura que ho fa per guanyar en eficiència i competitivitat. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Riba, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia.
2: I això, aquest canvi, hi haurà afectació pels 80 treballadors que té?
3: Doncs diuen que no. La planta de Vissa del Vendrell quedarà tancada en els pròxims mesos i els treballadors aniran a treballar a l'Arboç, a uns 6 quilòmetres. També es trasllada la maquinària i la producció per seguir amb l'activitat aprofitant les naus que Saint-Gobain Securit té a l'Arboç. Actualment, en aquesta planta hi ha 200 treballadors. Per l'Ajuntament de l'Arboç és una bona notícia per reforçar la viabilitat de la planta i enfortir el teixit industrial local. En un context marcat per la transformació del sector automobilístic, l'empresa diu que ho fa per anticipar-se i reforçar el seu model industrial amb una visió a llarg termini. El comitè de treballadors, en principi, ho veu amb bons ulls. Per ara no s'ha anunciat cap reducció de plantilla. Ja fa uns anys aquesta empresa va tancar la seva divisió Glass a l'Arboç, que els treballadors van respondre amb un seguit de vagues i que va acabar amb l'acomiadament i posterior recol·locació d'un centenar de treballadors.
2: I ara anem cap a la Vall d'Aran. El Consell General, a part dels continus accidents a l'N-230, pressiona l'Estat perquè millori la seguretat d'aquesta via i es facin efectives les restriccions de pas de camions mentre no s'eixampli aquesta carretera. Sofia Cabanes, bon dia.
4: Bon dia, Estel. La màxima institució aranesa ha aixecat la veu un any després d'haver enviat una carta al Ministeri de Transports reclamant aquestes mesures i no haver obtingut cap resposta. Andreu Cortés és el conseller de Governació.
5: I més que manifest que no podem seguir suportant aquest trànsit tan dens.
4: Durant la temporada d'hivern, el Ministeri aplica restriccions al pas de camions durant els caps de setmana, però la màxima institució aranesa denuncia que no es fan prou controls per fer-les efectives.
5: Ara, hem traslladat aquestes peticions en tant que és que un control més exhaustiu d'aquests vehicles quan hi ha restriccions també vam emetre decisions de la taula si podem implementar d'altres mesures o pressionar el Ministeri en tant que aquesta situació se solvente.
4: Cada dia, per esta carretera que travessa diversos municipis, hi passen gairebé 700 camions.
2: I a Badalona, la nova ordenança que regula l'ús del patinet elèctric ha permès retirar des del novembre passat 250 unitats, 250 patinets. L'alcalde de la ciutat, el popular Xavier García Albiol, adverteix que això és un avís per navegants de Vitàngela.
6: 250 patinets fora de circulació, la majoria perquè havien estat manipulats i se n'havia augmentat la potència i alguns d'ells robats. A més, l'Ajuntament ha expedit 350 sancions per diverses vulneracions amb aquests patinets elèctrics. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, llança aquest avís.
7: En aquests moments hi ha 250 patinets menys circulant per al nostre carrer que posaven en risc a la resta de peatons. Per tant, evidentment, que 250 patinets menys requisats en el nostre carrer. I, sobretot, serveix també per avisar, d'avís a navegants, del que aquells que encara incompleixen, que n'hi ha, doncs que és el que acabarà passant tard o d'hora amb aquestes persones.
6: Segons Albiol, els propietaris legítims dels patinets els poden recuperar si n'acrediten la titularitat i reverteixen si s'escau la manipulació. En tot cas, l'Ajuntament procedirà a destruir-los com un altre residu, segons l'alcalde de Badalona.
2: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici ONA fa més de 25 anys. Aquesta inversió és fruit d'un acord amb l'Ajuntament. Anna Escura, bon dia.
8: Bon dia. Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit per construir uns 120 pisos, 20.000 es destinaran a usos administratius i 5.000 a equipaments comunitaris. El Consorci assumirà el finançament inicial de les obres i la gestió de les oficines. Sobre els 5.000 metres quadrats per a equipament,

0: L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
1: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
0: La propera tardor es convocarà un concurs internacional per escollir el projecte arquitectònic i la intenció és que es redacti durant el 2027 per començar a construir a finals del 2028 o principis del 2029.
2: Anna, l'alcalde ha aprofitat per anunciar dues infraestructures més en aquest espai. Quines són?
0: Per una banda, el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera, que l'alcalde ha explicat que ja està en marxa. I per altra, ha anunciat la construcció d'una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat i, de fet, serà el govern català qui la gestionarà, però l'execució i la promoció de les obres les farà l'Ajuntament.
1: Tot aquest àmbit, diguem-ne, de la part nord de Glòries estaria ja finalitzada. Rehabilitació de la Farinera, la nova residència de gent gran del Clot i l'espai Ona amb equipaments, 120 habitatges de protecció oficial, més aquest edifici d'oficines públiques municipals.
2: Gràcies, Anna Escura, bon dia.
0: Gràcies a tu, adéu, bon dia.

0: Catalunya al dia.
1: Doncs amb els senyals horaris de 2:15, us parlem ara de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, que celebra el seu primer congrés des que es va crear. Això era l'any 2013. Un dels eixos de la trobada és buscar un finançament estable per poder tirar endavant projectes a llarg termini. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
2: Hola, Estel, bon dia.
1: Perquè ara, d'on s'obtenen els ingressos?
2: Doncs mira, bàsicament de subvencions i ajudes públiques. La falta d'un finançament estable dificulta la creació d'una estructura per garantir el desenvolupament econòmic de l'espai. Ivan García és el president del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals d'aquí de les Terres de l'Ebre, que és el gestor de la reserva.
3: Queda pendent este finançament estable per a la reserva de biosfera, queda pendent això, i en això estem treballant, per a poder tindre un treball constant i no estar depenent sempre d'aquestes subvencions, com és el cas d'ara, però que quan aquestes subvencions acaben poguéssim tindre un equip tècnic i una capacitat econòmica per a seguir desenvolupant polítiques que vagin bé.
2: Pel delegat del govern, Joan Castor Gonell, les Terres de l'Ebre tenen una bona oportunitat.
4: Tenim de tot, tenim aquesta diversitat tant a nivell natural, cultural, paisatgístic, patrimoni històric, patrimoni natural. Per tant, ho hem d'aprofitar, que estem en un bon moment a nivell d'oportunitats. Disposem avui ja de fons europeus importants, el tema dels fons d'atenció nuclear.
2: Tot plegat mentre s'espera l'ampliació de la reserva per encabir els municipis del nord de la Ribera d'Ebre.
0: Catalunya al dia.

0: Estudiants de Madrid recorre a peu diversos municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants de Madrid durant la Guerra Civil. L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va donar refugi a 400.000 nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes a diversos llocs d'Espanya. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, tu els has interceptat en un punt de la seva ruta. On són ara?
1: Doncs mira, avui estan recorrent el camí entre Móra d'Ebre i Xerta. Aquesta tarda completaran la cinquena etapa. Tenen previst dormir a l'Albert de Xerta, al Baix Ebre. El recorregut va començar el 8 de juny a Montblanc, a la Conca de Barberà, i finalitzarà el 19 de juny a Tarragona. Els impulsors d'aquesta iniciativa són dos professors jubilats de Madrid que van considerar que mai és tard per donar les gràcies. Un d'ells, l'Enrique Martínez, que ha après català, ara l'escoltareu, diu que fan el que no van poder fer els refugiats.
2: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible. I, a més, el gran volum de refugiats que van venir a Catalunya va ser amagat per la historiografia i particularment per la historiografia franquista.
1: Amb dades recollides l'any 1938, Catalunya va arribar a acollir prop d'un milió de refugiats. 400.000 eren nens i nenes,
0: I aquests poblets, aquestes ciutats, reben tanta gent. Com s'ho van fer per acollir-los?
1: Doncs a veure, precisament això és el que li he preguntat a un historiador de la Selva del Camp, al Baix Camp, on ha fet parada el grup. Axel Baget m'ha explicat que els pobles d'acollida van arribar a requisar propietats per crear o ampliar escoles.
3: Aquí a la Selva del Camp sí que des de feia temps que hi havia una falta d'espai per les escoles, i és en aquest moment que s'aprofita

0: les incautacions d'espais per incautar l'exconvent de Sant Rafel i allà destinar-la per escola.
1: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera aquest projecte, apunta que els nens no estaven apartats, tots seguien el model educatiu de la Segona República.
2: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras. No era solamente que estuvieran alojados, es que seguían siendo educados en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación. Y esto se siguió practicando incluso en circunstancias tan adversas como la de la guerra.
1: Val a dir que les autoritats catalanes van regular la presència de refugiats, se'n recomanaven que mai superessin el 5% de la població. Penseu que era una època enmig d'un conflicte bèl·lic en què els productes essencials no sempre eren fàcils de trobar.
3: I com ho viuen els estudiants que estan participant en aquest projecte?
1: Mira, he parlat amb dues estudiants de l'IES La Cabrera, a la Serra de Madrid, que estan fent aquesta ruta des del principi, des de Montblanc. Són l'Alejandra Riesco i la Martina Rubio.
4: Quan m'ho va dir el meu profe, la veritat que no m'ho vaig pensar molt, perquè ho veig una oportunitat de la que puc gaudir moltes coses i és un aprenentatge molt, molt important, crec.
5: És una mostra de que la història s'aprende mucho mejor fuera del aula. Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
1: La Martina, ara l'escoltàveu, és de Madrid, parla català perquè la seva mare em va explicar que és de Lleida i li ha transmès l'idioma. Els professors volen que els joves agafin el relleu en la defensa de la memòria democràtica.
3: Ricard, és una ruta per municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre que fan a peu. Per què? A peu? Per què caminant?
1: Ah, doncs mira, és veritat, això no t'ho havia explicat, doncs perquè diuen que és una mostra d'empatia amb els refugiats que gairebé sempre han de fer llargs trajectes a peu. Val a dir que el projecte també vol donar visibilitat a la situació actual de vulnerabilitat i desprotecció que pateix la infància palestina obligada a abandonar les seves cases. Per això tenen el suport de l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats de Palestina al Pròxim Orient.
3: Molt bé, doncs gràcies, Ricard Buigas, per aquesta crònica sobre aquesta ruta que estan fent aquests grups d'estudiants de Madrid per agrair que generacions enrere acollissin infants d'aquesta ciutat que van ser víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil. Bon dia.
1: Adeu.
3: I avui, que és 12 de juny, comencen les Falles del Pirineu.
6: Aguanta, home, aguanta.
7: Fila de un, sense adelantar, no cal córrer. Qui se la pague la falla, que s'apartegue i que baixi al darrere. Ha de quedar majo i una vegada a l'any i ho han de mirar de fer bé.
8: Lo important en junts. Som un equip. Els que som i els que no hi som.
3: Doncs avui comença la temporada de falles amb la baixada de Durro a la Vall de Boí. És una festa reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i donarà el tret de sortida setmanes de celebracions de màgia i foc arreu dels Pirineus. Des de Durro, Pau Rovira, bon dia.
9: Hola, Estel, bon dia.
3: I a més, aquest any s'ha presentat una proposta per donar a conèixer els camins de foc durant tot l'any, no només ara.
9: Doncs sí, tot a punt ja aquí per l'inici de la temporada de falles. La jornada començarà a 11:15 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits. Un quart d'hora després serà el torn dels grups intermedis i a les 11 de la nit arribaran els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc, que seguirà tot el ritual. L'encesa del faro, la serp de foc per la muntanya, l'arribada amb la foguera al centre del poble i la festa final. Aquesta celebració manté viva una tradició centenària vinculada al foc i a la muntanya. Carme Xalà, fallaire i membre de la comissió organitzadora.
10: Fa un parell de setmanes ja vam plantar el faro. És una acció que implica tota la participació del poble, demostrant un any més tots aquest caràcter col·lectiu que tenim de festa. Com sempre, la incorporació de nous fallaires, tant dels més petits com dels més grans. Doncs aquest fet ens permet que les noves generacions aprenguin i participin d'aquesta tradició.
9: Com cada any hi haurà un servei de taxis des de Barruera per no col·lapsar el municipi, tot i que força gent puja també caminant. El que sí és novetat d'enguany, com deia, és una iniciativa del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça que vol promocionar els camins de foc durant tot l'any. Ho explica el seu president, Albert Palacín.
11: Realment les falles són un dia a l'any, que només se fa un dia a l'any d'ús d'aquests camins, i això està pensat que la resta dels 364 dies restants de l'any que s'hi pugui gaudir, que pugui ser un altre recurs turístic.
9: Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.

0: I la d'aquest any a Durro serà una baixada molt especial perquè pels que no puguem ser allà dalt, ho podrem seguir des de dins, a primera fila i des del sofà, si volem, perquè TV3 en farà la retransmissió en directe amb el programa Som Únics, dirigit i presentat per l'Espartac Peran. Espartac, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: On ets? Tot a punt?
1: Mira, Alta Ribagorça, a la Vall d'Avui, a Durro, el primer lloc on es baixaran falles aquest any. Durro és el primer dels primers. Per tant, molt il·lusionats amb tot l'equip del Som Únics i preparats per, des de Sant Quirc, que és l'ermita, que és el turonet, podríem dir, que per un camí arribes a Durro, aquesta nit doncs baixaran més de 100 falles i ho podrem veure en directe per TV3.
0: I en el format que estem acostumats, eh? Molt immersiu, molt des de dins, com si fóssim nosaltres un d'aquests fallaires.
1: Exactament. I a més, sobretot, avui escoltant molta gent de la Terra, moltes persones que viuen a la Vall d'Avui, que això és el més interessant.
0: I apuntem les hores, Espartac.
1: Mira, a través de la plataforma, a les 10:40 per la plataforma en directe. Uh-huh. I si esteu mirant TV3, esteu veient la gran pel·lícula, just quan acabi, a 11:45 de la nit, ens veureu doncs, tot el que ha passat aquí a la Vall d'Avui.
0: Doncs 22:40 pel 3CAT, 23:30 a la televisió convencional a TV3.
1: Exactament.
0: Molt bé, doncs, Espartac, que vagi molt bé aquesta baixada de falles de Durro.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada. Doncs de seguida seguim amb altres recomanacions i propostes culturals per aquest cap de setmana. Abans, però, us hem d'explicar que l'Institut Vallès de Sabadell vol denunciar davant del Departament d'Educació el cas d'una empresa d'autocars que havia contractat per unes colònies i que a última hora els ha dit que no pot recollir els escolars i, a més, no els dona cap alternativa perquè puguin tornar a casa. Joan García, què ha passat?
2: La situació ha afectat 100 alumnes i 6 professors de primer d'ESO que són a Santa Susana, al Maresme. Autocar Sant Martí ha fet saber a l'Institut a través d'un correu electrònic que no disposaven de vehicles per una incidència tècnica i que el mateix institut busqués una altra empresa d'autocars. La directora de l'institut, Gemma Coca, ha explicat a 3CAT Info per què volen denunciar el cas.
3: Desprotecció total. Nosaltres ja ho hem patit, però almenys que altres no s'hi trobin en aquesta situació, perquè realment és desesperant, o sigui, és angoixant pensar que tens allà 100 alumnes i que no tens manera de fer-los tornar, que no saps com fer-t'ho.
2: Autocar Sant Martí ens ha explicat que han contactat amb altres empreses, però que no han aconseguit subcontractar el servei. Finalment, l'Institut ha trobat 2 autocars a través d'altres empreses.
0: Molt bé, gràcies, Joan. Bon dia.
2: Bon dia.
0: La 1:41, anem a Vic ara.

0: perquè avui arrenca el Cabró Rock més multitudinari amb tots els ulls posats a l'actuació d'aquests que sentim, els Oques Grassa. Serà l'últim concert a casa d'aquest grup d'Osona abans del seu comiat definitiu a l'Estadi Olímpic. Des de Vic, Natia Dell, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia de nou.
0: A veure, diem multitudinari, però quanta gent s'espera que passi pel Cabró Rock?
1: Mira, Estel, entre avui i demà, 58.000 persones a la zona esportiva de Vic. Una xifra mai vista. I és que aquest festival no para de créixer, com ens explicava Narcís Castellà, que és un dels codirectors.
2: Aquest divendres serem 30.000 persones. L'any passat, del dia que vam tenir més, van ser 22.000 persones. Un creixement així l'hem fet any a any, i any a any hem anat fent un tipus de creixement que poguéssim assumir. És molt gran dir això per nosaltres.
1: A banda de Oques Grassa, escoltem, entre els caps de cartell hi ha noms destacats com la Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Figa

0: entraonades.
1: Ja us sentiu aquest és Figa Flaues. En total, però són 24 artistes de música variada en català, sempre per a diferents generacions d'una mateixa família.
2: Fer el màxim possible per tenir un cartell per tot tipus de públic, per tot tipus d'edat. El nostre festival és molt familiar i volem que tant un nen de 10 a 12 anys, un jove de 25, 40, 50, 60 i el que sigui.
1: Vaja, per tothom, un festival doncs intergeneracional, descentralitzat, que arrenca, ja ho veieu, amb molta força.
3: Molt bé, gràcies, Nati Adell, des de Vic. Bon dia, bon cap de setmana.
1: Bon dia, gràcies.
3: I mentrestant, el Teatre Lliure, que escalfa motor ja per celebrar els seus 50 anys.

0: És que aquest crescendo no es pot tallar. El Teatre Lliure celebra aquests 50 anys amb una programació que apel·la als llegats, als vincles, la comunitat. Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar, el Conde de Torrefiel o Pol Guas són alguns dels noms protagonistes, Marta Vivas.
1: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada. Inclourà una exposició sobre escenografia en homenatge al fundador del Lliure, Fabià Puigcerver. La recuperació d'obres fundacionals com la senyoreta Júlia o la vella Helena, explicada des de la mirada de joves directors millennials com Miquel Masfiol, i dimecres d'aniversaris, un espai de trobada dels diferents llenguatges artístics amb noms d'abans i d'ara, com Cesc Gelabert, Marcos Morau, Lluís Omar, Clara Aguilar, Carme Portacelli i Josep Pons. Julio Manrique, director de Lliure, ha reivindicat el llegat.
2: Hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
1: Entre els noms que formen part de la història del teatre, absències destacades en la programació, com les de Lluís Pasqual, Julio Manrique.
2: Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
1: La temporada 26-27 està formada per muntatges com l'inaugural l'òpera de Tres Rals, un drama romàntic de Lucía Carballal, protagonitzada per Victoria Luengo. David Selves dirigirà un Enric IV antisistema, com ens ha avançat Julio Manrique.
2: I que ho fa a través d'un exercici imaginatiu, lúdic i també radical de la seva llibertat.
1: El llibre de Pol Guas, que relíquia, saltarà a l'escenari, com també la versió teatral de la pel·lícula de Visconti, Rocco i els seus germans. I es reprogramarà, de nou, la monumental L'herència de Matthew López sobre llegats i memòria. Les entrades per aquesta nova temporada es posaran a la venda just d'aquí una setmana.
0: I ara sortim dels teatres i anem cap als terrats, cap a 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, que es convertiran, des d'avui, en l'escenari excepcional per 13 espectacles de proximitat. És la 14a edició del Festival Terrats en Cultura, és un cicle d'arts en viu que durarà fins a finals de juliol, Montse Mas.
3: I el cartell que arrenca amb aquest concert del duet d'Eli combina música, teatre, dansa i monòlegs en un format íntim en què l'espectador no sap la ubicació exacta del terrat fins unes hores abans de la funció. Entre les propostes n'hi ha de vinculades a l'actualitat, com les que destaca la directora de Terrats en Cultura, Lola Armadàs, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Us destacaria Set nenes jueves, una obra per a Gaza de la dramaturga britànica Carol Churchill, que precisament va escriure l'any 2009 arran dels bombardejos a Gaza. També tindrem de la companyia Corbata, de la mà del dramaturg Enric Nolla, La culpa no és de l'estar que si el sap o salta i si ensarta, que ens parla precisament dels bombardejos a la ciutat de Caracas al mes de gener, quan va entrar als Estats Units a la ciutat de Caracas.
3: Algunes de les propostes s'estendran més enllà de l'estiu i també hi haurà espai per a la rumba, que anirà de la mà dels de Caracan.
0: I el festival gastronòmic Meat Fire torna al Port Vell de Barcelona aquest cap de setmana amb una trentena de cuiners internacionals especialitzats en carn a la brasa, Montse Camps.
5: Sí, el Meat Fire vol demostrar que la tècnica senzilla de la carn cuita amb foc o brases té variants infinites quan es combinen els diferents talls amb les cultures gastronòmiques de tot el món. Iñaki López, de Vinyaspre, del grup de restaurants Sagard i Cuiners Bascos, és l'organitzador del festival.
6: Gent de totes les puntes del món que encenen el foc junts i cadascú a la seva manera, la seva cultura, des de Turquia, Grècia, Islàndia, Equador, Colòmbia, Argentina... És tan divers el foc com pobles hi ha en el món.
5: Aquest any es podran tastar el moll de la fusta, costelles fumades, filets de vedella, cuixes de xai, cansalada, hamburgueses o pollastre de 30 xefs i mestres de la graella de diferents països. El festival es desdoblarà aquest any amb una segona seu a Buenos Aires a l'octubre.
0: I més propostes per aquest cap de setmana. Demà se celebra la tercera edició del Pride Tarragona per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+, Clara Chavarría Domingo.
7: Sí, des de l'Ajuntament, que promou la iniciativa, recorden que el Pride és també una resposta als discursos d'odi i una manera de continuar lluitant pels drets humans.

0: El de Rubén Viñuales en posa un exemple.
1: Jo recordo l'any passat una senyora que a la plaça Corsini em va aturar i em va dir: alcalde, tu permets això? I jo li dic: no només ho permeto, sinó que ho hem organitzat. I em diu: jo no tinc res en contra d'ells.

0: s'han portat el premi pel seu anunci per a les botigues de bricolatge, construcció i jardineria Hornbach, que el jurat ha destacat per la virtuositat i extensió en un moment en què la publicitat es mou en formats molt curts. En aquesta 56a edició dels Premis Laus també s'ha reconegut el talent jove, el projecte Hàptica, una iniciativa d'alumnes d'Elisava que trasllada la riquesa de les tipografies al llenguatge Braille. L'Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual va premiar 479 projectes, inclosos els Premis Honorífics per la dissenyadora gràfica i pintora Pilar Villuendas i l'editorial Gustavo Gili.
1: Deu minuts haurem arribat a les dues del migdia. Fita històrica de la Colla Castellera dels Marrecs de Salt, el Gironès, que aquest diumenge celebrarà 30 anys consolidada com la colla que arriba més lluny a la demarcació i també ha estat la més coneguda. Això ha ajudat a estendre i consolidar una activitat que no era tradicional a Girona. De fet, en 15 anys s'ha doblat el nombre de colles en aquesta demarcació i de les quatre que hi havia, ara ja en són nou. Ens ho explica des de Girona la Carla Saló Pujol amb aquest reportatge que té el muntatge musical de Josep Lluís Santiso.
2: A les terres gironines, les colles pioneres van ser els Castellers del Collell, nascuts el 1986, i els Castellers de l'Albera, nascuts el 1995. Joan Ayats va ser casteller a la colla de l'Albera i té clar que van ser la llavor perquè el fet casteller creixés a la zona de Girona.
3: Això segur que va ser la llavor, ho tinc molt clar, segur.
2: Els Marrecs de Salt són la colla activa més antiga i aquest any celebren el seu 30è aniversari. De moment són l'única colla de la demarcació que ha assolit un castell de nou. Pau Caravaca és el cap de colla.
4: De colles convencionals som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de nou.
2: A l'Alt Empordà hi ha la colla castellera de Figueres, que la formen prop de 150 membres. Bru Barba, membre de la Junta, destaca la inclusivitat dels castells.
5: Tinguis la condició social, física o el que sigui que tinguis, en pots participar.
2: Els Xerrics Olot, nascuts l'any 2002, són la colla pionera de la Garrotxa i són uns 70 membres. El casteller Joan Serra Mitjana explica el rècord que ostenta la colla.
6: Tenim més d'un centenar de pilars de cinc descarregats consecutius, sense saber que n'hagi caigut cap.
2: Al Pla de l'Estany, a Banyoles, hi trobem els Esperxats de l'Estany, batejats el 2013 i que són prop de 130 membres. Una mica més a l'oest, al Baix Empordà, l'any 2013 van néixer els Minyons de Santa Cristina, que són uns 60 membres. També a l'Empordà hi trobem l'última colla que s'ha fundat. Són els Merlets del Montgrí. Van néixer el 2025 i estan en formació. Al nord de Terres Gironines hi ha la colla castellera de la Cerdanya, que plega persones d'arreu de la comarca i que va néixer l'any 2019. A la Selva hi ha la colla dels Guillats, que agrupa castellers de Santa Coloma de Farners i els voltants. Són uns 90 membres i també són una colla en formació, tot i que estan batejats. També hi ha una colla universitària, la dels xuriquers de la Universitat de Girona, que enguany han assolit els millors registres de la seva història. Marc Gil és el cap de colla.
7: Aquest any, a part de fer el primer castell de 8 de la colla, hem fet els millors registres de la colla, descarregant 6 vegades el 5 de 7, que era un castell inèdit per la colla.
2: El conjunt de colles coincideix en la germanor i el nivell que hi ha entre els castellers gironins. En parlen Laia Palma, presidenta dels Merlets, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats, Josep Puello, castellera dels Esperxats, i Jordi Soler, castellera dels Minyons.
8: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
9: Hi ha una expansió, que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
10: Sí, sí, ens ajudem molt, realment hi ha bona relació.
11: Cada vegada, doncs, les colles castelleres de les homes estan en un millor nivell.
2: Anteriorment hi havia hagut quatre colles més que es van dissoldre. Eren els castellers de les Gavarres i els Bailets de l'Empordà, a més dels castellers del Collell i els de l'Albera.
1: Gràcies, Carla. 7 minuts haurem arribat a les dues. Us expliquem encara que Filmin ha anunciat que compra una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'Estat, és Elàstica. Reforça així la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales, més enllà de la seva plataforma. Aquestes dues empreses ja havien distribuït de forma conjunta en el passat pel·lícules com La Substància, Anet o Anatomia d'una caiguda. L'acord farà que puguem veure a partir d'ara Backrooms o Ja no moriré de amor, que han passat pels cinemes, es podran veure més endavant en aquesta plataforma barcelonina, a Filmin.
12: Esports.

0: I ara ja som en temps per als esports, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, amb Enric Artisidro. Ricard, bon dia.
1: Bon dia.
0: La pilota del Mundial de Futbol ja ha començat a rodar.
1: S'han jugat els dos primers partits del grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Entre aquest vespre i aquesta matinada jugaran el Canadà, Bòsnia i Herzegovina del grup B a les 9 del vespre i l'Estats Units, Paraguai del D a les 3 de la matinada.
0: En bàsquet, el Joventut intentarà aquest vespre igualar la seva sèrie de semifinals a Lliga ACB amb el València i el Barça és a un triomf de classificar-se per la final.
1: Anem a pams. La Penya va perdre a la pròrroga el primer partit de només un punt i el base Guillem Vives davant a mantenir la intensitat i la concentració del partit jugat dimecres.
2: Aquest tipus de partits surten com van. Espero tenir l'encert que vam tenir. Confio en que seguirem tenint una confiança en nosaltres mateixos, uns percentatges alts, però està clar que ja hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres.
1: Com en tota aquesta fase final de l'ACB, aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio per la plataforma 3CAT. Començarà a les 8 del vespre. L'altre equip català que disputa aquest play-off, el Barça, ahir va guanyar per 97-89 al Tenerife i posa el 2-0 al seu favor a la sèrie de semifinals. Demà dissabte, tercer partit de l'eliminatòria, el primer a Tenerife i primera oportunitat per als blaugranes de passar a la final.
0: Avui, Ricard, també estarem pendents de l'hoquei patins i de l'Igualada.
1: Avui, a un quart de 9 del vespre, juga el primer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre el Liceo i l'equip de l'Anoia. Marc Muntaner, tècnic de l'equip Igualadí, es mostrava ambiciós al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: De fa un o dos anyets, la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant i ara la gent doncs, torna a creure amb aquest club, amb aquest esport, amb aquesta ciutat que tenim.
1: Aquesta sèrie de la final és el millor de 5 partits amb el factor pista favorable al conjunt gallec.
0: A la Champions femenina de waterpolo avui tenim un duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four.
1: A les 7 de la tarda, la mal anomenada final de consolació a Terres Malteses. S'enfronten mataronines i andreuenques per la tercera posició. Sentim, per aquest ordre, Dani Ballart, entrenador del Mataró, i Javi Aznar, del Sant Andreu.
4: No m'espero un partit diferent, sí que m'espero emocionalment un partit diferent, perquè aquest context on estem ho canvia tot. L'arbitratge és absolutament diferent, els espais són totalment diferents i això ens farà viure un partit diferent, no tàcticament, però sí emocionalment.
5: No és el rival el que ens motiva, jo crec que el que ens pot motivar és el poder aconseguir una tercera plaça d'una Champions League, ser el tercer millor equip d'Europa. Crec que la motivació és més pel fet de guanyar un bronze i quedar satisfets amb la competició de l'equip que no tant el rival.
1: A les 9 del vespre jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. També en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va classificar ahir per la final de la Champions masculina després d'eliminar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. Demà l'equip mariner s'enfrontarà al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos per 19-13.
0: I ens ho deia abans la Clàudia Serra, l'equip viari, que cap de setmana es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya.
1: Al circuit de Montmeló tenim ara mateix en marxa la sessió d'entrenaments d'aquest Gran Premi. Un dels atractius, Fernando Alonso, va deixar entreveure ahir que la cursa de diumenge serà segurament la seva última al circuit català.
6: Serà un cap de setmana especial. Probablement serà la meva darrera cursa de Fórmula 1 aquí a Barcelona. Així que vull donar les gràcies a tothom. Intentaré gaudir del cap de setmana. Sé que no seré gaire competitiu i que no duraré gaire la pista durant la qualificació, però espero durar una mica més durant la cursa, encara que no tingui la velocitat que voldria tenir.
1: Tornant al futbol, l'Espanyol anuncia la continuïtat de la davantera Naima García per un any més. El Badalona Women, per la seva banda, confirma la renovació de la davantera Irina Uribe. El bàsquet Manresa ha confirmat que l'aler danès Gustav Knudsen deixa l'equip per seguir la seva carrera en una universitat americana. El Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Aalborg danès a les semifinals.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs segurament el nom dels meus fills o un tigre blanc a l'esquena.
2: Un sol radiant és una de les pel·lícules que es projectaran a l'Ametlla Film

0: Fes comença avui. Fins diumenge inclourà una vintena de curtmetratges catalans a competició, a més de títols de cinema social, taules rodones i altres activitats per implicar-hi el públic. La directora d'Un Sol Radiant, que és la Mònica Cambra Domínguez, apadrina aquesta segona edició d'aquest festival, que vol descentralitzar la concentració cultural que hi ha sempre a les grans àrees metropolitanes i convertir les Terres de l'Ebre en punt de referència del cinema independent i de qualitat fet a casa nostra. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Ens tornem a sentir dilluns a partir de la una del migdia. Ja sabeu que per podcast, a l'hora que us vagi millor a vosaltres, que passeu un molt bon cap de setmana.
1: Zapatero imputat, també per contraban i per delicte fiscal per les joies trobades a la seva caixa forta. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Nou problema judicial per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge de Plus Ultra l'ha imputat avui per les joies trobades a la seva caixa forta i que estan valorades oficialment en 1,3 milions d'euros, Joan Bota.
3: En no acreditar-ne l'origen, segons la primera versió, eren joies familiars i considerant-ne el valor molt superior als 30 o 50 mil euros que va dir inicialment el seu portaveu, que per cert avui ha demanat perdó. El jutge del cas Plus Ultra ha obert peça separada per aquest cas. La setmana que ve Zapatero haurà de declarar tant per aquestes joies com per la causa principal de suposat tràfic d'influències.
1: Més detalls des de Madrid, Tània Tàpia.
4: El jutge Calam actua molt ràpid hores després de tenir la taxació dels experts. Veu indicis per obrir una altra investigació a banda perquè no li consta l'origen de les joies, que pagués els impostos que toquen i a més apunta la possibilitat d'una importació clandestina. Per tot plegat, creu que pot haver comès un delicte fiscal i un altre de contraband. El convida a portar la documentació que cregui per desfer aquests indicis dimecres, quan li prendrà declaració.
1: Atenció també a aquest titular d'avui. L'expresident valencià Carlos Mazón estava informat al matí del dia de la Dana de les conseqüències potencials que podien tenir els aiguats. València, Alba Barbosa.
5: Els seus consellers el van anar actualitzant de la situació des de primera hora del matí a través del xat de WhatsApp del Consell. Mazón va rebre, abans de les 12 del migdia, dades de l'estat de les carreteres i de la suspensió de classes. L'expresident valencià hi escriu a primera hora per demanar al seu equip que donessin informació detallada del temporal i no hi torne a intervenir en tota la jornada. La jutge de Catarroja ja ha incorporat aquest xat a la causa.
1: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que fiscals i sindicats de Mossos d'Esquadra demanen endurir les lleis per tinença d'armes per l'auge de tirotejos a Catalunya.
3: El govern també ho reclama després dels 6 morts atrets al carrer aquest 2026, una xifra que gairebé iguala ja els 7 que hi va haver en tot l'any passat.
1: Això el dia en què entra en vigor a la Unió Europea un enduriment de la política migratòria que permet construir centres de deportació en tercers països.
3: Es generalitza així un model impulsat inicialment per l'extrema dreta a Itàlia. Les organitzacions de drets humans s'hi oposen frontalment.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals i deshumanitzen els migrants, però les autoritats europees defensen que salvaran vides perquè dissuadiran, per exemple, les travessies en pastera. Justament avui hem sabut que en el que portem d'any les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%.
1: I tot plegat mentre continuem pendents de si hi ha o no acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
3: Donald Trump diu que sí des d'ahir a la nit, però el règim dels ayatolars adverteix que encara no hi ha res tancat. Els mercats en tot cas ho donen per bo i el preu del petroli baixa avui per sota dels 90 dòlars al barril de Brent.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que els menors catalans accedeixen al seu primer telèfon mòbil als 11 anys.
3: A més, el 93% dels adolescents tenen com a mínim una xarxa social, ho diu un informe d'UNICEF que s'afegeix als advertiments sobre les conseqüències de l'ús prematur i abusiu de les pantalles.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
1: Amb el Mundial de Futbol ja en marxa.
7: Després de la jornada inaugural d'ahir a Mèxic, avui toca inaugurar les altres dues seus d'aquest Mundial, Estats Units i Canadà. Del Mundial anirem al Real Madrid, on sembla que està molt a prop de firmar Bernardo Silva. El Girona ha anunciat el primer fitxatge, el davanter ucraïnès Alexander Pishur. I avui a les 8, la penya intentarà igualar la segona semifinal de la Lliga CB de bàsquet.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, doncs. Aquesta hora comencen a anar força carregades ja les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. D'entrada a la capital hi ha aturades a la C58, C33 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma i també hi ha lentitud a l'entorn del circuit de Montmeló, a la C17 a Parets en sentit Vic.

0: AP7 a Mollet, en sentit Girona, i la C35 en tots dos sentits de la marxa de Parets a Granollers.
1: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
3: Bon dia.
1: Hem tingut uns dies de pausa per la calorada, diguem-ne, però ja es comença a notar i això anirà més, no, la calor?
3: Sí, sí, està pujant. De fet, respecte a ahir, hi ha llocs on la temperatura ja és 7 o 8 graus més alta, en aquests moments a la Conca de Barberà i al sud de la Segarra, i estem arribant als 32 graus al Dover, a Roquetes, a Vinebre, a Sort, també 32, o 31 graus a la Bisbal d'Empordà i a Tremp. Aquesta tarda arribaríem als 34, les més altes a Ponent, també demà a Lleida cap als 35, i diumenge segueix amunt. Per tant, ja arribaríem als 36 o 37 ben bé. Això pel que fa a l'interior, bona part de Catalunya, lluny del mar, entre els 30 i els 34 els propers dies, i sembla que la costa puntualment pot baixar una mica la temperatura, amb algun núvol baix demà a la tarda i diumenge, fins a algun banc de boira diumenge cap al Cap de Creus i el Delta de l'Ebre, o núvols baixos, i la novetat seria que diumenge a la tarda hi pot haver algun ruixadet al Pirineu, Prepirineu, quatre trons i molt poca pluja, que potser dilluns s'incrementen aquests ruixats al Pirineu.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El jutge del Clas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1.300.000 euros. Com ho argumenta tot plegat el jutge a Madrid? Tania Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. El jutge diu que davant d'una taxació tan elevada d'uns béns de luxe pels quals no s'ha justificat l'origen, cal obrir una investigació a banda. No ha trobat, diu Calama, cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria i que el valor de les joies supera amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser un delicte fiscal. A més, veu indicis de contraban i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre en les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc, en aquest cas, els tributs que marca la llei. El jutge defensa que aquests fets tenen prou entitat, són autònoms, no tenen res a veure, diu, amb el cas Plus Ultra, i per això cal una investigació al marge. Malgrat tot, l'interrogarà sobre tot plegat, Plus Ultra i les joies, dimecres vinent, i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calama actua molt ràpid, 24 hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que apunten que el valor actual de les joies seria, a dia d'avui, de més de 1,3 milions d'euros, i no entre 30.000 i 50.000 euros que reconeixia inicialment el seu entorn, que parlava de regals i herències familiars. Avui el seu portaveu, Luis Arroyo, ha demanat perdó per induir, diu, a un error amb aquest càlcul.
1: Però és que en aquest informe de la taxació de les joies, Tània, també hi ha nous detalls sobre aquestes joies.
4: Sí, perquè trobem detalls d'una valoració d'una vuitantena de peces. Més del 90% del valor de la taxació se l'endú una col·lecció molt vistosa de 12 peces de collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però també hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgica a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat només en 50 euros. Algunes joies, per valor d'11.000 euros, estaven guardades amb una bossa amb la inscripció de presidència del govern.
1: El jutge Calama, doncs, que ha tirat pel dret sense esperar les explicacions de Zapatero. Ara el més rellevant és si l'expresident espanyol pot acreditar o no l'origen d'aquestes joies. Vaja, si, com va dir a l'inici, van ser regals i herències de la seva dona. I també si va tributar els impostos corresponents. Seguim a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
5: Bon dia, Òscar.
1: Heu parlat amb experts fiscals. I què diuen que haurà de demostrar Zapatero perquè pugui esquivar aquests delictes?
5: Doncs Zapatero haurà de portar documents per provar la data i l'origen de les joies, com factures de compra, certificats d'autenticitat o fotografies familiars amb els collarets o arracades per provar que venen d'herència. Si les van heretar, haurien d'haver pagat els impostos de successió i donacions corresponents, diu Maria José Tarancón, advocada fiscalista del despatx Consulting i Gestió Integral.
6: Ja sigui herència o sigui donació, estem parlant que si no s'ha liquidat l'impost podríem parlar de delicte fiscal per la quantitat de l'import de la joia.
5: Si van ser regals a Zapatero com a president del govern, ho hauria d'haver cedit a l'Estat si ho va rebre quan ja havia deixat el

0: càrrec ho hauria d'haver tributat. En tots els casos, regals o herència, la clau serà la data, determinar que quan va rebre les joies i quan va pagar els impostos, si és que ho va fer. José María Mollinedo, del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
1: Si el expresidente o su mujer pueden justificar que poseían esos bienes, ese conjunto de joyería, con anterioridad a 5 años desde que finalizó el plazo de declaración del impuesto que le corresponda, en ese caso estaría prescrito tanto administrativamente como penalmente.
0: Els experts també adverteixen que l'or s'ha revaloritzat molt en els últims anys i el valor d'avui de les joies, recordem, 1,3 milions d'euros, pot ser molt més alt del valor que tenien quan la família Zapatero les va rebre.
2: Més coses, passant 10 minuts de les dues. L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació ja al matí del dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació de les carreteres, la suspensió de les classes i l'alerta vermella, que ja estava activada. L'expresident valencià, en aquest grup de xat, només intervé a primera hora i es desconnecta durant la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada en aquesta causa, actualitza la situació de la Dana i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. I per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF, també en Word, que els membres del govern comparteixen aquest grup de WhatsApp que ja està en mans de la jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni.
2: I com dèiem, en aquest xat també hi és Carlos Mazón, però només intervé el grup a primera hora.
3: Sí, és el primer que hi escriu a 8:15 del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la Dana. També s'adreça específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar amb detall de la situació perquè això, segons escriu al xat, dona imatge de control i calma la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del dia de la Dana, però Mazón no hi va tornar a intervenir en aquest grup.
2: Més coses, arribem aquí a Catalunya. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra donen suport a la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i amb el cultiu de marihuana. El govern vol ampliar dels 2 fins als 5 anys la pena per tinença il·legal d'armes de foc. I pels grans cultius i tràfic de marihuana, que les penes passin de la franja d'1 a 3 anys actual a una altra d'entre 6 i 9 anys, Miquel Jarque.
4: L'associació de fiscals, majoritària en aquest sector de la judicatura, en declaracions a aquesta emissora, veu de bon ull l'increment de penes. Cristina Dexeus n'és la presidenta.
5: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Y, evidentemente, si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, pues es más será normal que los delincuentes apercibidos de ello, y generalmente esos son delincuentes ya que tienen un cierto bagaje o que forman parte de un grupo, vengan a fincarse aquí.
4: Pel que fa als sindicats majoritaris, FEPOL i està a favor, USPAC també, però creu que s'arriba tard. Sentim els seus portaveus, Imma Viudas i Albert Palacios.
6: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
7: Tot enduriment és bo, però van molt tard. Són declaracions de cara a la galeria perquè són de difícil aplicació a l'hora de com estan els centres penitenciaris.
4: Pel que fa a les associacions de jutges, Jutges per la Democràcia, minoritària, considera que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser troben aquestes persones que venen d'altres països és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
4: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere, amb penes altes que poden arribar a superar els 10 anys, però sense una tendència clara a la baixa.
2: D'aquí un minut serà un quart de tres de la tarda. La Unió Europea celebra l'enduriment de la política migratòria que avui entra en vigor. Un pacte molt polèmic, sobretot perquè permet accelerar les expulsions

0: i s'introdueix el concepte de països segurs per rebutjar algunes peticions d'asil. La nova normativa també contempla que es puguin construir centres de deportació en tercers països, com ja va començar a fer Itàlia amb el model Meloni. El nou reglament arriba després d'una dècada de bloqueig polític en la qüestió migratòria. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: Hola, bon dia. Durant aquesta dècada de negociacions, Europa s'ha allunyat de les polítiques d'acollida impulsades per Angela Merkel i el discurs anti-immigració ha anat guanyant posicions als parlaments i al carrer. Les noves lleis que avui entren en vigor endureixen l'accés a l'estatus de refugiat i el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ha remarcat que l'objectiu és, sobretot, accelerar els retorns de migrants irregulars.
2: Es tracta de reduir les arribades il·legals i combatre les màfies per garantir que protegim qui realment ho necessita.
1: Ha tret pit de les dades que hem conegut avui, que en el que portem d'any, les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%. Creu que el missatge de les noves lleis ja està calant.
2: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
1: Per això no entén les crítiques de les ONG contra els centres de deportació a l'estranger, que són opcionals per als països que ho vulguin. Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Dinamarca i Grècia ja negocien per obrir-ne plegats i aniran a parar els migrants que un cop arribin a la frontera exterior de la Unió Europea s'estipuli que no tinguin dret a quedar-se dins del club comunitari.
0: Bé, doncs les organitzacions de drets humans denuncien aquest pla migratori d'Europa. El consideren un pacte del control de fronteres amb un enfocament restrictiu i punitiu. L'ONG Oxfam Inter Món, per exemple, és una de les entitats que han mostrat la seva preocupació. Sonia Díaz és responsable de migracions de l'entitat en declaracions a 3Cat Info.
3: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: I precisament sobre la problemàtica de les migracions, el Papa ha assegurat que aquestes migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Lleó XIV ho ha dit a la recta final del seu viatge a les Canàries. Avui a Tenerife, en un centre d'acollida de migrants, el pontífex ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
4: Un missatge important.
5: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: Lleó XIV marxa aquesta tarda cap a Roma després d'una setmana en què ha passat per Madrid, per Catalunya i ara les Canàries. Més coses, Belfast continua fortament vigilada per un ampli desplegament policial per evitar que es reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta després d'un intent d'assassinat comès per un refugiat sudanès. De moment, la situació està més controlada, segons la policia, després de dues nits d'atacs i d'incendis a cases particulars, a mobiliari urbà o autobusos. Organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares, bon dia.
6: Hola, bon dia. La comunitat migrant d'algunes àrees de Belfast viu atemorida. Els darrers dies, algunes empreses han pagat el transport a casa als treballadors migrants perquè hi tornessin o hi poguessin tornar sense por. Hem parlat amb el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast. Ens ha explicat que la seva comunitat també es va horroritzar per l'intent de degollament d'un home a mans, suposadament d'un refugiat sudanès, però les protestes haguessin hagut de ser pacífiques. Sentim-lo.
7: Crec que quan passa una cosa així, haurien d'involucrar les minories ètniques en la protesta, no només la gent local, si són protestes pacífiques. I crec que la gran majoria de la gent d'Irlanda del Nord són molt bona gent.
6: Ara bé, algunes de les persones nascudes fora del país han viscut amb angoixa i por aquesta setmana quan han vist l'hostilitat i directament la violència racista que ha deixat una trentena de persones sense casa, especialment en aquest carrer on ens trobem ara, l'Hendrick Street, a l'est de Belfast, una zona unionista però britànica. Aquí, la matinada de dimecres, homes emmascarats van cremar i vandalitzar alguns dels habitatges on vivien famílies nascudes fora d'Irlanda del Nord, però residents aquí des de feia anys. La policia els va protegir i van perdre la casa, però almenys van salvar la vida.
0: L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió definitiva sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, tot i que Donald Trump ha anunciat que la signatura és imminent.

0: L'agència Bloomberg diu que les dues parts estan molt a prop i que podrien ratificar l'acord a Ginebra aprofitant la cimera del G7 que ha de començar dilluns que ve, Vicent Mifsud.
1: Sí, aquestes informacions de Bloomberg apuntalarien les declaracions de Trump, que va anunciar ahir a la nit la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran per accelerar l'acord, i va dir que podria signar-se a Europa.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Segons les agències iranianes, l'esborrany negociat amb els Estats Units ha de ser validat encara per les altes autoritats del país persa. Segons aquesta font, el text inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz, un compromís d'aixecament de sancions a Teheran també, i a més obriria la porta a negociar el programa nuclear iranià, però no el de míssils balístics, com havia assegurat Israel. De moment no s'ha fet públic si fa extensiu l'alto el foc al Líban, on l'aviació israeliana ha continuat atacant en les últimes hores ciutats del sud del país. La possibilitat d'un acord a l'Iran ha provocat una forta caiguda del preu del petroli. El barril de Brent se situa al voltant de $86 i les borses també cotitzen a l'alça. L'Espanyol ha marcat un nou rècord i ha superat per primera vegada els 18.700 punts.
0: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
3: Catalunya migdia.
4: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
5: Continuem parlant de solidaritat. Sabies que un petit gest pot canviar moltes vides? Quan decideixes que el teu testament és un canal més de solidaritat, deixes un llegat que canvia la vida de persones vulnerables. Si inclous la Creu Roja al teu testament solidari, fas que la feina d'aquesta organització continuï acompanyant persones grans en situació de soledat, famílies vulnerables i infància en dificultats. El teu testament es pot convertir en ajuda, dignitat i esperança per qui ho té més difícil. Fer-ho és senzill i és a les teves mans decidir quin record vols deixar. Descobreix com a www.attestamentosolidario.org. Fes que el teu testament també serveixi per cuidar. El testament solidari fa per mi.
6: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:45. El 90% dels adolescents catalans estan registrats en com a mínim una xarxa social. Això diu un informe d'Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per UNICEF i que s'ha presentat avui al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Quines altres dades podem destacar d'aquest informe, Toni Fortesa?
9: Doncs que 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja tenen telèfon mòbil propi i que l'edat mitjana d'accés al mòbil se situa als 11 anys. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta de com aquesta realitat afecta el desenvolupament dels infants i joves.
10: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
9: Rial apunta que els infants tenen dret a l'accés a la tecnologia i a tots els seus beneficis i que llavors és l'administració qui té el deure de vigilar i protegir aquests infants i joves, perquè l'estudi revela que quasi el 10% dels joves podrien tenir una relació problemàtica amb les xarxes que s'associa a més ansietat, a ciberassetjament i a violència digital. El Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya és una de les entitats que han col·laborat en l'elaboració d'aquest estudi. La Carina Gibert, que n'és la degana, apunta la necessitat d'estudiar el fenomen

0: per poder incidir en l'esfera pública.
1: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir en aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats i insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
0: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves han rebut pressions per enviar fotos o vídeos de continguts eròtic o sexual i que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig.
2: L'amnistia per Carles Puigdemont i la resta de líders del procés queda aparcada fins al curs que ve. El retard de la justícia europea altera els plans del Tribunal Constitucional i allunya la sentència fins a la tardor com a molt aviat. L'advocat de Puigdemont reclama al Tribunal Constitucional que resolgui sense esperar Europa i que comenci per aixecar l'ordre de detenció que hi ha contra Carles Puigdemont. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia? Si ja ningú s'atreveix a posar data a l'amnistia, el Constitucional espera Europa, el Tribunal de Justícia Europeu no té la sentència agendada pel juliol i el Suprem no farà cap moviment fins que tots dos tribunals es pronunciïn. Dos anys després d'aprovar l'amnistia, el més calent és a l'Aigüera, i l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, acusa el Constitucional de quedar-se de braços plegats, diu, per interessos polítics, i demana que replantegin aixecar l'ordre de detenció.
4: Tècnicament no existe ninguna raó per la qual no poden estar resueltes. No la existe. Y por lo tanto, cuando algo se escapa del ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de lo jurídico, solo puede pensar que és en el teològico o en el polític.
3: Però sense tenir resolució d'Europa, el Constitucional no anticiparà cap moviment. Al setembre o l'octubre, en el millor dels casos, començarien a estudiar l'amnistia i això allunya encara més el retorn de Puigdemont a Catalunya.
4: Yo creo que en estos momentos ya lo que vale es esperar y ver qué pasa con el TJUE y a partir del TJUE es que también el Tribunal Supremo podría cambiar su criterio. Es decir, aquí no tenemos por qué pensar que todo es el Tribunal Constitucional.
3: Perquè el Suprem és qui té l'última paraula, ara per ara, però el bloqueig és total mentre la legislatura de Pedro Sánchez penja d'un fil.
2: Doncs precisament avui, davant dels empresaris del Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a reclamar que s'apliqui del tot l'amnistia pels líders independentistes.
5: Jo he defensat des del primer dia de la meva presidència la publicació àgil i efectiva de l'amnistia, crec que és una... Ho he fet sempre mostrant respecte pel poder judicial, però demanant també al poder judicial que respecti les decisions del poder legislatiu.
2: Més coses. El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà el 27 de juny a Barcelona per enfortir-se i per ser la palanca que permeti l'arribada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Els populars catalans volen ser decisius per propiciar un canvi polític al govern espanyol, Marta Corbalán.
6: Feijóo juga a Catalunya bona part del seu futur polític i per això el PP català vol guanyar influència amb el principal objectiu de millorar els resultats a les pròximes eleccions generals. María de los Llanos de Luna és la presidenta del Comitè d'Organització del Congrés, que aportarà el lema Volem Més.
7: Catalunya serà decisiva per al canvi polític que Espanya necessita. Cada diputat que se gane, cada concejal, cada voto de Más van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
6: L'altre objectiu del Congrés és enfortir el partit per poder-se presentar a Catalunya com la força alternativa als socialistes i al nacionalisme. Ho ha explicat el portaveu parlamentari Juan Fernández en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info.
8: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
6: Precisament Juan Fernández es perfila com el nou secretari general del Partit Popular de Catalunya en substitució de Santi Rodríguez, que no aspira a revalidar el càrrec. Tot i que la decisió encara no està presa, l'actual portaveu al Parlament té l'aval de Feijóo i també es porta bé amb Alejandro Fernández, que serà reelegit president del partit el 27 de juny, després d'aconseguir pacificar la seva relació amb la direcció estatal del PP.
2: La febre compradora precedeix el debut borsari de l'empresa SpaceX, la companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk. És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars que la convertirà en la sortida a borsa més gran de tota la història. Les accions de la companyia començaran a cotitzar en $135 per títol i les previsions apunten que pujaran de manera immediata, Jordi Canal.
9: Sí, la demanda supera de tros l'oferta i això que molts experts i analistes no les tenen totes amb la valoració de la companyia. Amb aquest preu de sortida de $135 per acció aquesta tarda, el valor total de SpaceX seria 2,5

0: 1,75 bilions, una xifra molt elevada comparada amb la seva facturació i, a més, tenint en compte que és una empresa en pèrdues. Xavier Brun, professor de l'UPF Barcelona School of Management i expert en inversió, la defineix com una gran start-up.
1: Una start-up és una companyia que al final té una idea, uns quants clients al principi i amb molt potencial a futur. Llavors els inversors diuen, ostres, doncs potser el creixement és tan gran i prefereixo invertir-hi ara. SpaceX és això, però amb hormones. No té pràcticament beneficis, tots són pèrdues, però espera un futur brillant, almenys és el que diu Elon Musk.
0: La figura de Musk funciona com a atractiu més enllà dels números. Ell i les seves idees de viatges interplanetaris, d'instal·lar colònies a Mart o a la Lluna i centres estrellades a l'espai, tot i que pot ser que no s'arribin a fer realitat mai aquests projectes. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
2: Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. I, per tant, l'inversor que vagi aquí, el que estarà fent és lligar una mica el seu resultat amb aquesta capacitat d'un visionari. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això deia que el risc és molt gran.
0: L'operació convertirà Musk en la primera persona amb una fortuna de més d'un bilió de dòlars, és a dir, un milió de milions que hi ha al món.
3: I encara en la pàgina econòmica, els combustibles continuen empenyent la inflació. El mes de maig va ser del 3,1% a Catalunya, una dècima més que la dada de l'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
0: Els carburants es van encarir prop d'un 16% respecte al maig de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble, centra les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria llavors en més del 4%. De moment, aquestes rebaixes es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir al maig va ser la llum i el gas, que també tenia llavors beneficis fiscals, però que els ha perdut a partir d'aquest juny.
3: Els sindicats educatius, contraris als acords signats fins ara amb el govern, criden a participar en la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions al curs vinent. Demanen arribar al 6% d'inversió i una reforma de la llei educativa de Catalunya, la LEC, que 18 anys després creuen que ha quedat obsoleta. A Barcelona, Sara Canyete.
4: A l'espera de refer quines són les prioritats en les seves demandes i amb quines accions continuaran les mobilitzacions, els sindicats educatius que no han firmat cap acord amb el govern avisen que el curs que ve les mobilitzacions continuaran i que les peticions en les millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu. Diuen que per això cal una reforma de la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que 18 anys després de la seva aprovació ha quedat obsoleta. David Caño és el portaveu d'USTEC.
5: Ja fa massa anys que van aprovant una llei que arribarien al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
4: Els sindicats diuen que sense les assemblees de centre que aquest curs han mobilitzat a milers de mestres i professors no haurien aconseguit les manifestacions massives que s'han vist i és per això que esperaran fins al 20 de juny, quan se celebra l'Assemblea de Docents de Catalunya per definir les seves accions de cara al curs que ve. La manifestació de diumenge començarà a les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça de Catalunya.
3: I una cosa més abans de la publicitat. La família de la mare del nadó maltractat, que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron el mes de març, assegura que el pare del nen hi tenia un tracte brusc, però no pas violent. Els familiars que avui han declarat a la Ciutat de la Justícia han relatat l'angoixa de la mare des que va tenir el fill. Recordem que el pare és a la presó des del mes de març. Ciutat de la Justícia, Montse Poblet.
6: Bon dia. Els avis, la tieta i el cosí matern del nadó han coincidit davant del jutge qualificant de brusc el tracte que el pare donava al nen, però asseguren que no el tenen per un home violent i que no s'expliquen què hi pot haver al darrere de les lesions. També han coincidit en subratllar la preocupació de la mare per la salut del nadó. Enviava fotos a familiars i amics i consultava el seu cosí, metge a Vall d'Hebron, per mirar d'aclarir què estava passant. La família considera normal que la parella fes un periple per diferents hospitals abans d'anar a Vall d'Hebron, on la mare treballa d'infermera. Ho atribueixen a la mala experiència que va tenir en el part i a qüestions d'intimitat. Tots els testimonis han corroborat que els únics cuidadors del nadó eren el pare i la mare. En les 6 setmanes de vida del nen, la família el va veure poc i els dies abans de l'ingrés a la Vall d'Hebron ja no els van visitar perquè els van demanar que els deixessin sols. El nen plorava molt i volien estar tranquils. Ara és el torn de la família paterna. Estan citats els avis i també els tiets.
3: Passant 4 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia. Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
8: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
9: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
8: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre amb Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
10: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som
12: 3CAT. Som 3CAT.
3: Passen 5 minuts a dos quarts.
13: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
3: Torna Steven Spielberg. Avui arriba als cinemes El dia de la revelació, la seva aportació a la falera mundial per saber si en algun moment hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre. És la novetat a la cartellera més destacada d'aquesta setmana, Marc Garriga.
14: A El dia de la revelació, Spielberg fa un compendi de les seves anteriors pel·lícules sobre extraterrestres, Encontres en la tercera fase, ET i La guerra dels mons, i suma referències d'altres films seus. El resultat és una entretingudíssima pel·lícula d'intriga i persecucions, molt clàssica, però també molt eficient, cobra el debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. També s'estrena Un talento único, amb un altre clàssic, Dustin Hoffman. Només fa de secundari, però s'apodera de la pel·lícula. Un thriller policíac, inofensiu, amb apunts de drama romàntic, gens embafador, amb uns personatges encantadors. El protagonista és un jove amb un trastorn auditiu que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. També s'estrena l'emocionant pionera Solo querían jugar, sobre les dificultats que va haver de superar la primera selecció espanyola de futbol femení als anys 70, la noruega Solo Mamma, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, i una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious.
3: I ara, una mort. Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Montse Mas.
15: Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser el Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Amb motiu de la mostra, que ell mateix va venir a supervisar, ja va expressar el que ha acabat complint, la voluntat de treballar incansablement fins al final de la seva vida.
16: Veig la meva obra com una peça contínua de la meva vida. Sigui quin sigui el moment en què em trobi, sempre hi ha alguna cosa en marxa. No crec que l'obra d'un artista estigui acabada fins que ell es desplomi.
15: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on per cert va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres, on s'havia instal·lat de nou.
3: Hem parlat de cinema, de pintura, ara teatre. Perquè el Teatre Lliure celebra els seus 50 anys amb una programació que apel·la als llegats, als vincles i a la comunitat. Marta Pazos, David Selvas, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el conde de Torrefiel o Pol Guasch són alguns dels noms protagonistes, Marta Vives.
17: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, el primer trimestre de la temporada, per reivindicar-ne el llegat. Julio Manrique, director del Lliure.
18: Hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
17: Entre alguns dels noms d'aquesta celebració n'hi ha d'abans, com els fundadors Lluís Omar, Montse Alcañiz, Ima Colomer o Josep Pons, que dialoguen amb nous, com Marcos Morau, Clara Aguilar o Miquel Masfiol. Entre els noms que formen part de la història del teatre, absències, però, destacades, com les del fundador Lluís Pasqual. Manrique així ho ha justificat.
18: Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
17: La temporada 26-27 està formada per una trentena de produccions. Entre elles, l'òpera de Tres Rals, un drama romàntic de Lucía Carballal, David Selvas dirigirà un Enric IV antisistema, el llibre de Pol Guasch, Relíquia, saltarà a l'escenari i Iglesias programarà de nou la monumental L'herència de Matthew López sobre llegats i memòria. Les entrades per aquesta nova temporada es posaran a la venda d'aquí una setmana.
3: I ara marxem de festa.

0: Que les falles del Pirineu encenten avui la temporada amb la baixada de Durro a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Durro, Pau Rovira.
1: La jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, un quart d'hora més tard. Serà el torn dels grups intermedis i a les 11 en punt, els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc. La celebració manté viva una tradició centenària vinculada al foc i a la muntanya i cada any reuneix centenars de participants i visitants aquí a la Vall de Boí. Carme Xalà, fallaire i organitzadora.
2: Fa un parell de setmanes ja vam plantar el faro. És una acció que implica tota la participació del poble, demostrant un any més tot aquest caràcter col·lectiu que tenim de festa. Com sempre, la incorporació de nous farallaires, tant dels més petits com dels més grans.
1: Les principals novetats d'enguany, la retransmissió per TV3 de tots els actes de les falles i la presentació dels Camins de Foc, una ruta turística de les falles durant tot l'any. Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
0: I encara una cosa més... Perquè avui arrenca a Vic el Cabró Rock més multitudinari, amb tots els ulls posats a l'actuació aquesta nit d'Oques Grasses, aquests que sentim. Serà l'últim concert que el grup osonenc fa a casa abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. També actuaran La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Figa Flaues. Entre avui i demà passaran pel Cabró Rock 58.000 persones, una xifra mai vista. Un festival de música en català, descentralitzat i pensat per un públic que abraça diferents generacions d'una mateixa família.
3: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb el Mundial i el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid.
4: Sí, perquè ha passat de tenir un acord amb el Barça a estar molt a prop de fitxar pel Club Blanc.

0: Passi el que passi amb Bernardo Silva, ho sabrà ja des del Mundial, perquè ha començat la Copa del Món, a inauguració de la primera seu d'aquest Mundial a Mèxic, amb la cerimònia d'inauguració i el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0, i a la matinada també s'ha jugat el Corea del Sud 2, República Txeca 1. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, primera jornada d'aquest Mundial sense gaires sorpreses.
1: Doncs sí, efectivament, perquè, per exemple, l'anfitriona Mèxic va complir els pronòstics, però compte, perquè va trencar amb una estadística que el perseguia de feia temps. Havia jugat 7 partits inaugurals i no n'havia guanyat cap. La vuitena va ser la bona, Quiñones i Raúl Jiménez van situar el 2-0 davant d'una dèbil Sud-àfrica que va acabar amb 9 homes. De fet, al temps afegit, Mèxic també es va quedar amb un home menys, en total 3 expulsions amb aquesta última de César Montes. Aquest partit inaugurava la seu de Mèxic a l'Azteca, davant la bogeria local, davant de més de 80.000 persones, que a més també van veure l'actuació, per exemple, de Shakira amb la cançó del Mundial, i també a Mèxic, però a Guadalajara es va jugar l'altre partit d'aquest grup A. Aquí es van veure alguns seients buits. El preu de les entrades és una de les crítiques d'aquest Mundial. Corea-Txèquia amb victòria pels asiàtics per 2-1 amb remuntada inclosa.
0: Doncs ara sentim aquesta cançó de Shakira, que la sentirem molts dies, que ara em feia referència a la Sònia, que va inaugurar el Mundial ahir a l'estadi Azteca, i avui s'inauguren les altres dues seus d'aquest Mundial, als Estats Units i al Canadà, Sònia.
1: Sí, a les 9, hora catalana, a Toronto, Canadà-Bòsnia. Els canadencs repeteixen participació després que ja van ser a Qatar. Mai han passat de la primera fase. De fet, buscant la primera victòria en el seu tercer Mundial. Pel que fa als bosnis, que van eliminar Itàlia a la repesca, es troben davant el seu segon Mundial, després de ser a Brasil 2014, on no van passar de la primera fase. L'estrella dels bosnis és el seu golejador, Dzeko. I també avui, a les 3 de la matinada, a Los Angeles, es jugarà l'Estats Units-Paraguai. Els nord-americans tornen a ser anfitrions 32 anys després, liderats pel davanter del Milan, Pulisic, però també per McKinney de la Juve. I també hi és Gio Reyna, fill de Claudio Reyna, que era membre d'aquella selecció del 94. A la banqueta nord-americana, l'exjugador i tècnic de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, que ho té tot a punt.
2: Creo que estamos bien en todas las fases. Por ejemplo, en la táctica, en la física, en la mental, en la emocional también.

0: Lo emocional juega un papel fundamental en un torneo como este, así que creo que estamos bien en todas las áreas.
1: Al davant, una Paraguai que torna a la Copa del Món després de tres absències. No hi era des del 2010, quan va arribar fins als quarts de final. Una selecció que destaca pel seu rigor defensiu.
2: I un dels aspectes importants d'un Mundial sempre serà la gespa dels estadis on s'han de jugar els partits. Doncs bé, la gespa de l'Estadi Azteca de Mèxic, on ahir es va inaugurar aquesta competició, és una empresa catalana, l'Olotina Royal Verd, que ha aconseguit recuperar la malmesa gespa d'un estadi mític Montserraia.
3: El llegendari Estadi Azteca va ser seu de les finals dels Mundials del 1970 i del 86, i ara acull el seu tercer Mundial. Té capacitat per a 83.000 espectadors i fa uns 3 anys es trobava en molt mal estat. Curiosament, va ser un exmadridista Fernando Hierro, quan era director esportiu del Chivas mexicà, qui va recomanar a Royal Verd com a empresa ideal per recuperar la gespa. Hierro coneixia l'empresa del seu pas per la Federació Espanyola de Futbol. Per Jordi Morera, director internacional de Royal Verd, arribar a l'estadi inaugural d'un Mundial és tota una fita.
4: Doncs suposa molta il·lusió, molta dedicació, innovació darrere, i al final treballem per això, perquè estan competicions internacionals i que ens puguin veure el nostre treball quanta més gent millor. Vam tenir l'experiència en competicions mundialistes com Brasil i Qatar, però estar en un estadi tan referent i únic com l'Estadi Azteca és un orgull, i això ens consolida també com referents internacionals.
3: L'empresa Royal Verd va engegar fa 23 anys i treballa en prop del 40% dels estadis de la Lliga de Futbol Espanyola, amb la Federació Espanyola de Futbol i molts clubs arreu del món. A banda del partit inaugural, l'Estadi Azteca acollirà l'Uzbekistan, Colòmbia, el Mèxic, República Txeca de la fase de grups i un partit de 16ens de final del Mundial.
2: I les altes temperatures a què es jugaran alguns partits d'aquest Mundial ha fet que hi hagi pauses d'hidratació als partits. Malgrat això, una vintena d'experts internacionals en salut creuen que pot afectar el joc i el rendiment, i també fins i tot la salut dels futbolistes. Ho ha manifestat en una carta enviada a la FIFA, Marta García.
5: On qüestionen que només se contemple un parell d'aquestes pauses en els partits o suspendre'ls quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arriba a 32, un valor per sobre de 45 graus que només se considera segur per activitats molt lleugeres, com per exemple estar assegut en una oficina, que no és el cas. La investigadora de l'IES Global, Ivana Givavanovic, és una de les expertes que firmen aquesta carta.
6: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
5: I encara una petició més que fa el cardiòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Jordi Banyeres, respecte a les competicions que, com el Mundial, se fan en estiu.
7: El canvi climàtic està aquí, no? La temperatura global ha augmentat, sentit comú, redissenyar els calendaris, no? I els horaris. Potser hi ha d'haver-hi una parada d'un moment o que els jugadors surtin del camp un segon, no donant un, no? I que es puguin hidratar.
2: Doncs ara parlarem d'un nom propi, que és en aquest Mundial, concretament a la selecció portuguesa, Bernardo Silva. Perquè la confirmació del fitxatge de José Mourinho com a nou entrenador del Madrid sembla que afectarà el mercat de fitxatges del Barça. Si res no es trenca, Bernardo Silva, que sonava per sumar-se al vestidor blaugrana, després va sonar per l'Atlètic de Madrid, doncs sembla que acabarà al Real Madrid, Marcos García.
8: Bernardo Silva té un acord pràcticament enllestit per jugar al Real Madrid. Bernardo és una petició específica de José Mourinho i fonts properes al jugador ja donen per fet que ha triat el Madrid per sobre de l'Atlètic de Madrid i del Barça. El Madrid havia parlat amb el representant de Bernardo fa ja un parell de mesos. Aleshores, no havia considerat el seu fitxatge, però amb l'entrada de Mourinho en escena la cosa ha canviat. Bernardo es comprometrà per dues temporades amb una altra d'opcional si no hi ha cap canvi. No tenim les xifres, però pel que ens diuen, la fitxa que posa el Madrid sobre la taula de Bernardo és molt superior a la que tenia de proposta de Matalassés i Culés. El Madrid vol tancar fins i tot el fitxatge de Bernardo Silva abans del dia 17, que és l'estrena de Portugal al Mundial. El que ja és oficial és que José Mourinho firma amb el Madrid 3 temporades fins al 30 de juny de l'any 2029. Encara no el presenten i la previsió del Madrid és fer-ho al juliol. No hi ha data encara, però sí que el Madrid diu que Mou s'incorpora el 13 de juliol, data d'inici de la pretemporada blanca a Valdebebas. Amb Mourinho i amb Bernardo Silva arribaran també Dumfries i Konaté, encara no anunciats, però que seran blancs fins l'any 2030.
2: I a les semifinals de la CB de bàsquet, avui la penya disputa el segon partit, mentre que el Barça va tornar a guanyar ahir, 97-89, davant el Tenerife, i per tant, Ernest Macià, el Barça està a un

0: una victòria de classificar-se per la final.
1: És així, si aquest dissabte el Barça guanyés a la pista del Tenerife, perquè ara la sèrie es desplaça ja a les Illes Canàries, el Barça seria el primer finalista, havent sigut cinquè de la Lliga CB, i amb tot el que hem passat

0: El Barça va acabar guanyant 97-89 i en un moment concret del partit, molt importants els tres triples de Nicola Provitola.
1: A ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
0: I avui és el torn del Joventut aquest vespre després del partit històric 118-117 en pròrroga que es va saldar amb derrota dels catalans. Avui viurem un segon embat. L'objectiu del Joventut és tornar a Badalona amb l'empat a un i que Badalona sigui jutge d'aquesta sèrie. Aquest és, si més no, l'ideal. Escoltem a Guillem Vives.
2: Sí, hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon i mentalitats per donar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
3: I encara en bàsquet, l'alè danès Gustav Knudsen no continuarà la temporada que ve al Manresa. L'Uni Girona fitxa la pivot turca Tilbe Señorek per la pròxima temporada i el Cadí la seu incorpora a la base navarresa Paula Suárez. Fem una pausa i parlem de la Fórmula 1.
4: Catalunya migdia.
5: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
6: Però tu en saps d'anar amb moto?
5: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
6: I què?
5: Que em vaig trencar una cama.
6: Apa!
5: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
8: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica. Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
9: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, qui juga al meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
13: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
15: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
13: Tu creus? Jo pensava que era normal.
15: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
16: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
17: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
3: 6 minuts i seran les 3 de la tarda. Diumenge es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, el 7è de la temporada, i avui ja s'han fet els primers entrenaments. Oriol Rodríguez.
6: I ho farà ple com un ou en aquesta cursa que serà diumenge. El circuit ha anunciat fa una estona que ja no queda ni una entrada lliure, per tant, hi haurà més de 125.000 espectadors en aquest gran premi de diumenge. S'ha fet la primera sessió d'entrenaments lliures, farcida de pilots joves, de rookies, a causa de l'obligatorietat dels equips de cedir algunes places. Això vol dir que Antonelli, per exemple, no hi era, però el millor temps està per Oscar Piastri, el pilot de McLaren, a la segona posició el Ferrari, el millor temps, volíem dir, està per

0: Sal per davant d'Òscar Piastri, el pilot de Ferrari Charles Leclerc a la tercera posició, amb Max Verstappen a la quarta posició. Per tant, quatre equips diferents a les quatre primeres posicions. Com deia Antonelli, no hi ha estat a la primera sessió i serà a partir de les 5 a la segona. I advertia ahir Aston Martin i també l'Astúria Alonso que aniria molt malament aquesta primera sessió, i així ha estat, amb un Aston Martin gens competitiu, a pràcticament 4 segons del registre del Mercedes de George Russell. Ha fet molta calor en aquesta primera sessió, 50 graus a la pista, 50 graus de temperatura a les a partir de les 5 de la tarda, segona sessió aquí al circuit de Barcelona-Catalunya.
1: I aquest cap de setmana es disputa la Champions en vol a Colònia. El Barça juga a les semifinals contra l'Alborg danès, i aquest matí el Ramon Salmurri ha estat amb el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
2: Costat de l'entrenador del Barça, el Carlos Ortega. Carlos, què tal?
3: Hola, molt bé, gràcies.
2: A veure, les sensacions jo diria que des de fora són immillorables, és a dir, aquí no es pot arribar millor.
3: Sí, sense dubte, però això no conta massa, no? Una altra vegada hem arribat pitjor i van competir també, no? Però el somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
2: Et faré la pregunta que em fa la gent a mi quan parlem de molt. Què? Aquest any el Barça la guanyarà?
3: Jo no tinc la varita màgica, no tinc la bola de cristal, però el Barça estem aquí, que és el nostre somni cada any, i anem a competir sempre, sempre.
2: De tots els Barças d'Ortega que hem tingut fins avui, aquest és l'equip que et sents més teu?
3: Pot ser. Jo crec que he fet una amalgama ahí de jugadors veteran que porten molts anys al club i una jornada jove que jugadors que van estar i que van tornar, i crec que fem una grandíssima combinació. Jo me sento molt, molt còmodo amb l'equip.
2: Què ha canviat en el Carlos del juny del 2021 fins avui?
3: Estic molt més integrat al club, a l'equip. Sento tota la confiança de la directiva i...
2: Un entrenador sempre té un grau de patiment molt elevat i de disfrutar-ho poc. Almenys, diguem-ne, s'ha equilibrat una mica més, això?
3: La temporada ha sigut magnífica. Avui, possiblement l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anés una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
2: Enhorabona pel que s'ha fet fins aquí, i ara a intentar disfrutar-ho i segur competir. Moltes gràcies, Carlos.
3: A tu. Gràcies.
1: I demà l'Atlètic Barceloneta jugarà una nova final de la Champions a Waterpolo després de 12 anys de bitubac.
4: L'Atlètic Barceloneta va deixar tombat a la lona l'actual bicampió europeu, el Ferencváros hongarès. En un intercanvi de cops constant, els mariners van mantenir la guàrdia alta defensivament i van guanyar els punts dels penals, després de dominar de 3 al descans fins al 9-9 final, amb actuació estel·lar del porter Unai Aguirre.
5: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
4: Els mariners s'oposaran al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos grec. Avui a les 7, final de consolació catalana íntegrament entre el Mataró i el Sant Andreu a la competició femenina.
1: I l'Igualada comença avui a disputar la final de l'Hockey Lliga contra el Liceu Gallec. Feia 22 anys que no jugaven la final a Udalserra.
6: Doncs sí, l'última va ser el 2004 davant el Barça, i fa gairebé 30 anys que l'equip de la noia no guanya un títol. L'última victòria va ser el 1997. Ara en tornen a tenir l'oportunitat. Per això, el tècnic Marc Muntaner reconeix que a la capital de la noia es torna a respirar hoquei patins.
7: De fa un o dos anyets, la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs va ressaltar tant, i ara la gent doncs torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
6: El primer partit de la final entre el Liceu i l'Igualada jugarà aquest vespre a 8:45. La final és el millor o un màxim de 5 partits.
1: I tenim encara temps per dir una cosa més, sobretot per parlar d'un fitxatge, Odal.
6: Sí, el Girona ha fet el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, firma per 5 temporades i atenció perquè és un jugador molt alt, 2 metres 4 centímetres.
1: Estem parlant de futbol, eh?
6: De futbol.
1: D'un-n'hi-do. Doncs el primer fitxatge que ha fet el Girona per la pròxima temporada. Deixem aquí el repàs a la informació esportiva, a les 7 més esports, al Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Catalunya Migdia.
8: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha obert una peça separada per investigar José Luis Rodríguez Zapatero també per contraband i per delicte fiscal. El motiu són les joies trobades a la caixa forta del seu despatx que tenen un valor de 1,3 milions d'euros segons la taxació dels experts. L'expresident del govern espanyol declararà la setmana que ve pel gruix de la causa, que és de tràfic d'influències, i també per aquesta qüestió de les joies. També ens hem fixat en els informes de què disposava l'expresident valencià Carlos Mazón el mateix dia de la Dana i que l'advertien ja des de primera hora dels potencials efectes dels aiguats aquell dia. I hem sentit també com fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra s'afegeixen al criteri del govern que diu que cal endurir les lleis per tinença d'armes de foc davant l'auge dels tirotejos a Catalunya. En el que portem de 2026, 6 persones han mort a trets al carrer. En tot l'any passat, els morts en aquestes circumstàncies van ser 7. Els experts i la policia ho relacionen directament amb el cultiu i el tràfic de drogues. Tot això és el que us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, però, podem afegir més coses, començant per una última hora i, a més important.
10: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Forteamires.
11: Hola, bona tarda. Sí, serà dijous 16 de juliol. Aquí la principal incògnita serà saber si els jutges europeus avalen la llei d'amnistia pel que fa al delicte de malversació vinculat amb les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. El que tenim fins ara és el pronunciament de l'advocat general de la Unió Europea, una figura que acostuma a orientar en la majoria de cops la decisió final dels jutges. I aquest cop, l'advocat general va dir que sí, que el gruix de la llei d'amnistia és compatible amb el dret europeu. Recordem que el Tribunal Constitucional espanyol està esperant aquest pronunciament de la justícia europea per resoldre les causes que afecten els líders independentistes. Però a banda d'això, també hi ha en joc les causes que afecten els CDRs. En aquesta sentència, els jutges del 16 de juliol, la justícia europea també dirà si la llei d'amnistia és esperable que digui si la llei d'amnistia és compatible o no amb la normativa antiterrorista de la Unió Europea.
10: Sobre aquesta qüestió, us anem ampliant sobre la marxa. El Tribunal Constitucional ens explica que, com que no arribaran a poder aplicar aquesta sentència, aquesta hipotètica sentència, fins a la setmana del 20 de juliol, per ells aquesta situació no canvia gaire les coses i que, per tant, la decisió final sobre l'amnistia a Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes se n'aniria ja de cara al setembre o a l'octubre i, per tant, de cara a la tardor. Ho anirem ampliant els pròxims minuts. És una notícia, com us diem, que hem sabut l'última mitja hora i que, per tant, es va desenvolupant. També estem buscant possibles reaccions. Més qüestió, llum verda dels treballadors de Nissan a l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest matí, més d'un 80% dels treballadors hi han votat a favor en l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació. La multinacional japonesa va rebaixar de 211 a 195 el nombre d'acomiadaments i va oferir 50 dies per any treballat i un pla de rendes pels més grans de 54 anys. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat. I si és divendres a les 3 de la tarda, fem l'habitual repàs a la situació del trànsit, perquè, com és també habitual, a aquesta hora hi ha molt moviment. Equip viari, Maribus García.
12: Doncs sí, destaquem les cues a l'AP7 de Gelida Subirats en direcció Tarragona a causa d'una topada múltiple, també força aturats entre Mollet del Vallès i Barberà, també en sentit sud, i molta intensitat de Santa Perpètua a la Roca del Vallès direcció Girona per accedir al circuit de Catalunya a Montmeló, aturats a l'AP7 a Montornès del Vallès direcció Girona i la C35 a banda i banda a Parets del Vallès i a Granollers. I les dues rondes de Barcelona força plenes, sobretot en sentit Besòs.
8: Passant 4 minuts a les 3.
13: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
8: I des d'ara fins a les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda.
8: La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
15: Molt bona tarda.
8: I el periodista i escriptor, Jaume Clotet. Bona tarda.
16: Bona tarda.
8: Esteu bé, els tres?
14: Molt bé.
16: I tu?
14: Gràcies.
8: Bé, perfecte. No? Doncs, escolta, entrem ràpid en matèria. Ja sabeu que sempre el primer tema, des de fora... De seguida anirem amb aquesta última hora, que avui hem conegut que la justícia europea es pronunciarà sobre l'amnistia el 16 de juliol. Això, però, des del Tribunal Constitucional ja avisen que no els canvia gaire els plans, perquè si la decisió europea arriba el 16, ja no arriben al seu últim ple del mes de juliol, que és el dia 20, només 4 dies després, i, per tant, ja ho deixen pel setembre o l'octubre, a la tardor, que és quan prendran una decisió sobre l'amnistia. Dic que de seguida hi tornarem i ho ampliarem tot plegat, però abans saludem Liu Forn. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Han dit quin... setembre-octubre de quin any?
8: No, es dona per fet que és el 26.
17: Bueno.
8: Setembre-octubre.
17: El temps és relatiu.
8: Després, mira, d'aquí uns minuts li preguntarem a Gonzalo Boye. Parlarem amb ell i a veure si pot actualitzar-nos el calendari que ell calcula, un cop ja tenim aquesta primera data, que era la primera incògnita, i a saber quan es pronunciaria la justícia europea, 16 de juliol, i a partir d'aquí, doncs, a veure com evoluciona tot plegat.
17: Doncs, si us sembla, jo tinc, us he preparat un tema que aquests dies no se n'ha parlat. I dic, home, porta temes nous. I us vull parlar del Papa.
8: No, molt bé, nou. No n'hem parlat durant tota la setmana.
17: I, per cert, has tornat de Montserrat.
8: Sí.
17: No vas tenir temptació de quedar-t'hi.
8: Sí, estava bé, eh?
17: Sí, no, sí.
8: Sí, estava bé. A més, com que vam haver de fer nit...
17: Sí.
8: Ara parlo seriosament. L'experiència d'estar a Montserrat al vespre nit, amb la tranquil·litat, feia bona temperatura, hi havia aquella quietud i aquella pau, escolta'm, molt bé.
16: I fresquet.
8: També, sí, perfecte.
18: Però l'efecte és efecte Montserrat o és efecte no estic a casa amb els nanos?
8: No, els meus nanos ja van sols. Els meus nanos, això quan eren més petits sí que agraïes una sortida de casa. Ara ja els meus ja van sols, per tant... No, però
14: bueno, la gossa gran al llit.
8: Sí, la gossa gran. Ara ja no, perquè ja comença a fer calor i llavors és més llesta que ningú i llavors ja no puja. Llavors diu que no, llavors ja la veus que busca llocs on hi hagi corrent d'aire.
17: Doncs fins aquí la dèria de l'Òscar. Continuem amb el programa i faig...
8: Quan vulguis dirigeix tu el programa, sí. Per dirigir el Catalunya Migdia.
17: De jove ho havia fet. No, doncs, si vau veure el Papa quan va anar a tres ciutats, ha anat a Madrid, ha vingut a Barcelona i ara està a Canàries, bé, de fet no són tres, són cinc perquè està a Les Palmes i a Tenerife, us vau fixar que va arribar amb un avió. Doncs bé, ara quan marxi de Canàries veureu que marxa amb tres avions. Un, que és ell, amb els periodistes, etcètera,
8: el i dos... El seguici.
17: El seguici, els que se diu el seguici. I els altres dos avions hi va tots els regals que li han fet aquests dies. Perquè lloc on anava, primer, la gent que se li abraonava i li anava a explicar la seva vida agafant-lo de la mà, que és allò... quanta gent... O sigui, quan acaba el dia, el Papa conta la gent que li explica la seva vida, resumida o no tan resumida, agafant-lo de la mà perquè no se'n pugui anar, dient-li, miri, és que jo sap què li vull dir. I el pobre home, que clar, no se'n pot anar, s'ha de quedar allà. Però a continuació, tothom li regala coses. Coses, home, n'hi ha algunes que dius, mira, per tenir-ho allà a sobre de la llar de foc, allà a Castelgandolfo, que és on van a passar els estius, dius... i he fet un recull d'alguns dels regals, alguns, no tots, perquè veureu que és probable que n'hi hagin regalat molts més. A veure, alcalde de Barcelona, he fet un ordre tal, a mesura que es anava trobant, no és cap ordre, diguéssim, establert per algun motiu. Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, li va regalar Barcelona, ciutat de pau, una obra creada expressament per l'ocasió per l'artista urbà d'origen italià, estic llegint textualment, establert a Barcelona, Tibi Boy. També una edició del llibre Miró i els poetes catalans, de Vicenç Altalló, i una rajola dissenyada per Gaudí l'any 1904 amb el missatge Barcelona, lloc de trobada, cultura i pau, en català, castellà i italià. Però és que, a més, li va regalar una samarreta de tennis de color blanc amb el nou logo de la ciutat imprès en la samarreta. Per tant, són quatre regals, ja d'entrada, l'alcalde d'una de les ciutats...
8: Ja posant el llistó alt, ja. Quatre. Jo en dono quatre.
17: Que has d'anar amb la bossa, no diré marques, però hi ha una coneguda lloc d'aquests que et montes tu els mobles, que tothom va amb aquelles bosses tan resistents. Doncs el Papa ha d'anar als llocs amb aquella bossa i anar col·locant els pongos que li va cascant la gent que es va trobant. Això l'alcalde de Barcelona. Bé, Pedro Sánchez. Qui mira, encara? Perquè només va ser un, però clar, és complicat d'endur-te. Un bonsai d'olivera espanyola de 13 anys, però atenció! És un bonsai català, perquè va ser criat i va ser bonsaiat, o sigui, fet bonsai, a camar-les.
14: Molt bé.
17: Això ja és més complicat de portar-ho.
14: I cuidar-lo després, perquè aquest no el pots deixar en un magatzem allà, fos perquè se't mor.
17: Has de regar-lo, l'has d'anar tallant, aquestes coses. Alberto Núñez Feijóo li va regalar una samarreta signada per Rafa Nadal, que és una cosa que el papa segur que li va fer molta il·lusió i que fa molt per ell, que dius, i ara... Jo m'imagino l'home, i este senyor, què me da? Una samarreta signada per Rafa Nadal i un exemplar del llibre Espanya Sagrada, tomo 20, dedicat en aquest cas a la història compostelana.

0: Els bisbes espanyols, com que van allà a la conferència episcopal, li van regalar una edició especial de la Bíblia, que no en deu tenir cap, de la conferència episcopal, precisament, dos números de la revista Ecclesia i un donatiu per obres de caritat. He intentat saber la quantitat del donatiu, de què consistia el donatiu, i no he aconseguit saber si l'han donat amb tant efectiu, si l'han donat amb taló, si li van dir té una targeta i vés a treure el caixer, no tinc ni idea.
1: Això desgrava, això desgrava.
0: En Bizum? Pot ser que fos en Bizum?
2: Potser sí.
3: Saber. Has de tenir el telèfon del papa, però per fer el visum.
0: A la conferència episcopal.
2: El deuen tenir.
0: Segur. Llavors, però esclar, aquí, per això deia abans que no sabem quants regals li van donar, perquè resulta que l'arcabisbe de Valladolid, aprofitant que el papa passava per la conferència episcopal, el senyor Luis Argüello, li va regalar un... llegeixo textualment d'un diari de Valladolid que deia un obsequio que nunca olvidará. El papa, eh? Un retrat de Sant Toribio de Mogrovejo, que va néixer a Mallorca, Valladolid. Que es veu que aquest bisbe havia estat en algun lloc, havia estat després del papa, molts anys després, etc etc. Però el detall aquest que mai oblidarà, m'ho imagino. De fet, no oblidarà tot plegat. Sobretot per un regal que us llegiré després. Va anar al Congrés dels Diputats. Allà li van regalar un facsímil del manuscrit Liber Orarum, un dels llibres més antics del segle XV i més valuosos del fons bibliogràfic que té el Congrés dels Diputats. Quan va anar al Senat, el president del Senat li va regalar un manuscrit del Beat de Liébana. Com sabeu, el papa va anar a Cambrians. Allà li van donar, entre altres coses, perquè sembla que li van donar diversos regals, només he pogut acreditar, aquí estic fent una mica de baraiver, només he pogut acreditar un plat de ceràmica de 30 centímetres de diàmetre amb un disseny inspirat amb un colom com a símbol de llibertat i esperança. Més coses. Salvador Illa, una reproducció de les homilies d'Organyà, també és regal triple. Homilies d'Organyà, reproducció d'una nina articulada paleocristiana trobada a Tarraco i una còpia de l'acte original de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família datada del 1882. I ara respiro perquè tants regals. Va anar a veure el Madrid, que sabeu que va dir que era de seguidor del Madrid, però van tallar la declaració, perquè deia jo soy seguidor del Real Madrid, però també de l'Atlético de Madrid. Això van tallar, cosa que ha fet molta gràcia també a l'Atlético de Madrid. Doncs bé, li van regalar una samarreta, no li van posar ni papa, no, li van posar Robert F. Prevost, que és el seu nom de civil, diguéssim, i el dorsal número 1. I li van regalar la samarreta. A la Casa Real li van regalar de mi mano autògrafos d'Isabel la Catòlica, una reproducció facsímil dels documents i escrits, autògrafs conservats, bla, bla, bla, de la reina del propi nom, Isabel la Catòlica. Uns mapes històrics d'Amèrica dels segles XVII i XVIII, una col·lecció de monedes commemoratives d'Alain Gaudí. I atenció! Fem una pausa dramàtica, perquè què més li van regalar els reis? El papa, un lot de productes asturians consistent en formatges elaborats al Principat, conserves gourmet artesanals, embotits tradicionals, dolços típics, sidra i vi fet a Cangas.
3: No hi ha una fabada, d'aquelles?
0: No.
3: Ni que fos en conserva.
0: Aquí van fallar. Ah. Aquí van fallar. També m'imagino enduent-se això. Clar, ja s'ho van haver de menjar. Jo crec que el papa va sopar això. Perquè dius, això és fresc, això, si no ens ho mengem ara, això es farà
3: això
0: malbé.
3: Això es fa malbé, per tant. Sí,
0: això
3: sí,
0: fa malbé. Els dolços sí que pots guardar-los. Però, i la sidra i això, però els embotits fan a mal guardar.
2: O pels periodistes de la comitiva.
3: També, clar.
0: També pot ser.
2: Sempre funciona això.
0: Mira, parlant de periodistes, com que sabies que ho anava a dir, clar, quan va estar a l'avió amb tots els periodistes, cada periodista li regala una cosa. Llavors, li van regalar, entre altres coses, una rèplica d'un pinacle de la Sagrada Família, un tros de fusta d'un cayuco. I el company Arnau Mañé, de RAC1, que és un insigne i un il·lustre membre dels Verds, de la colla dels castellers de Vilafranca, li va regalar una torre de 8 en folre i un mocador als Verds, cosa que devia alegrar molt a la resta de colles. Que això, com que no hi ha rivalitat ni res entre les colles,
3: no.
0: Doncs això devia estar molt bé. L'alcalde de Madrid, no he acabat, José Luis Martínez Almeida, li va regalar una edició especialment enquadernada, que és un concepte que m'agrada molt, que ara que últimament maten molta gent pel carrer, diu, és que l'han matat a plena llum del dia, que és una cosa que els periodistes sempre posem, a plena llum del dia. Bueno, i... És a dir, plena llum del dia.
3: El greu és matar algú, encara que sigui a les fosques o
0: no,
3: al del dia.
0: Sí, és que es veu que la nit no és el mateix.
3: Deu ser.
0: Veu que la bala no entra igual. Bé, doncs això, li va una especialment enquadernada de l'obra a la muy antigua, noble i coronada Villa de Madrid, i atenció aquí també, perquè devia ser les postres del regal anterior, pastes d'ametlla elaborades per les monges agustines recoletes del Real Monasterio de Santa Isabel de Tocha.
3: Bon tiberi, hi va bé, entre unes coses i altres.
0: Sí, les postres potser, no sé, això deu quedar al paladar. Aquestes pastes d'ametlla...
3: Es troba a faltar aquí alguna ampolleta de

0: Tafia per fer-ho baixar tot una mica.
1: No em consta, però és possible. A Montserrat potser
0: igual,
1: li van donar els aromes.
0: Aromes
1: sota mà, tu que hi eres, no vas
0: no,
1: veure si...
0: No ho vam veure, no.
1: I no he acabat. Òscar Puente, el ministre conegut a Twitter perquè reparteix una medalla de la cofreria del Descendimiento de Valladolid. I ara, quan ha arribat a Gran Canària, li van regalar una creu inspirada en el naife, que és el ganivet típic canari. I després hi ha l'història del bàcul, que ja no m'extenc perquè resulta que un joier tarragoní, en Joan Serramià, ha elaborat un bàcul fet amb fustes dels 5 continents i coronat per una creu que és una reproducció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fa 2 metres i 8 centímetres el bàcul, 3.000 euros de preu de valoració d'aquest regal, i s'ha finançat amb donatius d'entitats fidels i familiars de Gaudí, Reus, Tarragona i Riudoms. No consta que li hagi arribat al papa. És a dir, se li ha fet el present, al Vaticà li constava que es feia aquest present, però no he pogut...
0: Tens les monges benedictines,
1: sí,
0: que hi ha a Montserrat, li van fer arribar, perquè això ens ho van explicar allà a Montserrat, una rajola.
1: Sí, és veritat,
0: una rajola. Aquesta no la tens, te l'has deixat per demanar. I pesa aquella rajola.
1: Ho vaig sentir, que ho explicava una de les monges.
0: Li van fer arribar, sí, sí.
1: Vull dir que m'he deixat aquí i moltes
0: i
1: coses més que m'he deixat. I ara us preguntareu, a part dels dos avions que s'han durat plens de totes aquestes coses i altres que li hauran caigut, això em va parar després? Què em fa el papa?
0: Sí, perquè cada viatge deu rebre
1: tot
0: aquest allau de regals.
1: Que és per no sortir, quan et diuen senyor papa, miri, que hauria d'anar a no sé quin país, i miri, no.
0: No, que després haig de pagar sobrepès de l'equipatge.
1: Vas allà amb Ryanair i et diu, quan la maleta?
0: La maleta pesa més, per tant, ha de pagar.
1: Bé, doncs això va a una antiga estació de ferrocarril del Vaticà, que segons he vist està prop del Palazzo del Governo, i allà es venen aquests, part d'aquests objectes es venen allà. I els diners que recapten van en benefici de la Capellania Apostòlica, que són les obres de caritat del papa. En el cas dels regals dels caps d'estat, no sé si aquí es considera el lot de productes asturians com a cap d'estat o no, aquí sí que se'ls queda el Vaticà per no provocar un conflicte diplomàtic que digui, home, hem regalat aquí una cosa i tal. I buscant, tres regals que s'han fet a dos papes que m'han fet gràcia. Al papa Francesc li van regalar el 2017 un Lamborghini Huracán personalitzat. No entenc el personalitzat. Van posar els colors del Vaticà, no sé si li van posar alguna cosa més. O sigui, era un cotxe amb els colors del Vaticà. Mm? Clar, el papa no es va quedar a Lamborghini. Imagina't anant per allà a la plaça Sant Pere amb Lamborghini. Doncs bé, el van subhastar a Mònaco i van treure'n 800.000 dòlars. I, evidentment, els beneficis es van destinar a caritat. I també al papa Francesc li van regalar un dinosaure de plàstic l'any 2014 per part del net del president de Malta, George Albela, que el van a veure i estava allà amb la família, i el net, que corria per allà, va dir, oi, el papa, no sé què, tinc un dinosaure.
0: La joguina que tinc, molt bé.
1: No sé què em van fer del dinosaure. I per acabar, Joan Pau II li van regalar una col·lecció de cintes de vídeo, jo això no sé com no ho tinc, una col·lecció de cintes de vídeo d'una sèrie iraniana que és molt popular i que li va regalar en el seu dia al president de l'Iran, Mohammed Khatami.
0: Molt bé. Doncs tots aquests
1: vaig
0: són regals.
1: Respirar.
0: Sort que el papa no es va trobar amb Pere Rossinyol perquè s'hagués endut un exemple d'alternatives econòmiques i de la revista Mongòlia, perquè el Pere va repartint,
2: segur,
0: i de ràpid li hagués donat.
1: Si s'hagués trobat el Pere, és probable que el Pere l'hagués convertit a...
0: A saber.
2: No, home, no fotis. No li hagués donat.
1: Jo et veig capaç.
0: Aquests dies hem entrevistat a tants experts i a tanta gent que ara no sóc capaç de dir qui va explicar l'anècdota d'una monja catalana que a un papa, amb tot el seu amor, va estar setmanes fent una mena de jaqueta de punt feta a mà i li va regalar al papa. I llavors algú, quan ja va marxar el papa, li va dir a la monja, ets conscient que algun dia aniràs a Roma i algun captaire de Roma anirà amb aquest jersei, perquè clar, el papa no se'ls quedarà tots els regals que li fan. Vull dir que hi va quedar com una mica despagada, diguem-ne, d'un dia el regal que li ha fet al papa igual no se'l queda al papa.
1: I ara el que puc fer és fer una mala jugada als tres tertulians, gent experimentada, i què en penseu d'aquest tema tan...
0: Què faríeu? Tots aquests pongos que dius tu,
1: aquest tema tan apassionat, els pongos aquests, que us agradaria ser papa per poder rebre aquests regals? Alguns d'ells, home, sí, però n'hi ha alguns que dius... Però per què? O sigui, la meva pregunta, espera, em torno enrere. Per què, carai, si ve el papa, perfecte, se'l rep, etcètera, per què se li ha de donar un regal? I m'he deixat els regals que el papa fa, o sigui, que en contrapartida el papa també dona a la gent que li dona regals. És a dir, la gent es va repartint una sèrie de regals, ara jo te'ls dono, doncs, què? Escolti, hola, què tal, gràcies per venir, i ja podem començar l'acte, no? No sé...
3: Mira, sobre això diré un parell de coses. Primera...
0: Compte, perquè el Jaume, sí. Sap del que parla, sap del que parla.
3: A més, m'he documentat. Primera, ara parlo de memòria, de la menys quan estava jo govern, els regals han de ser, han de tendir a ser un. Per tant, han encertat el Congrés, el Senat i Pedro Sánchez. Regalar moltes coses demostra que o no saps ben bé què regalar o vols regalar massa coses. I, per tant, el protocol, que jo sàpiga, és fes un sol regal i ja està. Segona, en el lloc on el guarden, ara he recordat, ho he buscat i és veritat, a Corea del Nord, que també els hi passa, tenen un museu dels objectes. No són càrrecs electes, cap dels dos.
4: Al Parlament també n'hi ha un.
3: Exacte.
4: Eh?
3: Llavors, potser al Vaticà, a Roma, posar un museu de tots aquests objectes tan fantàstics que ha dit el Liu Forn, de tants anys, de tants papes, potser tindria més interès que no que estiguin tancats en algun lloc, no?
4: Però es posen a la venda.
1: Es posen a la venda. De fet, estan en uns prestatges.
0: Tu que has estat en reunions en què, clar, deu ser un tema de, allò, un punt de l'ordre del dia de la reunió. Sí. Ve tal cap d'estat, ve tal ministre, ve això, el papa. Què li regalem? I allò deu ser que una pluja d'idees.
3: Si és molt institucional, com el cas concret, es regalen coses històriques, però pot tenir una intencionalitat. Jo recordo, ara parlo de memòria, crec que durant els Jocs del Mediterrani, si no m'equivoco, el president Quim Torra li va regalar al rei d'Espanya el llibre del Jordi Borràs de Dies que duraran anys.
4: Sí. Correcte.
3: I, evidentment, primera, no li ve de regalar res en concret, però va ser un regal, evidentment, amb tota la intenció. Si no, doncs, els regals que ets de Liu Forn, Homilies d'Organyà, tot això són els greatest hits.
4: És que m'estan enviant missatges i...
0: Compte.
4: Sí, acabaré fent de portaveu de la comunitat bonsaiera de Catalunya.
0: Ah, compte, m'hem generat un embolic.
4: Està queixosa perquè el regal del bonsai que se li va fer al papa era un julivert d'olivera.
0: Ah.
4: I que sembla mentida que s'hagi regalat això quan Patrimoni de l'Estat encara cuida els bonsais de Felipe González. Que el que se li ha regalat val entre 30 i 50 euros, de manera que la botiga igual...
0: El Wallapop aquest que té el Matí preguntat, no trauran molts diners d'això.
2: Bueno, però precisament, diguem, els regals de Felipe González, suposo que el Pedro Sánchez no li fotia cap gràcia, diguem, no? Fer regals del
4: però
2: Felipe
4: sí
2: González.
4: Que és veritat que m'apunten, perquè jo la veritat no tenia ni idea, que a la Moncloa tenen un mestre de bonsais que els cuida, i veus? Que per tant els podria haver assessorat amb un arbre una
1: Òscar,
4: mica més.
1: Òscar, l'entrevista aquest home...
0: Home, sí, l'encarregat dels bonsais de la Moncloa.
1: Truques a Moncloa,
3: per favor. Càrrec, mestre de bonsais.
1: Por favor, el maestro de bonsais.
3: Té un reportatge,
0: Ostres. Bé, doncs, tot la llau de regals.
1: Hi ha algú que s'ha escaquejat, de dir res?
2: No, he anat fent comentaris. No, molt ràpid. No, una mica en línia del que dèiem abans. Jo anava enriolant quan et sentia, no tinc gran cosa que afegir, però sí saber quantes hores es dediquen a això, perquè dius una reunió, però això pot passar, vull dir...
0: Pot passar cada setmana, pràcticament, que tens visites i visites.
2: Deuen ser energies, diguem, malaguanyades, diguem, de dedicar-se a altres coses, no sé. Es ventila ràpid...
3: A veure, tampoc és tan...
2: A veure,
4: quantes estones
2: tarda a decidir qui se li regala?
3: Això.
2: Poder dies o què?
1: Espera, que hi ha unes bambes, també.
4: Sí, l'alcalde va explicar, quan va ser la nit de la Sagrada Família, va explicar que li havien regalat unes sabatilles esportives al papa, també, i que van estar buscant que fossin unes sabatilles de Barcelona.
1: Divines.
4: No, de Barcelona. I llavors li van acabar regalant-li unes, no sé si es pot fer la publicitat, però... unes bambes Múnich, li van regalar perquè es veu que...
0: I algú els havia xivat el número que calçava el papa?
4: No, no tinc idea, no sé, que el papa fa servir sabatilles esportives habitualment i només calça sabates quan té actes oficials.
1: No, però que ara ha sortit el tema aquest de les reunions, clar, el papa cada setmana amb aquestes recepcions que fa, desconec, però com a mínim 100 persones deu rebre cada setmana aquestes audiències privades que fan el papa, que si vas a la web del Vaticà i busques hi ha foto perquè tothom vol la foto, etcètera, etcètera, i tothom deu aparèixer amb un regal.
2: O amb més, o tres.
0: Ara, això del negoci, perquè ara un oient que també em fa arribar a través de Twitter, que hi ha gent que ja ha posat a la venda...
4: la medalleta.
0: I els llums del dia de la inauguració
1: això
0: de la Sagrada Família. Que aquests van molt buscats, que alguns es continuen encenent, eh?
3: S'encenen de nit,
0: perquè és el batec, vaig sentir ahir l'ideòleg de l'acte, parlant a la tarda amb el Francesc Garriga... representen el batec, sí. I per tant allò continua encenent-se i apagant-se fins que s'acabin la bateria, sí. Perquè no hi ha manera d'encendre'l i apagar-lo, eh? Per tant, ell tot sol va encenent-se i apagant-se, eh? Poden anar on en surt a casa. Doncs hi ha gent que ja els té posats a la venda per 30 euros, eh? Veig que
1: bueno,
0: n'hi ha
1: un
0: que
1: és poc. Hi ha làmperes
0: a l'Ikea, vols dir, anaves a dir a l'Ikea?
1: No, també, però aquesta segur que té una bateria que la
0: sí,
1: pots...
0: Sí, però després hi ha un moment que acaba convertint-se en un, allò com una mena de gerro, perquè hi haurà un moment que deixarà de fer llum.

0: imagina't el jardí, els teus jardins, Òscar. Com jardins, que jardins? Quan vinguin...
1: les hectàrees de jardí que tinc, vols dir.
0: Dius, quan convidis a tots els oients a fer una calçotada, sí, als teus jardins,
2: sí, sí,
0: i vagin entrant els convidats, que els hi trobaràs uns bombons, unes coses, no sé què, diràs, mireu aquí. I els ensenyars, tindràs un parell de lamparetes d'aquestes, i això
2: però
0: fa...
2: ja no s'encendran, llavors.
0: És igual, però tens allà i dius, hòstia, jo hi era. O sigui...
2: Home, no hi era, és mentida.
0: És igual,
2: no,
0: sí.
2: Jo no hi vaig ser. A mi em va tocar Montserrat, i ahir vaig estar bé a Montserrat. Sagrada Família no em va tocar.
0: Tu compres a Wallapop, i després ho col·loques allà, i hòstia, tens
2: la
0: un prestigi.
2: La gent no se'n recorda si he estat o no he estat, també.
3: Si parles els regals i amb l'experiència del Jaume, igual ens pot donar resposta a aquesta pregunta que faré, és els que són menjar, en el registre públic que hi ha, per exemple, de regals a la Generalitat, posa un discret usos departamentals. Llavors veus el que es mengen o no es mengen a la conselleria o tal. O sigui, quan són regals de menjar...
4: La llei de transparència...
3: Usos departamentals és molt divertit.
2: Estic descobrint la comunitat de bonsellera de Catalunya que dius tu, perquè també em van arribar que, perquè ho entenguis, això que li van regalar, a banda d'unes paraules malsonants, dius, seria com regalar-li un bunyol per Pasqua. O sigui, és el més típic i tòpic. Molt malament. I suport al món del bonsai. Vull dir que
0: bueno, la comunitat bonsellera, que crec que és la mateixa persona, perquè té com 6.000 mil bonsaits, no puc dir la paraula, diu una...
2: Sí, sí, aquesta que sí, sí, sí.
0: D'olivera,
2: sí, sí,
0: que li va regalar.
2: Sí, sí, sí.
0: Si, diu, si us plou, suport...
4: A la comunitat bonsaiera.
0: La comunitat bonsaiera formada per una persona i que crec que...
2: No, home, no,
3: una no.
2: No és
3: el mateix.
2: No.
0: El que ens envia el missatge...
3: Però sempre està bé tenir una mica, sigui una mica padremundina.
2: Ara
3: ha sonat boomer,
2: eh? Ara és molt boomer, això
0: ha sonat molt boomer. Les plantes.
4: La llei de transparència de la Generalitat diu, com deia l'Isabel, que allò que sigui comestible...
3: Em sembla que passa que hòstia, em sembla la paraula en castellà perecedero, no?
4: Teòricament, el govern ho va de donar al Banc dels Aliments o entitats semblants. Què va passar, a menys quan jo hi era? Que el Banc dels Aliments no volia una pila de productes de la qual no sabia la cadena del fred i el manteniment
0: normal,
4: de les coses.
0: Normal,
2: i llavors... Va ser malament amb algú,
4: exacte,
2: no?
4: Exacte, llavors es va fer aquesta fórmula departamental que vol dir que s'ho menja l'equip del conselleria o qui sigui, no? Perquè si tu vas a un lloc i et donen cireres del Baix Llobregat, mig quilo, què has de fer? Anar al Banc dels Aliments. És un embolic. I, per tant, es reparteix i són usos departamentals.
3: Usos departamentals.
2: Usos departamentals, molt bé. Iu, gràcies. Bona tarda. I també a tots els oients que ens han estat completant la dèria.
0: Sobretot a l'oient.
2: Sí, sí. Gràcies i bona tarda, Iu. D'aquí a un parell de minuts seran 3:45 de la tarda. Fem una pausa, de seguida continuem amb més coses i intentem parlar amb Gonzalo Boye per tal d'analitzar aquesta notícia que hem conegut avui. 16 de juliol és el dia en què la justícia europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia. Ara ho comentem.
5: Catalunya migdia.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
11: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya migdia.
12: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
14: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
14: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
14: Això et posa tu en una circumstància...

0: de minusvalia davant de l'altre, no?
1: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Però què pensava que era la intel·ligència?
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Passa un minut de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, el dia en què hem conegut que la justícia europea farà públic el 16 de juliol la sentència sobre l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i a la resta dels líders independentistes. La incògnita és saber si els jutges europeus avalen l'amnistia, incloent-hi el delicte de malversació. De tota manera, el Tribunal Constitucional ja ha dit que per ells no entrarà fins al curs que ve, és a dir, al setembre, tot i que el Tribunal Europeu es pronunciï abans de les vacances. Saludem l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Senyor Boye, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ja tenim data, 16 de juliol, per fi. Tenim una data.
3: Sí, eso es. Eso es, ya han tardado, ¿no?
2: Sí. Suposo que amb ganes de que arribés aquesta data. Què espera del Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
3: Bueno, nosotros lo que creemos es que van a ratificar los criterios del abogado general y a partir de ahí pues ya esto vuelve a los tribunales españoles, ¿no?
2: El Constitucional el que ens diu és que com que això es decidirà el 16 de juliol, a ells ja no els hi entra el dia 20, que és l'últim ple que tenen en aquest període, podríem dir, per tant ja per després de vacances, setembre-octubre.
3: No lo sé, si el Tribunal Constitucional de la mano del señor Cándido Conde Pumpido hace lo que quiere, ¿no?
2: Però per tant no li sorprèn.
3: No, a mí no me sorprende. Después de sus reuniones con el señor Zapatero, pues pocas cosas me sorprenden, ¿no?
2: Si la sentència del TJUE és favorable als interessos del seu client, s'aventura a posar una data pel retorn de l'expresident Puigdemont o no vol anar tan enllà?
3: Bueno, vamos a ver, nosotros todavía tenemos que mirar la resolución y lo que digan, ¿no?
2: Si la sentència és favorable, a la justícia espanyola encara li queda alguna eina més per no aplicar-la o aquesta ja sí que és caixa o faixa?
3: No debería de quedarle ninguna excusa, ¿no?
2: El no debería vol dir que no o que encara poden buscar alguna...
3: No, es que siempre nos pueden sorprender, pero yo creo que no deberían. O sea, es que, miren, me cuesta imaginar ya qué se van a inventar, ¿no?
2: ¿Té ganes de tancar aquest capítol?
3: Bueno, yo creo que hay seres humanos afectados, proyectos políticos afectados y evidentemente es un momento en que hay que llegar ya a un fin. O sea, habrá gente que vive muy bien en este conflicto, pero los conflictos son para resolverlos, ¿no?
2: ¿Es importante que resolgui esta cuestión abans de unas hipotéticas elecciones generales a España, por ejemplo?
3: No. Y además no van a haber elecciones generales. Señor Pedro Sánchez, ¿a dónde se va a ir? Unas elecciones generales.
2: Bé, en algun moment les haurà de convocar, com a màxim d'aquí un any.
3: Sí, quan s'agote la legislatura, sin duda.
2: Però sí que aquesta decisió tindrà un impacte decisiu, perquè algunes de les persones que estan pendent d'aquesta decisió potser volen presentar-s'hi o no, però per tant és important que això se solucioni per saber si es poden o no presentar.
3: Sí, claro, lo que sería extraño es que no se soluciona, ¿no?
2: A banda d'això, vostè és optimista o ja ha après a no fer prediccions sobre això?
3: No, yo soy optimista. Creo que la sentencia va a darnos la razón y este proyecto siempre lo hemos planteado en claves europeas. Ahora, las claves estatales, pues esas son otra cosa, porque ya hemos visto hasta ahora que incluso reescriben la ley, ¿no?
2: Estic aquí a la taula amb el Jaume Clotet, la Isabel García Pagán i el Pere Rossinyol, que no sé si teniu alguna pregunta per al Gonzalo Boye sobre aquesta decisió, aquesta data que ja tenim el 16 de juliol. Jaume?
4: Sí, vaja, normalment és una cosa molt sabuda, no? El que acaba sentenciant és el que ha recomanat l'advocat general, i els periodistes tenim aquesta percepció, però no sempre és així, no? I per tant volia saber, Gonzalo, bona tarda, quina és la teva, el teu capteniment, la teva, tu per on creus que anirà tot això?

0: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas perjudiciales, ¿no?
1: Aparte.
0: Es lo que pienso yo, es decir, por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación. Es decir, cosas así para precisar y cerrar esto y dejarlo como un tema aclarado, que es la idea siempre del TEJUE es dictar resoluciones que permitan tener los criterios aclarados. Cuando hay criterio aclarado o claro o aclarado, en este caso aclarado, ya no hay posibilidades más perjudiciales, ¿no?
1: Perquè vostès creu que la malversació entrarà dins d'aquesta llei d'amnistia, perquè aquest era un dels dubtes.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y sobre todo después de cuando la ley de amnistía en su primera redacción dejaba un margen de interpretación muy grande, tenía agujeros, y a partir de ahí, pues Junts hizo una serie de enmiendas que fueron aprobadas y que dio el texto final, que es lo que ha permitido que la ley tenga el informe favorable del abogado general en unos términos jurídicos muy claros, ¿no?
2: Sí, bona tarda. Malgrat tot, malgrat aquesta precisió que fa sobre la segona redacció que es va fer de la llei respecte al delicte de malversació, el Tribunal Constitucional va fer una interpretació més que creativa del que podia, de la part de la malversació que podria no ser amnistiable. Creu que el Tribunal Europeu serà tan precís com per limitar el terreny de joc del Suprem?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, que lo van a hacer. O sea, el abogado general lo que dijo es básicamente que estos criterios son aplicables a todos los delitos comprendidos en la ley. Bueno, pienso que a la vista de la experiencia, en el caso de España, pues hay que poner esa coma, incluido el delito de malversación, y así ya se acaban estos juegos, ¿no?
1: Ha parlat ja amb el president Puigdemont després de conèixer aquesta data o encara no?
0: Sí, claro, le informé de la fecha en cuanto me llegó la notificación.
1: I com ho ha encaixat o quina reacció ha tingut?
0: Bueno, la verdad es que el presidente en estas cosas es muy, muy sereno y me dijo, vale, que casi la dictan yéndose de vacaciones, ¿no? Porque esa es la verdad.
1: Calendari no s'atreveix a fer, és a dir, el 16 tindrem aquest pronunciament i no s'atreveix a fer quin calendari, quins seran els següents passos?
0: No, o sea, yo creo que aquí ha habido una estrategia concertada, clara, por parte del señor Conde Pumpido, en conjunción con el señor Zapatero, para que esto sea lo más tarde posible. Y efectivamente, a la fecha que sale, pues el Tribunal Constitucional ya no tiene plenos previstos y esto quedará para septiembre. Vamos a ver, el Tribunal Supremo, a la vista de esta sentencia, puede dictar cualquiera y vaciar incluso de contenido los propios recursos de amparo, es decir, pueden resolverlo ellos mismos, ¿no?
1: Doncs veurem què és el que diu la lletra petita, podríem dir, d'aquest posicionament. Avui el que tenim és aquesta data, que a més ja feia temps que esperàvem, 16 de juliol, el pronunciament del TJUE, a Justícia Europea sobre la llei d'amnistia. Ho hem comentat amb l'advocat de Carles Puigdemont, en Gonzalo Boye. Gonzalo, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vostè. Buenas tardes.
1: No sé com ho veieu.
3: Jo crec que ara assistirem a l'últim capítol d'aquesta història i ara veurem de debò fins a quin punt Espanya és o no, no Espanya en el sentit de l'Estat, sinó que alguns estaments judicials són d'un estat democràtic o no. És a dir, el mateix advocat ara ho deia, no? A veure què es treuen de la màniga o què poden arribar a fer per impedir-ho. Jo crec que la sentència, si és molt explícita i, com deia Gonzalo Boye, no deixa escletxes, no deixa esquerdes per fer noves preguntes o nous dubtes, i és molt explícita, perquè no es reobri més aquesta qüestió, doncs veurem si els jutges, que està clar que no han volgut complir l'esperit de la llei d'amnistia, o almenys alguns jutges, aquesta vegada no tenen més on agafar-se, i això va endavant. És cert que la sentència aquesta arribarà a les portes de l'estiu, per tant, segurament no hi haurà marge de maniobra abans de marxar de vacances perquè el TC faci alguna cosa, però això molt després del setembre no podria trigar a que s'amnistiï definitivament a tothom, puguin tornar, es puguin presentar les eleccions i comencem a tenir ja una situació més normalitzada.
4: Sí, jo estic d'acord amb el que ha comentat el Jaume. Afegiria, diguem, que el marge de maniobra del Suprem i de tota l'arquitectura jurídica espanyola, que òbviament és reticent a alguns sectors a aplicar l'amnistia, doncs aquí se'ls acaba el marge, diguem, no? Perquè després poden fer interpretacions, però al final són subjectes, són

0: són deutors del que digui la justícia europea. Tenim un ordenament jurídic en el que, gràcies a que formem part de la Unió Europea, els tribunals espanyols no poden fer i desfer, i per tant, aquí, per fi, a final d'aquesta partida, veurem què diu la resolució, perquè no podem tampoc donar per fet res, tot i que hi ha indicadors que sembla que poden anar en la mateixa direcció del que hi ha apuntat l'anterior resolució. Doncs haurà arribat l'hora de la veritat. A mi sí que m'agradaria que el Tribunal Constitucional, doncs, tenint en compte la importància de tot això, el temps que fa que esperem, i que això no és simplement un funcionariat burocràtic, doncs, que fes algun gest perquè això és una cosa que venim arrossegant i que és molt important per aquest país, i que, pues, que si té previst que sigui l'últim ple el dia 20, pues que en faci un el dia 30, no sé com dir-ho, i que no deixi passar l'estiu perquè, diguem, ja ha convocat un últim ple el dia 20. Jo crec que és una qüestió prou important com per modificar i posar una sessió més abans d'anar-se'n de vacances, perquè realment fa molt que s'espera, ja era hora que arribi, i sigui el que sigui, doncs em semblaria molt mala senyal, tot i que probablement és el més probable que es deixi per després de l'estiu.
1: Aquesta és la voluntat de Pere Rossinyol, però insisteixo que fons del Constitucional que ens diuen és: això no canvia res per nosaltres, això arribarà el dia 16, el nostre últim ple d'aquesta legislatura, podríem dir, d'aquest curs, serà el dia 20, no ens arriba a temps, per tant ho deixem pel setembre.
0: Això és a dia d'avui, esperem que això pugui ser, no sé, pugui donar peu a una reflexió, perquè em sembla realment increïble, sincerament.
2: Estic una mica corpresa amb l'optimisme del Jaume i l'humanisme judicial del Pere Rossinyol, perquè aquí és evident que la resolució del Tribunal Europeu marca el camí que ha de seguir el Tribunal Constitucional, no marca necessàriament el camí que ha de seguir el Tribunal Suprem. Hem vist jurisprudència creativa a totes les sentències del Tribunal Suprem, des del moment en què es condemna per sedició i després s'informa sobre un suposat cop d'estat des del mateix tribunal. I també em sap greu que ens oblidem d'altres causes que estan pendents d'aquesta resolució del Tribunal Europeu, com és aquesta tan, anava a dir que té tanta mala pata, com és la del Tribunal de Comptes, que porta tants anys allà enganxada, que moltes de les persones que estan involucrades en aquesta causa tenen el convenciment de que si no hi hagués llei d'amnistia ja ho haguessin resolt, diguéssim, perquè els hauria condemnat la magistrada instructora, però la sala els hauria arxivat la causa, i encara estan esperant. I la percepció que tenen és que un cop el Tribunal Europeu doni el seu aval a la llei d'amnistia, doncs la magistrada corresponent d'aquesta causa anirà mirant cas per cas, i per ells serà com tornar a la casella de sortida amb un procés de recursos i tornar a recórrer a instàncies superiors. De manera que li queden molts capítols encara a la llei d'amnistia, més enllà de la figura de Carles Puigdemont, que és evident que és la més important, perquè era el president de la Generalitat, o l'habilitació política d'Oriol Junqueras, però hi ha molta gent que està esperant aquesta resolució i estan tots molt conscienciats de que no necessàriament això, amb un ple el dia 25 de juliol, els hi soluciona la vida.
0: Tens tota la raó, estic molt d'acord amb el que dius, però una cosa no treu l'altra, no?
2: No.
0: Tens tota la raó, i tant de bo hi hagi un gest d'una cintura de que permeti algun ple extraordinari, donat el temps que fa que...
2: Seria el més normal.
0: Però alhora jo també entenc que això que has definit com humanisme, doncs, entenc que és un desig més que una realitat, no?
1: Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat. Sí que tenim aquesta data, 16 de juliol, per tant, abans de l'estiu, abans de les vacances d'estiu, doncs hi haurà aquest posicionament de la justícia europea, i a partir d'aquí veurem com es trasllada això a la justícia espanyola. D'aquí un minut seran 3:15. Fem una pausa i de seguida més coses. No deixarem de parlar, però, de temes judicials, perquè avui hem tingut més dades sobre José Luis Rodríguez Zapatero i aquestes joies que havien de valer 30-50.000 euros i han acabat valent 1.300.000 euros.
3: Catalunya migdia. Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau. Ocasión Plus.
4: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un airfryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
3: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
4: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
1: Catalunya migdia.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: Tot fa la mateixa olor de sempre.
8: Cinema.
10: Estem en una situació crítica.
8: Sèries.
11: This is the most dangerous period I've ever seen.
8: Documentals, plataformes.
12: Vinga, va, selfie i marxem.
8: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
13: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
14: Memoritzeu la cara del nostre home.
8: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
13: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
15: Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
16: D'aquí a 12 minuts seran les 4. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Jaume Clotet. Hem comentat aquesta notícia. El 16 de juliol la justícia europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia, l'hem comentada amb l'advocat Gonzalo Boye. La notícia del dia fins aquesta ha estat la taxació de les joies que es van trobar en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero i que han acabat valorant, segons aquest peritatge fet per la justícia, en 1.300.000 euros. I això ha comportat que el jutge instructor José Luis Calama obri una investigació separada per la qual acusa Zapatero de possible frau fiscal i contraband. El jutge diu que, a hores d'ara, no se sap d'on han sortit totes aquestes joies i demana a Rodríguez Zapatero que n'acrediti la procedència. Zapatero, doncs, haurà de donar explicacions la setmana que ve, dijous, en la seva declaració davant del jutge, no només pel càrrec de tràfic d'influències, sinó ara també per l'origen d'aquestes joies. Fins ara, l'entorn de l'expresident havia assegurat que provenen d'herències familiars i de regals, però el jutge adverteix que cal certificar si han estat correctament declarades, si és que han estat herència. Si venen de l'estranger, doncs s'haurien d'haver declarat a les duanes. Paral·lelament a la qüestió de les joies, però el jutge demana als Estats Units col·laboració perquè les autoritats judicials nord-americanes accedeixin a incorporar a la causa el contingut del telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, que va ser president de l'aerolínia Plus Ultra i que ha servit al jutge Calama per engegar la investigació a Zapatero. El contingut del telèfon de Reyes es va obtenir a Miami sense autorització judicial expressa l'any 2021 i ara, 5 anys després, ha servit a la policia espanyola per sustentar les acusacions contra l'expresident del govern espanyol. No sé com ho veieu tot plegat, i sobretot avui la novetat és aquesta primer taxació en 1.300.000 euros d'aquestes joies, que primer tenien fotografies, no sabíem quin era exactament el valor, i a partir d'aquí, doncs, aquesta imputació de Zapatero, ara, doncs, per contraband.
17: No. És que fa mal, dir-ho, diguéssim, de imputació per contraband de
16: fiscal,
17: joies.
16: Frau fiscal o contraband.
17: A veure, s'ha d'esperar les seves explicacions en la cita per declarar que té per la setmana vinent, però sí que és veritat que també...

0: ell i la seva defensa i el seu portaveu han comès errors flagrants de comunicació, com a mínim, a l'hora de menysprear el valor d'aquestes joies.
1: Ha demanat disculpes a través de la xarxa.
0: Sí, no, pot demanar

0: successions o el que sigui, o si són regals, de quan són els regals, de si era aplicable la llei de transparència, que recordem que és posterior a la presidència de Zapatero, o si s'han declarat efectivament a les duanes. Que si tu tens els papers d'aquestes joies, que no són les joies menors, com hem pogut comprovar, sembla que la més cara són 278.000 euros, la més barata sí que és veritat que hi ha algun anell de 25 euros, però aquest tipus de joies no són menors, i si tu les tens declarades o fins i tot assegurades, perquè no seria estrany que un tipus de unes peces d'alta joieria com aquestes tinguessin assegurança, doncs no hi hauria hagut cap problema en sortir des del primer dia a donar aquestes explicacions. És probable que en algun moment ja el seu advocat digués: no hem de donar explicacions de res i ja ho farem davant del jutge, però és una imatge que li fa molt de mal al PSOE, és una imatge i un tipus de delicte que a més dona per fer molta oposició grollera, que és l'oposició que s'està fent en aquest moment al Congrés dels Diputats, i per tant doncs jo veig que hi ha molta dificultat de relat per davant tant en el PSOE com en l'expresident Zapatero.
1: Sí, estan d'acord amb el que diu la Isabel. A mi el que em xoca, per completar diguem l'altre costat, és la falta de garanties processals. O sigui, jo, òbviament, des d'un punt de vista de relat, sona malament, no sé què, però, ostres, la manera d'instruir aquestes causes d'Espanya és estrany. No funciona així un estat de dret. És a dir, abans de que ell pugui... ha estat citat a declarar el dia 17. Per discreció processal no pot declarar abans, no pot començar a opinar perquè s'ha de... el jutge li farà unes preguntes. Abans de poder tenir aquesta possibilitat, ja es filtra que hi ha les joies, s'especula amb el valor, s'obre una causa per contraban. Ostres, tinc la sensació que el Zapatero està sentenciat. Passi el que passi, sigui amb motiu o sense motiu, i crec que això és un flac favor, diguem, a les garanties processals que ha de tenir un estat de dret. Lo normal seria: es troben amb una caixa forta unes joies, no es fa públic immediatament, sinó que forma part, diguem, de la part secreta de la causa, se li pregunta quan ell va a declarar, i a partir d'aquí es prenen decisions. Però aquí es fa al revés: s'agafen les joies, es llencen, diguem, en la comunicació, s'obre una causa per contraband abans de que pugui declarar, i a mi em sembla, des d'un punt de vista procedimental o de lo que hauria de ser un estat de dret amb garanties, estrany. Ja hi ha un terreny de joc en el que ja és un contrabandista, i això a mi em preocupa molt. Estan d'acord...
0: Però és la primera vegada que passa això, Pere?
1: No. És
0: vale,
1: una...
0: vale.
1: Però estem parlant d'aquesta.
0: A mi
1: no m'agrada gens això. Se'm posen els pèls de punta.
0: Però que sí, que sí, sí. Que absolutament d'acord. Però tampoc no és la primera vegada que passa,
1: no,
0: i
1: però...
0: ni segurament serà l'última.
1: Però
0: i mai hem sentit a tantíssima gent posar-se les mans al cap precisament per aquestes filtracions de sumaris.
2: El senyor Pere continua instal·lat en l'idealisme judicial.
1: No, sí, i mediàtic.
2: No, però mediàtic, que tens raó 100%, però com diu l'Isabel, això ho hem vist mil vegades i ho veurem mil vegades més. Sí. És curiós que el jutge digui, o parlin d'imputar-lo per contraband, i el mateix, pel que ha dit l'Òscar, també diuen a veure si això és una herència o no és una herència, si ho ha declarat o no ho ha declarat. És a dir, abans de dir que és un contrabandista, s'ha de mirar si tot està ben fet.
1: I està citat el dia 17.
2: Correcte. Dit això, tinc una mica, sempre diu una cosa que és certa: les coses són el que semblen. I és molt estrany tenir joies valorades amb més d'un milió d'euros en una caixa forta.
0: En un despatx,
2: quan la residència oficial on viu Zapatero també està protegida per la Policia Nacional. Per tant, per què ho has d'amagar o portar una caixa forta?
1: Però van donar una resposta. Jo no sé si això és veritat o no, perquè no han anat davant del jutge, però van donar una resposta de per què d'això.
0: Sí, també van dir que estaven valorades en 30.000 euros.
2: Exacte. Llavors, el que dic és que és molt estrany. També és veritat que, com l'altre cas pel qual està acusat, que és aquestes tràfic d'influències, són dues coses, tant les joies com el tràfic d'influències, que són coses que ell podria haver fet d'una altra manera. És a dir, si són regals, que ho declari. Ja veurem què diu. El tràfic d'influències, el que ell ha fet, segurament ho ha fet molt malament, però fer de lobista no és un delicte. Pot ser lleig, i si ets socialista, encara més lleig, però no és un delicte. I, per tant, segurament, jo no sé si s'ha equivocat, ho ha fet malament, estava mal assessorat, però són uns delictes que es podria haver estalviat perfectament.
1: Els delictes s'han de provar, no sé si...
2: Correcte.
1: No, és a dir, són uns delictes que s'han de...
2: I és cert que és molt difícil provar el tràfic d'influències. Mm-hmm. Els indicis són molt clars, però provar-ho serà molt més difícil.
1: Els indicis són molt clars del tràfic d'influències?
2: Home,
1: no sé.
2: Va catar uns papers per 500.000 euros, o no sé quan era, o 200.000 euros, home...
1: Però el tràfic d'influències...

0: influències on està?
1: Per això aquí vaig. És a dir, els indicis són de que hi ha alguna cosa rara. El problema és demostrar el tràfic d'influències, però que els indicis, crear una empresa que només té un client, ho factures a les filles del president, home, tot això no és normal.
0: Sí, no, normal no és. Normal no és tampoc ser el president Aznar i treballar per Murdoch, després de la guerra d'Iraq i cobrar 3 milions l'any, que no. Em sembla que li pagaven. Si no recordo malament.
1: És legal.
0: No, legal, és que això també potser és legal.
1: Aquí vaig, perquè no ho ha
0: no
1: fet
0: sabem,
1: legal.
0: No ho sabem, el que sí que no, és que ell... O sigui, en cap cas ha reconegut que ha fet una il·legalitat.
1: Home, això encara no.
0: No, per això t'ho dic, que no podem donar per suposat res. Que hi ha algunes coses que sonen estranyes i preocupants i que mereix una explicació i que el dia 17 està convocat. Sí, per suposat, però estem en un escenari en què ja se l'ha condemnat i, a més, ve un furor per part del jutge d'obrir una causa separada per contraband, per una cosa sobre les quals ha d'explicar el dia 17, que em fa pensar que hi ha també alguna cosa estranya.
1: Vaja, el que puede hacer que haga, ¿no?
0: Bé, pues això pues seria una línia molt preocupant.
1: Bueno, és el que estem vivint.
2: Bé, però això, si és veritat que algú que pot fer està fent, diguem-ne, algú que puede hacer está haciendo, això es desmunta ràpid. Si el dijous apareix i diu, no, escolti'm, aquestes són de la meva àvia, i goiti, aquí tinc una foto de la meva àvia amb aquest collaret, aquí tinc aquest paper, i jo vaig declarar-ho així. O aquests no, me'ls van regalar a tal dia, i vaig passar per la duana, i vaig pagar els impostos que tocaven, i no sé què. Ara, caldrà veure quina explicació dona i quines proves aporta.
0: Amb independència de l'explicació que doni, que hi ha una voluntat del que puede hacer que haga, jo crec que ja ho acredita el mateix procediment fins ara.
1: Correcte.
0: És a dir, s'agafen unes joies, es llencen a la premsa sense avaluar-les, tothom es fa festa major d'això, es situa en un marc en el qual ja és un delinqüent indiscutible, que jo no dic que no ho sigui, això ja ho veurem, però l'estat de dret té uns altres mecanismes. I avui s'obre una causa separada per contraband abans de preguntar-li. A lo millor després no té cap explicació. I per tant, pues, escolta, jo no estic pas defensant el que ha fet Zapatero, però sí que estic dient, amb independència del que acabi declarant, és un procediment estrany, amb la voluntat, a parer meu, d'estigmatitzar-lo i de ja condemnar-lo abans de començar.
3: A veure, que condemnar-lo abans de començar
0: socialment,
3: és la condemna pública, és evident, però ens hem fet un far de veure el que dèiem, no?, de penes de les notícies i d'escorcolls amb diners embolicats en paper de plata i dintre de mitjons i a veure, hem treballat amb sumaris que hi havia imatges absolutament xocants. I cada investigació té la seva imatge icònica i a Zapatero li han tocat les joies. Li han tocat perquè les tenia.
0: Sí, però que això sigui així, que jo estic d'acord que és així, no és un motiu d'alegrar-nos de que el sistema funciona molt bé. Al contrari...
3: No, qui se n'alegra d'això?
0: No, estic subratllant que tot això és una mostra de que aquí hi ha un sistema que no està ben engreixat.
2: El que passa és que si després no pots explicar-ho, llavors el sistema t'ha enxampat perquè tu has fet alguna cosa.
0: Això segurament...
2: Si no es pot explicar, si surt el dijous i diu no, escolti, coite, venen d'aquí amb aquest d'allò, llavors si haurà estat el sistema. Ara, si no hi ha manera d'explicar d'on surten les joies...
3: Les joies surten perquè hi són.
2: És com el que es queixa del... Sempre poso el mateix exemple, el radar de l'autopista, un dia m'han xapat, anava a 180, i és que hi ha molts radars. No, escolti, vostè anava a 180. El radar hi era, n'hi haurà molts o pocs, però si no vas a 180,
3: hi ha altres que van més ràpid, segurament sí.
0: Sí, però prèviament hi ha una voluntat de condemnar-te i si no, ben trobat-ho. A lo millor és veritat.
1: D'això no en tinc cap dubte, jo.
0: Bé, doncs això. Les dues coses poden ser compatibles 100%. I això, que funciona sempre, no només ara, és lamentable.
2: Bé, doncs veurem. En tot cas, avui tenim aquesta novetat basant-se en aquesta taxació d'aquestes joies. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Jaume Clotet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Bon cap de setmana.
3: Gràcies.
1: Bon cap de setmana.
2: Ho deixem aquí. 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, efectivament, bon cap de setmana a tothom.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Bona tarda a les 4. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el dia 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica o no l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés. El jutge de l'Audiència Nacional imputa una altra vegada l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per un suposat frau i contraban arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que aquestes joies tenen un valor d'1,3 milions d'euros. L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació al matí del dia de la Dana de les afectacions pels aiguats. El seu propi equip de govern, a través d'un grup de WhatsApp, el Consell, compartia dades actualitzades del temporal. Mazón només va intervenir en aquest xat a primera hora del matí i ja no hi va tornar a escriure en tota la jornada. La Unió Europea celebra la nova política migratòria que permet construir centres de deportació en tercers països. Les organitzacions de drets humans denuncien que la normativa és més aviat un pacte pel control de fronteres. Segons Frontex, les arribades a Europa han baixat un 40% en el que portem d'aquest any. El papa acaba el viatge a les Canàries apel·lant a les obligacions dels països que acullen persones immigrants. Des d'un centre d'acollida de Tenerife, Lleó XIV ha defensat que la migració contribueix, ha dit, a l'enriquiment mutu dels pobles. El pontífex ha escoltat el relat d'alguns migrants arribats a les Illes Canàries. Un informe de l'UNICEF alerta que els menors catalans tenen el seu primer mòbil als 11 anys de mitjana. Aquest estudi també revela que el 93% dels adolescents estan registrats com a mínim en una xarxa social. Les falles del Pirineu comencen avui la temporada amb la baixada de Durro a la Vall de Boí, una festa reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Dona el tret de sortida a les setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus.
1: Esports.
2: La pilota del Mundial continua rodant aquest divendres amb el Canadà Bòsnia-Herzegovina a partir de les 9 del vespre a Toronto i als Estats Units Paraguai a Califòrnia a les 3 de la matinada. En bàsquet aquest vespre a les 8 el Joventut juga el segon partit de semifinals de la Lliga ACB contra el València. De nou al Roig Arena, els badalonins buscaran igualar l'eliminatòria en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I el circuit de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 ha penjat el cartell d'entrades exaurides. Això en un dia en què George Russell ha estat el més ràpid en la primera sessió de divendres. A les 5 comença la segona sessió.
0: Tarda serena amb només algun núvol decoratiu a les muntanyes. Calor d'estiu, màximes de 32 graus en molts indrets del país, des de les valls del Pirineu fins al prelitoral. Les temperatures més altes rondaran els 34 graus a Ponent i també les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà durant el cap de setmana.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 4 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el dia 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sentenciarà si la llei s'ajusta a la normativa continental en un pas que el Tribunal Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia tant a Carles Puigdemont com a la resta dels dirigents del procés. Ampliem aquesta notícia que hem sabut avui a primera hora de la tarda. Brussel·les, corresponsal Bruno Forte Amires. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Jaume. Doncs ara la principal incògnita d'aquesta sentència serà saber si els jutges europeus avalaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum de l'1 d'octubre, un tema vinculat al delicte de malversació, i també pel que fa al cas del CDR. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha validat el gran gruix d'aquesta llei d'amnistia. I la figura de l'advocat general acostuma a orientar el sentit final de les sentències dels jutges. L'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dit a Catalunya Ràdio que creu que els magistrats afinaran encara més el dictamen de l'advocat general.
4: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.

0: La pilota tornarà a la taulada del Tribunal Constitucional espanyol per decidir si aplica l'amnistia a Puigdemont i la resta de líders independentistes tan bon punt es publiqui la sentència europea. Però com que aquest pronunciament avui hem sabut que arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional consultades per aquesta emissora descarten prendre la decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans de resoldre-ho tot plegat com a molt aviat a la tardor.
1: Doncs n'anirem fent el seguiment. Bruno, gràcies. Bona tarda.
0: Adéu, Jaume, bona tarda.
1: Precisament avui, davant dels empresaris del Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a reclamar que s'apliqui del tot l'amnistia per als líders independentistes.
2: Jo he defensat des del primer dia de la meva presidència la publicació àgil i efectiva de la llei d'amnistia. Crec que és una... Ho he fet sempre mostrant respecte pel poder judicial, però demanant també al poder judicial que respecti les decisions del poder legislatiu.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investigarà també per un possible delicte fiscal i per un altre de contraband. I ho fa després d'haver rebut una taxació d'experts de les joies que les valoren en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Tània Tàpia.
4: El jutge José Luis Calamán no li consta l'origen de les joies ni que Zapatero pagués els impostos que toquen. I davant una taxació tan elevada defensa cal obrir una investigació a banda, perquè ja avança que pel valor de les joies s'hauria superat amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc els tributs corresponents. El jutge desvincula aquests fets del cas Plus Ultra i per això obre una segona investigació. Tanmateix, l'interrogarà sobretot plegat dimecres que ve i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calam actua hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que situen el valor de les joies en més de 1,3 milions d'euros. Avui el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat perquè inicialment va dir que no valien més de 50.000 euros. Avui hem conegut també detalls de les joies taxades. Són una vuitantena, les més valuoses, gairebé 1,2 milions d'euros. Són 12 collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però hi ha també moltes peces menors, curiositats, com la placa de naixement, amb la inscripció José Luis R.Z., on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat en 50 euros. Algunes joies de poc valor eren dins d'una bossa amb la inscripció Presidència del Govern.
1: Ens quedem en aquesta qüestió perquè el jutge ha tirat pel dret i ha imputat a l'expresident del govern espanyol sense haver escoltat les seves explicacions. Els experts consultats per aquesta emissora apunten que ara el més rellevant, el més important per a Rodríguez Zapatero, és poder demostrar l'origen de les joies i si en va tributar o no els impostos corresponents. Tornem a Madrid ara, però la crònica és de la Paula Brujats. Bona tarda, Paula.
5: Què tal? Bona tarda. Sí, si les joies les va rebre com a regals quan era president espanyol, les hauria d'haver cedit a l'Estat, i si les va rebre quan ja havia deixat el càrrec, hauria d'haver pagat els impostos corresponents. Si venen d'una herència familiar, ho haurà de demostrar, i en tots dos casos, regals o herència d'origen lícit, Zapatero o la seva dona haurien d'haver tributat per l'augment del patrimoni derivat d'aquestes joies. Maria José Tarancón, fiscalista.
6: Per a ell, el principal, i per als seus advocats, és dir, aquestes joies d'on han sortit. Si no poden justificar d'on són les joies, jo veig un delicte fiscal molt important en increment de, per increment de patrimoni no justificat.
5: El moment en què es van rebre les joies també pot ser important, perquè passats 5 anys el delicte fiscal caduca, però el que no caduca és l'obligació de pagar cada any per l'increment patrimonial. Ho explica José María Mollinedo, que és del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
7: La tasación es que interesa retrotraerla al momento en que se adquieren por herencia o por donación esos bienes. Y no es la valoración de hoy. Esa valoración de hoy es una referencia para lo que pueda suceder si es que no puedes justificar el origen de esas joyas.
5: Per demostrar l'origen de les joies, Zapatero podrà portar factures de compra, certificats d'autenticitat o fins i tot fotografies familiars amb els collarets o les arracades per demostrar que són realment d'una herència.
1: Gràcies, Paula Brujats.
5: També adeu,
1: gràcies als equips tècnics tant a Barcelona com a Madrid que estan fent possibles aquestes connexions en directe. El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el Congrés que farà el dia 27 de juny a Barcelona per enfortir-se i per ser la palanca que permeti l'arribada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Els populars catalans volen ser decisius per propiciar un canvi polític al govern espanyol. Informació de Marta Corbalán.
8: Feijó es juga a Catalunya bona part del seu futur polític i per això el PP català vol guanyar influència amb el principal objectiu de millorar els resultats a les pròximes eleccions generals. María de los Llanos de Luna és la presidenta del comitè d'organització del Congrés que aportarà el lema Volem més.
9: Catalunya serà decisiva per al canvi polític que Espanya necessita. Cada diputado que se gane, cada concejal, cada voto de más van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijó a la Moncloa.
8: L'altre objectiu del Congrés és enfortir el partit per poder-se presentar a Catalunya com la força alternativa als socialistes i al nacionalisme. Ho ha explicat el portaveu parlamentari Juan Fernández en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info.
10: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
8: Precisament Juan Fernández es perfila com el nou secretari general del Partit Popular de Catalunya en substitució de Santi Rodríguez, que no aspira a revalidar el càrrec. Tot i que la decisió encara no està presa, l'actual portaveu al Parlament té l'aval de Feijó i també es porta bé amb Alejandro Fernández, que serà reelegit president del partit el 27 de juny, després d'aconseguir pacificar la seva relació amb la direcció estatal del PP.
1: Poc més de 3 minuts i serà un quart de 5 de la tarda, la Fiscalia suposa la retirada de les mesures cautelars a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obliga a presentar-se al jutjat cada setmana. La defensa va presentar un recurs en què demana retirar aquestes cautelars i ara la Fiscalia ha presentat un escrit on s'oposa aquesta petició. La Unió Europea celebra l'enduriment de la política migratòria que entra en vigor avui. És un pacte molt polèmic, sobretot perquè permet accelerar les expulsions i perquè s'introdueix el concepte de països segurs per rebutjar peticions d'asil. La nova normativa també contempla que es puguin construir centres de deportació en tercers països, com ja va començar a fer Itàlia, amb el model Meloni, i el nou reglament arriba després d'una dècada de bloqueig polític en la qüestió migratòria. Tornem a Brussel·les.
0: Durant aquesta dècada de negociacions, Europa s'ha allunyat de les polítiques d'acollida impulsades ara fa 10 anys per l'excancellera alemanya Angela Merkel, i el discurs contrari a la immigració ha anat guanyant terreny a les institucions i als carrers. La normativa que avui entra en vigor ho posa més difícil per obtenir l'estatus de refugiat, i pel comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, l'objectiu principal és augmentar les expulsions dels migrants irregulars.
11: Es tracta de reduir les arribades il·legals i combatre les màfies per garantir que protegim qui realment ho necessita.
0: I treu pit de les dades oficials publicades avui, que diuen que en el que portem d'any han caigut un 40% els migrants que arriben a la Unió Europea de forma irregular, per exemple, per mar, a través de pasteres.
11: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
0: Per això ell no entén les crítiques de les ONGs contra els centres per deportar migrants irregulars a l'estranger. Seran opcionals per als estats que vulguin obrir-ne. Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Dinamarca i Grècia ja negocien per construir centres de forma conjunta. El govern espanyol rebutja aquesta idea.
1: Les organitzacions de drets humans denuncien el pla migratori europeu. Consideren que és un pacte pel control de fronteres amb un enfocament restrictiu i punitiu. L'organització no governamental Oxfam Intermón és una de les entitats que han mostrat la seva preocupació. Sonia Díaz, responsable de migracions d'aquesta entitat, en declaracions a 3Cat Info.
12: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
1: I el Papa Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat, ha dit, d'enriquiment mutu entre els pobles. N'ha parlat en la recta final del seu viatge a les Canàries, on, avui a Tenerife i en un centre d'acollida d'immigrants, ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
13: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.

0: que no puguem.
1: Lloc 14. Torne cap a Roma després d'una setmana a Madrid, Catalunya i les Canàries.
2: 3CAT Info.
1: És un quart de cinc. Àrea de servei a punt. Trànsit i temps. Comencem amb la connexió amb l'equip viari. Mari Luz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ja hi ha cues en alguns trams de la P7 a l'altura de Castellbisbal i fins a Martorell en direcció Tarragona, també a l'altura de Castellví de Rosanes i de Gelida, també més amunt entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, també en sentit a sud, en direcció nord, en direcció Girona, amb lentitud i aturades des de Mollet del Vallès a Montornès, en sentit a nord i després molta intensitat fins a la Roca del Vallès, també aturats a la C60, una llarga cua a l'altura d'Argentona en sentit a sud, en direcció Mataró, a la C59, a l'altura de Palau-Solità i Plegamans, en direcció Caldes i a Mollet del Vallès, sentit sud, i a l'àrea de Barcelona, la C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord, des de Badalona, autovia A2, a l'altura de Cornellà, en tots dos sentits, i pel que fa a les rondes, la Ronda Dalt també amb una llarga retenció des de l'Hospitalet a Vallcarca, també de la Vall d'Hebron a Canyelles, sentit Besòs, també a l'altura de Cornellà, direcció Castelldefels, i a la ronda litoral, aturats entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, en sentit Besòs, i també entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, retencions entre l'Hospitalet i Plaça Cerdà, en tots dos sentits, en direcció sud, a causa d'alguna possible incidència. Pel que fa al transport públic, recordem que les línies R2 Nord i R11 de Rodalies aquests dies reforcen el servei per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
3: Fins ara.
2: El temps.
1: Previsió de Néstor Gómez.
4: Dia de calor aquest divendres arreu del país amb un cel serè, amb poca presència dels núvols, potser algun decoratiu sobre les muntanyes o també alguna teranyina de núvols alts i unes temperatures que ja pugen lleugerament per sobre dels 34 graus en el cas de Vinebre, 33 graus a Salvador de Guardiola, Benissanet, Fornells de la Selva, 32 graus a les valls del Pirineu, a Sort o la Seu d'Urgell. Aquesta situació es mantindrà de cara a les immediates hores d'estabilitat i de calor que ens han d'acompanyar no només avui, sinó també durant aquest cap de setmana. De fet, el temps serà assolellat tant dissabte com diumenge, i només diumenge a la tarda s'espera l'aparició d'alguns petits ruixats cap al sector del Pirineu, preferentment l'occidental, i localment poden anar acompanyades de tempesta. I a banda del cel serè i algun ruixat que pot aparèixer diumenge a la tarda, destaquem sobretot les temperatures, que pujaran clarament durant el cap de setmana. Màximes previstes per dissabte, a Ponent al voltant dels 36 graus, també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden assolir 36 graus i de cara a diumenge valors de 37 graus a Ponent, les més altes a Catalunya. A la resta del país, entre els 33 i 35 graus tant dissabte com diumenge, i els 30 graus s'acostaran i molt a la façana costanera.
2: 3CAT Info.
5: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Els sindicats educatius contraris als acords signats fins ara amb el govern criden a participar en la manifestació de diumenge a Barcelona i avisen que hi haurà només mobilitzacions al curs que ve. Calculen que a partir del setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu. I per això creuen que la sortida serà garantir la inversió del 6% del Producte Interior Brut en Educació i reformar la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que consideren que ha quedat obsoleta després de 18 anys. David Canyo, portaveu d'USTEC, sindicat majoritari i ensenyament.
6: Ja fa masses anys que van aprovant una llei que arribaria al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats, i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
1: Pels sindicats, el paper de les assemblees al centre ha sigut clau per mobilitzar aquest curs milers de mestres i professors, i per això esperaran fins passat el 20 de juny, quan se celebra l'Assemblea de Docents de Catalunya, per veure quines accions proposen. La manifestació d'aquest diumenge començarà a 11:45 als Jardinets de Gràcia a Barcelona i s'acabarà a la plaça Catalunya. El 90% dels adolescents catalans estan registrats en, com a mínim, una xarxa social. És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital que ha impulsat la UNICEF i que avui s'ha presentat al Palau Macaya de la Fundació La Caixa a Barcelona. A més, l'accés a la tecnologia s'avança cada vegada més. Segons aquest informe, 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja tenen mòbil propi i l'edat mitjana d'accés se situa cap als 11 anys. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta de com aquesta realitat afecta el desenvolupament d'infants i joves.
0: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
1: Rial també apunta que els infants tenen dret a l'accés a la tecnologia i a tots els seus beneficis, i que és l'administració qui té el deure de vigilar i protegir aquest col·lectiu. I és que l'estudi també alerta que gairebé el 10% dels joves podria tenir una relació problemàtica amb les xarxes associada a més ansietat, a ciberassetjament o a violència digital. El Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya és una de les entitats que ha col·laborat a l'elaboració d'aquest estudi. Carina Givert, la degana del col·legi, apunta la necessitat d'estudiar el fenomen per poder incidir a l'esfera pública.
7: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats i insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
1: L'informe també revela que gairebé l'11% dels joves han patit pressions per enviar fotografies o vídeos de contingut eròtic o sexual i que el consum de pornografia comença de mitjana cap als 11 anys i mig.
2: 3CAT Info.
1: Les falles del Pirineu enceten aquesta nit la temporada amb la baixada de Durro a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. I aquest any, a més, la baixada es podrà seguir en directe per TV3 i s'ha presentat una nova proposta per donar a conèixer els camins de foc durant tot l'any. Durro, Pau Rovira.
8: Tot a punt ja aquí per l'inici de la temporada de falles. La jornada començarà a 11:15 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits. Un quart d'hora després serà el torn dels grups intermedis i a les 11 de la nit arribaran els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc, que seguirà tot el ritual. L'encesa del faro, la serp de foc per la muntanya, l'arribada amb la foguera al centre del poble i la festa final. Aquesta celebració manté viva una tradició centenària vinculada al foc i a la muntanya. Carme Xalà, fallaire i membre de la comissió organitzadora.
9: Fa un parell de setmanes ja vam plantar el faro. És una acció que implica tota la participació del poble, demostrant un any més tots aquest caràcter col·lectiu que tenim de festa. Com sempre, la incorporació de nous fallaires, tant dels més petits com dels més grans.
8: Com cada any, hi haurà un servei de taxis des de Barruera per no col·lapsar el municipi, tot i que força gent puja també caminant. Les principals novetats d'enguany, la retransmissió per TV3 de tots els actes de les falles i la presentació dels Camins de Foc, una ruta turística de les falles durant tot l'any. Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran 4:45. Marc Andrés, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Apura'm en Marc.
10: La pilota del Mundial segueix rodant aquest divendres amb el partit inaugural del Canadà i després dels Estats Units. A Toronto, els canadencs juguen contra Bòsnia i Herzegovina a partir de les 9 del vespre en el duel del grup B. D'altra banda, a les 3 de la matinada, Califòrnia, els Estats Units s'estrenen contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. Tot això hores després dels dos primers partits d'aquest Mundial del 2026, amb la victòria de Mèxic contra Sud-àfrica per 2-0, amb els gols de Julián Quiñones i Raúl Jiménez, i també jugat aquesta matinada al Corea del Sud 2, República Txeca 1. S'han avançat els txecs amb gol de Krejci, l'exjugador del Girona, però Hwang In-byeom i Oh Yeon-gyu han capgirat el marcador.
2: 3CAT Info.
10: Mentrestant, en bàsquet, aquest divendres el Joventut de Badalona intentarà igualar la sèrie de semifinals de la Lliga CB contra el València en el segon partit de l'eliminatòria, que també jugarà al Roig Arena. Els badalonins van tenir-ho a tocar el primer duel, però van caure d'un sol punt a la pròrroga. Guillem Vives, base verdinegre, parla a la prèvia del partit.
11: Aquest tipus de partits surten com van. Espero tenir l'encert que vam tenir. Confio en que seguirem tenint una confiança en nosaltres mateixos, uns percentatges alts, però està clar que ja hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres.
10: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT a partir de 7:45 del vespre. Això mentre el Barça és a un triomf de classificar-se per la final de la Lliga ACB, després de guanyar ahir el Tenerife una altra vegada i col·locar el 2-0 a la sèrie, es trasllada a territori canari, on demà es jugarà el tercer partit, que podria ser el definitiu si el guanya el conjunt de Xavi Pasqual. Al circuit de Catalunya ja s'ha disputat la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. George Russell ha estat el més ràpid en aquesta primera sessió, seguit d'Òscar Piastri i Charles Leclerc. La segona sessió de la jornada d'avui començarà a les 5 de la tarda i durarà una hora fins a les 6. Tot això en un Gran Premi de Barcelona-Catalunya que ha esgotat les entrades. Mentre al Mundial Femení de Motociclisme, Paola Ramos ha aconseguit la pole position al circuit de Misano Adriático. És la primera pole de la carrera de la jove pilot de 19 anys.
12: Però contenta de fer aquesta primera pole per mi en aquest circuit, que és un circuit especial per mi, ja que és el circuit Marcos de Montseny, jo porto el 58 i el Superpau per ell, així que molt contenta i esperem demà una carrera, una cursa lluitada com sempre.
10: Les també catalanes Ivonne Serpa i Sara Sánchez han estat setena i onzena respectivament. Les curses seran dissabte i diumenge al migdia.
2: 3CAT Info.
10: Parlem ara d'hoquei patins perquè avui es disputa el primer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada a Terres Gallegues. A 8:45 del vespre, els jugadors de Marc Montaner volen acabar de culminar una temporada històrica després d'eliminar el Barça a les semifinals. Sentim el tècnic igualadí.
13: De fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
10: Aquesta final serà el millor de 5 partits, amb el duel d'avui i el de diumenge a Galícia, mentre el tercer partit es jugarà a les Comes el divendres 19 de juny, i si cal el quart, també a la pista de l'Igualada, seria el diumenge 21.
2: L'actualitat esportiva a fons.
10: A la Champions femenina de waterpolo, duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four serà a les 7 de la tarda. L'entrenador mataroní és Dani Ballart.
14: Sí, que té molt d'estímul jugar aquest partit. Ho hem parlat ara abans de l'entrenament, de que la il·lusió és acabar en bronze, perquè la temporada està sent excel·lent, independentment de que haguéssim jugat la final o que podem aconseguir el bronze demà, que fent el símil amb el masculí, el Barceloneta porta molts anys fent-ho, i justament la grandesa passa per moments d'aquest tipus, tornar-se a aixecar i emportar-se l'última medalla.
10: A les 9 jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. D'altra banda, la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta, jugarà demà, dissabte, a les 9 del vespre, a la final de la Champions contra el Prorreco italià. Els mariners es van desfer del vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols. I més coses, perquè el Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Alborg, amb les semifinals demà a les 6. Així ho valorava Ludovic Fàbregas, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Sabem que l'Alborg és un molt bon equip, s'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats, deixar a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, Així que serà un partit molt, molt difícil.
10: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchs de Berlín demà també a les 3 de la tarda.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 4:45. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el dia 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les conseqüències prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Tribunal Constitucional espera el pronunciament per decidir si aplica o no l'amnistia tant a Carles Puigdemont com als altres líders del procés. El jutge de l'Audiència Nacional imputa una altra vegada a l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran d'unes joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare. El jutge li va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport i l'obliga a presentar-se al jutjat cada setmana. Des d'ara fins a arribar a les 5, entre altres qüestions, us explicarem que el Teatre Lliure ha cancel·lat Lluís Pasqual per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre ha eliminat el seu muntatge previst dins de la programació del 50è aniversari de la sala. La família de la mare del nadó maltractat que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron a Barcelona al març assegura que el pare del nen hi tenia un tracte brusc. Els familiars que avui han declarat a la Ciutat de la Justícia han relatat l'angoixa de la mare des que va tenir el fill. El pare és a la presó des del març. I en els esports a aquesta hora, Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Marc?
2: Parlem de motor perquè el circuit de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 ha penjat el cartell d'entrades exaurides. Això en un dia en què George Russell ha estat el més ràpid en la primera sessió de divendres. Ara, a partir de les 5 de la tarda, començarà la segona sessió. Mentrestant, el Mundial Femení de Motociclisme, la catalana Paola Ramos ha aconseguit la primera pole position de la seva carrera a Itàlia.
1: Tarda amb bonança meteorològica arreu. Temperatures altes, 32-33 graus, només alguns núvols testimonial. Les més altes, però, rondaran els 34 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana. La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el dia 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sentenciarà si la llei s'ajusta o no a la normativa continental, un pas que el Tribunal Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia tant a Carles Puigdemont com a la resta dels dirigents del procés. Brussel·les, corresponsal, Bruno Forté a Miràs.
3: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i també pel que fa als CDRs acusats per terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges. El lletrat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats europeus deixaran les coses fins i tot més clares a la seva sentència.
4: Jo crec que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
3: La pilota tornarà a la taulada del Tribunal Constitucional espanyol per decidir si aplica l'amnistia a Puigdemont i la resta de líders independentistes, tan bon punt es publiqui la sentència europea. Però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional consultades per aquesta emissora descarten prendre la decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans de resoldre-ho a la tardor com a molt aviat.
1: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per les joies que li van trobar a la caixa forta al seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband, i ho fa després d'haver fet la taxació de les joies que les han valorat en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Tània Tàpia.
0: Al jutge José Luis Calamán no li consta l'origen de les joies ni que Zapatero pagués els impostos que toquen. I davant una taxació tan elevada defensa cal obrir una investigació a banda, perquè ja avança que pel valor de les joies s'hauria superat amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser delicte fiscal. A més, veu indicis de contraban i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc els tributs corresponents. El jutge desvincula aquests fets del cas Plus Ultra i per això obre una segona investigació. Tanmateix, l'interrogarà sobre tot plegat dimecres que ve i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calam actua hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que situen el valor de les joies en més de 1,3 milions d'euros. Avui el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat perquè inicialment va dir que no valien més de 50.000 euros. Avui hem conegut també detalls de les joies taxades. Són una vuitantena, les més valuoses, gairebé 1,2 milions d'euros. Són 12 collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però hi ha també moltes peces menors, curiositats, com la placa de naixement, amb la inscripció José Luis Erraseta, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat en 50 euros. Algunes joies de poc valor eren dins d'una bossa amb la inscripció Presidència del Govern.
5: 3CAT Info.
1: La Fiscalia s'oposa la retirada de les mesures cautelars a Jonathan Antic, el fill del fundador de Mango, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare. El jutjat va imposar-li una fiança d'un milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obliga a presentar-se al jutjat cada setmana. La defensa va presentar un recurs en què demana retirar aquestes cautelars i ara la Fiscalia ha presentat un escrit on s'oposa aquesta petició. 5:45 PM, el Teatre Lliure retira el Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar, el Conde de Torrefiel i Pol Guasch. Barcelona, Marta Vives.
6: Segons ha explicat Lluís Pasqual a la tarda de Catalunya Ràdio, l'obra estava compromesa amb actors i escenografia en marxa. Catalunya Ràdio ha sabut que es tractaria d'una obra basada en el monòleg del gran inquisidor dels germans Karamazov, de Dostoievski, que comptaria amb l'actor Pablo Derqui com un dels intèrprets. Pasqual ha explicat a la tarda que Lliure va traslladar malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i arran de la pressió, Pasqual va oferir-se a fer un pas enrere. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. Avui, a la presentació de la programació, Manriquer ha justificat així l'absència de qui va ser una figura clau en la creació del Lliure.
7: Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari amb una direcció i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
6: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montsal Canyiz i Macolomé i, evidentment, Fabià Puigcerver, a través de dues exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 està formada per 32 produccions i noms com els de Miquel Masfiol, amb una revisió de La vella Helena, la inaugura l'Òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades per aquesta temporada es posaran a la venda divendres que ve.
5: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Belfast continua fortament vigilada per un ampli desplegament policial per evitar que es reprengui la violència en contra dels immigrants instigada per l'extrema dreta després d'un intent d'assassinat comès per un refugiat sudanès. De moment, la situació està més controlada, segons la policia, després de dues nits d'atacs i incendis a cases particulars, mobiliari urbà i autobusos. Organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana a la capital d'Irlanda del Nord, enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
8: La comunitat migrant d'algunes àrees de Belfast viu atemorida. Els darrers dies, algunes empreses han pagat el transport a casa als treballadors migrants perquè hi tornessin o hi poguessin tornar sense por. Hem parlat amb el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast. Ens ha explicat que la seva comunitat també es va horroritzar per l'intent de degollament d'un home a mans, suposadament d'un refugiat sudanès, però les protestes haguessin hagut de ser pacífiques. Sentim-lo.
9: Crec que quan passa una cosa així, haurien d'involucrar les minories ètniques en la protesta, no només la gent local, si són protestes pacífiques. I crec que la gran majoria de la gent d'Irlanda del Nord són molt bona gent.
8: Ara bé, algunes de les persones nascudes fora del país han viscut amb angoixa i por aquesta setmana quan han vist l'hostilitat i directament la violència racista que ha deixat una trentena de persones sense casa, especialment en aquest carrer on ens trobem ara, l'Hendrick Street, a l'est de Belfast.

0: una zona unionista pro-britànica. Aquí, la matinada de dimecres, homes emmascarats van cremar i vandalitzar alguns dels habitatges on vivien famílies nascudes fora d'Irlanda del Nord, però residents aquí des de feia anys. La policia els va protegir i van perdre la casa, però almenys van salvar la vida.
1: El president del govern, Salvador Illa, defensa el projecte de pressupostos i el nou model de finançament, que, segons afirma, suposaran una gran millora per tot el país. N'ha parlat avui al matí de la trobada empresarial que s'ha fet al Pirineu i que hem seguit de prop, a la Seu d'Urgell, amb en Joaquim Albalater.
2: Una trobada que aquest any ha girat al voltant dels reptes davant el nou mapa econòmic mundial. En aquest context geopolític i econòmic complex, Illa ha defensat que perquè Catalunya avanci cal estabilitat, i això és el que porten, diu, un finançament més equilibrat i també els nous pressupostos.
3: Necessitem un mínim d'estabilitat al país per poder tenir una mirada una mica llarga. Bé, jo tot apunta a que tindrem pressupostos. A principis d'això, crec que és una bona notícia pel país. Gairebé 50.000 milions d'euros posats a disposició del desplegament de les polítiques públiques, per exemple, pel Pirineu. No?
2: Uns comptes que permetran incrementar un 50% les inversions al Pirineu, com el desplegament de la fibra òptica pública, al nou hospital de l'Alt Urgell o millores de mobilitat. Illa també ha avançat que s'està treballant en una fiscalitat específica per la zona econòmica especial d'Organyà, un nou polígon on es volen instal·lar moltes empreses d'Andorra.
1: Les accions de SpaceX han començat a cotitzar avui a la tarda. La companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk protagonitza la sortida a borsa més gran de la història. Ja abans d'estrenar-se el parquet, la demanda superava i de molt l'oferta. I això que molts experts i analistes no les tenen totes amb la valoració d'aquesta companyia. Amb un preu de $135 per acció, el valor total de SpaceX seria d'1,75 bilions. És una xifra molt elevada comparada amb la seva facturació i, a més, tenint en compte que és una empresa amb pèrdues. Xavier Brun, professor de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona School of Management, expert en inversió, la defineix com una gran start-up.
4: Una startup és una companyia que al final té una idea, uns quants clients al principi, i amb molt potencial a futur. Llavors els inversors diuen, ostres, doncs potser el creixement és tan gran i prefereixo invertir ara. SpaceX és això, però amb hormones. No té pràcticament beneficis, tots són pèrdues, però espera un futur brillant, almenys és el que diu Elon Musk.
1: Això sí, l'operació convertirà Elon Musk en la primera persona al món amb una fortuna personal de més $1 bilió, és a dir, més d'1 milió de milions de dòlars.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La família de la mare del nadó maltractat que va acabar hospitalitzat a la Vall d'Hebron, a Barcelona, al març, assegura que el pare del petit hi tenia un tracte brusc. Els familiars que avui han declarat a la Ciutat de la Justícia han relatat l'angoixa que vivia la mare des que va tenir el fill. El pare està empresonat des del març. N'hem fet el seguiment d'aquesta notícia a la Ciutat de la Justícia amb la Montse Poblet.
6: Els avis, la tieta i el cosí matern del nadó han coincidit davant del jutge qualificant de brusc el tracte que el pare donava al nen, però asseguren que no el tenen per un home violent i que no s'expliquen què hi pot haver al darrere de les lesions. També han coincidit en subratllar la preocupació de la mare per la salut del nadó. Enviava fotos a familiars i amics i consultava el seu cosí, metge a Vall d'Hebron, per mirar d'aclarir què estava passant. La família considera normal que la parella fes un periple per diferents hospitals abans d'anar a Vall d'Hebron, on la mare treballa d'infermera. Ho atribueixen a la mala experiència que va tenir en el parc i a qüestions d'intimitat. Tots els testimonis han corroborat que els únics cuidadors del nadó eren el pare i la mare. En les 6 setmanes de vida del nen, la família el va veure poc i els dies abans de l'ingrés a la Vall d'Hebron ja no els van visitar perquè els van demanar que els deixessin sols. El nen plorava molt i volien estar tranquils. Ara és el torn de la família paterna. Estan citats els avis i també els tiets.
1: Els equips de recerca continuen buscant el noi de Roses que va desaparèixer al mar dimecres. L'operatiu es concentra en una franja del litoral més al sud, entre l'Alt i el Baix Empordà, perquè ahir la tarda va aparèixer la moto en aigua, que anava a pals. Però els bombers, de moment, encara no descarten cap possibilitat. Girona ara, Fèlix Martín.
7: Els bombers treballen amb la hipòtesi que, mentre anava amb la moto d'aigua, el noi va perdre l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius al cos estan repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. El cap d'intervenció dels bombers, Jordi Marquès, ha concretat que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que el cos anés cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua, que va aparèixer ahir la tarda en una platja de Pals al Baix Empordà davant de les Medes.
8: Com que és molt difícil de predir on podia haver anat, el que solem fer és fer aquest reforç de vigilància.

0: ànsia i d'inspecció a tot el límit entre costa i terra, que és on pot haver quedat el cos.
1: En paral·lel, algunes informacions apunten que la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa de Roses que el noi de 16 anys i 3 amics van llogar dimecres a la tarda. La investigació està en marxa i la recerca continua.
2: 3CAT Info.
3: Són 4:45. Trànsit i temps a punt, àrea de servei. Connexió primer amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Continuen les aturades a diversos trams de l'AP7 entre Castellbisbal i Martorell, també a Castellví de Rosanes, i molta intensitat fins a Gelida, això en direcció Tarragona. Més amunt, també aturants entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua, també en sentit sud, en direcció Tarragona. I en sentit nord, un tram llarg de congestió, no del tot aturat, però sí estones, entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, i també a la Roca del Vallès, en direcció Girona, i molta intensitat fins al punt d'enllaç amb la C60. A la mateixa C60, una cua també destacable a l'altura d'Argentona en sentit sud, en direcció Mataró, fins al punt de connexió amb l'autopista del Maresme. A la mateixa autopista del Maresme, C31 i C32, aturades a diversos punts, a l'altura de Montgat, a Cabrera de Mar i també a Tordera, en direcció Girona. També cues a la B24, a l'altura de Vallirana, en direcció Tarragona, a la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, autovia 2, a l'altura de Cornellà, en direcció Barcelona. I pel que fa a les rondes, cues a la Ronda de Dalt, entre Esplugues i Canyelles, en sentit Besòs, Ronda Litoral, entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. També aturants a l'extrem sud de la Gran Via, des de Fira Gran Via a Plaça Cerdà, en direcció d'entrada, però sobretot en direcció de sortida de Barcelona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. Més informació renovada al punt de les 5.
3: Perfecte, gràcies, Merluz. Bona tarda.
4: Fins ara.
2: El temps.
3: Néstor Gómez.
5: La calor és i serà notícia durant els propers dies perquè dia rere dia la temperatura anirà pujant. Ahir les màximes més altes no arribaven als 32 graus en el cas de Benissanet. Avui ja per sobre dels 34. Demà valors de 36 i diumenge valors de 37. Aquesta seria l'evolució i fins i tot poden pujar més de cara al proper dilluns. Tot això sota el domini de l'estabilitat atmosfèrica de l'anticicló que ens abraça obliga les pertorbacions a situar-se molt lluny a casa nostra i això ens dona garantia de molt de sol. Una tarda assolellada amb algun núvol decoratiu sobre les zones de muntanya, alguna teranyina de núvols alts i ambient càlid. Aquesta mateixa situació la tindrem demà, potser amb temperatures que es mantindran a l'entorn dels 33-34 graus a les comarques de Girona, a punts de la Catalunya central, àrees del prelitoral i, com dèiem, cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, els 36 graus. De cara a diumenge, la novetat vindrà donada per un costat pels ruixats que apareixeran durant la tarda al Pirineu. Seran puntuals, però allà on descarreguin ho podrien fer de caràcter moderat i fins i tot amb alguna tempesta, i sobretot les temperatures que a bona part del país es mouran entre els 32 a 35 graus, si bé cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, el termòmetre s'enfilarà cap als 36 i 37 graus.
3: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, demà mateix de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici ONA fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per la gent gran, també, en aquella zona. Dades que s'ha donat al consistori i que ha pogut recollir l'Anna Escura.
6: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
7: Hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
6: A la tardor es convocarà un concurs internacional per escollir el projecte arquitectònic i la intenció és començar a construir a finals del 2028 o principis del 2029. Collboni ha aprofitat per explicar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i ha anunciat la construcció d'una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat i és un dels acords a què es va arribar

0: La darrera reunió bilateral entre les dues administracions.
1: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà, doncs, és la Generalitat.

0: D'Àngela.
1: 250 patinets fora de circulació, la majoria perquè havien estat manipulats i se n'havia augmentat la potència i alguns d'ells robats. A més, l'Ajuntament ha expedit 350 sancions per diverses vulneracions amb aquests patinets elèctrics. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, llança aquest avís.
2: En aquests moments hi ha 250 patinets menys circulant per al nostre carrer que posaven en risc a la resta de peatons. Per tant, evidentment, que 250 patinets menys requisats en el nostre carrer. I, sobretot, serveix també per avisar, d'avís a navegants, del que aquells que encara incompleixen, que n'hi ha, doncs que és el que acabarà passant tard o d'hora amb aquestes persones.
1: Segons Albiol, els propietaris legítims dels patinets els poden recuperar si n'acrediten la titularitat i reverteixen si s'escau la manipulació. En tot cas, l'Ajuntament procedirà a destruir-los com un altre residu, segons l'alcalde de Badalona.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 60 anys va destacar per la voluntat d'experimentar, des de les seves cèlebres teles de piscines californianes o paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies com els dibuixos fets a MyPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya es va fer al Palau de la Virreina a Barcelona l'any 1993, amb motiu de la mostra que ell mateix va venir a supervisar, va expressar el que ha acabat complint, la voluntat de treballar incansablement fins al final de la seva vida.
4: Veig la meva obra com una peça contínua de la meva vida. Sigui quin sigui el moment en què em trobi, sempre hi ha alguna cosa en marxa. No crec que l'obra d'un artista estigui acabada fins que ell es desplomi.
0: Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha sigut la manera de mirar.
5: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana. I un tema molt important a la seva pràctica també podríem dir que són els paisatges i la idea de l'ecologia a través de la percepció.
0: Homosexual, declarat des de ben jove, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i a París, on per cert va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres, on s'havia tornat a instal·lar. I aquesta nit a Vic.

0: Comença el cabaret rock més multitudinari, amb tots els ulls posats en l'actuació d'aquests que sentiu de fons. Oh, que és gràcies! I és que serà l'últim concert a priori a casa dels osonencs, abans del seu comiat definitiu a l'Estadi Olímpic a Barcelona, però de moment avui a Vic. Nàtia Dell.
1: Entre avui i demà, 58.000 persones a la zona esportiva de Vic, una xifra mai vista. I és que el festival no para de créixer, com ens explicava Narcís Castellà, un dels codirectors.
2: Aquest divendres serem 30.000 persones. L'any passat, el dia que vam tenir més, van ser 22.000 persones. Un creixement així l'hem fet any a any, i any a any hem anat fent un tipus de creixement que poguéssim assumir. És molt gran, dir això, per nosaltres.
1: A banda d'oques grasses, entre els caps de cartell hi ha noms destacats com la Gossa Sorda, Joan Dausà, la Fumi o Figa Flaues.
2: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabro Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Gossa Sorda vam fer una aposta forta per ells, i després en Joan Dausà, que bueno, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts.
1: 24 artistes de música variada en català per a diferents generacions d'una mateixa família.
2: No hi haurà res que no sigui que cantin en català. Nosaltres, la nostra identitat és claríssima, i a part anem a sortir de Barcelona i anem a fer-ho a Vic i a veure què passa. Fa 5 anys no esperàvem arribar a aquest punt.
1: Un festival intergeneracional i descentralitzat que arrenca avui amb força.
3: 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i seran les 5.
3: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. La pilota del Mundial segueix rodant aquest divendres amb el partit inaugural del Canadà i després dels Estats Units. A Toronto, els canadencs juguen contra Boston.

0: Bòsnia i Herzegovina a partir de les 9 del vespre en duel del grup B. D'altra banda, a les 3 de la matinada, a Califòrnia, els Estats Units s'estrenen contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. Tot això hores després dels dos primers partits d'aquest Mundial del 2026, amb la victòria de Mèxic contra Sud-àfrica per 2-0 amb els gols de Julián Quiñones i Raúl Jiménez, i també el triomf de Corea del Sud contra la República Txeca per 2-1. Els txecs es van avançar amb un gol de Craig Chilek, jugador del Girona, però Juan Ying-Biom i Oh Hyun-Gyu han capgirat el marcador.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, en bàsquet, aquest divendres el Joventut de Badalona intentarà igualar la sèrie de semifinals de la Lliga CB contra el València en el segon partit de l'eliminatòria, que també jugarà al Roig Arena. Els badalonins van tenir-ho a tocar al primer duel, però van caure d'un sol punt a la pròrroga. Guillem Vives, base verdinegre, parla a la prèvia del partit.
2: Aquest tipus de partits surten com van. Espero tenir l'encert que vam tenir. Confio en que seguiran tenint una confiança en nosaltres mateixos, uns percentatges alts, però està clar que ja hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres.
0: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT a partir de 7:45 del vespre. Això, mentre el Barça és a un triomf de classificar-se per a la final de la Lliga ACB després de posar ahir el 2-0 contra el Tenerife. Els blaugranes poden sentenciar demà a Terres Canàries. Fora d'aquestes notícies, en bàsquet, avui hem sabut, de fet fa pocs minuts hem sabut, que el Manresa jugarà l'any que ve l'Eurocup. Tot això el mateix dia en què han anunciat que Knudsen no seguirà la temporada que ve perquè marxa als Estats Units. Al circuit de Catalunya ja s'ha disputat la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, un circuit on s'han esgotat totes les entrades. En aquesta primera sessió, George Russell ha estat el més ràpid, seguit d'Oscar Piastri i Charles Leclerc. La segona sessió es començarà d'aquí ben pocs minuts, a partir de les 5 de la tarda, i durarà una hora fins les 6. Mentre el Mundial Femení de Motociclisme, Paola Ramos ha aconseguit la pole position al circuit de Misano Adriático. És la primera pole de la jove pilot de 19 anys.
3: Però contenta de fer aquesta primera pole per mi en aquest circuit, que és un circuit especial per mi, ja que és el circuit Marco Simoncelli, jo porto el 58 i el Super Pau per ell, així que molt contenta i esperem demà una carrera, una cursa lluitada com sempre.
0: Les també catalanes Ivonne Serpa i Sara Sánchez han estat setena i onzena respectivament. Les curses seran dissabte i diumenge al migdia.
1: 3CAT Info.
0: Parlem d'hoquei patins perquè avui es disputa el primer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Iceo i l'Igualada a Terres Gallegues. A 8:45 del vespre, els jugadors de Marc Montaner volen acabar de culminar una temporada històrica després d'eliminar el Barça a les semifinals. Sentim el tècnic igualadí.
4: De fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
0: Aquesta final serà el millor de 5 partits, amb el d'avui i el de diumenge a Galícia, mentre el tercer partit es jugarà a Les Comes el divendres 19 de juny, i si cal el quart també serà la pista de l'Igualada el diumenge 21.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: A la Champions femenina de waterpolo, duel català avui entre el Mataró i el Sant Andreu per tancar el tercer lloc. El bronze de la Final Four serà a les 7 de la tarda. A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencvaros. D'altra banda, la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta, jugarà demà a les 9 del vespre la final de la Champions contra el Prorreco italià. Els mariners es van desfer ahir del vigent campió, el Ferencvaros hongarès, als penals, després d'acabar el partit amb empat a 9. I el Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Aalborg en les semifinals demà a les 6 de la tarda.
1: 3CAT Info.
5: Bona tarda, són les 5. I d'entrada, a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García.
6: AP7, a l'altura del Papiol, també a l'altura de Castellbisbal, de Martorell a Castellví de Rosanes, a l'altura de Gelida, en sentit sud, també des de Mollet del Vallès fins a Montornès, en direcció Girona, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat, i les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Tribunal Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. El jutge de l'Audiència Nacional imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació al matí del dia de la Dana de les afectacions dels aiguats. El seu propi equip de govern, a través del grup de WhatsApp del Consell, compartia dades actualitzades del temporal. Mazón només va intervenir en aquest xat a primera hora del matí i ja no hi va tornar a escriure en tota la jornada. Cuba anuncia per sorpresa mesures radicals per a la liberalització de l'economia davant la greu crisi econòmica i les pressions de Washington. S'aixequen moltes restriccions al sector privat, es promou la creació d'empreses i es redueix la xifra de funcionaris. Les accions de SpaceX comencen a cotitzar amb una demanda que supera l'oferta. La companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk protagonitza la sortida en borsa més gran de la història. L'operació convertirà Musk en la primera persona amb una fortuna de més d'un bilió de dòlars que hi ha al món. La Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars a Jonathan Amdic, el fill del fundador de Mango, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare. El jutge li va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport i l'obliga a presentar-se al jutjat cada setmana. I el Teatre Lliure retira Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selvas, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Gasc.
1: Esports. Esport en directe. Ara mateix comença la segona sessió d'entrenaments lliures de la jornada de divendres del circuit de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Encara sense millors temps, el millor a la primera sessió ha estat George Russell. En bàsquet aquest vespre a les 8, el Joventut juga el segon partit de semifinals de Lliga CB contra el València. De nou al Roig Arena, els badalonins buscaran igualar l'eliminatòria, com diem, a les 8 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I la pilota del Mundial segueix rodant aquest divendres amb el Canadà, Bòsnia i Herzegovina a partir de les 9 del vespre i ja de matinada Estats Units, Paraguai.
0: I pel que fa al temps, tarda serena amb algun núvol decoratiu sobre les muntanyes, fa calor d'estiu amb unes màximes de 32 graus en molts indrets del país, des de les valls del Pirineu fins al prelitoral. Les temperatures més altes del dia rondaran els 34 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia pels líders independentistes el 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el TJUE, sentenciarà si la llei s'ajusta a la normativa continental, un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés. Ens ho explica des de Brussel·les Bruno Forte Amires.
2: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i també pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges i el lletrat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats aniran un pas més enllà per delimitar el terreny de joc amb la seva sentència.
3: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
2: El Tribunal Constitucional espanyol no farà moviments fins que no tingui la sentència europea a la mà.

0: Ah, però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional consultades per aquesta emissora descarten prendre cap decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans per resoldre-ho, com a molt aviat, a la tardor.
1: Esquerra creu que el 16 de juliol serà una data rellevant per posar punt final al periple jurídic de l'amnistia. En un comunicat, els republicans confien que el TJUE seguirà els passos de l'advocat general de la Unió Europea i reclamen celeritat al Constitucional i també al Suprem per resoldre els casos pendents un cop la justícia europea s'hi hagi pronunciat. Hores abans de conèixer el dia de la sentència, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit precisament a l'amnistia per tornar a reclamar que s'apliqui sense embuts als líders independents.
2: Jo he defensat des del primer dia de la meva presidència la publicació àgil i efectiva de la llei d'amnistia, crec que és una... Ho he fet sempre mostrant respecte pel poder judicial, però demanant també al poder judicial que respecti les decisions del poder legislatiu.
1: Ho ha dit davant d'empresaris del Pirineu en una visita oficial a la Seu d'Urgell.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Tania Tàpia.
4: Al jutge José Luis Calamán no li consta l'origen de les joies ni que Zapatero pagués els impostos que toquen. I davant una taxació tan elevada defensa cal obrir una investigació a banda, perquè ja avança que pel valor de les joies s'hauria superat amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc els tributs corresponents. El jutge desvincula aquests fets del cas Plus Ultra i per això obre una segona investigació. Tanmateix, l'interrogarà sobretot plegat dimecres que ve i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calam actua hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que situen el valor de les joies en més de 1,3 milions d'euros. Avui el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat perquè inicialment va dir que no valien més de 50.000 euros. Avui han conegut també detalls de les joies taxades. Són una vuitantena, les més valuoses, gairebé 1,2 milions d'euros. Són 12 collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però hi ha també moltes peces menors, curiositats, com la placa de naixement, amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat en 50 euros. Algunes joies de poc valor eren dins d'una bossa amb la inscripció Presidència del Govern.
1: El jutge ha tirat pel dret i ha imputat Zapatero sense haver escoltat les seves explicacions. Els experts consultats per aquesta emissora apunten que ara el més rellevant per l'expresident del govern espanyol és demostrar l'origen de les joies i també s'hi va tributar els impostos corresponents. Madrid, Paula Brujats.
5: Si les joies les va rebre com a regals quan era president espanyol, les hauria d'haver cedit a l'Estat, i si les va rebre quan ja havia deixat el càrrec, hauria d'haver pagat els impostos corresponents. Si venen d'una herència familiar, ho haurà de demostrar, i en tots dos casos, regals o herència d'origen lícit, Zapatero o la seva dona haurien d'haver tributat per l'augment del patrimoni derivat d'aquestes joies. Maria José Tarancón, fiscalista.
6: Per a ell, el principal, i per als seus advocats, és dir, aquestes joies d'on han sortit. Si no poden justificar d'on són les joies, jo veig un delicte fiscal molt important en increment de, per increment de patrimoni no justificat.
5: El moment en què es van rebre les joies també pot ser important, perquè passats 5 anys el delicte fiscal caduca, però el que no caduca és l'obligació de pagar cada any per l'increment patrimonial. Ho explica José María Mollinedo, que és del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
7: La tasación es que interessa retrotraerla al momento en que se adquieren por herencia o por donación esos bienes. Y no es la valoración de hoy. Esa valoración de hoy es una referencia para lo que pueda suceder si es que no puedes justificar el origen de esas joyas.
5: Per demostrar l'origen de les joies, Zapatero podrà portar factures de compra, certificats d'autenticitat o fins i tot fotografies familiars amb els collarets o les arracades per demostrar que són realment d'una herència.
1: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació ja al matí del dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació a les carreteres, la suspensió de classes i també l'alerta vermella que ja estava activada. L'expresident valencià en aquest grup de xat només intervé a primera hora i es desconnecta durant la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
8: Carlos Mazón abans de les 11 del matí tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'ex

0: Consellera Salomé Prades, ara investigada en la causa, actualitza la situació de la dona i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. Per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF i en Word que els membres del govern comparteixen en aquest grup de WhatsApp que ja estan mans de la jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni. I en aquest xat també hi era Carlos Mazón, és el primer que hi escriu a un quart de nou del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la dona. També s'adreça específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar amb detall de la situació, perquè això, segons escriu el xat, dona imatge de control i calme la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del dia de la dona, però Carlos Mazón no hi va tornar a intervenir.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Del món us expliquem que el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anuncia per sorpresa àmplies mesures de liberalització i descentralització de l'economia davant la greu crisi i el bloqueig petrolier de Washington. Les mesures consisteixen a aixecar moltes de les restriccions per actuar que tenen les 10.000 empreses privades que operen al país des del 2021, donar facilitats per crear-ne de noves, promoure la iniciativa privada al turisme i també reduir la xifra de funcionaris a l'administració, passant de 27 a només 20 ministeris. El president cubà ha justificat les reformes econòmiques davant les exigències dels temps actuals. Els últims dies, per exemple, les cadenes hoteleres espanyoles han cessat les seves activitats a Cuba i les companyies aèries han cancel·lat la majoria de vols a l'illa. Les reformes anunciades avui contemplen la lliure importació i exportació de béns sense la intermediació de les companyies estatals, com passava fins ara, i facilitats pels inversors estrangers, inclosos els cubans a l'exterior. Cuba pateix des del 1962 un embargament econòmic dels Estats Units i la situació s'ha agreujat l'últim any arran de la caiguda del règim veneçolà de Nicolás Maduro, aliat de l'Havana, i també les últimes sancions imposades per l'administració Trump, amb reiterades amenaces de derrocar l'actual règim comunista hereu de la revolució de Fidel Castro. I l'Iran diu que encara no hi ha cap decisió definitiva sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, malgrat que Donald Trump ha anunciat que la signatura és imminent. Segons el portal Bloomberg, les dues parts estan molt a prop i podrien ratificar l'acord a Ginebra aquest diumenge, aprofitant la cimera del G7 que comença demà. Trump ja va anunciar ahir a la nit que l'acord podria signar-se a Europa.
3: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
2: Segons les agències iranianes, l'esborrany negociat amb els Estats Units encara ha de ser validat per les altes autoritats del país. L'agència oficial IRNA diu que el text inclou l'obertura de l'estret d'Hormuz i també un compromís d'aixecament de sancions a Teheran. També obriria la porta a negociar el programa nuclear iranià, però no el de míssils balístics, com havia assegurat Israel. I les accions de SpaceX han començat a cotitzar aquesta tarda. La companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk protagonitza la sortida a borsa més gran de la història. Ja abans d'estrenar-se al parquet, la demanda ha superat de molt l'oferta i això que molts experts i analistes no les tenen totes amb la valoració de la companyia. Amb un preu de $135 per acció, el valor total de SpaceX seria 1,75 bilions, una xifra molt elevada comparada amb la seva facturació i, a més, tenint en compte que és una empresa amb pèrdues. Xavier Brun, professor de la UPF Barcelona School of Management i expert en inversió, la defineix com una gran startup.
4: Una startup és una companyia que al final té una idea, uns quants clients al principi i amb molt potencial a futur. Llavors els inversors diuen, ostres, doncs potser el creixement és tan gran i prefereixo invertir ara. SpaceX és això, però amb hormones. No té pràcticament beneficis, tots són pèrdues, però espera un futur brillant, almenys és el que diu Elon Musk.
2: L'operació convertirà Elon Musk en la primera persona amb una fortuna de més d'un bilió de dòlars, és a dir, un milió de milions. A Ara és un quart de sis de la tarda, obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. La majoria dels problemes

0: es concentren a l'autopista AP7, on hi ha retencions en direcció Tarragona, a l'altura del Papiol, també a Castellbisbal i entre Martorell i Castellví de Rosanes, en direcció Tarragona. També a l'altura de Bellaterra, en direcció Girona, i després un tram llarg de congestió des de Santa Perpètua a Vilanova del Vallès i també a l'altura de la Roca, en direcció Girona. També cues a la C60, a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró. L'autopista del Maresme, C31 i C32, de Montgat a Teià, també a Vilassar de Dalt i a Cabrera de Mar, en direcció Girona, també a l'altura de Tordera. La B24 a Vallirana, direcció Tarragona. A l'àrea de Barcelona, aturats a la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I per obres, cues a l'A2 a Jorba, direcció Lleida. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Previsió meteorològica de Néstor Gómez.
3: Dia de calor aquest divendres arreu del país amb un cel serè, amb poca presència dels núvols, potser algun decoratiu sobre les muntanyes o també alguna teranyina de núvols alts i unes temperatures que ja pugen lleugerament per sobre dels 34 graus en el cas de Vinebre, 33 graus a Salvador de Guardiola, Benissanet, Fornells de la Selva, 32 graus a les valls del Pirineu, a Sort o la Seu d'Urgell. Aquesta situació es mantindrà de cara a les immediates hores d'estabilitat i de calor que ens han d'acompanyar no només avui, sinó també durant aquest cap de setmana. De fet, el temps serà assolellat tant dissabte com diumenge i només diumenge a la tarda s'espera l'aparició d'alguns petits ruixats cap al sector del Pirineu, preferentment l'occidental, i localment poden anar acompanyades de tempesta. I a banda del cel serè i algun ruixat que pot aparèixer diumenge a la tarda, destaquem sobretot les temperatures, que pujaran clarament durant el cap de setmana. Màximes previstes per dissabte a Ponent al voltant dels 35-36 graus. També cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden assolir 36 graus i de cara a diumenge valors de 37 graus a Ponent, les més altes a Catalunya. A la resta del país, entre els 33 i 35 graus tant dissabte com diumenge, i els 30 graus s'acostaran i molt a la façana costanera.
1: 3CAT Info.
4: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
5: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
4: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
6: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
4: De la mà dels que hi treballen.
7: Soc part d'una cosa immensa.
4: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: Ara passen 3 minuts d'un quart de 6 de la tarda. La Unió Europea celebra l'enduriment de la política migratòria que entra en vigor avui. Un pacte molt polèmic, sobretot perquè permet accelerar les expulsions i s'introdueix el concepte de països segurs per rebutjar peticions d'asil. La nova normativa també contempla que es puguin construir centres de deportació en tercers països, com ja va començar a fer Itàlia amb el model Meloni. El nou reglament arriba després d'una dècada de bloqueig polític en la qüestió migratòria. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
8: Durant aquesta dècada de negociacions, Europa s'ha allunyat de les polítiques d'acollida impulsades ara fa 10 anys per l'excancellera alemanya Angela Merkel, i el discurs contrari a la immigració ha anat guanyant terreny a les institucions i als carrers. La normativa que avui entra en vigor ho posa més difícil per obtenir l'estatus de refugiat, i pel comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, l'objectiu principal és augmentar les expulsions dels migrants irregulars.
9: Es tracta de reduir les arribades il·legals i combatre les màfies per garantir que protegim qui realment ho necessita.
8: I treu pit de les dades oficials publicades avui, que diuen que en el que portem d'any han caigut un 40% els migrants que arriben a la Unió Europea de forma irregular, per exemple, per mar, a través de pasteres.
9: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
8: Per això ell no entén les crítiques de les ONGs contra els centres per deportar migrants irregulars a l'estranger. Seran opcionals per als estats que vulguin obrir-ne. Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Dinamarca i Grècia ja negocien per construir centres de forma conjunta. El govern espanyol rebutja aquesta idea.
2: El papa ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Lleó XIV ho ha dit a la recta final del seu viatge a les Canàries.
10: Un missatge important.
11: Tinc

0: un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
1: Lleó XIV ja ha marxat cap a Roma després d'una setmana a Madrid, Catalunya i les Canàries.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obliga a presentar-se al jutjat cada setmana. La defensa va presentar un recurs en què demana retirar aquestes cautelars i ara la Fiscalia ha presentat un escrit on s'oposa, com dèiem, a aquesta petició. I la família de la mare del nadó maltractat que va acabar hospitalitzada a l'Hospital Vall d'Hebron el mes de març assegura que el pare del nen hi tenia un tracte brusc. Els familiars que avui han declarat a la Ciutat de la Justícia han relatat l'angoixa de la mare des que va tenir el fill. Recordem que el pare és a la presó des del març. Ciutat de la Justícia, Montse Poblet.
3: Els avis, la tieta i el cosí matern del nadó han coincidit davant del jutge qualificant de brusc el tracte que el pare donava al nen, però asseguren que no el tenen per un home violent i que no s'expliquen que hi pot haver el darrere de les lesions. També han coincidit en subratllar la preocupació de la mare per la salut del nadó. Enviava fotos a familiars i amics i consultava el seu cosí, metge a Vall d'Hebron, per mirar d'aclarir què estava passant. La família considera normal que la parella fes un periple per diferents hospitals abans d'anar a Vall d'Hebron, on la mare treballa d'infermera. Ho atribueixen a la mala experiència que va tenir en el parc i a qüestions d'intimitat. Tots els testimonis han corroborat que els únics cuidadors del nadó eren el pare i la mare. En les 6 setmanes de vida del nen, la família el va veure poc i els dies abans de l'ingrés a la Vall d'Hebron ja no els van visitar perquè els van demanar que els deixessin sols. El nen plorava molt i volien estar tranquils. Ara és el torn de la família paterna. Estan citats els avis i també els tiets.
1: El Teatre Lliure retira Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar, el conde de Torrefiel i també Pol Guasch. Ens ho explica des de Barcelona, Marta Vives.
4: Segons ha explicat Lluís Pasqual a la tarda de Catalunya Ràdio, l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa. Catalunya Ràdio ha sabut que es tractaria d'una obra basada en el monòleg del gran inquisidor dels germans Karamazov de Dostoievski, que comptaria amb l'actor Pablo Derqui com un dels intèrprets. Pasqual ha explicat a la tarda que Lliure li va traslladar la seva preocupació després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va proposar-los de retirar-se. El Lliure li va acceptar l'oferiment 48 hores més tard. Julio Manrique, director de Lliure, ha explicat la seva versió dels fets.
5: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig i també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
4: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle al primer trimestre de la temporada. No hi haurà en Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montse Alcañiz, Imma Colomer i, evidentment, Fabià Puigcerbé, a través de 2 exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 està formada per 32 produccions i noms com els de Miquel Masfiol, amb una revisió de La vella Helena, la inaugural l'Òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV, Antisistema, i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades per aquesta temporada es posaran a la venda divendres que ve.
2: Esports.
1: Fins a 2:15 amb el Marc Andrés. Bona tarda.
0: Bona tarda, Esport en directe. En aquests moments tenim en marxa la segona sessió dels entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Una sessió que està encapçalant ara mateix Oscar Piastri, el pilot de McLaren, seguit de George Russell i de Max Verstappen. El millor de la primera sessió ha estat precisament Russell, en aquest cas seguit de Piastri, per tant, en aquesta sessió s'estan intercanviant els papers i també

0: També ha estat dels més ràpids Charles Leclerc, un Leclerc que ara mateix és cinquè. En aquesta segona sessió d'entrenaments hi queden 34 minuts, una sessió que acabarà cap a les 6 de la tarda. Més notícies en aquest cas de motociclisme, perquè Paola Ramos ha aconseguit la pole position al circuit de Misano Adriático i és la primera pole de la jove pilot de 19 anys.
1: Però contenta de fer aquesta primera pole per mi en aquest circuit, que és un circuit especial per mi, ja que és el circuit Marco Simoncelli, jo porto el 58 i el Super Pau per ell. Així que molt contenta i esperem demà una carrera, una cursa lluitada, com sempre.
0: Les també catalanes Ivonne Serpa i Sar Sánchez han estat setena i onzena respectivament. Les curses seran dissabte i diumenge al migdia.
2: 3Cat Info.
0: En bàsquet, aquest divendres el Joventut de Badalona intentarà igualar la sèrie de semifinals de la Lliga ACB contra el València. En el segon partit de l'eliminatòria, que també jugarà al Roig Arena, els badalonins ho intentaran empatar a la sèrie després de perdre, tenir-ho a tocar però perdre el primer duel. Van caure d'un sol punt a la pròrroga. Guillem Vives, base verdinegre, parla a la prèvia del partit.
3: Aquest tipus de partits surten com van. Espero tenir l'encert que vam tenir. Confio en que seguirem tenint una confiança en nosaltres mateixos, uns percentatges alts, però està clar que ja hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres.
0: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3Cat a partir de 7:45 del vespre. Això mentre el Barça és a un triomf de classificar-se per a la final de la Lliga ACB, després de posar-hi el 2-0 contra el Tenerife, els blaugranes podrien rematar aquesta eliminatòria demà a Terres Canàries. I un últim apunt de bàsquet, perquè el Manresa, en aquest cas, formarà part de l'Eurocup, jugarà a l'Eurocup la temporada que ve, la segona competició europea. Tot això el mateix dia que l'equip ha confirmat que l'aler danès Gustav Knudsen deixa l'equip per seguir la seva carrera en una universitat americana. En futbol, la pilota del Mundial continua rodant aquest divendres amb el partit inaugural del Canadà i després el dels Estats Units. A Toronto, els canadencs juguen contra Bòsnia i Herzegovina a partir de les 9 del vespre en duel del grup B i, d'altra banda, ja de matinada a les 3 a Califòrnia. Els Estats Units s'estrenen, contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. Tot això hores després dels dos primers partits d'aquest Mundial del 2026. Recordem-ho, Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, República Txeca 1. També fem altres apunts de futbol, com per exemple del Real Madrid. Bernardo Silva serà jugador blanc després de rebutjar les propostes del Barça i l'Atlètic de Madrid. El portuguès jugarà a les ordres de José Mourinho després que el club blanc li oferís una fitxa molt superior a la de l'oferta blaugrana i també matalassera. També en futbol a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2,04 metres, que arriba a Montilivi procedent de l'Eto FC, de la primera divisió d'Hongria. I a la primera divisió femenina, el Badalona Women ha confirmat que la davantera Irina Uribe seguirà la temporada que ve al club.
4: Ilusión y muchas ganas de seguir creciendo y seguir sumando para ser importante en este club. También la ilusión de este año que viene volver aquí a jugar en Badalona con un estadio nuevo que puede ser muy chulo y llamar a la gente para que puedan venir a vernos y que esto se llene.
0: Mentrestant, a l'Espanyol, Naima García seguirà un any més al club blanquiblau. I parlem d'hoquei patins perquè avui es disputa el primer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada, a Terres Gallegues. A 9:15 del vespre, els jugadors de Marc Montaner volen acabar de culminar una temporada històrica. Tot plegat també a les 7 de la tarda avui, el dia que jugarà el tercer i quart lloc per la Champions femenina de waterpolo, duel català entre el Mataró i el Sant Andreu.

0: Ara són 6:15 de la tarda. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Endavant, equip viari.
1: Destaquem les cues a l'AP7, al Papiol, de Castellbisbal, a Martorell, també a Castellví de Rosanes, en direcció Tarragona. També de Sant Cugat a Bellaterra, direcció Girona, i entre Santa Perpètua i Vilanova del Vallès, també en sentit nord, l'autopista del Maresme, la C31 i la C32, de Montgat a Tallà i a Vilassar de Dalt, direcció Girona. I la línia R1 de Rodalies circula per via única entre el Clot i Badalona per una incidència a la infraestructura entre Clot i Sant Adrià de Besòs.
0: I a aquesta hora estem destacant que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Tribunal Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i també als altres líders del procés. I l'altre titular destacat a aquesta hora és que el jutge de l'Audiència Nacional imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ara per suposat frau i contraban arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. A més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda també us explicarem que els sindicats educatius contraris als acords signats fins ara amb el govern criden a participar a la manifestació d'aquest diumenge a 12:15 a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions al curs vinent. També destacarem un informe d'UNICEF on alerta que els menors catalans tenen el seu primer mòbil als 11 anys de mitjana. Aquest estudi també revela que la gran majoria d'adolescents estan registrats almenys a una xarxa social. I abans d'arribar a les 6 de la tarda també traurem el cap al Pirineu. Avui comença la temporada de falles amb la baixada de Durro a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, és l'inici de les setmanes de celebracions de la màgia i el foc als Pirineus. D'aquí uns minuts, a 3 que t'info, parlarem amb el president de l'entitat descentralitzada d'Isil, Guillem Esteban. I en esports, què destacarem, Marc?
2: Que parlarem del Gran Premi de Catalunya, del circuit de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, on ara mateix tenim jornada en acció d'entrenaments lliures, la segona jornada d'entrenaments lliures de divendres, on a falta de 27 minuts per al final d'aquesta sessió, George Russell és el més ràpid, seguit d'Oscar Piastri i de Charles Leclerc. Demà ja començarà tota l'acció forta en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha exhaurit les entrades.
0: I pel que fa al temps, tarda serena amb algun núvol decoratiu sobre les muntanyes, fa calor d'estiu amb unes màximes de 32 graus en molts indrets del país, des de les valls del Pirineu i fins al prelitoral. Les temperatures més altes del dia rondaran els 34 a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana. Ara passen 3 minuts de 6:15.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, la justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia pels líders independentistes el 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el TJUE, sentenciarà si la llei s'ajusta a la normativa continental, un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i també pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges, i el lletrat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats aniran un pas més enllà per delimitar el terreny de joc amb la seva sentència.
5: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
4: El Tribunal Constitucional espanyol no farà moviments fins que no tingui la sentència europea a la mà, però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional consultades per aquesta emissora descarten prendre cap decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans per resoldre-ho com a molt aviat a la tardor.
0: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Tania Tàpia.
6: El jutge José Luis Calamán no li consta l'origen de les joies ni que Zapatero pagués els impostos que toquen. I davant una taxació tan elevada defensa cal obrir una investigació a banda, perquè ja avança que pel valor de les joies s'hauria superat amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser delicte fiscal. A més, veu indicis de contraban i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc els tributs corresponents. El jutge desvincula aquests fets del cas Plus Ultra i per això obre una segona investigació. Tanmateix, l'interrogarà sobre tot plegat dimecres que ve i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calam actua hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que situen el valor de les joies en més de 1,3 milions d'euros. Avui el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat perquè inicialment va dir que no valien més de 50.000 euros. Avui hem conegut també detalls de les joies taxades. Són una vuitantena, les més valuoses, gairebé 1,2 milions d'euros. Són 12 collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però hi ha també moltes peces menors, curiositats, com la placa de naixement, amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses, o un rellotge valorat en 50 euros. Algunes joies de poc valor eren dins d'una bossa amb la inscripció Presidència del Govern.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya participaran en la manifestació de diumenge convocada pels sindicats d'educació al centre de Barcelona. Ho faran amb un bloc propi i amb el lema «Ara toca, les famílies diem un gran acord per l'educació pública». Per la seva banda, els sindicats educatius contraris als acords firmats fins ara amb el govern reiteren la crida a participar en la manifestació i adverteixen que n'hi haurà més el curs que ve. Calculen que a partir del setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb la reforma del sistema educatiu i creuen que la sortida és garantir la inversió del 6% del PIB en educació i reformar la llei d'educació. David Canyó és portaveu d'USTEC.
7: Ja fa masses anys que van aprovant una llei que arribaria al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
0: La manifestació començarà a 12:15 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. I el 90% dels adolescents catalans estan registrats en almenys una xarxa social. És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per UNICEF i presentat avui al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. A més, l'accés a la tecnologia s'avança cada vegada més. 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja tenen mòbil propi i l'edat mitjana d'accés se situa als 11 anys. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta de com aquesta realitat afecta el desenvolupament dels infants i joves.
8: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito y yo no me construyo.
0: Rial apunta que els infants tenen dret a l'accés a la tecnologia i a tots els seus beneficis i que és l'administració qui té el deure de vigilar i de protegir aquests infants i joves. L'informe també revela que quasi l'11% dels joves han rebut pressions per enviar fotos o vídeos de contingut eròtic o sexual i que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Les falles del Pirineu enceten aquesta nit la temporada amb la baixada de Durro a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Enguany, a més, la baixada es podrà seguir en directe per TV3 i s'ha presentat una nova proposta per donar a conèixer els camins de foc durant tot l'any. Ens ho explica des de Durro, Pau Rovira.
1: Tot a punt ja aquí per l'inici de la temporada de falles. La jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits. Un quart d'hora després serà el torn dels grups intermedis i a les 11 de la nit arribaran els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc, que seguirà tot el ritual. L'encesa del faro, la serp de foc per la muntanya, l'arribada amb la foguera al centre del poble i la festa final. Aquesta celebració manté viva una tradició centenària vinculada al foc i a la muntanya. Carme Xalà, fallaire i membre de la comissió organitzadora.
2: Fa un parell de setmanes ja vam plantar el faro. És una acció que implica tota la participació del poble, demostrant un any més tots aquest caràcter col·lectiu que tenim de festa. Com sempre, la incorporació de nous farallaires, tant dels més petits com dels més grans.
1: Com cada any, hi haurà un servei de taxis des de Barruera per no col·lapsar el municipi, tot i que força gent puja també caminant. Les principals novetats d'enguany, la retransmissió per TV3 de tots els actes de les falles i la presentació dels Camins de Foc, una ruta turística de les falles durant tot l'any. Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
0: Per tant, com diem, avui comença la temporada de falles al Pirineu amb la baixada a Durro, a la Vall de Boí, però és només la primera de la vintena de festes del foc que es faran al Pirineu aquest estiu. Una de les falles més famoses al Pallars Sobirà són les d'Isil, que es fan justament a la nit de Sant Joan, i per això aquesta hora 3Cat Info saludem el president de l'entitat descentralitzada d'Isil, Guillem Esteban. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: A Isil són una població que no arriben a les 100 persones. No sé quanta gent poden arribar a rebre els dies de les falles.
3: Nosaltres tenim aproximadament comptabilitzades al voltant de 3.000, 4.000 persones cada any per la nit de Sant Joan a Isil.
0: I com s'organitzen per rebre tota aquesta gentada?
3: Intentant preveure molt una mica tots els problemes que ens pugui generar tot aquest volum de, bueno, tot aquest volum de gent.
0: Són gent que entenc que es reparteixen per la comarca, en càmpings, en hostals, ho deuen tenir ja tot ple.
3: Sí, bueno, enguany, el caure entre setmana i no haver-hi pont, desconec com estan l'ocupació dels diferents establiments de la comarca, però sí que som coneixedors que és una de les dates importants de l'estiu.
0: Clar, entenc que el Pirineu està sobretot basat al turisme d'hivern, al turisme de neu, però suposo que actes com les falles, el rafting, parcs naturals, festivals, tot això els proporciona també turisme i activitat econòmica a l'estiu.
3: Sí, al final és una comarca amb un turisme molt estacional, tant a temporada d'hivern com a temporada d'estiu, i bueno, una d'aquestes dates estacionals és, en aquest cas, les falles.
0: Què ens pot explicar de les falles d'Isil d'aquest any?
3: Bueno, no, o sigui, una mica nosaltres cada any intentem anar millorant petits aspectes d'anys anteriors que haguem pogut tindre problemes. Sí que sempre intentem mantindre viva la tradició i ser el màxim respectuosos amb ella. Llavors, no tenim canvis significatius d'anys anteriors.
0: I per algú que es plantegi si pujar o no a veure-les, què els diria? Com els començaria?
3: Bueno, nosaltres cada persona parla bé de les seves falles. Cada poble o cada població que fa falles té la seva particularitat. En el nostre cas, per exemple, tenim unes falles que som els únics que les fem tombar. Sobretot que vinguin a gaudir de la festa, que s'ho passin bé i sobretot respecte a la festa.
0: Doncs queda dit. A les falles d'Isil, la nit de Sant Joan, hem parlat amb el Guillem Esteban, que és president de l'entitat descentralitzada d'Isil. Gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info. Bona tarda.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: De seguida seran 3:45 de la tarda. Obrim ara l'àrea de serveis de 3Cat Info. I la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
5: A diversos trams de l'AP7, tot i que el tram sud comença a millorar, però encara queda cua a l'altura del Papiol, també entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, i a partir d'aquí molta intensitat fins passat a Gelida, tot això en sentit sud, direcció Tarragona. En sentit nord, en direcció Girona, també aturats entre Sant Cugat i Bellaterra, i després comença un tram llarg de congestió entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció Girona, també molta intensitat fins la Roca del Vallès. Cues també a l'autopista del Maresme, C31 i C32, entre Montgat i Tiana, també a l'altura d'Alella. Més endavant, a l'altura de Tallà, també a Vilassar de Dalt, a l'altura de Cabrera de Mar i també al tram final a l'altura de Tordera, on s'acaba l'autopista i comença la G600, la mateixa G600 amb retencions a l'altura de Blanes en tots dos sentits. C63 a Lloret de Mar en sentit sud, en direcció a la costa. A la B24, aturats a l'altura de Vallirana, en sentit sud, en direcció Tarragona. S'està regulant el trànsit als túnels. A l'àrea de Barcelona,

0: dues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, C59 a Mollet del Vallès en sentit a sud, la C17 a l'altura de Parets en sentit nord en direcció Vic per enllaçar amb la C35 i accedir al circuit de Catalunya. A les rondes de Barcelona, aturats a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyelles en sentit Besòs i també a l'altura de Pedralbes i de l'Hospital Taleta Cornellà, direcció Llobregat. Ronda litoral amb cues entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta fins a Vila Olímpica i de Sant Adrià a Santa Coloma, també del Bon Pastor al Nus de la Trinitat, en aquesta direcció, i entre Fòrum i la Barceloneta en direcció Llobregat. Per obres, aturats a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, direcció Lleida. I el transport públic, la línia R1 de Rodalies, circula per via única entre el Clot i Badalona a causa d'una incidència d'infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs, i a 4 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
3: La calor és i serà notícia durant els propers dies perquè dia rere dia la temperatura anirà pujant. Ahir les màximes més altes no arribaven als 32 graus en el cas de Vic i Sanet. Avui ja per sobre dels 34. Demà valors de 36 i diumenge valors de 37. Aquesta seria l'evolució i fins i tot poden pujar més de cara al proper dilluns. Tot això sota el domini de l'estabilitat atmosfèrica de l'anticicló que ens abraça, obliga les pertorbacions a situar-se molt lluny de casa nostra i això ens dona garantia de molt de sol. Una tarda assolellada amb algun núvol decoratiu sobre les zones de muntanya, alguna teranyina de núvols alts i ambient càlid. Aquesta mateixa situació la tindrem demà, potser amb temperatures que es mantindran a l'entorn dels 33-34 graus a les comarques de Girona, a punts de la Catalunya central, àrees del prelitoral i, com dèiem, cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, als 36 graus. De cara a diumenge, la novetat vindrà donada per un costat, pels ruixats que apareixeran durant la tarda al Pirineu, seran puntuals, però allà on descarreguin ho podrien fer de caràcter moderat i fins i tot amb alguna tempesta, i sobretot les temperatures, que a bona part del país es mouran entre els 32 a 35 graus, si bé cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, el termòmetre s'enfilarà cap als 36 i 37 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure aquestes obres, però la jutgessa ho rebutja. Noelia Casellas.
4: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són el MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
5: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
4: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sigena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
6: Avui voltem per les Terres de l'Ebre. Un dels atractius d'aquest territori són els seus paisatges naturals, el delta de l'Ebre, els arrossars, el massís dels Ports o les vinyes de la Terra Alta. Tots aquests paratges ara estan connectats amb l'ampliació de la Via Verda Val de Zafat. Avui fem turisme a l'extrem sud del país i ho fem amb en Jordi Barranca. Com estàs, Jordi? Som-hi. Explica'ns aquesta ruta.

0: Hola, Fèlix, què tal? Mira, sí, la Via Verda ressegueix un antic traçat ferroviari que anava des de la Pobla de Guíjar a l'Aragó fins a la Ràpita, al Montsià. Va tardar a posar-se en marxa i, de fet, mai ho va fer en la seva totalitat.
1: I estem parlant de més de...

0: que és el mateix. És apte per a tot tipus de públics, això sí, amants de la natura.
1: Per tant, el target és un target tan ampli que jo crec que s'hi pot dirigir tothom. Aquella gent que vol fer quilòmetres en una via ciclable a nivell esportiu ho pot fer, perquè ara només la banda catalana són més de 150 quilòmetres. Però després, sobretot, també, evidentment, pel públic que tenim aquí a nivell territorial, és un públic familiar, un públic que ve a gaudir de la natura, de la tranquil·litat, de la sostenibilitat, i aquests actius són els principals.
0: Un altre punt positiu, és a dir, un altre punt a favor, és la falta de desnivell.
1: Tot el contrari, vull dir, és pràcticament plana, i encabat ens permet veure des de la Terra Alta, en tots els encants que té la Terra Alta, passar per llocs magnífics, arrencant per Arnes, continuant per Horda, baixant per la part de la Font Calda, i després sumem la part del Baix Ebre, no? En tot el riu Ebre, baixar per la vora del riu Ebre i veure la sud de Xerta, continuar per Aldover, i encabat fer cap aquí a Roquetes, on estem ara, no?
0: A més, amb l'ampliació que s'ha fet ara, s'arriba fins i tot a la Costa Brenca.
1: I llavors teníem, doncs, un parc natural, lo dels ports, no?, connectat en esta via verda, i ara li hem afegit este plus, no?, de, a banda de sumar quatre de les ciutats amb més població a nivell de Terres de l'Ebre, com són Roquetes, Tortosa, Amposta i la Ràpita, ajuntem un altre parc natural. Per tant, connectem los dos parcs naturals del territori, donem sortida en esta via verda interior hasta la mar, hasta el delta, i lo delta ja per si era el principal actiu que teníem.
0: Al voltant de la via verda, a més, s'han generat serveis complementaris, com ara reparació de bicicletes, vehicles de transport i, sobretot, gastronomia, un altre dels grans atractius turístics de les Terres de l'Ebre. La via verda es pot fer en qualsevol època de l'any, tot i que l'hivern i primavera són les èpoques amb una temperatura més suau i, sobretot, amb un risc menor de grans pluges.
1: Que la temporada no siga només des del març fins al setembre-octubre, sinó que la poguéssim esponjar molt més. Se fan moltes activitats per intentar-ho. Aquí, al febrer-març, també fa bon temps, de normal. A l'octubre-novembre, també. Per tant, doncs, jo crec que és un actiu que en estos mercats que són estratègics, com poden ser el francès, el belga, jo crec que això... La via verda agradarà moltíssim, i no en tinc cap mena de dubte que quan començarem a tindre dades en pocs mesos seran molt positives.
0: Ah, i no patiu per si no sabeu quin tram fer o bé com organitzar-vos, perquè hi ha una pàgina web del mateix Patronat de Turisme per planificar la ruta a seguir.
1: És una web que pot planificar, no?, tothom, si ho vol fer per etapes, perquè evidentment estem parlant de 150 quilòmetres. No tothom pot fer 150 quilòmetres en un dia, per molt que el desnivell no siga molt important. 150 quilòmetres en bici ja són uns quants quilòmetres, però es pot fer per etapes i la gent se pot organitzar i planificar, i encara, per tant, pot gaudir d'una estança d'uns quants dies aquí al nostre territori.
0: Tot això en una infraestructura que s'ha estrenat aquest any, que ha costat gairebé 7 milions d'euros i que posarà encara més en el mapa les Terres de l'Ebre, declarades, recordem-ho, Reserva de la Biosfera per la UNESCO.
2: És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.
3: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
4: 5 minuts i les 6 de la tarda.
3: Esports.
4: Amb el Marc Andrés, bona tarda de nou.
5: Bona tarda. Esport en directe. És a punt de finalitzar la segona sessió d'entrenaments d'avui divendres del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Una sessió a falta de 5 minuts per a finalitzar, que lidera ara mateix Lando Norris, el pilot de McLaren, seguit de George Russell de Mercedes, i d'Oscar Piastri, també de McLaren. Charles Leclerc de Ferrari és quart. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha anunciat que ha esgotat les entrades per aquest cap de setmana. Mentrestant, per cert, en el Mundial Femení de Motociclisme, la notícia del dia és que Paola Ramos ha aconseguit la pole position al circuit de Misano Adriático i és la primera pole de la jove pilot de 19 anys.
6: Però contenta de fer aquesta primera pole per mi en aquest circuit, que és un circuit especial per mi. Ja que és el circuit Marcos de Montseny, jo porto el 58 i el Super Pau per ell. Així que molt contenta, i esperem demà una carrera, una cursa lluitada, com sempre.
5: Les catalanes, les també catalanes, Ivonne Serpa i Sara Sánchez, han estat setena i onzena, respectivament. Les curses seran dissabte i diumenge al migdia.
3: 3CAT Info.
5: En bàsquet, avui a les 8 del vespre, el Joventut de Badalona intentarà igualar la sèrie de semifinals de la Lliga CB contra el València en el segon partit de l'eliminatòria, que també jugarà al Roig Arena. Els badalonins van tenir-ho a tocar al primer duel, però van caure d'un sol punt a la pròrroga. Guillem Vives, base verdinegre, parla a la prèvia del partit.
7: Aquest tipus de partits surten com van. Espero tenir l'encert que vam tenir. Confio en que seguirem tenint una confiança.

0: a nosaltres mateixos uns percentatges alts, però està clar que ja hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres.
1: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe a la via web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT a partir de 7:45 del vespre. Això, mentre el Barça és a un triomf de classificar-se per a la final de la Lliga ACB després de posar-hi el 2-0 contra el Tenerife, els blaugranes podrien tancar la sèrie demà mateix a Terres Canàries. I també en bàsquet, el Manresa ha confirmat que l'any que ve jugarà a l'Eurocup, la segona competició europea. Això el mateix dia que l'equip ha confirmat que l'aler danès Gustav Knudsen deixa l'equip per seguir la seva carrera en una universitat americana. I això també el mateix dia que la Lliga femenina, l'Uni Girona ha fet oficial l'arribada de la pivot turca de 31 anys, Tilbe Sunjurek, provinent del Fenerbahçe. En futbol, la pilota del Mundial segueix rodant aquest divendres amb el partit inaugural del Canadà i després ja de matinada el dels Estats Units. A Toronto, els canadencs juguen contra Bòsnia i Herzegovina a partir de les 9 del vespre en duel del grup B. D'altra banda, a les 3 de la matinada, a Califòrnia, els Estats Units s'estrenen contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. Tot això després dels dos primers duels del Mundial, Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, República Txeca 1. Parlem ara d'hoquei patins perquè avui es disputa el primer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada, a Terres Gallegues. A un quart de nou del vespre, els jugadors de Marc Montaner volen acabar de culminar una temporada històrica després d'eliminar el Barça a les semifinals. Sentim el tècnic igualadí.
2: De fa un o dos anyets, la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
1: Aquesta final serà el millor de 5 partits amb el duel d'avui i el de diumenge a Galícia, mentre el tercer partit es jugarà a les Comes el divendres 19 de juny i, si calgués el quart, també seria la pista de l'Igualada el diumenge 21.
3: 3CAT Info.
1: A la Champions femenina de waterpolo, duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al tercer lloc de la Final Four. Serà a les 7 de la tarda. L'entrenador mataroní és Dani Ballart.
4: Sí, que té molt d'estímul jugar aquest partit. Ho hem parlat ara abans de l'entrenament, de que la il·lusió és acabar en bronze, perquè la temporada està sent excel·lent, independentment de que haguéssim jugat la final o que podem aconseguir el bronze demà, que fent el símil amb el masculí, el Barceloneta porta molts anys fent-ho, i justament la grandesa passa per moments d'aquest tipus tornar-se a aixecar i emportar-se l'última medalla.
1: A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. D'altra banda, a la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta jugarà demà dissabte, a les 9 del vespre, la final de la Champions contra el Prorreco italià. Els mariners es van desfer del vigent campió, el Ferencváros hongarès, als penals després d'acabar el partit amb un empat a 9 gols.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: I parlem de més esports perquè el Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per les semifinals contra l'Aalborg a partir de les 6 de la tarda. La primera semifinal, però, la jugaran el Magdeburg i el Fuchse de Berlín a les 3 de la tarda. I un apunt de futbol sala perquè el Barça ha fet oficial els horaris dels dos primers partits de la final que jugaran segur al Palau Laugrana. Seran dimarts 16 i dijous 18 a les 9 del vespre.
3: Trescat Info.

0: Bona tarda a les 6. Com roda el trànsit a aquesta hora, equip viari?
1: Doncs amb retencions a diversos trams de l'AP7 a l'altura del Papiol, també amb congestió de Martorell a Gelida, direcció Tarragona, i en direcció Girona de Sant Cugat a Bellaterra, i també congestionada entre Mollet del Vallès i Montornès, tot això en direcció Girona. Autopista del Maresme, C31 i C32 de Montgat a Taià, Vilassar de Dalt en direcció Girona, i la línia Reus de Rodalies circula per via única entre el Clot i Badalona per una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià.
0: El ministre d'Exteriors de l'Iran assegura que mai han estat tan a prop d'acordar un memoràndum d'entesa amb els Estats Units per acabar amb la guerra. Donald Trump, que hi va afirmar que la signatura d'un acord era imminent, acusarà el règim dels ayatolars de difondre un text fals de suposat pacte i els reclama que espavilin. L'expectativa per aquest acord de pau a l'Orient Mitjà ha impulsat les borses i ha fet caure el preu del petroli.

0: petroli, la possibilitat que reobri el trànsit de l'estratègic estret d'Hormuz fa retrocedir el preu del barril de Brent, el de referència a Europa, gairebé un 4% i se situa als 87 dòlars. L'IBEX 35 puja un 2,6% i marca un nou rècord històric. El jutge de l'Audiència Nacional imputa una altra vegada a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban, arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació d'aquestes joies estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el dia 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Tribunal Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica o no l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i la resta de líders del procés. L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació al matí del dia de la Dana de les afectacions dels aiguats. El seu equip, a través del grup de WhatsApp del Consell, compartia dades actualitzades del temporal. Mazón només va intervenir en aquest xat a primera hora del matí i ja no hi va tornar a escriure en tota la jornada. Cuba anuncia per sorpresa mesures radicals per la liberalització de l'economia davant de la greu crisi i de les pressions que rep de Washington. S'aixequen moltes restriccions al sector privat, es promou la creació d'empreses i es redueix la xifra de funcionaris. El Lliure retira Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que va falsejar una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, on hi sí seran, entre altres, Marta Pazos, Carmen Portacelli, Lluís Omar o Pol Guasch. L'artista britànic David Hockney ha mort als 88 anys. Amb uns inicis on va tenir referents com Pollock o Rothko, la seva obra s'ha caracteritzat per l'ús de diverses tècniques i materials, com la introducció de l'iPad. En destaquen treballs com Retrat d'un artista o la videocreació Les quatre estacions.
1: Esports.
2: Esport en directe just acaba de finalitzar la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. En aquesta segona sessió, Lando Norris de McLaren ha estat el més ràpid, seguit de George Russell i Oscar Piastri. En bàsquet, aquest vespre a les 8, el Joventut juga el segon partit de semifinals de Lliga ACB contra el València. De nou al Roig Arena, els badalonins buscaran igualar a un l'eliminatòria. I la pilota del Mundial segueix rodant aquest divendres amb el Canadà, Bòsnia i Herzegovina a partir de les 9 del vespre a Toronto i l'Estats Units, Paraguai a Califòrnia a partir de les 3 de la matinada.
0: Tarda de bonança meteorològica arreu, temperatures altes, 32-33 graus, però la calor anirà a més durant el cap de setmana, amb sol tant dissabte com diumenge. A la tarda, però, de diumenge, alguns ruixats al Pirineu. Demà, temperatures màximes de 36 graus i diumenge, 37. Ben bons a Ponent i també en punts a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 5 minuts de les 6 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. L'Iran diu que no ha estat mai tan a prop d'acordar un memoràndum d'entesa amb els Estats Units per acabar amb la guerra. El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha assegurat en una escrita a la xarxa X que mentre s'estan acabant de perfilar els detalls de l'acord, els mitjans de comunicació haurien d'evitar especular sobre el contingut del document. De fet, el mateix president dels Estats Units, Donald Trump, ha contestat fent el que està tornant a publicar aquest missatge d'Araghchi des del seu compte personal a la xarxa Truth Social. Hores abans d'aquest missatge, Trump havia emplaçat els iranians a afanyar-se a tancar l'acord pel memoràndum d'entesa. Ahir mateix el mandatari de la Casa Blanca va dir que l'acord era imminent i fins i tot va avançar que es podria signar els pròxims dies a Europa. Segons l'agència de notícies Bloomberg, totes dues parts estan molt a prop d'arribar a una entesa i podrien ratificar l'acord a Ginebra diumenge, aprofitant la cimera del G7 que comença l'endemà. El memoràndum d'entesa inclouria un compromís tàcit de l'Iran de no tenir armes atòmiques, però les negociacions específiques sobre el programa nuclear iranià començarien després de la signatura d'aquest document, en un context d'alto el foc i de previsible reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació. L'expectativa d'aquest acord de pau a l'Orient Mitjà ha impulsat les borses i ha fet caure en picat el preu del petroli. la possibilitat que reobri el trànsit

0: trànsit, aquest punt estratègic d'Hormuz, fa retrocedir el preu del barril de Brent, el de referència a Europa, gairebé un 4% i se situa en els $87, un nivell semblant al dels primers dies de guerra. L'IBEX 35 ha liderat avui els guanys a Europa, ha pujat un 2,6% i ha tancat gairebé a prop dels 18.800 punts, marcant així un nou rècord històric. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per les joies que van trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara l'investiga també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. I ho fa després de rebre una taxació d'experts que han valorat aquestes joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Tània Tàpia.
1: Al jutge José Luis Calamán no li consta l'origen de les joies ni que Zapatero pagués els impostos que toquen. I davant una taxació tan elevada defensa cal obrir una investigació a banda, perquè ja avança cap al valor de les joies, s'hauria superat amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc els tributs corresponents. El jutge desvincula aquests fets del cas Plus Ultra i per això obre una segona investigació. Tanmateix, l'interrogarà sobre tot plegat dimecres que ve i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calam actua hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que situen el valor de les joies en més de 1,3 milions d'euros. Avui el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat perquè inicialment va dir que no valien més de 50.000 euros. Avui han conegut també detalls de les joies taxades. Són una vuitantena, les més valuoses, gairebé 1,2 milions d'euros. Són 12 collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però hi ha també moltes peces menors, curiositats, com la placa de naixement, amb la inscripció José Luis R.Z., on diu que és al·lèrgica a la penicilina, collarets amb perles falses, o un rellotge valorat en 50 euros. Algunes joies de poc valor eren dins d'una bossa amb la inscripció Presidència del Govern.
0: El jutge ha tirat pel dret i ha imputat Rodríguez Zapatero sense haver escoltat les seves explicacions. Els experts consultats per aquesta emissora apunten que ara el més rellevant per a l'expresident del govern espanyol és poder demostrar l'origen de les joies i si en va tributar o no els impostos corresponents. Tornem a Madrid ara, però la crònica és de la Paula Brujats.
2: Si les joies les va rebre com a regals quan era president espanyol, les hauria d'haver cedit a l'Estat, i si les va rebre quan ja havia deixat el càrrec, hauria d'haver pagat els impostos corresponents. Si venen d'una herència familiar, ho haurà de demostrar, i en tots dos casos, regals o herència d'origen lícit, Zapatero o la seva dona haurien d'haver tributat per l'augment del patrimoni derivat d'aquestes joies. Maria José Tarancón, fiscalista.
3: Per a ell, el principal, i per als seus advocats, és dir, aquestes joies d'on han sortit. Si no poden justificar d'on són les joies, jo veig un delicte fiscal molt important en increment de, per increment de patrimoni no justificat.
2: El moment en què es van rebre les joies també pot ser important, perquè passats 5 anys el delicte fiscal caduca, però el que no caduca és l'obligació de pagar cada any per l'increment patrimonial. Ho explica José María Mollinedo, que és del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
4: La tasación es que interessa retrotraerla al momento en que se adquieren por herencia o por donación esos bienes. Y no es la valoración de hoy. Esa valoración de hoy es una referencia para lo que pueda suceder si es que no puedes justificar el origen de esas joyas.
2: Per demostrar l'origen de les joies, Zapatero podrà portar factures de compra, certificats d'autenticitat o fins i tot fotografies familiars amb els collarets o les arracades per demostrar que són realment d'una herència.
0: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el pròxim dia 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sentenciarà si la llei s'ajusta o no a la normativa continental, en un pas que el Tribunal Constitucional espere per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i a la resta de dirigents del procés. Brussel·les, corresponsal Bruno Forte Amires.
5: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i també pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges, i el lletrat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats aniran un pas més enllà per delimitar el terreny de joc amb la seva sentència.
6: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.

0: El Tribunal Constitucional espanyol no farà moviments fins que no tingui la sentència europea a la mà, però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional consultades per aquesta emissora descarten prendre cap decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans per resoldre-ho, com a molt aviat, a la tardor.
1: Des del col·lectiu Alerta Solidària confien que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea desencalli l'aplicació de l'amnistia. Tenen en compte l'aval favorable que l'advocat general del Tribunal Europeu va emetre al novembre, però tot i això el portaveu d'aquesta organització, Martí Majoral, és prudent i no ho dona per fet del tot. Són declaracions a 3Cat Info.
2: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
1: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació ja al matí del dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació que es vivia a les carreteres, la suspensió de les classes i l'alerta vermella, que ja estava activada. L'expresident valencià en aquest grup de xat només hi va intervenir a primera hora del matí i se'n va desconnectar durant tota la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón abans de les 11 del matí tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada en la causa, actualitza la situació de la Dana i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. Per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF i en Word que els membres del govern comparteixen en aquest grup de WhatsApp que ja està en mans de la jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni. I en aquest xat també hi era Carlos Mazón. És el primer que hi escriu a 8:15 del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la Dana. També s'adreça específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar amb detall de la situació, perquè això, segons escriu el xat, dona imatge de control i calma la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del dia de la Dana, però Carlos Mazón no hi va tornar a intervenir.
1: I a aquesta hora, un problema tècnic impedeix que s'enlairi l'avió que havia de portar el Papa Lleó XIV de tornada cap a Roma des de l'aeroport de Tenerife Nord. El pontífex ha hagut de baixar de l'aparell i tornar a la terminal, un vol operat per Iberia, que havia de sortir a les 3 de la tarda, hora local. Fons de l'organització de la visita del pontífex a Espanya assenyalen que el vol s'ha retardat de moment mitja hora. Així ho ha comunicat el comandant a tots els passatgers.
4: Buenas tardes de nuevo, les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas. Y nuestro personal de mando a solucionarlo para que podamos iniciar nuestro vuelo.
1: Abans de marxar, el Papa ha expressat el seu agraïment a tothom que ha contribuït a l'organització de la seva visita en un missatge a les xarxes socials, on ha donat gràcies a Déu i a tots els qui l'han acollit, diu, i han col·laborat en els actes celebrats a Madrid, Barcelona, Montserrat i a les Illes Canàries. En el comunicat, el pontífex també ha assegurat que marxa conmogut pel gran efecte que ha rebut durant aquesta estada. Avui al matí, a la recta final de la seva agenda, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit el Centre d'Acollida de Migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
5: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
1: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
6: 3Cat Info.
1: Ara passa un minut d'un quart de set. No varia de servei a punt. Trànsit i temps. Comencem per l'equip viari. Mari Luz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Les vies més congestionades són l'autopista AP7 i la seva alternativa en direcció Girona, l'autopista del Maresme. Hi ha cua a diversos trams de l'AP7, a l'altura del Papiol, també congestionada entre Martorell i Gelida, en un tram llarg en direcció Tarragona, però de forma intermitent. També en sentit nord, entre el Papiol i Sant Cugat, força aturats els vehicles en aquest tram, i també entre Mollet i Montornès del Vallès, en direcció Girona. També cues a la C-17 a Parets del Vallès, en sentit nord, a la C-35, als accessos al circuit de Catalunya, a Montmeló, a la C-60, a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, l'autopista del Maresme, la C-30 i la C-32, com us dèiem, a diversos trams, de Sant Adrià a Badalona, de Montgat a Alella, a Premià de Mar i també a Cabrera de Mar, en direcció Girona. Cues també a la C-63, a Lloret de Mar, cap a la costa, a la C-55, a Sant Vicenç de Castellet, en direcció Manresa, a causa d'obres, o la B-24, a Vallirana, direcció Tarragona. A les rondes de Barcelona, encara cues també a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, a la Vall d'Hebron, d'Horta Canyelles, sentit Besòs, entre l'Hospitalet i Cornellà, direcció Llobregat, ronda litoral de Zona Franca fins al port, a la Barceloneta de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. A causa d'obres, aturats a la Tuvia 2 a Jorba, direcció Lleida, i a l'AP2 a Montblanc per anar cap a Barcelona. El transport públic es manté la circulació per via única a la línia R1 de Rodalies entre el Clot i Badalona, per un incident i l'infraestructura de DIF entre el Clot i Sant Adrià. Hi ha 4 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
6: Fins ara.
1: El temps. Néstor Gómez.
7: Tarda de divendres molt càlida arreu del país amb unes màximes que s'han enfilat fins als 35 graus a Vinebre, gairebé 35 graus també a Artés, a Lleida 34 graus, Girona 33 graus. Aquest ambient assolellat que ens ha acompanyat durant tot el dia d'avui divendres tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana. Potser diumenge amb algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer sobretot al Pirineu més occidental. Però el denominador comú d'aquest cap de setmana no només serà l'estabilitat, sinó serà la pujada de les temperatures. Si avui hem arribat als 35, demà s'esperen valors de 36 graus cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la Catalunya Central i a les comarques de Girona, 33-34 graus i al voltant dels 32 a les valls del Pirineu. I encara pujarà més de cara a diumenge, màximes que cap a l'interior del país, sobretot cap a Ponent, poden assolir els 37.
8: 3CAT Info.
9: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
10: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info. El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciat per sorpresa àmplies mesures de liberalització i de descentralització de l'economia davant de la greu crisi i el bloqueig petrolier que els imposa Washington. Les mesures consisteixen a aixecar moltes restriccions per actuar que tenen les 10.000 empreses privades que operen al país des de l'any 2021, donar facilitat a crear-ne de noves, promoure la iniciativa privada en el turisme i reduir la xifra de funcionaris a l'administració, on es passaria de 27 a 20 ministeris.
11: Va haver una reestructuració de l'aparat del Estat, el govern, l'aparat empresarial, inclús el partit, les organitzacions polítiques, les organitzacions de més. Si no, hi ha una reducció important també de cargos, de persones, i jo crec que vamos a lograr entonces que tengamos un Estat, un govern, organitzacions que, no, que tengan menos burocracia, que sean más dinámicas, que tengan más capacidad de adaptación, propias exigencias que tienen.
1: Les reformes anunciades contemplen la lliure importació i exportació de béns sense la intermediació de les companyies estatals, com passava fins ara, i també facilitats per les inversions estrangeres, incloses la dels cubans a l'exterior. En els últims dies, les cadenes hoteleres espanyoles han parat la seva activitat a Cuba i les companyies aèries han cancel·lat la majoria dels vols. L'illa pateix des del 1962 un embargament econòmic per part dels Estats Units i la situació s'ha agreujat l'últim any arran de la caiguda del règim veneçolà de Nicolás Maduro, aliat de La Habana, i de les últimes sancions imposades per l'administració de Donald Trump, amb retirades, amenaces de derrocar l'actual règim comunista, hereu de la revolució de Fidel Castro.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El Teatre Lliure ha retirat Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre ha eliminat el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, on s'hi queixaran Marta Pazos, David Salves, Carmen Portachel i Marcos Morou, Lluís Omar, el conde de Torrefiel i Pol Guasch, Marta Vives.
8: Segons ha explicat Lluís Pasqual a la tarda de Catalunya Ràdio, l'obra estava compromesa amb actors i escenografia en marxa. Catalunya Ràdio ha sabut que es tractaria d'una obra basada en el monòleg del gran inquisidor dels germans Karamazov, de Dostoievski, que comptaria amb l'actor Pablo Derqui com un dels intèrprets. Pasqual ha explicat a la tarda que Lliure va traslladar malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i arran de la pressió, Pasqual va oferir-se a fer un pas enrere. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. Avui, a la presentació de la programació, Manriquer ha justificat així l'absència de qui va ser una figura clau en la creació del Lliure.
12: Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
8: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montse Alcañiz i Macolomer i, evidentment, Fabià Puigcerver, a través de dues exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 està formada per 32 produccions i noms com els de Miquel Masfiol, amb una revisió de La vella Helena, la inaugural l'òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades per aquesta temporada es posaran a la venda divendres que ve.
1: Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color durant 60 anys, va destacar per la voluntat d'experimentar. Des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de noves tecnologies com els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya es va fer al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Amb motiu d'aquella mostra, que ell mateix va venir a supervisar, ja va expressar el desig que tenia, la voluntat de treballar incansablement fins l'últim dia de la seva vida.
13: Veig la meva obra com una peça contínua de la meva vida. Sigui quin sigui el moment en què em trobi, sempre hi ha alguna cosa en marxa. No crec que l'obra d'un artista estigui acabada fins que ella es desplomi.
1: Per la cap de les col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions va ser la manera de mirar.
14: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana. I un tema molt important a la seva pràctica també podríem dir que són els paisatges i la idea de l'ecologia a través de la percepció.
1: Homosexual declarat des de ben jove, va plasmar l'amor gai amb molt del seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i a París, on per cert hi va fer una gran exposició, tot just l'any passat, a la Fundació Louis Vuitton, l'artista acabant morint a Londres, on s'havia tornat a instal·lar.
15: 3Cat Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran 6:45 de la tarda. Marc Andrés, bona tarda.
16: Bona tarda.
1: Ara amb en Marc, toquen.
15: Esports.
16: I comencem amb motor perquè avui ha començat de manera oficial el cap de setmana del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I anem cap al circuit de Barcelona-Catalunya on hi tenim l'Oriol Rodríguez. Hola, Oriol, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. El circuit de Barcelona-Catalunya que ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 que s'ha de disputar aquest diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. La jornada d'aquest divendres està marcada per la forta calor amb 50 graus a la pista durant els entrenaments en els quals el McLaren de Lando Norris ha estat el més ràpid, el vigent campió ha estat 9 mil·lèsimes més ràpid que el Mercedes de George Russell, a la tercera posició l'altre McLaren, el d'Oscar Piastri per davant de Leclerc i del líder del campionat, Kimi Antonelli, que aquí es presenta amb 5 victòries a les 6 primeres curses disputades. Ha acabat a la 5a posició, gairebé 6 dècimes del temps de Norris, mentre que Carlos Sainz i Alonso han fet registres discrets. Sainz a la 14a posició, Alonso evidenciant que aquest Aston Martin no va enlloc a la penúltima posició. Demà a les 4 de la tarda es disputen els entrenaments oficials, abans es disputarà la darrera sessió d'entrenaments lliures. Avui molt bona presència pública i, com diem, la forta calor ha marcat la jornada aquest divendres, en la qual Lando Norris ha estat el més ràpid en pista.
16: Gràcies, Oriol. Un cap de setmana, per tant, ple d'acció al circuit de Barcelona-Catalunya, que seguirem amb l'Oriol Rodríguez i tot l'equip de Catalunya Ràdio. Unes curses o una acció que també es podrà seguir actualitzada a Esport 3. Mentrestant, al Mundial Femení de Motociclisme, Paola Ramos ha aconseguit la pole position al circuit de Misano Adriático i és la primera pole, a més, de la jove pilot de 19 anys.
18: Però contenta de fer aquesta primera pole per mi en aquest circuit, que és un circuit especial per mi. Ja que és el circuit Marco Simoncelli, jo porto el 58 i el Super Pau per ell. Així que molt contenta i esperem demà una carrera, una cursa lluitada, com sempre.
16: Les també catalanes Ivonne Xerpà i Sara Sánchez han estat setena i onzena, respectivament. Les curses seran dissabte i diumenge.
15: 3CAT Info.
16: En bàsquet, avui a les 8 del vespre, el Joventut de Badalona intentarà igualar la sèrie de semifinals de la Lliga CB contra el València en el segon partit de l'eliminatòria, que també es jugarà al Roig Arena. Els badalonins van tenir-ho a tocar el primer duel, però van caure d'un sol punt a la pròrroga. Guillem Vives, base verd i negre, parla a la prèvia del partit.
19: Aquest tipus de partits surten com van. Espero tenir l'encert que vam tenir. Confio en que seguirem tenint una confiança en nosaltres mateixos, uns percentatges alts, però està clar que ja hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres.
16: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT a partir de 7:45 del vespre. Això mentre el Barça és a un triomf de classificar-se per a la final de la Lliga ACB després de posar ahir el 2-0 contra el Tenerife. Els blaugranes poden sentenciar demà a Terres Canàries. I també en bàsquet, el Manresa ha confirmat que l'any que ve jugarà l'Eurocup, la segona competició europea. Això el mateix dia que el club ha confirmat que l'aler danès Gustav Knudsen deixa l'equip per seguir la seva carrera en una universitat americana. Mentrestant, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial l'arribada de la pivot turca de 31 anys, Tilbe Sunyurek, provinent del Fenerbahçe. Parlem ara d'hoquei patins perquè avui es disputa el primer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada, a Terres Gallegues. A un quart de nou del vespre, els jugadors de Marc Montaner volen acabar de culminar una temporada històrica després d'eliminar el Barça a les semifinals. Sentim el tècnic igualadí.
20: De fa un o dos anyets, la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
16: Mentrestant, a la Champions femenina de waterpolo, duel català entre el Mataró i el Sant Andreu per al bronze de la Final Four serà d'aquí mitja hora, a les 7 de la tarda. L'entrenador mataroní és Dani Ballart.
21: Sí, que té molt d'estímul jugar aquest partit. Ho hem parlat ara abans de l'entrenament, de que la il·lusió és acabar amb bronze, perquè la temporada està sent excel·lent, independentment de que haguéssim jugat la final o que podem aconseguir el bronze demà, que fent el símil amb el masculí, el Barceloneta porta molts anys fent-ho i justament la grandesa passa per moments d'aquest tipus tornar-se a aixecar i emportar-se l'última medalla.
16: A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros, precisament un Ferencváros que no jugarà la final masculina perquè ahir va ser eliminat per l'Atlètic Barceloneta. Uns mariners que jugaran la final demà dissabte a les 9 del vespre contra el Prorreco italià.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:45. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la P7 del Papiol a Castellbisbal, de Martorell a Gelida, direcció Tarragona, en direcció Girona, del Papiol a Sant Cugat, de Santa Perpètua de Mogoda, Montornès del Vallès, l'alternativa a l'autopista del Maresme, a la C31, de Sant Adrià a Badalona, també de Montgat a Alella, a Premià de Mar, a Cabrera de Mar, tot això en direcció Girona. I d'altra banda, la línia Rau de Rodalies circula per via única entre Clot i Badalona per una incidència d'infraestructura.
1: A aquesta hora destaquem que el primer ministre del Pakistan, país mediador a les negociacions entre Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per l'acord de pau entre Washington i Teheran i que el Pakistan treballa estretament amb totes dues parts per enllestir-lo. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià havia dit que mai s'havia estat tan a prop d'un acord de pau. El jutge de l'Audiència Nacional imputa una altra vegada a l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i per contraban, arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx i que, un cop taxades, s'ha sabut que valen 1,3 milions d'euros. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el dia 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i per l'Audiència Nacional, però el Constitucional espera el pronunciament final per decidir si s'aplica o no l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés. Des d'ara fins a les 7, entre diverses qüestions, ampliarem que fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra, partidaris d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i també amb el cultiu de la marihuana. Jutgesses i jutges per la democràcia, en canvi, qüestiona la mesura proposada pel govern d'ampliar a 5 anys la presó per tinença il·legal d'armes de foc o fins a 9 per grans cultius de marihuana. I la regió sanitària de Girona comença a implantar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta i puguin ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que ha incorporat ja 8 llits per persones en aquest estat. Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Marc, en esports, què destaques?
3: La volta més ràpida o el millor temps de Lando Norris al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, perquè aquesta tarda, aquest divendres, s'ha fet la segona sessió, tot just finalitzada a les 6 de la tarda, on el pilot de McLaren, el vigent campió del món, ha estat el més ràpid, seguit de George Russell i d'Oscar Piastri. Una Gran Premi de Barcelona-Catalunya que pel diumenge, per la cursa de diumenge, ha penjat el cartell d'entrades exaurides.
1: Tots aquests arguments informatius es combinen en aquesta tarda de divendres d'un ambient estiu a bona part del país i que ens acompanyarà tot el cap de setmana, fins i tot amb més calor, dissabte i diumenge, amb sol tots els dies, alguns ruixats, diumenge a la tarda al Pirineu, però demà temperatures de 36, diumenge de 37, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El primer ministre del Pakistan, país mediador a les negociacions entre Estats Units i l'Iran, ha afirmat ara fa uns minuts que s'ha arribat a un text final per l'acord de pau entre Washington i Teheran. Shehbaz Sharif explica en un missatge a la xarxa X que el Pakistan treballa estretament amb les dues parts per enllestir-lo i ha afirmat literalment en aquest missatge que la pau mai havia estat tan a prop com ara. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, havia dit que no s'havia tampoc estat mai tan a prop d'un acord per al memoràndum d'entesa amb els Estats Units per acabar amb la guerra. Araghchi assegura en una piulada en aquesta mateixa xarxa que mentre s'estan acabant de perfilar els detalls de l'acord, els mitjans de comunicació haurien d'evitar especular sobre el contingut del document. De fet, Donald Trump ha repiulat aquest missatge d'Araghchi des del seu compte personal a la seva xarxa social, Truth Social. Hores abans d'aquest missatge, Trump havia emplaçat els iranians a afanyar-se a tancar l'acord del memoràndum d'entesa. Ahir el mandatari de la Casa Blanca va dir que l'acord era imminent i fins i tot va avançar que es podria signar els pròxims dies a Europa. Segons l'agència de notícies Bloomberg, les dues parts estan molt a prop d'arribar a una entesa, podrien ratificar l'acord a Ginebra demà passat, aprofitant la cimera del G7 que hi comença l'endemà. El memoràndum d'entesa inclouria un compromís tàcit de l'Iran de no tenir armament atòmic, però les negociacions específiques sobre el seu programa nuclear iranià començarien després de la signatura d'aquest document, en un context ja d'alto el foc i de previsible reobertura de l'estratègic estret d'Hormuz a la navegació. El jutge del cas Plus Ultra ha obert una altra investigació contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ara per les joies que li van trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiguen per un possible delicte fiscal i per un altre de contraband, i ho fan després d'haver rebut la taxació de les joies amb més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Tània Tàpia.
0: El jutge José Luis Calamán no li consta l'origen de les joies ni que Zapatero pagués els impostos que toquen. I davant una taxació tan elevada defensa cal obrir una investigació a banda, perquè ja avança cap al valor de les joies s'hauria superat amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc els tributs corresponents. El jutge desvincula aquests fets del cas Plus Ultra i per això obre una segona investigació. Tanmateix, l'interrogarà sobre tot plegat dimecres que ve i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calam actua hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que situen el valor de les joies en més de 1,3 milions d'euros. Avui el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat perquè inicialment va dir que no valien més de 50.000 euros. Avui han conegut també detalls de les joies taxades. Són una vuitantena, les més valuoses, gairebé 1,2 milions d'euros. Són 12 collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però hi ha també moltes peces menors, curiositats, com la placa de naixement, amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat en 50 euros. Algunes joies de poc valor eren dins d'una bossa amb la inscripció Presidència del Govern.
1: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el dia 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sentenciarà si la llei s'ajusta o no a la normativa continental, en un pas que el Tribunal Constitucional espere per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i a la resta de líders del procés. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
4: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i també pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges i el lletrat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats aniran un pas més enllà per delimitar el terreny de joc amb la seva sentència.
5: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
4: El Tribunal Constitucional espanyol no farà moviments fins que no tingui la sentència europea a la mà, però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional consultades per aquesta emissora descarten prendre cap decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans per resoldre-ho, com a molt aviat, a la tardor.
1: Dos quarts i mig de set de la tarda.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars a Jonathan Andic, el fill de fundador de Mango, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare. El jutjat li va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obliga a presentar-se al jutjat cada setmana. La defensa va presentar un recurs en què demanava retirar aquestes cautelars. Ara la Fiscalia ha presentat un escrit on s'oposa aquesta petició. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra donen suport a la proposta que fa el Departament d'Interior d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i el cultiu de la marihuana. El govern vol ampliar des dels 2 fins als 5 anys la tinença il·legal d'armes de foc i per als grans cultius i tràfic de marihuana que les penes passin de la franja d'1 a 3 anys a una altra de 6 a 9 anys. L'Associació de Fiscals, majoritària en aquest sector de la judicatura, en declaracions a 3CAT Info, veu de bon ull l'increment de penes. N'ha parlat Cristina Deixeus, que n'és la presidenta.
7: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Y evidentemente, si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, pues es más será normal que los delincuentes apercibidos de ello, y generalmente esos son delincuentes ya que tienen un cierto bagaje o que forman parte de un grupo, vengan a fincarse aquí.
1: Pel que fa als sindicats majoritaris, Fepol hi està a favor, USPAC també, però creu que s'hi arriba tard. En podem sentir el que han dit els seus portaveus, Imma Viudes i Albert Palacios.
8: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
9: Tot enduriment és bo, però van molt tard. Són declaracions de cara a la galeria perquè són de difícil aplicació a l'hora de com estan els centres penitenciaris.
1: Pel que fa a l'Associació de Jutges, Jutges per la Democràcia, minoritària, considera que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, declaracions també a aquesta emissora.
10: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser troben aquestes persones que venen d'altres països és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
1: I recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són el delicte per violència de gènere, amb penes altes de fins a 10 anys de presó, però sense una tendència a la baixa clara. Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella de Berga per un possible homicidi. Estarien relacionats amb el cadàver que ara fa 2 mesos va aparèixer surat.

0: Gran, al Pantà de la Baells, demà passaran a disposició judicial Berga-Natiadell.
1: Les últimes hores ha fet una entrada judicial per escorcollar el pis dels detinguts al barri vell buscant pistes. El cos de la víctima el va trobar per casualitat una veïna que passejava el gos el 16 d'abril. Estava surant a la cua de l'embassament a la banda de Vilada. El cos estava embolicat i lligat amb una bombona de butà. Tot i que hi ha secret d'actuacions, tot fa pensar que el van llançar al pantà per intentar fer-lo desaparèixer. La víctima és un veí de Berga d'una 60 d'anys, antic paleta, que també vivia al barri vell molt a prop d'on esporàdicament residien els detinguts, un home i una dona també de Berga.
0: La policia científica dels Mossos està investigant l'aparició d'una persona morta a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. El cos ha aparegut avui al matí i es treballa per aclarir si ha estat o no víctima d'un crim. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené.
2: El 112 ha rebut un avís a quarts de 8 del matí d'algú que ha vist un cos estès a la sorra. El cos d'un home estava vestit. El lloc on l'han trobat no és a la vora de la platja, sinó una trentena de metres endins de la sorra, a mig camí del mar i la sortida de la platja. Al costat hi ha les grans pedres de l'espigó nord del port de Vilanova i la Geltrú. De seguida ha vingut la policia científica dels Mossos perquè no es descarta que es tracti d'una mort violenta. Ara mateix totes les hipòtesis estan obertes, des d'un ofegament, un problema de salut o un homicidi. A les 12 del migdia, la comitiva judicial ha fet l'aixecament del cos. Dos dels investigadors, vestits amb epis blancs, han estat una estona més recollint indicis. Aquesta és una platja tranquil·la i familiar i la primera part on hi havia el cos és la zona habilitada per a gossos.
3: 3CAT Info.
0: La regió sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Josep Trueta a Girona mateix i puguin ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer l'Hospital de Palamós, que ja ha incorporat 8 llits per a aquestes persones amb un estat semicrític. L'ha visitat la Núria Peraire.
4: I la senyora com està? A veure si la podem
5: sí,
4: veure.
5: Sí, aquesta és la pacient.
6: Estem sentint com un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en 2 setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
7: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
6: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: I anem ara fins a la Vall d'Aran, perquè el Consell General, far dels continus accidents que registra la Nacional 230 al seu pas per aquest territori, pressiona l'Estat perquè millori la seguretat d'aquesta via i es facin efectives les restriccions de pas de camions mentre no s'eixampli la carretera. Viella, Sofia Cabanes.
8: La màxima institució aranesa ha aixecat la veu un any després d'haver enviat una carta al Ministeri de Transports reclamant aquestes mesures i no haver obtingut cap resposta. Andreu Cortés és el conseller de Governació.
9: I més que manifest que no podem seguir suportant aquest trànsit tan dens.
8: Durant la temporada d'hivern, el Ministeri aplica restriccions al pas de camions durant els caps de setmana, però la màxima institució aranesa denuncia que no es fan prou controls per fer-les efectives.
9: Ara, ho hem traslladat aquestes peticions entre que és que un control més exhaustiu d'aquests vehicles quan hi ha restriccions també vam emetre d'això de la taula si podem implementar d'altres mesures o pressionar el Ministeri entre que aquesta situació se solvente.
8: Cada dia, per esta carretera que travessa diversos municipis, hi passen gairebé 700 camions.
0: Doncs fent atenció precisament a la xarxa viària. Obrim àrea de servei. Gairebé passa un minut de 3:15. Començarem pel trànsit des de l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Milloren una mica les retencions a l'AP7, però encara n'hi ha a l'altura del Papiol fins a Castellbisbal, també de Martorell a Gelida de forma intermitent en direcció Tarragona, en direcció Girona a l'altura del Papiol i després entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, tot això en sentit nord i molta intensitat fins la Roca del Vallès. En aquesta zona també aturats a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès, en tots dos sentits, la C-35 als accessos al circuit de Catalunya, a Montmeló. Pel que fa a l'autopista del Maresme, la C31 i la C32, amb retencions a diversos trams, de Sant Adrià a Badalona, en sentit nord, a causa d'un vehicle avariat, també de Montgat a Alella, Premià de Mar, a Cabrera de Mar, tot això en direcció a Girona. També aturant-se la C60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, la C63 a l'altura de Lloret de Mar, cap a la costa, autovia 2 a l'altura d'Abrera, direcció Lleida, C55 a Sant Vicenç de Castellet, en direcció Manresa, la B24 a l'altura de Vallirana, en direcció Tarragona, s'està regulant el trànsit als túnels, i per obres, aturants a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida, i la P2 a Montblanc, direcció Barcelona. A les rondes de Barcelona, encara congestió a la ronda a dalt entre Pedralbes i Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i el Port, en sentit Besòs, a l'altura de la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Sant Adrià a Santa Coloma, en direcció al Nus de la Trinitat. El transport públic, recordem que la línia R1 de Rodalies manté la circulació per via única entre Clot i Badalona a causa d'una incidència d'infraestructura de DIF entre el Clot i Sant Adrià. Hi ha 4 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Maria Luz. Bona tarda.
10: Bona tarda.
3: El temps.
0: Previsió de Néstor Gómez.
11: Temps d'estiu, el que tenim i el que tindrem aquest cap de setmana arreu del país, amb unes temperatures cada cop més disparades. Avui ha fet calor intensa, i calor intensa la que ens acompanyarà també tant dissabte com diumenge. Avui les màximes més altes han arribat fins als 35 graus a Vinebre, gairebé 35 carters, a Girona 33, a Lleida 34 graus. Aquesta situació tendirà, aquesta calor s'intensificarà més amb l'arribada del cap de setmana, amb màximes que dissabte poden arribar als 36 graus i de cara a diumenge als 37 graus. Ja una calor tòrrida la que s'espera de cara a finals del cap de setmana. Tot això amb un dissabte i un diumenge de sol de cap a cap, i només diumenge a la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu, preferentment a l'occidental.
0: La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre celebra el seu primer congrés des que es va crear l'any 2013. Un dels eixos de la trobada és buscar un finançament estable per poder tirar endavant projectes a llarg termini. Tortosa, Jordi Barranca.
12: La trobada ha servit per reivindicar la necessitat de tenir uns ingressos estables. L'objectiu és crear una estructura per garantir el desenvolupament econòmic sostenible. Ivan Garcia, president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el gestor de la reserva.
13: Queda pendent este finançament estable per a la reserva de biosfera, queda pendent això, i en això estem treballant, per a poder tindre un treball constant i no estar depenent sempre d'aquestes subvencions, com és el cas d'ara, però que quan aquestes subvencions acaben poguéssim tindre un equip tècnic i una capacitat de econòmica per a seguir desenvolupant polítiques que vagin bé.
12: Pel delegat del govern, Joan Castor Gonell, les Terres de l'Ebre tenen una gran oportunitat.
14: Tenim de tot, tenim aquesta diversitat tant a nivell natural, cultural, paisatgístic, patrimoni històric, patrimoni natural. Per tant, ho hem d'aprofitar, que estem en un bon moment a nivell d'oportunitats. Disposem avui ja de fons europeus importants, el tema dels fons d'atenció nuclear.
12: El congrés s'ha fet a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, i ha reunit més d'un centenar de persones. El gruix de les Terres de l'Ebre, recordem-ho, són reserva de la biosfera des del 2013. Ara s'està pendent d'ampliar-la per encabir també als municipis del nord de la Ribera d'Ebre.
0: S'està fent el projecte d'una planta per produir hidrogen verd a les comarques de Tarragona. Les empreses que hi participen volen produir més de 1.200 tones cada any d'aquest gas a preus molt més econòmics que els actuals. Avui s'ha presentat el projecte que vol tenir en marxa la planta d'aquí a uns 4 anys. Tarragona, ara, Manel Sastre.
15: El projecte l'impulsa una aliança formada per una empresa de Tarragona, una d'israeliana, i diversos inversors, entre els quals hi ha Bill Gates o la família Roig de Mercadona. Es tracta d'una planta d'electròlisi per produir hidrogen verd amb una tecnologia pròpia innovadora que abarateix el procés productiu i genera preus competitius. Isaac Justícia, de Son System Group, creu que Tarragona és una zona clau per a aquesta infraestructura.
16: Tarragona és l'emplaçament clave en Catalunya per poder desenvolupar l'hidrogen. Tenim una ubicació estratègica, tenim una zona del petroquímico donde aquí hay representantes, nos podrían decir que más o menos se consumen unas 10 toneladas hora de hidrógeno gris, con lo cual en el largo plazo habría que cambiar ese hidrógeno verde, más a más de esa descarbonación que tienen que hacer, por lo cual ya es un mercado existente, real.
15: L'electrolitzador s'instal·larà en uns terrenys situats entre l'autopista P7 i l'aeroport de Reus, a la zona de la Boella. Els dos parcs solars es farien a Constantí amb 8.000 panells fotovoltaics. La instal·lació inicial tindria una potència de 25 megawatts per produir 1.250 tones anuals d'hidrogen verd. Aquesta primera fase necessitarà una inversió d'uns 50 milions d'euros, però es podria ampliar per produir fins a 150 megawatts.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Torna Steven Spielberg. Avui ha arribat als cinemes el dia de la revelació. La seva aportació a la falera mundial per saber si en algun moment hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre. És la novetat a la cartellera més destacada de la setmana, que repassem amb d'altres títols amb en Marc Garriga.
17: Let's... Today is...

0: I si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. També s'estrena Un talento único amb un altre clàssic, Dustin Hoffman. Només fa de secundari, però s'apodera de la pel·lícula, un thriller policíac inofensiu amb apunts de drama romàntic gens embafador amb uns personatges encantadors. El protagonista és un jove amb un trastorn auditiu que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. També s'estrenen l'emocionant pionera Solo querían jugar, sobre les dificultats que va haver de superar la primera selecció espanyola de futbol femení als anys 70, la noruega Solo mama, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari i una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious.
1: I avui, a Vic.

0: I comença a sonar el cabró rock més multitudinari, amb tots els ulls posats sobretot a l'actuació d'aquests que sonen de fons. Oh, que és gràcies, perquè serà, en un principi, l'últim concert que faran a casa els osonencs, abans del seu comiat multitudinari definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Però avui, a Vic, Nàtia Adell...
1: Entre avui i demà, 58.000 persones a la zona esportiva de Vic, una xifra mai vista. I és que el festival no para de créixer, com ens explicava Narcís Castellà, un dels codirectors.
2: Aquest divendres serem 30.000 persones. L'any passat, del dia que vam tenir més, van ser 22.000 persones. Un creixement així l'hem fet any a any, i any a any hem anat fent un tipus de creixement que poguéssim assumir. És molt gran dir això per nosaltres.
1: A banda d'oques grasses, entre els caps de cartell hi ha noms destacats com la Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Figa Flaues.
2: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Gossa Sorda vam fer una aposta forta per ells, i després en Joan Dausà, que bueno, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts.
1: 24 artistes de música variada en català per a diferents generacions d'una mateixa família.
2: No hi haurà res que no sigui que cantin en català. Nosaltres, la nostra identitat és claríssima, i a part anem a sortir de Barcelona i anem a fer-ho a Vic i a veure què passa. Fa 5 anys no esperàvem arribar a aquest punt.
1: Un festival intergeneracional i descentralitzat que arrenca avui amb força. Farem Twitch, un dia faré Twitch.
0: 3Cat Info. Poc més de 5 minuts i seran les 7. Esports. Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui a les 8 del vespre el Joventut de Badalona intentarà igualar la sèrie de semifinals de la Lliga ACB contra el València en el segon partit de l'eliminatòria, que també jugarà al Roig Arena. Els badalonins van tenir-ho a tocar el primer duel, però van caure d'un sol punt a la pròrroga. Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3Cat a partir de 7:45 del vespre. Mentrestant, ara a les 7... començarà el duel català pel bronze de la Champions femenina de waterpolo entre el Mataró i el Sant Andreu. A Malta, seguint aquesta final a 4, hi tenim el David Ubach. Bona tarda, David.
4: Bona tarda. Ara mateix s'estan fent les presentacions de les jugadores. Duel català a la final de consolació al Sant Andreu. L'actual campió destronat aquest any després de perdre abans d'ahir la semifinal contra els Ferencváros, el Mataró al seu torn va cedir contra l'Olympiacos. Serà la tercera final a 4 dels últims 4 anys per a tots dos conjunts. El Mataró, finalista, ara fa 3 temporades, al Sant Andreu com a fita principal al títol de l'any passat. Partit a punt de començar en un duel que arriba amb diferents caires morals per als dos equips. El Mataró amb l'ambició de sumar un bronze que ara no té. El Sant Andreu, que ja ha estat tercer en un parell d'ocasions en una final a 4, doncs que tancarà un cicle que va culminar amb la Champions de la temporada passada. Partit a punt de començar aquí a Malta. La final, a partir de les 9, enfrontarà l'Olympiacos grec amb el Ferencváros hongarès.
3: Gràcies, David. I d'altra banda, això pel que fa a la competició femenina, aquesta Champions femenina de waterpolo, mentre la masculina, demà, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final contra el Prorreco italià. Els mariners es van desfer del Ferencváros hongarès ahir als penals. Parlem ara d'hoquei patins, perquè avui es disputa el primer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada, a Terres Gallegues. A 8:45 del vespre, els jugadors de Marc Montaner volen acabar de culminar una temporada històrica després d'eliminar el Barça a les semifinals. Sentim el tècnic igualadí.
5: De fa un o dos anyets, la ciutat ha tornat a

0: reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
1: Aquesta final serà el millor de 5 partits, amb el duel d'avui i el de diumenge a Galícia, mentre el tercer partit es jugarà a les Comes el divendres 19 de juny, i si calgués un quart també seria la pista de l'Igualada el diumenge 21.
2: 3CAT Info.
1: En motor, el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. La calor, per cert, ha marcat la jornada d'entrenaments d'avui amb 50 graus a la pista, on el McLaren de Lando Norris, vigent campió del món, ha estat el més ràpid per només 9 mil·lèsimes d'avantatge sobre el Mercedes de George Russell. El líder del campionat, Kimi Antonelli, ha acabat cinquè a gairebé 6 dècimes de Norris, mentre que Sainz i Alonso han estat 14è i penúltim, respectivament. Demà a les 4 de la tarda es disputen els entrenaments oficials. Mentre al Mundial de Motociclisme, Paola Ramos ha aconseguit la pole position al circuit de Misano Adriatico. És la primera pole de la jove pilot de 19 anys.
3: Pero contenta de ser aquesta primera pole per mi en aquest circuit, que és un circuit especial per mi, ja que és el circuit Marcos de Montseny, jo porto el 58 i el superpau per ell. Així que molt contenta i esperem demà una carrera, una cursa lluitada, com sempre.
1: Les també catalanes Ivonne Xerpa i Sara Sánchez han estat setena, volíem dir, i onzena, respectivament. Les curses seran dissabte i diumenge al migdia.
2: 3CAT Info.
1: En futbol, la pilota del Mundial continua rodant aquest divendres amb el partit inaugural del Canadà i després el dels Estats Units. A Toronto, els canadencs juguen contra Bòsnia i Herzegovina a partir de les 9 del vespre en un duel del grup B. D'altra banda, a les 3 de la matinada a Califòrnia, els Estats Units s'estrenen contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. Tot això després dels dos primers partits del Mundial, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i el Corea del Sud 2, República Txeca 1. I més coses, perquè el Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Ulborg en les semifinals demà a les 6 de la tarda. La primera semifinal, recordem-ho, la jugaran Magdeburg i Fuchsia de Berlín a les 3. I mentrestant, en futbol sala, el Barça ha fet oficials avui els horaris dels dos primers partits de la final pel títol de Lliga, que jugaran segur al Palau Blaugrana el dimarts 16 i dijous 18 de juny a les 9 del vespre. El rival, això sí, encara està per determinar, ja que demà Palma i el Pozo Murcia jugaran el tercer i definitiu partit de la seva sèrie de semifinals.
4: Bona tarda, són les 7. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
5: El tram més conflictiu encara a l'autopista AP7, amb congestió des de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès, en sentit en nord, també aturats a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta, en sentit en nord, la C60 Argentona, direcció Mataró, i també la mateixa autopista AP7 en sentit sud, a l'altura de Castellbisbal, a Martorell, i a l'altura de Gelida, direcció Tarragona.
4: El primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per a l'acord de pau entre Washington i Teheran i que el Pakistan treballa estretament amb les dues parts per enllestir-lo. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià havia dit que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord. Lleó XIV tornarà cap a Roma amb l'avió del rei Felip VI després que l'avió que l'havia de portar no s'hagi enlairat de l'aeroport de Tenerife Nord per un problema tècnic a un dels motors. La companyia Iberia informa que ha enviat de Madrid un altre aparell perquè la delegació que acompanya el papa pugui volar avui mateix cap a Itàlia. El jutge de l'Audiència Nacional imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional.

0: però el Tribunal Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés. Les accions de SpaceX comencen a cotitzar amb una demanda que supera l'oferta. La companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk protagonitza la sortida en borsa més gran de la història. L'operació convertirà Elon Musk en la primera persona amb una fortuna de més d'un bilió de dòlars. I el Teatre Lliure retira Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista a Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasch.
1: Esports. A Esport en directe acaba de començar el partit pel bronze de la Champions femenina de waterpolo entre el Mataró i el Sant Andreu a Malta. En aquests moments encara el resultat és d'empat a 0 quan tot just es du una mica més d'un minut de partit. En bàsquet aquest vespre a les 8 i en directe a l'antena de l'app i el web de Catalunya Ràdio, el Joventut juga el segon partit de semifinals de la Lliga ACB contra el València, un nou partit al Roig Arena. Els badalonins buscaran igualar a 1 l'eliminatòria. I al circuit de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, Lando Norris ha estat el més ràpid en la segona sessió d'aquest divendres, seguit de George Russell, demà dissabte a les 4 de la tarda als entrenaments oficials.
0: I pel que fa al temps, l'ambient d'estiu d'avui es mantindrà durant tot el cap de setmana, dos dies de sol de cap a cap i només diumenge a la tarda s'escaparan alguns ruixats al Pirineu. La calor s'intensificarà a tot el país dissabte amb màximes de 36 graus i diumenge de 37 a Ponent i també a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per l'acord de pau entre Washington i Teheran. Shehbaz Sharif explica en un missatge a la xarxa X que el Pakistan treballa estretament amb les dues parts per enllestir-lo i afirma literalment que la pau mai havia estat tan a prop com ara. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià havia dit que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord per al memoràndum d'entesa amb els Estats Units per acabar amb la guerra. El ministre assegura en una piulada a la xarxa X que mentre s'estan acabant de perfilar els detalls de l'acord, els mitjans de comunicació haurien d'evitar especular sobre el contingut del document. De fet, el mateix president dels Estats Units, Donald Trump, ha repiulat aquest missatge des del seu compte personal a la xarxa Truth Social. Hores abans d'aquest missatge, Donald Trump havia emplaçat els iranians a afanyar-se a tancar un acord pel memoràndum d'entesa. Ahir mateix el mandatari de la Casa Blanca va dir que l'acord era imminent i fins i tot va avançar que es podria signar en els pròxims dies a Europa. Segons l'agència de notícies Bloomberg, les dues parts estan molt a prop d'arribar a una entesa i podrien ratificar l'acord a Ginebra aquest diumenge, aprofitant la cimera del G7 que comença l'endemà. El memoràndum d'entesa inclouria un compromís tàcit de l'Iran de no tenir armes atòmiques, però les negociacions específiques sobre el programa nuclear iranià començarien després de la signatura d'aquest document en un context d'alto el foc i de previsible reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació. I l'expectativa d'un acord de pau a l'Orient Mitjà ha impulsat les borses i ha fet caure en picat el preu del petroli. La possibilitat que es reobri el trànsit a l'estret d'Hormuz fa retrocedir el preu del barril de Brent, el de referència a Europa, prop d'un 4%, i se situa en els 87 dòlars, un nivell semblant al dels primers dies de guerra. L'IBEX 35 ha liderat avui els guanys a Europa. El selectiu de la borsa espanyola ha pujat un 2,6% i ha tancat prop dels 18.800 punts. Ha marcat d'aquesta manera era un nou rècord històric.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. El Papa Lleó XIV tornarà a Roma amb l'avió privat de la Casa Reial Espanyola després que l'avió que l'havia de portar amb la delegació vaticana hagi tingut un problema tècnic minuts abans de sortir. El pontífex ja era dalt de l'avió a l'aeroport de Tenerife Nord quan el comandant ha informat d'una incidència.
3: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas. Y personal de a solucionarlo para que podamos iniciar nuestro vuelo. Lamento mucho esta incidencia.
0: Lleó XIV ha baixat de l'avió acompanyat del rei Felip i també d'alguns dels cardenals que l'acompanyen en aquest viatge oficial que avui acaba. En un primer moment, Iberia havia anunciat que el vol s'endarreria mitja hora mentre els tècnics intentaven reparar la incidència, però finalment s'ha optat per desembarcar tot l'avió i la companyia informa que s'ha enviat des de Madrid un altre aparell perquè la delegació que acompanya el papa pugui volar avui mateix cap a Roma. El pontífex volarà, doncs, però en els propers minuts en l'avió privat del rei i el monarca que s'esperarà a Tenerife fins que tingui un altre aparell per tornar a Madrid. Abans de marxar, el papa ha expressat el seu agraïment a tothom que ha contribuït a l'organització de la seva visita en un missatge a les xarxes socials. Ha donat gràcies a Déu i a tots els qui l'han acollit i ha col·laborat en els actes celebrats a Madrid, Barcelona, Montserrat i les Illes Canàries. En el comunicat també assegura que marxa commogut pel gran efecte que ha rebut durant l'estada. Aquest matí, a la recta final de la seva agenda, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles.
4: Un missatge important.
5: Un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: Avui ha sigut l'últim dia de la visita oficial de Lleó XIV a Espanya.
2: 3CAT Info.
0: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Tania Tàpia.
6: Al jutge José Luis Calamán no li consta l'origen de les joies ni que Zapatero pagués els impostos que toquen. I davant una taxació tan elevada defensa cal obrir una investigació a banda, perquè ja avança que pel valor de les joies s'hauria superat amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc els tributs corresponents. El jutge desvincula aquests fets del cas Plus Ultra i per això obre una segona investigació. Tanmateix, l'interrogarà sobre tot plegat dimecres que ve i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calam actua hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que situen el valor de les joies en més de 1,3 milions d'euros. Avui el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat perquè inicialment va dir que no valien més de 50.000 euros. Avui han conegut també detalls de les joies taxades. Són una vuitantena, les més valuoses, gairebé 1,2 milions d'euros. Són 12 collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però hi ha també moltes peces menors, curiositats, com la placa de naixement, amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat en 50 euros. Algunes joies de poc valor eren dins d'una bossa amb la inscripció Presidència del Govern.
0: Ara ho deia la Tània, que el jutge ha tirat pel dret i ha imputat Zapatero sense haver escoltat les seves explicacions. Els experts consultats per aquesta emissora apunten que ara el més rellevant per l'expresident del Govern espanyol és demostrar l'origen de les joies i sobretot si va tributar els impostos corresponents. Tornem a Madrid ara amb la Paula Brujats.
7: Si les joies les va rebre com a regals quan era president espanyol, les hauria d'haver cedit a l'Estat i si les va rebre quan ja havia deixat el càrrec hauria d'haver pagat els impostos corresponents. Si venen d'una herència familiar, ho haurà de demostrar i en tots dos casos, regals o herència d'origen lícit, Zapatero o la seva dona haurien d'haver tributat per l'augment del patrimoni derivat d'aquestes joies. Maria José Tarancón, fiscalista.
8: Per a ell, el principal i per als seus advocats és dir aquestes joies d'on han sortit. Si no poden justificar d'on són les joies, jo veig un delicte fiscal molt important en increment de, per increment de patrimoni no justificat.
7: El moment en què es van rebre les joies també pot ser important perquè passats 5 anys el delicte fiscal caduca, però el que no caduca és l'obligació de pagar cada any per l'increment patrimonial. Ho explica José María Mollinedo, que és del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
9: La tasació és que interessa retrotraerla al momento en que se adquieren por herencia o por donación esos bienes. Y no es la valoración de hoy. Esa valoración de hoy es una referencia para lo que pueda suceder si es que no puede justificar el origen de esas joyas.
7: Per demostrar l'origen de les joies, Zapatero podrà portar factures de compra, certificats d'autenticitat o fins i tot fotografies familiars amb els collarets o les arracades per demostrar que són realment d'una herència.
0: I l'expresident valencià Carlos Mazón ja tenia informació al matí del dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació a les carreteres

0: La suspensió de classes o l'alerta vermella que ja estava activada. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
1: Carlos Mazón abans de les 11 del matí tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada en la causa, actualitza la situació de la Dana i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. Per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF i en Word que els membres del govern comparteixen en aquest grup de WhatsApp que ja està en mans de la jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni. I en aquest xat també hi era Carlos Mazón. És el primer que hi escriu a 8:45 del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la Dana. També s'adreça específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar amb detall de la situació perquè això, segons escriu al xat, dona imatge de control i calme la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del dia de la Dana, però Carlos Mazón no hi va tornar a intervenir.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia pels líders independentistes el 16 de juliol. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà si la llei s'ajusta a la normativa comunitària, un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no l'amnistia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
3: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum i també en relació amb el CDR acusats de terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats fins i tot aniran un pas més enllà. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
4: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
3: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu de l'organització, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta emissora.
5: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
3: El Tribunal Constitucional espanyol no farà moviments fins que no tingui la sentència europea a la mà, però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional, consultades per aquesta emissora, descarten prendre la decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans de resoldre-ho, com a molt aviat, a la tardor.
0: Ara és 8:15 de la tarda. Moment de connectar amb l'equip viari de 3Cat Info per saber com se circula aquesta hora per carreteres i autopistes. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El tram més conflictiu és al nord de l'autopista AP7, on hi ha congestió des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Montornès del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona. També retencions a la sortida de Parets, la que enllaça amb la C-17. A la mateixa C-17, aturats a Parets del Vallès en sentit sud i a l'altura de Canovelles en sentit nord. També cua a la C-35 als accessos al circuit de Catalunya, a Montmeló, en totes dues direccions. També aturats a la C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró. A l'alternativa, l'autopista del Maresme, també hi ha congestió entre el Montgat i Alella, en sentit nord, també a l'altura de Cabrera de Mar, igualment en direcció Girona. Al tram sud de l'autopista P7, en canvi, millora la situació, però queda en lentitud a l'altura de Castellbisbal, també des de Martorell a Castellví de Rosanes i a l'altura de Gelida, direcció Tarragona. També queden aturades a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Autovia 2, a l'altura de Correu, Cornellà, direcció Barcelona, la C33 entre Montcada i la Llagosta i també a l'altura de Parets, en sentit nord, en direcció Mollet a Girona, i també queden encara algunes

0: aturades a la C-55 a l'altura de Castellgalí en sentit nord i a causa d'obres l'autovia A2 a l'altura d'Abrera en direcció Lleida i l'autopista AP2 a Montblanc direcció Barcelona. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
3: Tarda de divendres molt càlida arreu del país amb unes màximes que s'han enfilat fins als 35 graus a Vinebre, gairebé 35 graus també a Artés, a Lleida 34 graus, Girona 33 graus. Aquest ambient assolellat que ens ha acompanyat durant tot el dia d'avui divendres tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana. Potser diumenge amb algun ruixat de tarda, el que pot aparèixer sobretot al Pirineu més occidental. Però el denominador comú d'aquest cap de setmana no només serà l'estabilitat, sinó serà la pujada de les temperatures. Si avui hem arribat als 35, demà s'esperen valors de 36 graus cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la Catalunya Central i a les comarques de Girona, 33-34 graus i al voltant dels 32 a les valls del Pirineu. I encara pujarà més de cara a diumenge, màximes que cap a l'interior del país, sobretot cap a Ponent, poden assolir els 37.
1: 3CAT Info. Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
2: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 de la tarda. Les accions de SpaceX comencen a cotitzar a borsa i han marcat un primer preu de $150 després que hagin calgut 2 hores per ajustar-lo. El valor de la companyia d'Elon Musk és un 11% més alt del que es fixava en l'oferta inicial de $135, però per sota de les expectatives que hi havia pel seu debut al mercat borsari, que apuntaven als $175 de partida. L'empresa, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i la comunicació per satèl·lit, té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars gràcies a aquest primer preu fixat. Elon Musk també consolida la seva posició com la persona més rica del món. És la primera persona que assoleix una fortuna superior al bilió de dòlars.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I novetat sobre les pintures de Sixena, el jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures cap a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure aquestes obres, però ara la jutgessa, com diem, ho rebutja, Noelia Caselles.
4: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són el MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
5: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sixena.
4: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El Teatre Lliure retira Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, on sí que hi seran, entre d'altres, Marta Pazos, David Selvas o Carme Portacelli. Barcelona, Marta Vives.
6: Segons ha explicat Lluís Pasqual a la tarda de Catalunya Ràdio, l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa. Catalunya Ràdio ha sabut que es tractaria d'una obra basada en el monòleg del gran inquisidor dels germans Karamazov de Dostoievski, que comptaria amb l'actor Pablo Derqui com un dels intèrprets. Pascual ha explicat a la tarda que el lliure li va traslladar la seva preocupació

0: després de la polèmica amb la Judit Martín, i aleshores ell va proposar-los de retirar-se. El Lliure li va acceptar l'oferiment 48 hores més tard. Julio Manrique, director del Lliure, ha explicat la seva versió dels fets.
1: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safareig i també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
0: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle al primer trimestre de la temporada. No hi haurà en Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montse Alcañiz, Imma Colomer i, evidentment, Fabià Puigcerbé, a través de dues exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 està formada per 32 produccions i noms com els de Miquel Masfiol, amb una revisió de La vella Helena, la inaugural l'Òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV, Antisistema, i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades per aquesta temporada es posaran a la venda divendres que ve.
2: I de seguida arriben els esports, però abans hem de passar per Vic.

0: Perquè avui arrenca a Vic el Cabró Rock més multitudinari, amb tots els ulls posats en l'actuació d'Oques Grasses. Serà l'últim concert a casa del grup osonenc abans del seu comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Vic, Nàtia Dell.
1: Entre avui i demà, 58.000 persones a la zona esportiva de Vic, una xifra mai vista. I és que el festival no para de créixer, com ens explicava Narcís Castellà, un dels codirectors.
2: Aquest divendres serem 30.000 persones. L'any passat, del dia que vam tenir més, van ser 22.000 persones. Un creixement així l'hem fet any a any, i any a any hem anat fent un tipus de creixement que poguéssim assumir. És molt gran dir això per nosaltres.
1: A banda d'Oques Grasses, entre els caps de cartell hi ha noms destacats com La Bossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Figaflaues.
2: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a La Bossa Sorda vam fer una aposta forta per ells, i després en Joan Dausà, que bueno, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts.
1: 24 artistes de música variada en català per a diferents generacions d'una mateixa família.
2: No hi haurà res que no sigui que cantin en català. Nosaltres, la nostra identitat és claríssima, i a part anem a sortir de Barcelona i anem a fer-ho a Vic i a veure què passa. Fa 5 anys no esperàvem arribar a aquest punt.
1: Un festival intergeneracional i descentralitzat que arrenca avui amb força.
0: Esports. Fins a 2:15 amb el Francesc Ripoll. Bona tarda.
3: Bona tarda. Tenim en marxa el duel català pel bronze de la Champions femenina de waterpolo entre el Mataró i el Sant Andreu. De seguida podrem connectar amb el David Ubach des de Malta perquè ens expliqui com va aquest partit. A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. D'altra banda, la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta, juga demà, dissabte a les 9 del vespre, la final de la Champions contra el Prorreco italià.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Ara sí, marxem cap a Malta. Tenim el segon període d'aquest partit, aquest duel català entre el tercer i quart lloc, entre el Mataró i el Sant Andreu. David Ubach, bona tarda.
5: Bona tarda, tot just. Minut i 38 segons perquè s'acabi el segon parcial i arribem al descans. Victòria per la mínima del Sant Andreu, 4-5. L'equip de Javier Naz s'ha sabut refer d'un mal inici amb un parcial inicial de 2-0 favorable al Mataró. D'aquí s'ha passat a un 0-4 de parcial de les andreuenques, que ha situat el 2-4. El Mataró ha arribat a empat a 4 fins a aquest 4-5 que tenim ara en possessió per al Sant Andreu per eixamplar el seu marge al 19 per arribar al descans. Final de consolació amb els dos equips que busquen el bronze. No és un tràmit, s'ho agafen seriosament en un partit d'intensitat i força potencial defensiu de tots dos conjunts, amb actuació destacada a les porteres, les germanes Tarré, Mariona al Mataró, Martina al Sant Andreu. Ara el Mataró té atac per empatar 5 dins de l'últim minut del segon quart.
3: Més coses en bàsquet. Avui a les 8 del vespre, el Joventut de Badalona intentarà igualar la sèrie de semifinals de la Lliga CB contra el València en el segon partit de l'eliminatòria, que també jugarà el Roig Arena. Els badalonins van tenir-ho a tocar en el primer duel, però van caure d'un sol punt a la pròrroga. Guillem Vives, base verd i negre, en parla a la prèvia del partit.
6: Aquest tipus de partits surten com van. Espero tenir l'encert que vam tenir. Confio en que seguirem tenint una confiança en nosaltres mateixos, uns percentatges alts, però està clar que ja hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres.
3: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT a partir de 7:45 del vespre. Això mentre el Barça és a un triomf de classificar-se per la final de la Lliga CB després de posar ahir el 2-0 contra el Tenerife. En futbol, la pilota del Mundial segueix rodant aquest divendres amb el partit inaugural del Canadà i després dels Estats Units. A Toronto, els canadencs juguen contra Bòsnia i Herzegovina a partir de les 9 del vespre en duel del grup B. D'altra banda, a les 3 de la matinada, Califòrnia, els Estats Units s'estrenen contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. I en hoquei patins, avui es disputa el primer partit de l'hoquei lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada en terres gallegues. A 9:15 del vespre, els jugadors de Marc Montaner volen acabar de culminar una temporada històrica després d'eliminar el Barça a les semifinals. Sentim l'entrenador de l'Igualada.
7: De fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hockey que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
3: Aquesta final serà el millor de 5 partits amb el duel d'avui, el de diumenge a Galícia, mentre el tercer partit es jugarà a les Comes el divendres 19 de juny i, si cal, el quart també a la pista de l'Igualada el diumenge 21.
4: 3CAT Info.
3: I el Barça d'en Bolges a Colònia, on demà es disputarà la final a 4 de la Lliga de Campions. Començarà per l'enfrontament amb l'Alborg a les semifinals demà a les 6. Així ho valora Ludovic Fabregas, l'equip danès, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Sabem que l'Alborg és un molt bon equip. S'ha guanyat el dret també de somiar com nosaltres, d'estar a la Final Four, una semifinal a Colònia, amb molta gent, molts aficionats. Ves a l'equip, la plantilla i tot això. Al final hi ha molt bons jugadors, una primera línia espectacular, un porter molt experimentat com és el cas de Landin, així que serà un partit molt, molt difícil.

0: Ara són 8:15 de la tarda. A aquesta hora destaquem que el primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per l'acord de pau entre Washington i Teheran i que el Pakistan treballa estretament amb totes dues parts per enllestir-lo. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià havia dit que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord. També estem destacant que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Tribunal Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i també als altres líders del procés. I un altre titular destacat d'aquest divendres és que el jutge de l'Audiència Nacional imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. A més, des d'ara i fins a les 8, també us explicarem que la família del pare del nadó maltractat que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron al març diu que durant les visites que li han fet a la presó ha reconegut que va tenir algun gest brusc amb el nen. Tant els familiars paterns com els materns asseguren que no van presenciar mai cap acte violent i que no van poder veure la criatura la setmana abans de l'ingrés a l'hospital. A més, abans d'arribar a les 8, també repassarem les principals estrenes de cinema de la setmana. Destaca El dia de la rebel·lió, l'última pel·lícula de Steven Spielberg. I en esports, què destacarem, Francesc?
1: Doncs el partit del tercer i quart lloc de la Champions de Waterpolo, que estan jugant ara mateix al Mataró i al Sant Andreu, a punt d'arribar al descans. De fet, s'ha arribat ara. Guanya el Sant Andreu per 4-6.
0: I pel que fa al temps, l'ambient d'estiu d'avui es mantindrà durant tot el cap de setmana, dos dies de sol i només diumenge a la tarda s'escaparan alguns ruixats al Pirineu. La calor s'intensificarà a tot el país, dissabte amb màximes de 36 graus i diumenge de 37 a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Ara passen 2 minuts de 8:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, el primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per a l'acord de pau entre Washington i Teheran. Shehbaz Sharif explica en un missatge a la xarxa X que el Pakistan treballa estretament amb les dues parts per enllestir-lo i afirma literalment que la pau mai havia estat tan a prop com ara. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià havia dit també que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord pel memoràndum d'entesa amb els Estats Units per acabar amb aquesta guerra. El ministre assegura en una piulada a la xarxa X que mentre s'estan acabant de perfilar els detalls d'aquest acord, els mitjans de comunicació haurien d'evitar especular sobre el contingut del document. De fet, el mateix president dels Estats Units, Donald Trump, ha repiulat el missatge des del seu compte personal a la xarxa Truth Social. Hores abans d'aquest missatge, Trump havia emplaçat els iranians a afanyar-se a tancar l'acord pel memoràndum d'entesa. Ahir mateix el mandatari de la Casa Blanca va dir que l'acord era imminent i fins i tot va avançar que es podria signar en els pròxims dies a Europa. Segons l'agència de notícies Bloomberg, les dues parts estan molt a prop d'arribar a una entesa i podrien ratificar l'acord a Ginebra aquest diumenge, aprofitant la cimera del G7 que comença l'endemà. El memoràndum d'entesa inclouria un compromís tàcit de l'Iran de no tenir armes atòmiques, però les negociacions específiques sobre el programa nuclear iranià començarien després de la signatura d'aquest document en un context d'alto el foc i de previsible reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Ens ho explica des de Madrid, Tania Tàpia.
3: Al jutge José Luis Calamán no li consta l'origen de les joies ni que Zapatero pagués els impostos que toquen. I davant una taxació tan elevada defensa cal obrir una investigació a banda, perquè ja avança que pel valor de les joies s'hauria superat amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc els tributs corresponents. El jutge desvincula aquests fets del cas Plus Ultra i per això obre una segona investigació. Tanmateix, l'interrogarà sobre tot plegat dimecres que ve i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calam actua hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que situen el valor de les joies en més de 1,3 milions d'euros. Avui el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat perquè inicialment va dir que no valien més de 50.000 euros. Avui hem conegut també detalls de les joies taxades. Són una vuitantena, les més valuoses, gairebé 1,2 milions d'euros. Són 12 collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però hi ha també moltes peces menors, curiositats, com la placa de naixement, amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses, o un rellotge valorat en 50 euros. Algunes joies de poc valor eren dins d'una bossa amb la inscripció presidència del govern.
0: I condemnat novament l'exalcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos, per una altra pota del conegut com a cas Mercuri. Amb una sentència de conformitat, l'Audiència de Barcelona el considera culpable dels delictes de tràfic d'influències, prevaricació i malversació i li imposa 8 mesos de presó. La causa girava al voltant de contractacions irregulars al Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental i també de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Bustos acumula diverses sentències condemnatòries per la macrocausa en origen de corrupció urbanística amb epicentre a l'Ajuntament de Sabadell.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia pels líders independentistes el 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, decidirà si la llei s'ajusta a la normativa comunitària, un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no l'amnistia.

0: amnistia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés. Ens ho explica des de Brussel·les Bruno Fortea Miras.
1: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum i també en relació amb els CDRs acusats de terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats fins i tot aniran un pas més enllà. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
2: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
1: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu de l'organització, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta emissora.
3: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
1: El Tribunal Constitucional espanyol no farà moviments fins que no tingui la sentència europea a la mà, però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional, consultades per aquesta emissora, descarten prendre la decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans de resoldre-ho, com a molt aviat, a la tardor.
0: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà el 27 de juny a Barcelona per enfortir-se i per propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. La convenció tindrà com a lema "Volem més". María de los Llanos de Luna en presideix el comitè d'organització.
4: Catalunya serà decisiva para el cambio político que España necesita. Cada diputado que se gane, cada concejal, cada voto de más van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
0: Els populars catalans també volen que aquest congrés els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info.
5: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
0: Precisament, Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Hi ha plegat un regidor de Junts del govern de Salt, el gironès, després d'haver assistit ahir a la presentació del candidat d'Aliança Catalana per Girona. El fins ara responsable d'Esports i Salut Pública del Consistori, Jordi Subils, ha presentat la seva dimissió després que l'alcaldessa d'Esquerra Republicana li hagués reclamat. En un comunicat, l'Ajuntament ha assegurat que a l'executiu municipal no hi ha lloc per a qui sigui d'extrema dreta o bé per qui hi flirtegi. El partit de Sílvia Orriols va oficialitzar ahir l'empresari Marc Vilafanya com a cap de llista a la capital de la demarcació per les municipals de l'any que ve.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El pare del nadó maltractat que van haver d'hospitalitzar a l'Hospital de la Vall d'Hebron al març va admetre a la seva família que en algun moment l'havia tractat de forma brusca a l'hora d'agafar-lo i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Ho ha explicat el seu germà, oncle de la criatura, que l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestra, però que mai ha tingut actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. Tant els familiars paterns com els materns que han declarat a la Ciutat de la Justícia han assegurat que no van presenciar cap mala acció dels pares del nen i que era ell el que més se'n feia càrrec perquè la mare estava convalescent de la cesària. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del bebè i que enviava fotos al seu cosí, que és metge de l'Hospital de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han afegit que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare, que està en presó provisional sota fiança, com la mare tornin a declarar. I la Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger

0: i l'obliga a presentar-se al jutjat cada setmana. La defensa va presentar un recurs en què demana retirar aquestes cautelars i ara la Fiscalia ha presentat un escrit on s'oposa aquesta petició. 3 minuts i seran 3:15. Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella de Berga per un possible homicidi. Estarien relacionats amb el cadàver que fa 2 mesos va aparèixer surant al pantà de la Baells. Demà passaran a disposició judicial. Berga, Nàtia Dell.
1: Les últimes hores ha fet una entrada judicial per escorcollar el pis dels detinguts al barri Vell buscant pistes. El cos de la víctima el va trobar per casualitat una veïna que passejava el gos el 16 d'abril. Estava surant a la cua de l'embassament a la banda de Vilada. El cos estava embolicat i lligat amb una bombona de butà. Tot i que hi ha secret d'actuacions, tot fa pensar que el van llançar al pantà per intentar fer-lo desaparèixer. La víctima és un veí de Berga d'una 60 d'anys, antic paleta, que també vivia al barri Vell molt a prop d'on esporàdicament residien els detinguts, un home i una dona també de Berga.
0: I la policia científica dels Mossos d'Esquadra investiga l'aparició d'una persona morta a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. El cos ha aparegut aquest matí i ara es treballa per aclarir si ha estat víctima d'un crim. Des de Vilanova, Montse Gené.
2: El 112 ha rebut un avís a 8:15 del matí d'algú que ha vist un cos estès a la sorra. El cos d'un home estava vestit. El lloc on l'han trobat no és a la vora de la platja, sinó una 30 de metres endins de la sorra, a mig camí del mar i la sortida de la platja. Al costat hi ha les grans pedres de l'espigó nord del port de Vilanova i la Geltrú. De seguida ha vingut la policia científica dels Mossos perquè no es descarta que es tracti d'una mort violenta. Ara mateix totes les hipòtesis estan obertes, des d'un ofegament, un problema de salut o un homicidi. A les 12 del migdia, la comitiva judicial ha fet l'aixecament del cos. 2 dels investigadors, vestits amb epis blancs, han estat una estona més recollint indicis. Aquesta és una platja tranquil·la i familiar i la primera part on hi havia el cos és la zona habilitada per a gossos.
0: I a l'Empordà, els equips de recerca continuen buscant aquesta tarda el noi de Roses que va desaparèixer al mar dimecres al vespre. L'operatiu es concentra en una franja del litoral una mica més al sud, entre l'Alt i el Baix Empordà, després que ahir a la tarda va aparèixer la moto d'aigua en què anava el noi a pals. Els bombers no descarten cap possibilitat. Girona, Fèlix Martín.
3: Els bombers treballen amb la hipòtesi que mentre anava amb la moto d'aigua el noi va perdre l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius al cos estan repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. El cap d'intervenció dels bombers, Jordi Marquès, ha concretat que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que el cos anés cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua, que va aparèixer ahir la tarda en una platja de pals al Baix Empordà davant de les Medes.
4: Com que és molt difícil de predir on podia haver anat, el que solem fer és fer aquest reforç de vigilància i d'inspecció a tot el límit entre costa i terra, que és on pot haver quedat el cos.
3: En paral·lel, algunes informacions apunten que la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa de Roses que el noi de 16 anys i 3 amics van llogar dimecres a la tarda. La investigació està en marxa i la recerca continua.
0: Ara són 7:45. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Continuen encara les cues a diversos trams de l'AP7, tot i que alguns ja milloren, però en sentit sud encara n'hi ha de Martorell a Castellví de Rosanes, també a Gelida, direcció Tarragona, i molt més endavant entre Masdenverge i Freginals en direcció Castelló, perquè hi ha un accident que talla un carril i queda només un carril obert a la circulació. A la banda nord de l'AP7 hi ha també encara retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en direcció Girona. També aturants a l'autopista C33 entre Montcadí i Reixac i la Llagosta en direcció Mollet, també per accident que talla un carril, i molt més endavant a l'altura de Parets en direcció Girona per enllaçar amb l'AP7. Cues també encara a la C17 a l'altura de Parets al Vallès en direcció Barcelona, l'autopista del Maresme, la C31 i C32 de Montgat al Masnou i també a Cabrera de Mar, direcció Girona, la C60 a l'altura de la Roca del Vallès i Argentona, direcció Mataró, la C35 als accessos al circuit de Catalunya a Montmeló, C63 a Lloret de Mar cap a la costa i a l'àrea de Barcelona, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i a les rondes ja només queda cua a la ronda a dalt entre Pedralbes i Sarrià i també d'Horta a Canyelles sentit Besòs. Per obres, encara aturats a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, i a l'autopista AP2 a Montblanc cap a Barcelona. El transport públic, la línia R1 de Rodalies, continua circulant per via única entre el Clot i Badalona a causa d'una incidència a la infraestructura entre Clot i Sant Adrià de Besòs. Hi ha 4 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet i

0: Mataró. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps. Amb el Néstor Gómez.
2: Temps d'estiu, el que tenim i el que tindrem aquest cap de setmana arreu del país, amb unes temperatures cada cop més disparades. Avui ha fet calor intensa, i calor intensa la que ens acompanyarà també tant dissabte com diumenge. Avui les màximes més altes han arribat fins als 35 graus a Vinebre, gairebé 35 carters, a Girona 33, a Lleida 34 graus. Aquesta situació tendirà, aquesta calor s'intensificarà més amb l'arribada del cap de setmana, amb màximes que dissabte poden arribar als 36 graus i de cara a diumenge als 37 graus. Ja una calor tòrrida la que s'espera de cara a finals del cap de setmana. Tot això amb un dissabte i un diumenge de sol de cap a cap, i només diumenge a la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu, preferentment a l'occidental.
1: Tresca Info.
3: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
4: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
3: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
5: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
3: De la mà dels que hi treballen.
6: Soc part d'una cosa immensa.
3: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Info.
7: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 8. La Regió Sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Josep Trueta i puguin ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. És una informació de la Núria Paraire.
8: I la senyora com està? A veure si la podem
9: sí,
8: veure.
9: Sí, aquesta és la pacient.
8: Vale.
7: Estem sentint com un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància, a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en 2 setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
10: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
7: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos. I ara anem cap a la Vall d'Aran, perquè el Consell General, far de continus accidents a la Nacional 230, pressiona l'Estat perquè millori la seguretat d'aquesta via. Vol que es facin efectives les restriccions de pas de camions mentre no s'eixampli la carretera. Viella, Sofia Cabanes.
11: La màxima institució aranesa ha aixecat la veu un any després d'haver enviat una carta al Ministeri de Transports reclamant aquestes mesures i no haver obtingut cap resposta. Andreu Cortés és el conseller de Governació.
12: I més que manifest que no podem seguir suportant aquest trànsit tan dens.
11: Durant la temporada d'hivern, el Ministeri aplica restriccions al pas de camions durant els caps de setmana, però la màxima institució aranesa denuncia que no es fan prou controls per fer-les efectives.
12: Ara, ho hem traslladat aquestes peticions entre que és que un control més exhaustiu d'aquests vehicles quan hi ha restriccions també vam emetre d'aixòs de la taula si podem implementar d'altres mesures o pressionar el Ministeri entre que aquesta situació se solvente.
11: Cada dia, per esta carretera que travessa diversos municipis, hi passen gairebé 700 camions.
7: 10 minuts i seran les 8. Destaquem ara les principals estrenes de cinema d'aquesta setmana. Torna Steven Spielberg. Avui arriba als cinemes El dia de la revelació. La seva aportació a la falera mundial per saber si en algun moment hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre. Marc Garriga.
13: Today is... Today is... A El dia de la revelació, Spielberg fa un compendi de les seves anteriors pel·lícules sobre extraterrestres, Encontres a la tercera fase, E.T. i La guerra dels mons, i suma referències d'altres films seus. El resultat és una entretingudíssima pel·lícula d'intriga i persecucions, molt clàssica, però també molt eficient, que obre el debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. També s'estrena Un talento único, amb un altre clàssic, Dustin Hoffman. Només fa de secundari, però s'apodera de la pel·lícula, un thriller policíac inofensiu, amb apunts de drama romàntic gens embafador, amb uns personatges encantadors. El protagonista és un jove amb un trastorn auditiu que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes.

0: 3CAT Info. Futbol català al dia.
1: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. Remuntada èpica del Sabadell per classificar-se per la final del play-off d'ascens a segona A. Victòria per 3-0 davant el Reial Madrid Castell amb un gol de Joel Priego al minut 89 que donava el bitllet als arlequinats. Diu adeu al somni, en canvi, l'Europa derrota la pròrroga 3-2 al camp del Celta Fortuna. Ha estat un cap de setmana d'emocions fortes. També n'hem viscut a Badalona, que supera el Cornellà per 3-0, igual al 4-1 encaixat al partit d'anada i ja està només una eliminatòria de pujar a la segona federació. Mentrestant, la Pobla de Mafumet guanya 1-2 al camp del Sant Mauro en l'anada de la promoció d'ascens a tercera federació, un grau per sota en la promoció d'ascens de primera catalana a Lliga Elit, Igualada i Viladecans empaten a 0.
0: Futbol català a 3CAT Info.
2: I ara repassem el que donarà de si aquesta pròxima jornada. El Sabadell jugarà l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. El primer partit serà a l'estadi Ruta de la Plata, al camp de l'equip de Castella i Lleó. La tornada, divendres 19 de juny, a la Nova Creu Alta. El Badalona també començarà la final del play-off d'ascens, en aquest cas per pujar a segona federació. Els badalonins s'enfrontaran al Compostela i també jugaran el primer partit fora de casa, diumenge a les 5 a Santiago. A la Lliga Elit es disputa la tornada del play-off d'ascens a tercera federació. Dissabte a les 7, el Pobla Mafumet rep el Sant Mauro amb la intenció de fer valdre l'1-2 d'avantatge aconseguit en el partit d'anada. I acabem amb el play-off d'ascens de la primera catalana a la Lliga Elit. Diumenge a les 6, partit de tornada entre el Viladecans i l'Igualada després de l'empat sense gols de l'anada.
0: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Esports.
3: Amb l'actualitat del dia, Francesc Ripoll, bona tarda.
1: Bona tarda, tenim en marxa el duel català pel bronze de la Champions femenina de waterpolo entre el Mataró i el Sant Andreu. Està seguint el partit a Malta el David Ubac. Hola David, bona tarda.
4: Bona tarda, ara mateix està revisant un possible penal favorable al Sant Andreu que donaria avantatge a l'equip andreuenc perquè la igualtat ara mateix és absoluta, 9-9 a 5-13 perquè s'acabi el partit en el setè duel directe Mataró-Sant Andreu de la temporada. La setmana passada el Mataró es va imposar en el tercer definitiu partit pel títol de Lliga. Les maresmenques doncs, arribaven a la cita com a campiones de Lliga al Sant Andreu, que tancarà un cicle avui amb la marxa de les seves jugadores principals, buscant un bronze que també vol el Mataró, no l'ha assolit mai l'equip maresmenc, que com a molt té un segon lloc, que en la final que va perdre ara fa 3 temporades contra el Sabadell, el Sant Andreu és l'actual campió d'aquesta edició. Ara mateix 5-13, 9-9, joc aturat per revisió d'un possible penal, com dèiem, sobre el Sant Andreu, en aquest duel català pel bronze. A les 9, la final femenina enfrontarà l'Olympiakos grec amb el Ferencváros hongarès.
5: Gràcies, David. Recordem que la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta, jugarà demà a les 9 del vespre la final de la Champions contra el Prorreco Itàlia.
0: 3CAT Info.
1: I en bàsquet és a punt de començar el partit de la penya que intentarà igualar la sèrie de semifinals de la Lliga CB de bàsquet contra el València en el segon partit de l'eliminatòria que també jugarà el Roig Arena. Els badalonins van tenir-ho a tocar el primer duel, però van caure d'un sol punt a la pròrroga. Guillem Vives, base verd i negre, parla a la prèvia del partit.
6: Aquest tipus de partits surten com van. Espero tenir l'encert que vam tenir. Confio en que seguirem tenint una confiança en nosaltres mateixos, uns percentatges alts, però està clar que ja hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres.
5: Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe per la via web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. Ja ho podeu fer des d'ara mateix.

0: I en futbol, la pilota del Mundial segueix rodant aquest divendres en el partit inaugural del Canadà i després dels Estats Units. A Toronto, els canadencs juguen a bo contra Bòsnia i Herzegovina a partir de les 9 del vespre, en duel del grup B. I a les 3 de la matinada, a Califòrnia, els Estats Units s'estrenen contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. La selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, juga dilluns contra Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
1: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no, pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
0: I en hoquei patins, avui juga el primer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre Liceu i l'Igualada en Terres Gallegues. A un quart de nou del vespre, els jugadors de Marc Montaner volen acabar de culminar una temporada històrica després d'eliminar el Barça a la semifinal. Sentim Marc Montaner.
2: De fa un o dos anyets la ciutat ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
0: Aquesta final és el millor de 5 partits, amb el duel d'avui i el de diumenge a Galícia, mentre el tercer partit es jugarà a les Comes divendres 19 de juny, 5 a l'un quart, també la pista de l'Igualada el diumenge dia 21. I el Barça d'handbol ja és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Alborg a les semifinals. Demà a les 6, la primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuxa de Berlín a les 3. I en futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres, que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club, de la primera divisió d'Hongria. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat que Irina Uribes continuarà la temporada que ve el club.
3: 3CAT Info.

El jutge de l'Audiència Nacional torna a imputar l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i per contraban, arran de les joies que li van trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació que s'ha fet d'aquestes joies calcula que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el dia 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Tribunal Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica o no l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés. El primer ministre del Pakistan, país mediador a les negociacions entre Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per l'acord de pau entre Washington i Teheran i que el Pakistan treballa estretament amb les dues parts per enllestir-lo. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià havia dit que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord. Precisament l'expectativa d'aquest acord de pau a l'Orient Mitjà ha impulsat les borses i ha fet caure el preu del petroli. La possibilitat que reobri el punt estratègic d'Hormuz ha fet retrocedir el barril de Brent en el preu, el de referència a Europa, prop d'un 4%, i s'ha situat en els 87 dòlars al barril. Lleó XIV torna a Roma amb l'avió del rei Felip VI, després que l'avió que l'havia de portar s'hagi avariat a l'aeroport de Tenerife Nord. El pontífex ha tancat avui el viatge oficial per l'estat espanyol, en el qual ha passat per Madrid, per Catalunya i per les Canàries. A través de les xarxes ha agraït l'hospitalitat rebuda. La Unió Europea celebra una nova política migratòria que permet construir centres de deportació en tercers països. Les organitzacions de drets humans denuncien, però, que la normativa és més aviat un pacte per controlar les fronteres. Segons Frontex, les arribades a Europa han baixat un 40% en el que portem d'aquest 2026. Els menors catalans estrenen el primer

0: mòbil als 11 anys de mitjana i 9 de cada 10 adolescents ja tenen perfil a les xarxes socials. Són xifres d'un informe que ha fet la UNICEF i que alerta que l'excés de pantalles augmenta els riscos per l'aprenentatge, el ciberassetjament i l'exposició precoç a la pornografia. La família del pare del nadó maltractat que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron de Barcelona al març afirma que durant les visites que li han fet a la presó ha reconegut que va tenir algun gest brusc amb el petit. Tant els familiars paterns com els materns asseguren que no van presenciar mai, però, cap acte violent cap al nadó i que no van poder veure la criatura la setmana abans del seu ingrés a l'hospital. El Lliure retira Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, on sí que seran, entre d'altres, David Salves, Carme Portacelli, Lluís Omar o Marta Pazos.
1: Esports.
2: En joc el partit pel bronze de la Champions femenina de waterpolo entre el Mataró i el Sant Andreu a Malta. Recta final de l'últim període, empat a 9 al marcador. En bàsquet ha començat el partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet entre el València i la Penya. Primers instants de partit, València 5, Penya 4. I al Mundial, aquesta nit i matinada, dos partits. A les 9, Canadà-Bòsnia. A les 3 de la matinada, Estats Units-Paraguai.
0: Ambient d'estiu en aquest últim cap de setmana sense de primavera. Dos dies de cel serè i només diumenge alguns núvols amb ruixats puntuals al Pirineu. La calor s'intensificarà durant dissabte i diumenge amb valors que poden arribar o fins i tot superar els 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ara per les joies que van trobar a la caixa forta del seu despatx per un possible delicte fiscal i un altre de contraband, i ho fa després d'haver rebut una taxació d'experts que han valorat aquestes joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Tània Tàpia.
3: Al jutge José Luis Calamán no li consta l'origen de les joies ni que Zapatero pagués els impostos que toquen. I davant una taxació tan elevada defensa cal obrir una investigació a banda, perquè ja avança que pel valor de les joies s'hauria superat amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc els tributs corresponents. El jutge desvincula aquests fets del cas Plus Ultra i per això obre una segona investigació. Tanmateix, l'interrogarà sobre tot plegat dimecres que ve i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calam actua hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que situen el valor de les joies en més de 1,3 milions d'euros. Avui el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat perquè inicialment va dir que no valien més de 50.000 euros. Avui han conegut també detalls de les joies taxades. Són una vuitantena, les més valuoses, gairebé 1,2 milions d'euros. Són 12 collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però hi ha també moltes peces menors, curiositats, com la placa de naixement, amb la inscripció José Luis R.Z., on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat en 50 euros. Algunes joies de poc valor eren dins d'una bossa amb la inscripció Presidència del Govern.
0: El jutge ha imputat Rodríguez Zapatero sense haver escoltat les seves explicacions. Els experts consultats per aquesta emissora apunten que ara el més rellevant per a l'expresident del govern espanyol és poder demostrar l'origen de les joies i si va tributar o no els impostos corresponents. Tornem a Madrid, ara però amb Paula Brujats.
4: Si les joies les va rebre com a regals quan era president espanyol, les hauria d'haver cedit a l'Estat, i si les va rebre quan ja havia deixat el càrrec, hauria d'haver pagat els impostos corresponents. Si venen d'una herència familiar, ho haurà de demostrar, i en tots dos casos, regals o herència d'origen lícit, Zapatero o la seva dona haurien d'haver tributat per l'augment del patrimoni derivat d'aquestes joies. María José Tarancón, fiscalista.
5: Per a ell, el principal, i per als seus advocats, és dir aquestes joies d'on han sortit. Si no poden justificar d'on són les joies, jo veig un delicte fiscal molt important en increment de, per increment de patrimoni no justificat.
4: El moment en què es van rebre les joies també pot ser important perquè passats 5 anys el delicte fiscal caduca, però el que no caduca és l'obligació de pagar cada any per l'increment patrimonial. Ho explica José María Mollinedo, que és del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
6: La tasació és que interessa retrotraerla al moment en què s'adquieren per herència o per donació esos bienes. Y no es la valoración de hoy. Esa valoración de hoy es una referencia

0: a lo que pueda suceder si és que no puedes justificar el origen de esas joyas.
1: Per demostrar l'origen de les joies, Zapatero podrà portar factures de compra, certificats d'autenticitat o fins i tot fotografies familiars amb els collarets o les arracades per demostrar que són realment d'una herència.
2: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el dia 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, decidirà si la llei s'ajusta o no a la normativa continental, un pas que el Constitucional espera per resoldre si apliqueu o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i a la resta de dirigents del procés. Brussel·les ara, Bruno Forte Amiras.
3: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum i també en relació amb els CDRs acusats de terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats fins i tot aniran un pas més enllà. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
4: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
3: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu de l'organització, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta emissora.
5: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
3: El Tribunal Constitucional espanyol no farà moviments fins que no tingui la sentència europea a la mà, però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional, consultades per aquesta emissora, descarten prendre la decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans de resoldre-ho, com a molt aviat, a la tardor.
2: Minuts i serà un quart de nou.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El primer ministre del Pakistan, país mediador a les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, ha anunciat avui a la tarda que les dues parts han arribat a un acord per al memoràndum d'entesa i que ja s'està treballant els pròxims passos a seguir. El missatge de Shehbaz Sharif a la xarxa X ha arribat després que el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, digués, també a X, que mai s'havia estat tan a prop d'un acord. Un missatge que ha arribat a repetir el president dels Estats Units, Donald Trump, des del compte de la seva xarxa Social Truth. Tots aquests missatges indiquen que, efectivament, les converses entre els dos països en guerra estan a punt de culminar en un document que es podria signar els pròxims dies, fins i tot durant aquest cap de setmana. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha explicat que l'acord està estructurat de manera que si l'Iran compleix amb els compromisos pactats, tindrà beneficis econòmics. Sense dir-ho explícitament, Vance es refereix a l'aixecament de sancions contra la República Islàmica. Segons J.D. Vance, l'acord té com a objectius evitar que l'Iran tingui una arma atòmica, reobrir l'estratègic Estret d'Hormuz i portar una pau duradora a tot l'Orient Mitjà. Precisament l'expectativa d'aquest acord ha fet caure en picat el preu del petroli, i és que la possibilitat que es pugui reobrir Hormuz ha fet retrocedir el preu del barril de Brent, el de referència a Europa, gairebé un 4%, i s'ha situat avui als $87, un nivell semblant al dels primers dies de la guerra. L'IBEX 35 ha liderat avui els guanys a Europa, el selectiu de la borsa espanyola ha pujat un 2,6% i ha tancat gairebé els 18.000 punts puixents, marcant així un nou rècord històric. El Papa Lleó XIV torna a Roma amb l'avió privat de la Casa Reial Espanyola perquè l'avió que l'havia de portar amb la delegació vaticana ha tingut un problema tècnic minuts abans de sortir. El pontífex ja era dalt de l'aparell, a l'aeroport del Tenerife, quan el comandant ha informat de la incidència a tots els passatgers.
7: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
2: Lleó XIV ha baixat de l'avió, acompanyat del rei Felip i alguns dels cardenals que també anaven amb ell en aquest viatge oficial que avui s'acaba. En un primer moment, Iberia havia anunciat que el vol es retardava mitja hora, mentre que els tècnics intentaven reparar la incidència, però finalment s'ha optat pel desembarcament de tot l'avió i la companyia ha informat que s'ha enviat

0: enviat des de Madrid un altre aparell perquè la delegació que acompanyava el papa pogués volar avui mateix a Roma. El monarca s'esperarà a Tenerife fins que tingui un altre aparell per tornar a Madrid. Abans de marxar, el papa ha expressat el seu agraïment a tothom que ha contribuït a l'organització de la seva visita en un missatge a les xarxes socials. Ha donat gràcies a Déu i a tots els que l'han acollit, ha dit, i han col·laborat en els actes que s'han fet a Madrid, Barcelona, Montserrat i a les Illes Canàries. En el comunicat també ha assegurat que marxa commogut pel gran efecte que ha rebut durant la seva estada. Avui al matí, ja a la recta final de la seva agenda, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
1: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: Això quan, avui, la Unió Europea ha celebrat l'enduriment de la política migratòria que ha entrat en vigor. Un pacte molt polèmic, sobretot perquè permet accelerar les expulsions i s'introdueix el concepte de països segurs per rebutjar peticions d'asil. La nova normativa també contempla que es puguin construir centres de deportació en tercers països, com ja va començar a fer Itàlia amb el model de Giorgia Meloni. El nou reglament arriba després d'una dècada de bloqueig polític en aquesta qüestió migratòria. Tornem a Brussel·les.
2: Durant aquesta dècada de negociacions, Europa s'ha allunyat de les polítiques d'acollida impulsades ara fa 10 anys per l'excancellera alemanya Angela Merkel, i el discurs contrari a la immigració ha anat guanyant terreny a les institucions i als carrers. La normativa que avui entra en vigor ho posa més difícil per obtenir l'estatus de refugiat, i pel comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, l'objectiu principal és augmentar les expulsions dels migrants irregulars.
3: Es tracta de reduir les arribades il·legals i combatre les màfies per garantir que protegim qui realment ho necessita.
2: I treu pit de les dades oficials publicades avui, que diuen que en el que portem d'any han caigut un 40% els migrants que arriben a la Unió Europea de forma irregular, per exemple, per mar, a través de pasteres.
3: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
2: Per això ell no entén les crítiques de les ONGs contra els centres per deportar migrants irregulars a l'estranger. Seran opcionals per als estats que vulguin obrir-ne. Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Dinamarca i Grècia ja negocien per construir centres de forma conjunta. El govern espanyol rebutja aquesta idea.
4: 3CAT Info.
0: Gairebé passa un minut d'un quart de nou. Àrea de servei. Comencem amb el trànsit, des de l'equip viari. Mari Luz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Continuen disminuint les cues. Aquesta tarda han estat força llargues, però encara queda un tram llarg de congestió a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès, en direcció Girona. En canvi, al tram sud ja només queda una petita retenció a l'altura de Martorell i molta intensitat fins a Castellví de Rosanes, també en direcció Tarragona. També cues a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta, en direcció Mollet, a causa d'un accident que talla un carril. En aquesta zona també aturats a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit sud, la C-59 a Mollet del Vallès també sentit sud, la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès i també d'Argentona en direcció Mataró, l'autopista del Maresme, la C-31 i la C-32 a l'altura de Montgat i també de Cabrera de Mar a l'altura d'Argentona en direcció Girona, i també hi ha cues a la C-35 als accessos al circuit de Catalunya a Montmeló. Tornant a l'autopista AP-7, també queda retenció a l'altura de Freginals en sentit sud en direcció Castelló a causa d'una topada entre dos camions que deixa un sol carril obert a la circulació en direcció sud. Per obres, aturats a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida i l'autopista AP2 a Montblanc direcció Barcelona. El transport públic ja ha quedat ja resolta una incidència d'infraestructura de DIF entre el Clot i Sant Adrià de Besòs. Els trens de l'RU de Rodalies encara circulen amb retards que poden superar els 20 minuts. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mari Luz. Bona tarda.
5: Bona tarda.
4: El temps.
0: Previsió de Néstor Gómez.
6: Dia de calor avui arreu del país, sobretot a les comarques de l'interior. Avui la màxima ha pujat fins als 35 graus a Vinebre, gairebé 35 a Artés, al Bages, 30.

0: 4 graus a Lleida o Girona, 33 graus de temperatura. Tot això en un dia radiant de sol amb algunes teranyines de núvols al Jura Mica Tramuntana, al sector de l'Empordà. I tot això a les portes d'un cap de setmana de ple estiu, en el darrer cap de setmana sencer de la primavera, amb aquesta calor que ens ha d'acompanyar, perquè si avui les màximes han arribat als 35 graus, demà arribaran als 36 i de cara a diumenge s'enfilarà el termòmetre fins als 37 graus a punts de ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un cap de setmana que serà assolellat i només dissabte a la tarda veurem algun núvol inofensiu al sector del Pirineu i sobretot diumenge. Diumenge sí que tindrem una petita novetat que serà durant la tarda amb l'aparició d'algun ruixat o alguna puntual tempesta cap al Pirineu Occidental. Val a dir que aquesta calor que ja hem iniciat i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana es mantindrà la setmana que ve.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana, ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en com a mínim una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores cada dia entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, ha advertit dels riscos per l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
3: Rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
2: Un estudi que també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Givert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar aquesta problemàtica.
4: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
2: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que calen més normes i que el mal exemple dels adults a vegades augmenta les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat que van haver d'hospitalitzar al Vall d'Hebron de Barcelona al març va admetre a la seva família que en algun moment l'havia tractat de forma brusca a l'hora d'agafar-lo i que fins i tot en algun moment l'havia enrotllat fort amb una manta. Ho ha explicat el seu germà, l'oncle de la criatura, que ha descrit el pare com un home d'una gran envergadura, maldestre, però que ha dit que mai ha tingut actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. Tant els familiars paterns com els materns han declarat a la Ciutat de la Justícia i han assegurat que no van presenciar mai cap mala acció dels pares cap al petit i que era ell el que més se'n feia càrrec al pare perquè la mare estava convalescent de la cesària. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del bebè i que enviava fotos sovint al seu cosí metge, precisament al Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han afegit que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare, que està en presó provisional, sense fiança, com la mare, tornin a declarar. Els combustibles continuen empenyent la inflació. El maig va ser del 3,1% a Catalunya, una dècima més que la dada de l'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants es van encarir de gairebé un 16% respecte del maig de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més d'un 4%. De moment es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que al maig també tenien beneficis fiscals, però que els han perdut ara ja a partir d'aquest mes de juny. I la Unió Europea dona flexibilitat pressupostària a Espanya per augmentar la despesa en seguretat i defensa. Els ministres d'Economia i Finances han validat la posició de la Comissió Europea, que ja va donar llum verda a saltar-se la senda fiscal pactada amb el govern espanyol. Tot i que Espanya va demanar una clàusula d'encapçalament per aquest any, Brussel·les li permetrà que s'apliqui de forma retroactiva per regularitzar la despesa extra que va fer l'any passat. Tot i aquesta autorització, els ministres de l'Ecofin adverteixen que si Espanya fa ús de tot el marge que ara li donen, haurà d'acabar aplicant ajustos fiscals per garantir la sostenibilitat de les finances públiques. El Teatre Lliure ha retirat Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada quan es va

0: saber que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del Lliure elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morou, Lluís Omar, el conde de Torrefiel i Pol Guasch. Marta Vives.
1: Segons ha explicat Lluís Pasqual a la tarda de Catalunya Ràdio, l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa. Catalunya Ràdio ha sabut que es tractaria d'una obra basada en el monòleg del gran inquisidor dels germans Karamazov de Dostoievski, que comptaria amb l'actor Pablo Derqui com un dels intèrprets. Pasqual ha explicat a la tarda que Lliure li va traslladar la seva preocupació després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va proposar-los de retirar-se. El Lliure li va acceptar l'oferiment 48 hores més tard. Julio Manrique, director del Lliure, ha explicat la seva versió dels fets.
2: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig i també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
1: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle al primer trimestre de la temporada. No hi haurà en Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montsal Canyiz, Imma Colomer i, evidentment, Fabià Puigcerver, a través de dues exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 està formada per 32 produccions i noms com els de Miquel Masfiol, amb una revisió de La vella Helena, la inaugural l'Òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV, Antisistema, i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades per aquesta temporada es posaran a la venda divendres que ve.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Clavats, 5 minuts i seran 9:15.
3: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
4: Bona tarda. Dos punts d'esport en directe a aquesta hora. Primer, la Lliga CB de bàsquet està en joc. El València Penya és el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Ja està jugant el Roig Arena. La penya que busca igualar l'eliminatòria de moment no ho està fent perquè està perdent de 17 punts al final del primer quart. València 30, Joventut de Badalona 13. El tercer partit es disputaria, això sí, a l'Olímpic de Badalona. Aquest enfrontament el podeu seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I també tenim en joc el Liceo Igualada, el primer partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins. A la primera meitat està perdent l'Igualada per 2-0 a la pista del Liceo Gallec. També és una final, recordem, el millor de 5 partits. I ja s'ha acabat el partit pel bronze de la Champions femenina de waterpolo, que jugaven el Mataró i el Sant Andreu. Anem a Malta. David Ubac, bona tarda.
5: Finalment ha estat el Sant Andreu qui s'ha penjat la medalla de bronze al coll en sentit metafòric. Crec que una estona la tindrà en sentit literal quan acabi la final, que a les 9 jugaran l'Olympiacos i el Ferencváros. Però ara, en la final de consolació, les andreuenques, en el duel català, han superat el Mataró i s'han pres la particular revenja de la final de la Lliga de la setmana passada, que va acabar amb títol per a les mataronines. Ha estat un partit molt igualat i jugat amb la màxima intensitat. Era un objectiu per als dos equips no només superar aquest tràmit, sinó aconseguir la tercera plaça de la final a 4 en un duel de parcials d'alternatives que ha començat amb domini del Mataró 2-0, però que el Sant Andreu ha capgirat amb un parcial de 0-4. A partir d'aquí, les andreuenques han dut la iniciativa que han sabut conservar fins al tram final, fins al punt que, això sí, el Mataró ha arribat a empatar a 9, però un parcial de 2-0 per a l'equip de Javi Aznar ha tancat el partit en el seu favor i la participació catalana en aquesta final a 4, doncs, femenina.
4: A les 9 es jugarà la final, com deia el David, entre l'Olympiacos i el Ferencváros. D'altra banda, la competició masculina. L'Atlètic Barceloneta jugarà demà dissabte a les 9 del vespre la final de la Champions contra el Prorreco italià. En futbol, la pilota del Mundial segueix rodant aquest divendres amb el partit inaugural del Canadà i després dels Estats Units. A Toronto, els canadencs juguen contra Bòsnia i Herzegovina a partir de les 9 del vespre en el duel del grup B i a les

0: 3 de la matinada, Califòrnia i els Estats Units s'estrenen contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. La selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
1: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
0: Més coses, el Barça d'en Bols és a Colònia on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Alborg a les semifinals de demà a les 6. Carlos Ortega lloa la temporada del seu equip.
2: La temporada ha sigut magnífica. Avui, en possiblement en l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi. Jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anasse una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
0: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. I tornem al futbol perquè avui el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. A la primera divisió femenina, el Badalona Wiman ha confirmat que Irina Uribe continua al club. També ho fa l'espanyol Naima García. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. El McLaren de Lando Norris, vigent campió, serà el més ràpid, amb només 9 mil·lèsimes sobre el Mercedes de George Russell. Demà a les 4 es disputen els entrenaments oficials.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 2:15. A aquesta hora destaquem que el jutge de l'Audiència Nacional torna a imputar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ara per suposat frau i contraban arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el dia 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. Però el Tribunal Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica o no l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés. El ministre d'Exteriors de l'Iran assegura que mai s'ha estat tan a prop d'acabar amb un memoràndum d'entesa amb els Estats Units per acabar amb la guerra. Donald Trump, que ahir afirmava que la signatura de l'acord era imminent, acusa el règim dels ayatolàs de difondre un text fals del suposat pacte i els reclama que espavilin. Per bona part dels pròxims minuts a 3CAT Info tenim a punt l'espai L'Hemicicle, que avui fa atenció al pas que ha fet el Parlament per accelerar l'aplicació de l'eutanàsia. A més, Marta Corbalán conversa uns minuts amb el portaveu del Partit Popular de Catalunya a la cambra, Juan Fernández. I també us explicarem que un grup d'estudiants de Madrid recorre a peu diversos municipis del Camp de Tarragona i de l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. L'any 1938, Catalunya, quan tenia 3 milions d'habitants, va donar refugi a 400.000 nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. I ara els esports, a aquesta hora, Francesc Ripoll. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Què destaques, Francesc?
2: Doncs mira, dos punts d'esport en directe. Sí. Semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Està jugant la penya, que està perdent per 38 a 23 a la pista del València. També està perdent l'Igualada per 2 a 0 contra el Liceo en el primer partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ambient

0: Estiu en aquest últim cap de setmana sencer de primavera. Tenim per endavant dos dies de cel serè, només diumenge, alguns núvols que poden portar pluges puntuals al Pirineu, i també protagonista la calor, que s'intensificarà durant el cap de setmana amb valors que tocaran o que fins i tot superaran els 37 graus.
1: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
2: El Parlament ha fet un pas endavant per accelerar l'aplicació de l'eutanàsia. La Cambra Catalana ha portat al Congrés una llei per evitar casos com el de la jove Noelia Castillo, que va trigar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos judicials que va presentar el seu pare per intentar aturar la seva mort. La proposta del Parlament, impulsada pel PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, planteja escurçar els terminis judicials i posar límit als recursos que es poden presentar als tribunals per no allargar el patiment de la persona que ha decidit rebre l'eutanàsia. Avui us explicarem els detalls d'aquesta llei i també entrevistarem el portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Juan Fernández. Benvinguts a l'Hemicicle. El Congrés ha donat llum verda a seguir tramitant la llei impulsada des del Parlament de Catalunya, que quedarà definitivament aprovada els pròxims mesos. I han votat a favor tots els grups, menys el Partit Popular i Vox. La proposició de llei estableix que els possibles recursos contra un cas d'eutanàsia només es podran presentar davant un únic tribunal, el Superior de Justícia competent territorialment, i aquest haurà de resoldre en un termini màxim de 25 dies. La seva decisió només es podrà recórrer amb un recurs d'empara ara al Tribunal Constitucional. La proposta l'han defensat al Congrés 3 diputats del Parlament, Sara Jaurrieta, del PSC, Jordi Fàbrega, de Junts, i Juli Fernández, d'Esquerra.
3: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
4: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
5: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
2: La reducció dels terminis judicials és una demanda de les entitats pel dret a morir dignament, que consideren que judicialitzar l'eutanàsia és allargar el patiment de la persona que s'hi vol acollir de manera cruel. El Partit Popular i Vox són els únics grups que hi han votat en contra. Antonio Román és diputat del PP.
6: ¿Por qué acelerar procedimientos judiciales precisamente cuando está en juego el bien jurídico más importante de todos, la vida humana?
2: Justament el Congrés ha obert la via a accelerar l'aplicació de l'eutanàsia la mateixa setmana de la visita històrica del papa Lleó XIV a la Cambra Baixa, on va fer un discurs en contra de l'avortament i l'eutanàsia.
1: Té la paraula.
7: Juan Fernández, portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya.
2: Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana ha vingut molt marcada per la visita del papa. El seu partit se sent còmode amb les proclames que ha fet el pontífex?
7: Sí, perquè al final el papa no ve aquí a fer proclames polítiques, no? El papa ve a anunciar l'Evangeli, ve a una visita per parlar de l'Evangeli, per parlar pues, de la religió cristiana. I nosaltres ens sentim interpel·lats com s'ha de sentir qualsevol persona de Catalunya o del conjunt del nostre país, no? Aquells que governen, aquells que no governen, aquells que són cristians, aquells que no són cristians. Jo crec que el papa ha fet un discurs, ha enviat un missatge molt conciliador. Ens ha donat un missatge en el que jo crec que ens hem de sentir responsables d'acabar o d'abandonar la polarització i d'unir-nos per a aquelles bones causes que són importants a la nostra societat. No? I jo crec que al final el papa no ve a fer política i qualsevol persona que vulgui barrejar el papa en política s'està equivocant.
2: En els seus discursos el pontífex ha criticat qualsevol forma de discriminació per raó d'origen, de llengua, de religió o de situació social. Aquestes proclames són compatibles amb els últims pactes de governs autonòmics que el seu partit i Vox han signat en diferents comunitats?
7: Sí, perquè més enllà del que puguem sentir com a persones, és a dir, jo sóc creient, sóc cristià, però tinc la responsabilitat de, també de fer propostes en aquest sentit.

0: des de l'oposició, però som un partit de govern i tenim la responsabilitat de fer, de governar i de portar les idees al pragmatisme, no? I jo no crec que s'estigui enviant un missatge en cap cas d'expulsar tothom perquè sigui de fora. Vull dir, això és molt simplista i jo crec que és el reduccionisme el que ens vol portar l'esquerra, no? Vull dir, el Partit Popular i Vox són fatxes i són racistes. No, això no és així. Jo no sóc ni fatxa ni racista, no? Jo, qualsevol persona que ve de fora i que ve al nostre país a treballar, a formar la seva família, a adaptar-se a les nostres normes i a viure en convivència, és benvingut. Vull dir, sigui de Senegal, sigui de França o sigui d'Estats Units, no? Ara, aquelles persones que vinguin a delinquir i que vinguin a aprofitar-se del sistema i que vinguin a portar una forma de vida que no és compatible amb la nostra vida occidental, pues no és benvingut al nostre país. I jo crec que això és una qüestió de sentit comú. És una qüestió de sentit comú perquè, al final, el que volem és construir un país de convivència, un país on tothom tingui garantits els serveis públics i on tothom tingui garantit poder viure en pau, no? I això no és incompatible en cap cas amb el que diu el Papa. I això no és incompatible tampoc amb aquells pactes de govern del Partit Popular en Vox a les nostres comunitats autònomes on tenim la responsabilitat de governar i de portar el pragmatisme a la vida real.
1: El Papa també s'ha pronunciat en contra de l'avortament i en contra de l'eutanàsia justament la mateixa setmana que el Congrés ha aprovat seguir tramitant una proposició de llei del Parlament per accelerar l'aplicació precisament de l'eutanàsia. Tot i la bona acollida que ha tingut el discurs del Papa, sembla que les posicions dels partits no han canviat.
0: És que el Papa també pot dir coses que no li agraden a l'esquerra. Vull dir, l'esquerra ens diu que ens hem de prendre nota d'aquells missatges que envia el Papa sobre temes d'immigració, però després ells critiquen el Papa perquè digui el que pensa i sobretot perquè digui el que d'alguna forma contempla l'Evangeli. Vull dir, el Papa va fer un discurs en el Congrés dels Diputats, jo crec que impecable.
1: Tot i que abans m'ha dit que el Papa no va venir a fer un discurs polític, sí que és cert que els seus discursos han tingut, en certa manera, un alt contingut polític en les seves intervencions. El pontífex ha vingut a renyar els partits per la confrontació política permanent i ha demanat reconciliació i cooperació. És possible aquesta reconciliació, aquesta entesa entre els dos grans partits estatals, el PP i el PSOE?
0: Jo crec que el Papa no està dient res diferent al que diuen totes les persones que ens voten quan venen les eleccions i fins i tot les que no ens voten, no? Les que estan a l'abstenció, no? Ara bé, sí que és veritat que a ningú se li escapa que estem en una situació política d'alta tensió, no? Tenim un govern amb el qual el Partit Popular no es pot posar d'acord. Perquè és impossible posar-te d'acord amb un govern que no vol escoltar-te, que no vol pactar qüestions des de la centralitat política. No? Tenim un govern que és el govern del Partit Socialista de Pedro Sánchez, que està escurat a l'extrema esquerra, que ha triat uns socis que no són recomanables perquè són aquells que volen trencar el país i que a més està envoltat de corrupció i que es nega a convocar unes eleccions generals perquè diu que no hi ha motius per convocar-les.
1: Ara comentava que un dels motius precisament d'aquesta crispació política són aquests suposats casos de corrupció que envolten el PSOE. Precisament la setmana que ve ha de declarar davant del jutge l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. No sé què n'esperen d'aquesta declaració.
0: Bueno, esperem que es faci justícia, no? I que els tribunals de justícia arribin fins al final d'aquesta investigació judicial cap a un president del govern.
1: El Partit Popular acabarà presentant una moció de censura contra Pedro Sánchez?
0: És que no depèn del Partit Popular presentar una moció de censura. Nosaltres podem tenir la iniciativa, però al final, qui és responsable de que Pedro Sánchez segueixi en el govern són els seus socis parlamentaris.
1: I el Partit Popular ha parlat amb aquests grups que poden facilitar aquesta moció de censura, per exemple, amb Junts per Catalunya?
0: Bé, el Junts per Catalunya ja va deixar clar fa uns dies la seva posició. I escolti, nosaltres estem per coses sèries, eh?
1: Però si la situació a l'estat espanyol és tan greu com defineixen amb aquests suposats casos de corrupció que esquitxen Pedro Sánchez, el PP no estaria disposat a parlar amb Carles Puigdemont?
0: És que nosaltres no tenim, en aquest sentit, res a parlar amb Carles Puigdemont i nosaltres cedirem a un xantatge d'aquesta mena, no? I això ho han deixat clar sempre.
1: Però Carles Puigdemont és el president de Junts per Catalunya, és el president del partit.
0: I Alberto Núñez Feijóo és el president del nostre partit i el que fa cada dia és presentar una alternativa a l'alçada del que mereixen els espanyols, no a parlar de les seves apetències personals. Vull dir,

0: aquí hi ha una diferència molt clara.
1: El dia 27 de juny, el Partit Popular de Catalunya farà finalment el seu congrés, l'últim va ser el 2018, un congrés que ha de servir per ratificar el lideratge d'Alejandro Fernández al capdavant de la formació i també per posar al dia l'estratègia política. Vostè és partidari que en aquesta ponència política es veti explícitament qualsevol pacte amb partits independentistes com Junts?
2: Jo crec que la prioritat d'aquesta ponència política ha de ser la presentació d'una alternativa que parli d'allò que importa a la gent, no? Jo no crec que el tema vagi del que farem amb els altres partits. Vull dir, que és un tema a tractar, evidentment, no? Però al final el que necessita Catalunya és una alternativa. Catalunya porta sotmesa a una decadència durant molts anys per part del Partit Socialista i per part del nacionalisme, i Catalunya està necessitada d'una alternativa en aquest sentit.
1: I per liderar aquesta alternativa que vol ser el Partit Popular, amb qui estan disposats a pactar després de les pròximes eleccions?
2: És que la nostra vocació és de guanyar les eleccions. Després es parla de pactes i es parla d'acords, no? Però jo crec que tots els partits ens presentem a les eleccions per guanyar-les.
1: A banda de definir l'estratègia política, el Congrés del Partit Popular també ha de servir per reelegir, com dèiem abans, Alejandro Fernández com a president del partit i per acabar de definir la nova estructura directiva. Vostè segurament serà també un dels noms protagonistes d'aquest congrés, o almenys per ara sona com el futur número 2, com el futur nou secretari general. No sé si en té ganes, si està disposat, si li ofereixen.
2: Lo important és parlar de les idees i parlar de projecte. Jo crec que no estem en una situació a Catalunya ni al resta del país frívola com perquè estiguem entretinguts parlant de qui serà què ni què serà què. Aquí no es tracta de càrrecs, sobretot perquè els càrrecs de partit el que han de fer és treballar per la ciutadania.
1: Canviem ja totalment de registre, ens endinsem en el terreny més personal i ara li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té algun racó de Catalunya que li agradi especialment?
2: Badalona, segurament, no? Que és la meva ciutat de naixement i de vida, no? Jo visc a Badalona i per mi Badalona ho té tot. Té mar, té muntanya, té patrimoni i té un bon govern.
1: Què és el que més li agrada de la política i què li agrada menys?
2: De la política, servir a la ciutadania, no? El que menys m'agrada, segurament, la conciliació, que jo crec que és una cosa que no es parla molt, no? Segurament els polítics som els que més reivindiquem la conciliació, però els que menys practiquem la conciliació, cosa que és una assignatura pendent de la política en aquest sentit.
1: Té alguna mania que pugui confessar?
2: En tinc moltes, perquè la veritat és que sóc bastant mediàtic, però segurament l'ordre és una de les meves manies més destacades.
1: Practica algun esport?
2: Natació.
1: Si se n'anés a una illa deserta, quins dos objectes s'enduria?
2: Segurament m'emportaria els meus dos fills, que són dos objectes importants, i la meva dona.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
2: És que Catalunya guanyés en seguretat.
1: Juan Fernández, portaveu del grup del Partit Popular de Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle. Trescat Info.
4: Passen gairebé un parell de minuts de 9:15. Àrea de servei amb el trànsit i el temps a punt. Connexió amb l'equip viari. Maria Luz García, bona nit.
5: Hola, bona nit. Es continuen reduint les cues, però encara n'hi ha a la P7 a Freginals en direcció Castelló per una topada entre dos camions que deixa un sol carril obert a la circulació. També queden aturades entre Mollet i Vilanova del Vallès en direcció Girona. Ja s'ha escurçat força aquesta cua. També queden també aturades a la C60 a l'altura de la Roca del Vallès i a Argentona en direcció Mataró. A l'autopista del Maresme, la C32 de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona i la C35 als accessos al circuit de Catalunya a Montmeló. Pel que fa al transport públic, recordem que els trens de la línia R1 de Rodalies circulen amb retards que poden superar els 20 minuts després que ha quedat resolta una incidència a la infraestructura entre Clot i Sant Adrià de Besòs que ha afectat a bona part d'aquesta tarda. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
4: Gràcies, Maria Luz. Bona nit.
5: Fins ara.

0: El temps.
1: Néstor Gómez.
2: Temps estable de cara a les properes hores arreu del país i càlid. Càlid perquè les temperatures, menys més que fluixa, tendiran a augmentar. S'incrementarà la calor durant el cap de setmana. Avui les temperatures màximes han tocat els 35 graus a Vinebre. Han arribat a Lleida els 34, ja a Girona els 33 graus en un dia de sol. Doncs aquest cap de setmana el que tindrem serà molt de sol, algun núvol dissabte a la tarda inofensiu, i diumenge sí que s'esperen alguns ruixats al Pirineu, preferentment al Pirineu Occidental. Ruixats puntuals que podrien acompanyats de tempesta. Però el denominador comú i la notícia del cap de setmana ho marcaran les temperatures, que no deixaran de pujar. Si avui hem arribat als 35, demà s'esperen valors de 36 graus cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Al voltant de la Catalunya Central i comarques de Girona, 33-34 graus, i a la façana costanera a l'entorn dels 30. Unes temperatures que encara pujaran més de cara a diumenge, amb unes màximes que cap a l'interior, sobretot cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, arribaran als 36 i localment als 37 graus.
1: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Bet Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: Brussel·les manté les 3 hores com a retard mínim perquè els passatgers puguin reclamar compensacions. És un dels acords pactats en la reforma dels drets dels passatgers que fa més d'una dècada que es negocia. A més, les indemnitzacions continuaran sent les actuals, que varien entre els 250 i els 600 euros en funció de la distància del vol. Dilluns s'ha d'aprovar l'acord a l'Eurocambra i podria entrar en vigor al cap d'un any. L'advocat expert en dret aeronàutic, Dan Miró, diu que la situació canvia poc, però que cal saber en quins casos s'acabarà aplicant la norma.
4: Si realment queda publicada la norma en aquestes condicions, que es mantenen les distàncies i les quanties, no hem avançat, però no hem retrocedit. El que s'haurà de veure és la lletra petita, que és la clau de volta de tot aquest assumpte, que és quines seran les causes de força major.
1: La nova norma també obligarà les aerolínies a mostrar el preu del vol amb l'equipatge de mà inclòs, però permetrà que els passatgers puguin tenir un descompte si renuncien a portar-lo. També permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients que estiguin de costat. Un grup d'estudiants de Madrid recorre a peu diversos municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. L'any 1938, quan Catalunya tenia 3 milions d'habitants, va donar refugi a 400.000 nenes i nens procedents de zones controlades per les tropes franquistes. Tarragona, Ricard Boigues.
5: L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que acompanyen una vintena d'estudiants. Diuen que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys, agrair la solidaritat dels catalans.
6: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible i a més va ser amagat per la historiografia franquista.
5: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
7: En estos lugares estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
5: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco, d'Alí és la Cabrera.
8: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
5: La ruta acabarà el 19 de juny a Tarragona.
0: 3CAT Info.
9: Hombre, la señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
1: Filmin ha anunciat que compra una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de tot l'estat, Elàstica. Filmin reforça així la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. Totes dues empreses ja van distribuir abans, de forma conjunta, films com La substància, Anet o Anatomia d'una caiguda. Ara l'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Black Rooms o

Costa va rebre el Premi Nacional de Cinematografia del Ministeri de Cultura l'any 2024 i els últims anys ha produït, entre altres, pel·lícules com O Corno, Conxa d'Ora, Sant Sebastià o Alcarràs, Os d'Ora, Berlín.

0: Roques Grasses. Avui donen el tret de sortida a Vic al Cabró Rock més multitudinari, amb tots els ulls posats en ells, perquè en un principi és l'últim concert que els osonencs faran a casa, abans, això sí, del seu multitudinari comiat definitiu en diversos concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Però avui, a Vic, Nàtia Dell...
1: Entre avui i demà, 58.000 persones a la zona esportiva de Vic, una xifra mai vista. I és que el festival no para de créixer, com ens explicava Narcís Castellà, un dels codirectors.
2: Aquest divendres serem 30.000 persones. L'any passat, del dia que vam tenir més, van ser 22.000 persones. Un creixement així l'hem fet any a any, i any a any hem anat fent un tipus de creixement que poguéssim assumir. És molt gran, això, per nosaltres.
1: A banda d'oques grasses, entre els caps de cartell hi ha noms destacats com la Gossa Sorda, Joan Dausà, la Fúmiga o Figa Flaues.
2: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Gossa Sorda vam fer una aposta forta per ells, i després en Joan Dausà, que bueno, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts.
1: 24 artistes de música variada en català per a diferents generacions d'una mateixa família.
2: No hi haurà res que no sigui que cantin en català. Nosaltres, la nostra identitat és claríssima, i a part, anem a sortir de Barcelona i anem a fer-ho a Vic i a veure què passa. Fa 5 anys no esperàvem arribar a aquest punt.
1: Un festival intergeneracional i descentralitzat que arrenca avui amb força.

0: 4 minuts i mig i seran les 9.
1: Esports.
0: Avui amb en Francesc. Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit, tenim dos punts d'esport en directe a aquesta hora. Tenim en joc el València-Penya, el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet, el Roig Arena, el partit que ha començat a les 8 del vespre i que es pot seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. L'està perdent la Penya ara de 13 punts, 56 a 43. Partit al descans. Recordem que la Penya també va perdre el primer partit de les semifinals i si perdés avui n'hauria de guanyar els dos propers de l'Olímpic de Badalona per forçar el cinquè i definitiu a València. També tenim en joc el Liceo Igualada, el primer partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, i està perdent l'Igualada de forma contundent. Acaba de marcar l'equip gallec 5-0. Encara no s'ha arribat al descans del partit. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina de waterpolo davant el Mataró per 9-11. A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. Recordem que demà l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina a les 9 del vespre contra el Prorreco italià.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I en futbol, la pilota del Mundial segueix rodant aquest divendres amb el partit inaugural del Canadà i després dels Estats Units. A Toronto, els canadencs juguen contra Bòsnia i Herzegovina a partir de les 9 del vespre en el duel del grup B. D'altra banda, a les 3 de la matinada, a Califòrnia, els Estats Units s'estrenen contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. El Canadà, per cert, que ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit que ha de jugar a Ghana la matinada de dimecres a dijous contra el Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada del jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció canadenca a Boston. De la selecció de Ghana, volíem dir. I la selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, juga dilluns davant Cap Verd. El selecció

0: seleccionador del combinat espanyol Luis de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
1: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
0: Més coses, el Barça d'en Bolges a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Alborg a les semifinals demà a les 6. Sentim Carlos Ortega, que parla de la bona temporada que ha fet el seu equip.
2: La temporada ha sigut magnífica. Avui, en l'últim, possiblement l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anés una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
0: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuxa de Berlín a les 3. I en futbol, altra vegada, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres, que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club, de la primera divisió d'Hongria. També la primera divisió femenina, el Badalona Women, ha confirmat que Irina Uribe continuarà al club. També ho farà a l'espanyol Naima García.
3: Trescat Info.
4: Bona nit, són les 9. El jutge de l'Audiència Nacional imputa una altra vegada l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban, arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Tribunal Constitucional esperarà aquest pronunciament per decidir si aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés. El primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per a l'acord de pau entre Washington i Teheran i que el Pakistan treballa estretament amb les dues parts per enllestir-lo. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià havia dit que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord. I l'expectativa d'un acord de pau a l'Orient Mitjà impulsa les borses i fa caure el preu del petroli. La possibilitat que es reobri el trànsit l'estret d'Hormuz fa retrocedir el preu del barril de Brent, el de referència a Europa, prop d'un 4%, i se situa en els 87 dòlars. L'IBEX 35 puja un 2,6% i marca un nou rècord històric. Lleó XIV torna cap a Roma amb l'avió del rei Felip VI després que l'avió que l'havia de portar s'hagi avariat a l'aeroport de Tenerife. El pontífex ha tancat avui el viatge oficial per l'estat espanyol, en el qual ha passat per Madrid, Catalunya i les Canàries. A través de les xarxes ha agraït l'hospitalitat rebuda. Els menors catalans estrenen el primer mòbil als 11 anys de mitjana i 9 de cada 10 adolescents ja tenen perfil a les xarxes socials. Són xifres d'un informe d'UNICEF que alerta que l'accés de pantalles augmenta els riscos per l'aprenentatge, el ciberassetjament i l'exposició precoç a la pornografia. I l'artista britànic David Hockney mor als 88 anys. Amb uns inicis on va tenir referents com Pollock o Rothko, la seva obra s'ha caracteritzat per l'ús de diverses tècniques i materials, com la introducció de l'iPad. En destaquen treballs com Retrat d'un artista o la videocreació Les quatre estacions.
3: Esports.
0: En joc el València-Penya, segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet al Roig Arena. El descans per la penya de 13, 56 a 43. També tenim en joc el Liceo Igualada, el primer partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, per l'equip català per 6 a 0 abans del descans. I el Mundial de Futbol ha començat ara un partit, el Canadà 0, Bòsnia-Herzegovina 0.

0: I pel que fa al temps, ambient d'estiu en aquest darrer cap de setmana sencer de primavera, dos dies de cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà ruixats puntuals al Pirineu. La calor s'intensificarà durant aquests dos dies amb valors que tocaran o fins i tot superaran els 37 graus.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Ens ho explica des de Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: El jutge ha tirat pel dret i ha imputat Zapatero sense haver escoltat les seves explicacions. Els experts consultats per aquesta emissora apunten que ara el més rellevant per l'expresident del govern espanyol és demostrar l'origen de les joies i si va tributar els impostos corresponents. Tornem a Madrid, Paula Brujats.
3: Si les joies les va rebre com a regals quan era president espanyol, les hauria d'haver cedit a l'Estat i si les va rebre quan ja havia deixat el càrrec hauria d'haver pagat els impostos corresponents. Si venen d'una herència familiar, ho haurà de demostrar, i en tots dos casos, regals o herència d'origen lícit, Zapatero o la seva dona haurien d'haver tributat per l'augment del patrimoni derivat d'aquestes joies. María José Tarancón, fiscalista.
4: Per a ell, el principal, i per als seus advocats, és dir aquestes joies d'on han sortit. Si no poden justificar d'on són les joies, jo veig un delicte fiscal molt important en increment de, per increment de patrimoni no justificat.
3: El moment en què es van rebre les joies també pot ser important perquè passats 5 anys el delicte fiscal caduca, però el que no caduca és l'obligació de pagar cada any per l'increment patrimonial. Ho explica José María Mollinedo, que és del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
5: La tasació és que interessa retrotraerla al moment en què s'adquieren per herència o per donació esos bienes. Y no es la valoración de hoy. Esa valoración de hoy es una referencia para lo que pueda suceder si es que no puede justificar el origen de esas joyas.
3: Per demostrar l'origen de les joies, Zapatero podrà portar factures de compra, certificats d'autenticitat o fins i tot fotografies familiars amb els collarets o les arracades per demostrar que són realment d'una herència.
0: Més coses, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació ja al matí del Dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació a les carreteres, la suspensió de classes i l'alerta vermella que ja estava activada. L'expresident valencià, en aquest grup de xat, només intervé a primera hora i es desconnecta durant la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
6: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada en la causa, actualitza la situació de la Dana i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. Per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF i en Word que els membres del govern comparteixen en aquest grup de WhatsApp que ja està en mans de la

0: jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni. I en aquest xat també hi era Carlos Mazón. És el primer que hi escriu a 8:45 del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la Dana. També s'adreça específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar amb detall de la situació, perquè això, segons escriu el xat, dona imatge de control i calme la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del dia de la Dana, però Carlos Mazón no hi va tornar a intervenir.
1: 3CAT Info. La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia pels líders independentistes el 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, decidirà si la llei s'ajusta a la normativa comunitària, un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Forte Amires.
2: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum i també en relació amb els CDRs acusats de terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats fins i tot aniran un pas més enllà. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
3: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
2: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu de l'organització, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta emissora.
4: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
2: El Tribunal Constitucional espanyol no farà moviments fins que no tingui la sentència europea a la mà, però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional, consultades per aquesta emissora, descarten prendre la decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans de resoldre-ho, com a molt aviat, a la tardor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Ara passen 10 minuts de les 9 de la nit. Obrim ara Crònica Internacional. El primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, anuncia que les dues parts han arribat a un acord pel memoràndum d'entesa i que ja s'està treballant en els pròxims passos a seguir. El missatge és de Shehbaz Sharif a la xarxa X. Arriba després que el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, digués també en una piulada a X que mai havia estat tan a prop d'un acord. Un missatge que ha arribat a repiular el president dels Estats Units, Donald Trump, des del compte de la seva xarxa social. Tots aquests missatges indiquen que, efectivament, les converses entre els dos països en guerra estan a punt de culminar en un document que es podria signar en els pròxims dies i fins i tot no es descarta que sigui aquest mateix cap de setmana. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha explicat que l'acord està estructurat de manera que si l'Iran compleix els compromisos pactats tindrà beneficis econòmics. Sense dir-ho explícitament, Vance es refereix a l'aixecament de sancions contra la República Islàmica. Segons Vance, l'acord té com a objectius evitar que l'Iran tingui una arma atòmica, reobrir l'estret d'Hormuz i també portar una pau duradora a tot l'Orient Mitjà. I l'expectativa d'un acord de pau a l'Orient Mitjà impulsa les borses i fa caure en picat el preu del petroli. La possibilitat que es reobri el trànsit a l'estret d'Hormuz fa retrocedir el preu del barril de Brent, el de referència a Europa, prop d'un 4%, i se situa en els $87, un nivell semblant al dels primers dies de la guerra. L'IBEX 35 ha liderat avui els guanys a Europa, el selectiu de la borsa espanyola ha pujat un 2,6% i ha tancat prop dels 18.800 punts, marcant un nou rècord històric. A
1: El papa Lleó XIV tornarà a Roma amb l'avió privat de la Casa Reial Espanyola després que l'avió que l'havia de portar amb la delegació vaticana hagi tingut un problema tècnic minuts abans de sortir. El pontífex ja era dalt de l'avió a l'aeroport de Tenerife Nord quan el comandant ha informat d'una incidència.
6: Buenas tardes de nuevo, les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas. Y personal demanda a solucionarlo para que podamos iniciar nuestro vuelo. Lamento mucho esta incidencia.
1: Lleó XIV ha baixat de l'avió acompanyat del rei Felip i alguns dels cardenals que l'acompanyaven en aquest viatge oficial que avui s'acaba. En un primer moment, Ibèria havia anunciat que el vol s'endarreria mitja hora mentre els tècnics intentaven reparar la incidència, però finalment s'ha optat per desembarcar tot l'avió i la companyia informa que s'ha enviat des de Madrid un altre aparell perquè la delegació que acompanya el papa pugui volar avui mateix cap a Roma. El pontífex volarà, però en els propers minuts amb l'avió privat del rei, el monarca s'esperarà a Tenerife fins que tingui un altre aparell per tornar a Madrid. Abans de marxar, el papa ha expressat el seu agraïment a tothom que ha contribuït a l'organització de la seva visita en un missatge a les xarxes socials. Ha donat gràcies a Déu i a tots els que l'han acollit i han col·laborat en els actes celebrats a Madrid, Barcelona, Montserrat i les Illes Canàries. El comunicat també assegura que marxa commogut pel gran efecte que ha rebut durant la seva estada. Aquest matí, en la recta final de la seva agenda, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles.
7: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
1: Ara són en punt 9:15 de la nit.
8: El temps.
1: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
9: Dia de calor avui arreu del país, sobretot a les comarques de l'interior. Avui la màxima ha pujat fins als 35 graus a Vinebre, gairebé 35 a Artés, al Bages, 34 graus a Lleida o Girona, 33 graus de temperatura. Tot això en un dia radiant de sol amb algunes teranyines de núvols al Jura Mica Tramuntana, al sector de l'Empordà. I tot això a les portes d'un cap de setmana de ple estiu, en el darrer cap de setmana sencer de la primavera, amb aquesta calor que ens ha d'acompanyar, perquè si avui les màximes han arribat als 35 graus, demà arribaran als 36 i de cara a diumenge s'enfilarà el termòmetre fins als 37 graus a punts de ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un cap de setmana que serà assolellat i només dissabte a la tarda veurem algun núvol inofensiu al sector del Pirineu i sobretot diumenge. Diumenge sí que tindrem una petita novetat que serà durant la tarda amb l'aparició d'algun ruixat o alguna puntual tempesta cap al Pirineu occidental. Val a dir que aquesta calor que ja hem iniciat i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana es mantindrà la setmana que ve.
1: I a aquesta hora tenim una connexió pendent també amb l'equip viari. Mariluz García, bona nit.
10: Hola, bona nit. Després d'una tarda conflictiva, l'autopista AP7 encara queda cua a l'altura de Freginals en direcció Castelló per una topada entre dos camions que deixa un sol carril obert a la circulació. En sentit a Girona ja queda poca retenció, però encara n'hi ha una de curta entre Montornès i Vilanova del Vallès. També aturats a l'autopista del Maresme de Montgat a Alella en direcció Girona per alguna possible incidència que tot just hauria acabat de passar. I a la C60 a l'altura de la Roca del Vallès i també a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. El transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalies encara poden arrossegar retards de fins a 20 minuts a causa d'una incidència ja resolta.
11: Evitem el soroll.
12: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: El Catalunya Nit, doncs, que començarà d'aquí a 45 minuts mal comptats. Sapiguem, doncs, a aquesta hora què està preparant l'equip del programa.
8: L'aposta.
1: Agnès Marquès, bona nit.
13: Hola, bona nit, com estàs?
1: Què ens explicareu avui?
13: Doncs mira, aviam, tema de... hi ha dos temes de portada avui destacadíssims, que és aquest anunci d'un acord entre els Estats Units i l'Iran. Entrarem a veure amb tots els detalls que tenim a l'abast i mirarem d'explicar-ho, però aquest anunci comparteix protagonisme amb la investigació contra Rodríguez Zapatero per delicte fiscal i suposat contraband a partir de la taxació d'aquestes joies que li van trobar a la Caixa Forta.

0: porta del seu despatx a Ferraz. I volem saber una mica l'abast de què li pot passar. En parlarem amb el catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona, José Andrés Rozas, perquè, per exemple, haver amagat a Hisenda la recepció-compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs al llistat de béns en propietat a l'agència tributària any rere any. Per tant, a Zapatero se li complica una mica la situació, veurem la setmana que ve, que té una intervenció davant el jutge justament per aquest motiu, i volem ser una mica a l'abast de què és l'escenari amb el que es pot trobar. Ara, a partir d'ahir i fins ja pràcticament a final de temporada, el Catalunya Nit serà d'una hora, va de 10 a 11 de la nit. El que farem avui a 3:15 és parlar amb el responsable de la música que hi va haver en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família dimecres. Vam veure i hem parlat i hem sentit a parlar molt dels que van organitzar, diguéssim, l'espectacle visual, però hi ha també tota una proposta musical al darrere molt important, i parlem amb el seu responsable, que no és cap altre que Josep Pons, que és, en fi, l'actual director també de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
1: Perfecte, us escoltem a partir de les 10. Gràcies, Agnès.
0: Gràcies a tu.
1: Fins ara.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 10 minuts i seran 2:15. Continuem repassant l'actualitat. Brussel·les manté les 3 hores com a retard mínim perquè els passatgers puguin reclamar compensacions si agafen un vol. És un dels acords pactats en la reforma dels drets dels passatgers que fa més d'una dècada que es negocia. A més, les indemnitzacions continuaran sent les actuals, que varien entre els 250 i els 600 euros en funció de la distància del vol. Dilluns s'ha d'aprovar l'acord a l'Eurocambra i podria entrar en vigor al cap d'un any. L'advocat expert en dret aeronàutic Dan Miró diu que la situació canvia poc, però que cal saber en quins casos s'aplicarà aquesta norma.
3: Si realment queda publicada la norma en aquestes condicions, que es mantenen les distàncies i les quanties, no hem avançat, però no hem retrocedit. El que s'haurà de veure és la lletra petita, que és la clau de volta de tot aquest assumpte, que és quines seran les causes de força major.
1: La nova norma també obligarà les aerolínies a mostrar el preu del vol amb l'equipatge de mà inclòs, però permetrà que els passatgers puguin tenir un descompte si renuncien a portar-lo. També permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. I els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i la aprenentatge.
4: Rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
1: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Givert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar aquesta problemàtica.
5: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
1: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. I les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya participaran en la manifestació de diumenge convocada pels sindicats d'educació al centre de Barcelona. Ho faran amb un bloc propi i amb el lema "Ara toca, les famílies diem un gran acord per l'educació pública". Per la seva banda, els sindicats educatius, contraris als acords firmats fins ara amb el govern, reiteren la crida a participar en la manifestació i adverteixen que n'hi haurà més el curs que ve, calculant que a partir del setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb la reforma reforma del sistema educatiu i creuen que la sortida és garantir la inversió del 6% del PIB en educació i reformar la llei d'educació. David Canyó és portaveu d'USTEC.
6: Ja fa masses anys que van aprovant una llei que arribarien al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la llei d'educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar quan us

0: vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta llei d'educació.
1: La manifestació començarà a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993, motiu de la mostra que ell mateix va venir a supervisar, ja va expressar el que ha acabat complint, la voluntat de treballar incansablement fins al final de la seva vida.
3: Veig la meva obra com una peça contínua de la meva vida. Sigui quin sigui el moment en què em trobi, sempre hi ha alguna cosa en marxa. No crec que l'obra d'un artista estigui acabada fins que ella es desplomi.
1: Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
4: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana. I un tema molt important a la seva pràctica també podríem dir que són els paisatges i la idea de l'ecologia a través de la percepció.
1: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i a París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres, on s'havia instal·lat de nou.
2: Esports.
1: Fins a 2:15 amb el Francesc Ripoll. Bona nit.
5: Bona nit. Recta final del partit de la Penya contra el València. És el segon partit de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet que s'està jugant al Roig Arena, a punt d'acabar el tercer quart. I la Penya que està perdent de 18-77-59. La Penya, doncs, que haurà de jugar diumenge el tercer partit a l'Olímpic de Badalona i haurà de guanyar si vol continuar amb opcions de classificar-se per la final. Aquest enfrontament, aquesta recta final, es pot seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també tenim en joc el Liceo Igualada, primer partit de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Està perdent de forma contundent l'Igualada per 7-1. També és el millor de 5 partits, per tant, tindrà una altra oportunitat l'Igualada per almenys empatar l'eliminatòria. I també tenim en marxa un partit del Mundial de Futbol entre el Canadà i Bòsnia i Herzegovina a Toronto. Acaba de marcar Bòsnia, per tant, estan guanyant per 0-1. Ara, minut 24 de la primera meitat, pausa d'hidratació, Canadà 0, Bòsnia 1, ha marcat Lukic amb una rematada de cap. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina de waterpolo davant el Mataró per 9-11. A les 9 es jugarà la final entre l'Olympiacos i el Ferencváros. D'altra banda, la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta jugarà demà dissabte a les 9 del vespre la final de la Champions contra el Prorreco italià. Més partits del Mundial. A les 3 de la matinada, Califòrnia juga en els Estats Units contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit que ha de jugar Ghana la matinada de dimecres a dijous davant el Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de Ghana, a Boston. I la selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
6: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar.

0: tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no, pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça d'en Bolges és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Alborg en les semifinals, demà a les 6. Carlos Ortega lloa la temporada del seu equip.
3: La temporada ha sigut magnífica. Avui, en l'últim, possiblement en l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anasse una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
2: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. I tornem al futbol, perquè el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi, procedent de l'Eto Futbol Club, de la primera divisió d'Hongria. També al circuit de Barcelona-Catalunya, penjat al cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Demà a les 4 es disputen els entrenaments oficials. Lando Norris ha estat el més ràpid, amb només 9 mil·lèsimes d'avantatge als entrenaments.

0: Ara són 9:15 de la nit i a aquesta hora estem destacant que l'Audiència Nacional imputa una altra vegada l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. I també és titular destacat del dia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Aquell dia la justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Tribunal Constitucional espera aquest pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i també als altres líders del procés. I del món, el primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per a l'acord de pau entre Washington i Teheran i que el Pakistan treballa estretament amb totes dues parts per enllestir-lo. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià havia dit que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord. A més, des d'ara i fins les 10, també us explicarem que Cuba anuncia per sorpresa mesures radicals per la liberalització de l'economia davant la greu crisi econòmica i les pressions de Washington. S'aixequen moltes restriccions al sector privat, es promou la creació d'empreses i també es redueix el nombre de funcionaris. A més, des d'ara i fins les 10, passarem també per l'Empordà, on continua la cerca del noi de 16 anys de Roses que va desaparèixer dimecres mentre feia una excursió amb una moto d'aigua i traurem al cap el Cabró Roig, que entre avui i demà espera rebre 58.000 persones a Vic. Avui, el plat fort del festival són els Oques Grasses, que actuaran a 1:15 de la matinada. I en esports, què destacarem, Francesc?
1: Doncs el partit de la Penya, que està jugant contra el València, segon partit de les semifinals, està perdent el segon quart per 77-61. També tenim en joc el Mundial. A la mitja hora de joc, el Canadà 0, Bòsnia 1.
0: I pel que fa al temps, ambient d'estiu en aquest darrer cap de setmana sencer de primavera, dos dies de cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà ruixats puntuals al Pirineu. La calor s'intensificarà durant aquests dos dies amb valors que tocaran o fins i tot superaran els 37 graus. Ara passen 2 minuts de 9:15 de la nit.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, el jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de

0: béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs, i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
1: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia pels líders independentistes el dia 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, decidirà llavors si la llei s'ajusta a la normativa comunitària, un pas que el Constitucional espera per poder resoldre si aplica o no l'amnistia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés. Ens ho explica des de Brussel·les el corresponsal Bruno Forteamiras.
2: La principal incògnita és saber si els jutges europeus validaran la llei d'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum i també en relació amb els CDRs acusats de terrorisme. De moment, el que hi ha és l'aval de l'advocat general de la Unió Europea, que ha donat el vistiplau al gran gruix de la llei d'amnistia. Aquesta figura acostuma a orientar el sentit final de la decisió dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, pensa que els magistrats fins i tot aniran un pas més enllà. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
3: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
2: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu de l'organització, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta emissora.
4: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
2: El Tribunal Constitucional espanyol no farà moviments fins que no tingui la sentència europea a la mà, però com que aquest pronunciament arribarà el 16 de juliol, pocs dies abans de l'últim ple previst del TC, fonts del Constitucional, consultades per aquesta emissora, descarten prendre la decisió abans de marxar de vacances i mantenen els seus plans de resoldre-ho, com a molt aviat, a la tardor.
1: Esquerra creu que el 16 de juliol serà una data rellevant per posar punt final al periple jurídic de l'amnistia. En un comunicat, els republicans confien que el TJUE seguirà els passos de l'advocat general de la Unió Europea i reclamen celeritat al Constitucional i també al Suprem per resoldre els casos pendents un cop la justícia europea s'hi pronunciï. Hores abans de conèixer el dia de la sentència, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit precisament a l'amnistia per tornar a reclamar que s'apliqui sense embuts.
5: Jo he defensat des del primer dia de la meva presidència la publicació àgil i efectiva de la llei d'amnistia. Crec que és una... Ho he fet sempre mostrant respecte pel poder judicial, però demanant també al poder judicial que respecti les decisions del poder legislatiu.
1: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà el 27 de juny a Barcelona per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. La convenció tindrà com a lema Volem més. María de los Llanos de Luna en presideix el comitè d'organització.
6: Catalunya serà decisiva para el cambio político que España necesita. Cada diputado que se gane, cada concejal, cada voto de más van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
1: Els populars catalans també volen que aquest congrés els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3cat Info.
7: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. i no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys.

0: o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
1: Precisament, Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. 3CAT Info. 3CAT Info. Obrim ara crònica internacional. El primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per a l'acord de pau entre Washington i Teheran. Sheba Sharif explica en un missatge a la xarxa X que el Pakistan treballa estretament amb les dues parts per enllestir-lo i afirma literalment que la pau mai havia estat tan a prop com ara. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, havia dit que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord pel memoràndum d'entesa amb els Estats Units per acabar amb aquesta guerra. El ministre assegura en una piulada a la xarxa X que mentre s'estan acabant de perfilar els detalls de l'acord, els mitjans de comunicació haurien d'evitar especular sobre el contingut del document. Un missatge que ha repiulat el mateix president dels Estats Units, Donald Trump. Hores abans d'aquest missatge, Trump havia emplaçat els iranians a afanyar-se a tancar l'acord pel memoràndum d'entesa. Ahir mateix el mandatari de la Casa Blanca va dir que l'acord era imminent i fins i tot va avançar que es podria signar en els pròxims dies a Europa. Segons l'agència de notícies Bloomberg, les dues parts estan molt a prop d'arribar a una entesa i podrien ratificar l'acord a Ginebra aquest diumenge, aprofitant la cimera del G7 que comença l'endemà. El memoràndum d'entesa inclouria un compromís tàcit de l'Iran de no tenir armes atòmiques, però les negociacions específiques sobre el programa nuclear iranià començarien després de la signatura d'aquest document en un context d'alto el foc i de previsible reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació. I la Unió Europea dona flexibilitat pressupostària a Espanya per augmentar la despesa en seguretat i en defensa. Els ministres d'Economia i Finances han validat la posició de la Comissió Europea, que ja va donar llum verda a saltar-se la senda fiscal pactada amb el govern espanyol. Tot i que Espanya va demanar una clàusula d'escapament per aquest any, Brussel·les li permetrà que s'apliqui de forma retroactiva per regularitzar la despesa extra que ja va fer l'any passat. Tot i aquesta autorització, els ministres de l'Ecofin adverteixen que si Espanya fa ús de tot el marge que ara li donen, haurà d'acabar aplicant ajustos fiscals per garantir la sostenibilitat de les finances públiques. 5 minuts i seran 3:15 de la nit, ho hem destacat al sumari. El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anuncia per sorpresa àmplies mesures de liberalització i descentralització de l'economia davant la greu crisi i el bloqueig petrolier de Washington. Les mesures consisteixen a aixecar moltes restriccions per actuar que tenen les 10.000 empreses privades que operen al país des del 2021, també donar facilitats per crear-ne de noves, promoure la iniciativa privada en el turisme i reduir la xifra de funcionaris a l'administració, passant de 27 a 20 ministeris.
2: Va haver una reestructuració de l'aparat del Estat, el govern, l'aparat empresarial, inclús el partido, las organizaciones políticas, las organizaciones demás. Si no, hay una reducción importante también de cargos, de personas, y yo creo que vamos a lograr entonces que tengamos un Estado, un gobierno, organizaciones que tengan menos burocracia, que sean más dinámicas, que tengan más capacidad de adaptación propia a exigencias que tienen.
1: Les reformes anunciades contemplen la lliure importació i exportació de béns sense la intermediació de les companyies estatals, com passava fins ara, i també facilitats pels inversors estrangers, inclosos els cubans a l'exterior. En els últims dies, les cadenes hoteleres espanyoles han aturat la seva activitat a Cuba i les companyies aèries han cancel·lat la majoria dels vols. Cuba pateix des del 1962 un embargament econòmic per part dels Estats Units i la situació s'ha agreujat l'últim any arran de la caiguda del règim veneçolà de Nicolás Maduro, aliat de l'Havana, i també de les últimes sancions imposades per l'administració de Trump amb reiterades amenaces de derrocar l'actual règim comunista hereu de la revolució de Fidel Castro. 3CAT Info. 3CAT Info. El jutjat d'Osca ha tombat el recurs del MNAC i manté el calendari pel trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure aquestes obres, però, com diem, la jutja ho ha rebutjat. Noelia Casellas.
3: La jutja d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són el MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma programa que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutja

0: Ja, també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
1: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
0: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
2: El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selvas, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Barcelona, Marta Vives.
3: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
4: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
3: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
5: El temps.
2: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
6: Temps estable de cara a les properes hores arreu del país i càlid. Càlid perquè les temperatures, menys més que fluixa, tendiran a augmentar. S'incrementarà la calor durant el cap de setmana. Avui les temperatures màximes han tocat els 35 graus a Vinebre. Han arribat a Lleida els 34, ja a Girona els 33 graus en un dia de sol. Doncs aquest cap de setmana el que tindrem serà molt de sol, algun núvol dissabte a la tarda inofensiu i diumenge sí que s'esperen alguns ruixats al Pirineu, preferentment al Pirineu Occidental. Ruixats puntuals que podrien anar acompanyats de tempesta. Però el denominador comú i la notícia del cap de setmana ho marcaran les temperatures, que no deixaran de pujar. Si avui hem arribat als 35, demà s'esperen valors de 36 graus cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Al voltant de la Catalunya Central i comarques de Girona, 33-34 graus, i a la façana costanera a l'entorn dels 30. Unes temperatures que encara pujaran més de cara a diumenge, amb unes màximes que cap a l'interior, sobretot cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, arribaran als 36 i localment als 37 graus.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara passa un minut de 3:15 de la nit. La nova ordenança que regula l'ús del patinet elèctric a Badalona ha permès retirar des del novembre passat 250 unitats. L'alcalde de la ciutat, el popular Xavier García Albiol, adverteix que això és un avís per navegants, David Àngela.
7: 250 patinets fora de circulació, la majoria perquè havien estat manipulats i se n'havia augmentat la potència i alguns d'ells robats. A més, l'Ajuntament ha expedit 350 sancions per diverses vulneracions amb aquests patinets elèctrics. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, llança aquest avís.
8: En aquests moments hi ha 250 patinets menys circulant per al nostre carrer que posaven en risc a la resta de peatons. Per tant, evidentment que 250 patinets menys requisats en el nostre carrer. I sobretot serveix també per avisar, d'avís a navegants, del que aquells que encara incompleixen, que n'hi ha, doncs que és el que acabarà passant tard o d'hora amb aquestes persones.
7: Segons Albiol, els propietaris legítims dels patinets els poden recuperar si n'acrediten la titularitat i reverteixen si s'escau la manipulació. En tot cas, l'Ajuntament procedirà a destruir-los com un altre residu, segons l'alcalde de Badalona.
2: Llum verda dels treballadors de Nissan a l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest matí, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir del dia 1 de juliol. I el gran centre logístic de Bonpreu a la Conca de Barberà es començarà a construir a finals de juliol. Acabades les obres d'urbanització de la primera fase del polígon Logis Montblanc, ara només falta fer la reparcel·lació per iniciar uns treballs que duraran prop de 2 anys. Montblanc, Manel Sastre.
9: Segons ha confirmat la mateixa empresa, el primer trimestre del 2028 haurien d'estar enllestides les obres d'aquest centre logístic, que ocuparà la parcel·la més gran del polígon. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu que els serveis tècnics ja estan analitzant el projecte.
10: Bonpreu ha presentat ja el projecte de construcció de les seves instal·lacions. Els serveis tècnics municipals els estan analitzant, estan fent els informes pertinents, i per tant aquest estiu també hi haurà la posada en marxa d'aquestes obres de Bonpreu. Estem ja a la recta final.
9: La consellera de Territori, Sílvia Paneca, ha visitat les obres del Logis Montblanc i ha elogiat la ubicació estratègica i les característiques, que inclouen també una terminal ferroviària i que permetran generar inversions privades milionàries.
11: Una inversió privada induïda estimada de 165 milions d'euros i, a més, una inversió addicional de 21,5 milions d'euros per a la futura plataforma ferroviària. Per tant, en conjunt, estem parlant d'una inversió de més de 200 milions d'euros.
9: Fins ara el govern ja hi ha invertit 37 milions d'euros en un àmbit on també es preveu posar en marxa aquest any la gran planta agrofotovoltaica de 150 megawatts que subministrarà energia verda i de proximitat a les empreses.
5: 3CAT Info.
2: La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre celebra el seu primer congrés des que es va crear el 2013. Un dels eixos de la trobada és buscar un finançament estable per tirar endavant projectes a llarg termini. Tortosa, Jordi Barranca.
12: La trobada ha servit per reivindicar la necessitat de tenir uns ingressos estables. L'objectiu és crear una estructura per garantir el desenvolupament econòmic sostenible. Ivan Garcia, president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el gestor de la reserva.
13: Queda pendent este finançament estable per a la Reserva de Biosfera, queda pendent en això, i en això estem treballant per a poder tindre un treball constant i no estar depenent sempre d'aquestes subvencions, com és el cas d'ara, però que quan aquestes subvencions acaben poguéssim tindre un equip tècnic i una capacitat econòmica per a seguir desenvolupant polítiques que vagin bé.
12: Pel delegat del govern, Joan Castor Gonell, les Terres de l'Ebre tenen una gran oportunitat.
14: Tenim de tot, tenim aquesta diversitat tant a nivell natural, cultural, paisatgístic, patrimoni històric, patrimoni natural. Per tant, ho hem d'aprofitar, que estem en un bon moment a nivell d'oportunitat. Disposem avui ja de fons europeus importants, el tema dels fons de tensió nuclear.
12: El congrés s'ha fet a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, i ha reunit més d'un centenar de persones. El gruix de les Terres de l'Ebre, recordem-ho, són reserva de la biosfera des del 2013. Ara s'està pendent d'ampliar-la per encabir també els municipis del nord de la Ribera d'Ebre.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: 10 minuts i seran les 10 de la nit. Temps ara per la cultura.

0: ja està en marxa a Vic el Cabró Rock més multitudinari, amb tots els ulls posats en l'actuació d'Oques Grasses, que serà avui a quarts d'una de la matinada. Serà l'últim concert a casa del grup osonenc abans del seu comiat definitiu a l'Estadi Olímpic. Vic, Nàtia Dell.
1: Entre avui i demà, 58.000 persones a la zona esportiva de Vic, una xifra mai vista. I és que el festival no para de créixer, com ens explicava Narcís Castellà, un dels codirectors.
2: Aquest divendres serem 30.000 persones. L'any passat, del dia que vam tenir més, van ser 22.000 persones. Un creixement així l'hem fet any a any, i any a any hem anat fent un tipus de creixement que poguéssim assumir. És molt gran dir això per nosaltres.
1: A banda d'Oques Grasses, entre els caps de cartell hi ha noms destacats com la Bossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Figa Flaues.
2: Nosaltres sempre busquem tenir un cartell que hi hagi coses que només es poden veure en el Cabró Rock, i aquest any que hi havia aquesta tornada a la Bossa Sorda vam fer una aposta forta per ells, i després en Joan Dausà, que bueno, aquest any també presentava una gira amb només 10 concerts i també vam voler ser un d'aquests concerts.
1: 24 artistes de música variada en català per a diferents generacions d'una mateixa família.
2: No hi

0: durar res que no sigui que cantin en català. Nosaltres, la nostra identitat és claríssima i, a part, anem a sortir de Barcelona i anem a fer-ho a Vic i a veure què passa. Fa 5 anys no esperàvem arribar a aquest punt.
1: Un festival intergenerational

El dia de la revelació, Spielberg fa un compendi de les seves anteriors pel·lícules sobre extraterrestres, Encontres a la tercera fase, E.T. i La guerra dels mons, i suma referències d'altres films seus. El resultat és una entretingudíssima pel·lícula d'intriga i persecucions, molt clàssica, però també molt eficient, que obre el debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. També s'estrena Un talento único, amb un altre clàssic, Dustin Hoffman. Només fa de secundari, però s'apodera de la pel·lícula, un thriller policia inofensiu, amb apunts de drama romàntic gens embafador, amb uns personatges encantadors. El protagonista és un jove amb un trastorn auditiu que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. També s'estrenen l'emocionant pionera Solo querían jugar, sobre les dificultats que va haver de superar la primera selecció espanyola de futbol femení als anys 70, la noruega Solo mama, una cinta valenta i incòmoda sobre la maternitat en solitari, i una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious.

0: 5 minuts i les 10. Esports. Francesc Ripoll, bona nit.
1: Bona nit, i ja s'han acabat dos dels tres punts d'esport en directe que tenim a aquesta hora per començar el partit de la penya, acabat amb derrota al Rotxarena a la pista del València. 90-76, ha perdut de 14 l'equip de Badalona en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Ara la penya perd per 2-0 la sèrie i, per tant, aquest diumenge a l'Olímpic de Badalona, el tercer partit, la penya haurà de guanyar, si no vol ja dir adeu, aquest play-off de la Lliga ACB de bàsquet. També s'ha acabat el Liceo 8, Igualada 2. En aquest cas era el primer partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Aquest diumenge, a 9:15, l'equip català intentarà igualar aquesta final també a la pista de l'equip gallec. I el Mundial de Futbol, en joc un partit des del Canadà, 0, Bòsnia-Herzegovina 1, s'està jugant a Toronto, és el primer que juga al Canadà. Ha marcat Lukic per Bòsnia i Herzegovina a l'equador de la primera meitat en una rematada de cap després d'un corna. Tot i això, està sent millor, o almenys està arribant amb més perill al Canadà, que vol situar l'empat en aquest partit d'aquesta primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol, que juga als Estats Units, al Canadà i a Mèxic. I aquesta tarda el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina de waterpolo davant el Mataró per 9-11. A les 9 a jugar a la final entre l'Olympiakos i el Ferencváros. Recordem que demà l'Atlètic Barceloneta jugarà a les 9 del vespre la final de la Champions contra el Prorreco italià. Més coses, més futbol i més mundial, perquè a banda d'aquest partit, d'aquest Canadà-Bòsnia-Herzegovina, a les 3 de la matinada, Califòrnia, els Estats Units s'estrenen contra el Paraguai en el primer enfrontament del grup D. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit que ha de jugar gana la matinada de dimecres a dijous davant el Panamà. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada del jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats que faci cada país. La selecció espanyola, d'altra banda, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, juga dilluns contra Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
2: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més coses, el Barça d'en Bolges és a Colònia, on demà disputarà la final a 4 de la Champions. Començarà per l'enfrontament amb l'Alborg en les semifinals, demà a les 6. Sentim Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, que allò a la

0: temporada del seu equip abans de jugar a la Final Four.
1: La temporada ha sigut magnífica. Avui, en l'últim, possiblement l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anasse una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
0: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. I acabem els esports parlant de futbol. A segona divisió, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club, un equip de la primera divisió d'Hongria.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Pakistan, que és el país mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha anunciat un text definitiu i consensuat d'acord de pau entre les dues parts i s'apunta que es podria signar en els pròxims dies, fins i tot aquest mateix cap de setmana. L'expectativa d'un acord de pau ha impulsat les borses, especialment l'IBEX 35, i ha fet caure en picat el preu del petroli.
1: Catalunya nit. José Luis Rodríguez Zapatero serà investigat també per possible delicte fiscal i contraband, en aquest cas per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. El jutge del Clas Plus Ultra l'ha imputat després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Ens preguntarem què és delicte i què no en una situació com aquesta amb un expert en la matèria.
0: La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el 16 de juliol. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà si la llei s'ajusta a la normativa continental. És un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i també a la resta de dirigents del procés.
1: De mitjana, als 11 anys, molt d'hora, és quan els nens catalans tenen el primer mòbil. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. Els experts diuen que la falta de normes a casa i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet.
0: I repassarem la proposta del Teatre Lliure per a la tardor, un conjunt d'actes per commemorar el 50è aniversari del Teatre Barceloní, que per cert no comptarà finalment amb un dels seus fundadors, Lluís Pasqual, després de l'escàndol per la suplantació de la veu de Montserrat Caballé, que ell va fer passar per autèntica.
2: Vam mantenir una reunió amb ell, on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig i també, com m'explicàveu, va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
0: I així va ser finalment. Així va anar la conversa amb ell, amb Lluís Pasqual, segons explicava el director de Lliure, Julio Manrique, a la tarda de Catalunya Ràdio.

0: Qui hi ha darrere de la proposta musical i de la direcció de la benedicció de la Torre de Jesús dimecres en presència del Papa? Doncs Josep Pons, l'actual director de l'orquestra del Liceu, que entrevistarem cap a 11:15.
1: Són 10:04 i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
3: Bona nit. El jutge ha decidit obrir una segona investigació separada del cas Plus Ultra perquè considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre la compra és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina. Argumenta que Zapatero no disposa de documentació duanera, factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama també sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i podrà exercir el seu dret de defensa. En aquest sentit, recorda que podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la importació correcta de les joies. Zapatero, que té previst declarar el 17 i 18 de juny a l'Audiència Nacional, va atribuir les joies a herències de la seva mare i de la seva sogra i a regals de viatges sense especificar. I el seu portaveu, Luis Arroyo, va xifrar en entre 30.000 i 50.000 el valor de les joies. Avui Arroyo ha demanat perdó per haver induït a error sobre el seu valor real.
0: Àngels, concretem de quin tipus de joies estem parlant?
3: Doncs de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat en 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 en 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs, i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, o una creu de la Sagrada Família de 50 euros i collarets amb perles falses.
1: Doncs bé, haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs al llistat de béns en propietat de l'Agència Tributària any rere any. La clau de volta de tot plegat serà com l'expresident espanyol justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. Repassem els punts clau de la nova derivada del cas Zapatero amb l'Àlex Giralt Robert i les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
4: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
5: El primer pas és qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies en les seves declaracions fiscals dels últims anys.
4: La hipòtesi de l'herència familiar.
5: S'han de declarar en la declaració de l'herència i en l'adjudicació específica a qui es van adjudicar i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
4: La hipòtesi dels regals o les donacions fora de la presidència espanyola.
5: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït s'ha de justificar l'origen. Estem parlant d'unes joies d'un valor molt alt.
4: Si va obtenir les joies durant els seus mandats, no poden ser seves.
5: I les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
4: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició pot caducar al cap de 5 anys, o més en casos agreujats, però amb condicions.
5: Pot prescriure, però s'ha de poder estar en condicions de justificar la data d'adquisició. i el vehicle contractual.
4: I amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
5: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar que patrimoni global entre les joies, la seva casa, el cotxe, jo diria que sí que té un patrimoni superior a 2 milions d'euros.
4: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
5: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
2: Catalunya nit.

0: Són les 10 i 9 minuts. L'Iran i els Estats Units i el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que estan molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra, que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià i que, una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final, per tant, del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Per tant, hi està havent moviments i sembla que cap a la bona direcció. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Totes les parts diuen que l'acord és molt a prop, però també és veritat que no acaben de firmar-lo. Què passa?
1: Doncs mira, que ara mateix sembla que s'està més a prop que mai d'un acord, però recordem que el missatge més habitual d'aquesta guerra, difós per la Casa Blanca, ha estat som molt a prop d'un acord. Per tant, no és estranyar que hi hagi escepticisme i dubtes. Ara bé, si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores sí que tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura, la signatura d'aquest memoràndum que esmentaves, per aquest mateix diumenge a Ginebra, a Suïssa.
0: El vicepresident dels Estats Units s'ha afanyat a fer puntualitzacions. Les notícies mai són clares, últimament, quan parlem dels Estats Units.
1: Mai. De fet, un JD Vance que ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Un Vance que ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran. Això és una informació que ha corregut força les últimes hores. Com tampoc s'alliberaran, diu, els embargaments en curs contra l'Iran. Diu que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores sí que els beneficis econòmics fluiran cap a aquell país i també cap al conjunt de la regió.
0: Ja veurem què és el que passa, però què està previst que succeeixi a partir d'ara?
1: Bé, a partir d'ara ens caldrà paciència, perquè no m'estranyaria que dilluns seguissin igual, Però, en tot cas, tenim aquest optimisme que ha expressat la Casa Blanca de cara a diumenge, i caldrà esperar també que cap part entorpeixi el curs actual. Què vol dir això? Doncs, d'una banda, les mirades posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban, i també caldrà que Donald Trump es contingui, perquè el tenim molt excitat. Penseu que aquest diumenge, ho hem anat avançant, és el seu aniversari, 80 sí. anys, té una festa preparada als jardins de la Casa Blanca, que també han portat molt de controvèrsia, i a més, l'estan exaltant una mica, perquè estan traient, ara mateix en directe, estan traient allò del centre Kennedy, que ell va afegir centre Kennedy i Trump, doncs sí. Ara estan traient les lletres de Trump, cosa que segur que no el té gens content, i ja sabem que a Trump, doncs, tot el que li afecta personalment, per desgràcia, ho acaba traslladant a la política seriosa, la que afecta als Estats Units i a tot el món. I després, doncs, també caldrà que a partir d'ara la signatura d'aquest memoràndum a Ginebra, d'aquest diumenge, doncs, vagi seguit de l'èxit de les negociacions que hauran de venir, perquè els detalls tècnics de l'acord trigaran ben bé un parell de mesos a establir-se. Això ho han corroborat a fons de la Casa Blanca. Per tant, fins que tot no estigui al sac i ben lligat, poden passar ben bé això. Un parell de mesos, estem parlant de 60 dies, per tant, molt més enllà del Mundial i probablement entrats al mes d'agost.
0: Doncs sí, dates importants. I diumenge 80 anys fa Donald Trump. A veure com ho celebra. Gràcies.
1: Ho celebra amb un combat de wrestling.
0: Ah, sí?
1: És que, clar, tot té bastanta... Podríem dir que, segons com, si no fos per la seriositat que hi ha al darrere, doncs és com bastant còmic, no?
0: Sí,
1: pensa
0: sí.
1: que, a més, a les últimes hores, a la gespa del Mall, allà on hi ha el monument a Lincoln, on està fent la renovació d'aquella piscina que fa de mirall, doncs han aparegut les xifres 8647, que vol dir... El 86 és una xifra que s'utilitza per dir que algú se l'ha de votar, és a fins i tot se l'ha d'assassinar, i 47 és el número de Trump, és el 47è president dels Estats Units. Per tant, entre una cosa i l'altra, crec que no està massa tranquil.
0: Doncs Déu-n'hi-do el panorama. Gràcies, Oriol.
1: Bona nit.
0: I per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el petroli en més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent, i les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces.
2: Bé, anirà bé si aquesta contenció dels preus del petroli, en aquest cas, que ha baixat al dia d'avui, doncs es manté, perquè el cas és que el preu dels combustibles va empènyer la inflació el mes passat. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, és una dècima més que a l'abril, això són dades de l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte a l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures que va aprovar, com ara la rebaixa de l'IVA, i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment es mantindran vigents fins a finals de mes aquestes ajudes. El que es va abaratir van ser la llum i el gas, que al maig també tenien beneficis fiscals, però en aquest cas els han perdut a partir d'aquest mes de juny.
0: Hem arribat a un quart d'onze de la nit. L'expresident valencià Carlos Mazón ja tenia informació de les conseqüències de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa, bona nit.
3: Sí, bona nit. Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, ja havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i també l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada i aquestes informacions les comparteixen els mateixos consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran.
0: I el primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. Quines instruccions dona als seus consellers?
3: L'expresident valencià, poc després de les 8 del matí, demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament dels centres escolars. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calma a la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: Gràcies, Alba.
3: Adeu, bona nit.
2: Passen ja dos minuts d'un quart d'onze de la nit. Avui hem sabut que el 16 de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i per l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Ens ho amplia des de Brussel·les Bruno Forteàmires. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
5: Yo creo que el tribunal lo que va hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
4: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
6: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
4: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
2: Gràcies, Bruno. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més Crònica Internacional.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants matx portes?
9: 150.
7: Arriba el 150.

0: Quants restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
1: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables. Amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
2: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
3: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
2: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
4: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
2: De la mà dels que hi treballen.
5: Soc part d'una cosa immensa.
2: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: El Papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial d'estat amb una incidència d'última hora. L'avió que l'havia de portar de Tenerife cap a Roma ha patit una avaria quan ja estava a punt d'enlairar-se. Després de baixar de l'aparell, el pontífex ha acceptat l'oferta del rei Felip VI de tornar amb l'avió oficial de la Casa Reial Espanyola. La resta de la comitiva ha viatjat més tard en un vol d'Iberia enviat des de Madrid. En l'últim dia a les Canàries, Lleó XIV ha defensat la immigració com una oportunitat d'enriquiment mutu i ha tancat la visita amb una missa al port de Santa Cruz de Tenerife.
10: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
11: Doncs ve un missatge que arriba justament el dia que la Unió Europea arriba a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor avui del nou sistema comú d'asil. S'acaben 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel justament van començar a tancar fronteres i endurir controls tant al socialdemòcrata Scholz com al conservador Merz. Berlín, Jordi Regàs.
12: Bona nit. Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
13: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
12: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
11: Doncs bé, en un comunicat conjunt, diverses entitats i ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
14: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.

0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els migrants instigada per l'extrema dreta. Avui han tornat a suprimir el transport públic a mitja tarda per evitar desplaçaments i enviar abans la gent cap a casa. Tenim un enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Avui heu visitat algunes de les zones on aquesta setmana hi va haver violència contra els immigrants. On heu estat i què hi heu vist, Quim?
1: Mira, la major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes però britànics, com el que hem visitat a l'est de la ciutat, banderes britàniques per tot arreu, murals de paramilitars loyalistes i homenatge als caiguts en el conflicte nord-irlandès del bàndol pro-britànic han omplert o omplen la zona on hem estat avui. Aquí l'atur és molt mal, molt elevat, l'atur, volem dir, és molt més elevat que en altres indrets de Belfast. Adrian Gelke és politòleg de la Queen's University de Belfast i ens ha explicat qui viu en aquests barris.
2: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
1: Els que van cremar cotxes i cases d'immigrants eren joves encaputxats, però els instigadors a través de la xarxa social són partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta, amb l'ajuda d'actors estrangers com Elon Musk i amb la col·laboració també de paramilitars unionistes.
2: Aquest és l'element més preocupant, ja que sembla que alguns actors paramilitars del passat ja estan jugant un paper, no els líders, no està autoritzat des de dalt d'aquestes organitzacions paramilitars, sinó a nivell local. Alguns són antics actors paramilitars, persones que estan formalment involucrades en el conflicte d'Irlanda del Nord ara s'han involucrat en això.
0: Ens imaginem, Quim, que la comunitat immigrant que viu aquí a Irlanda del Nord deu estar atemorida.
1: Sí, tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre, especialment a la nit, o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens explicava el doctor Satyavir Shingal, que és president de l'Indian Community Center de Belfast.
3: They have the night duty.
4: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu en taxi.
1: Aquest doctor, que va arribar fa 25 anys a Irlanda del Nord, ens deia que sense les infermeres índies, la sanitat pública nord-irlandesa hauria de tancar d'un dia per l'altre. Ell llançava aquest missatge als violents.
5: Do not throw, you know, stones or grenades.
4: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
0: A veure si l'escolten. Gràcies, Quim. Bona nit.
1: Vinga, bona nit.
6: Avui als parquets nord-americans s'ha sentit un toc de campana històric. És Elon Musk donant el tret de sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, un debut borsari que l'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Roger Santaló, bona nit.
7: Bona nit.
6: És que resulta que la sortida al parquet encara l'ha enriquit més.
7: Sí, ja era la persona més rica del món i ara s'ha convertit en el primer bilionari de dòlars de la història. Tot perquè el valor de SpaceX s'ha disparat encara més del que es preveia en un primer moment. Fa poca estona la sessió del Nasdaq s'ha tancat i la acció tenia un preu de 161 dòlars. Per tant, ha pujat gairebé un 20% respecte als 135 dòlars que es preveien de sortida. De fet, l'arrencada ja ha estat fulgurant i han calgut dues hores per ajustar el preu de sortida, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars per acció. Musk diu que aquest finançament els apropa als seus objectius.
8: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment especial.
7: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars.
0: Doncs mentrestant hi ha gent patint per la seva feina. A Nissan, la majoria dels treballadors han acceptat l'ERO, que planteja l'empresa que a l'últim moment va reduir el nombre d'acomiadaments fins a les 195 persones.
7: Sí, ho han votat en referèndum aquest matí i més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. Fins i tot hi ha hagut un resultat favorable al centre de recanvis del Prat de Llobregat, on hi haurà la majoria d'acomiadats, un centenar. L'empresa també va oferir millorar les indemnitzacions i pagarà al final 50 dies per any treballat als afectats.
0: Gràcies, Roger. Fem una pausa d'un minut i mig i a la tornada parlem d'aquest informe de l'UNICEF que ha revelat que els menors catalans tenen el seu primer mòbil de mitjana, per tant, alguns abans, alguns després, als 11 anys.
3: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: 300 grams de paraules.
11: Mig litre d'actitud.
10: Una cullerada de silenci.
11: Dos reflexos de llum.
10: 5 quilos de cadira.
11: I si convé, 150 grams d'ulleres.
10: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
12: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
13: Contes, novel·les, poemes, cançons...
12: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán.
14: El Tot Gira arriba el cap de setmana total.
15: Atenció!
12: Dissabte comencem a les 4 amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
14: A les 6, Barça-Olborg. Comença la Final Four de la Champions d'handbol pel Barça.
12: Des de Colònia, amb Ramon Salburri, Pira Morros i Sergi Camps.
14: A les 8, Tenerife-Barça. Tercer partit de les semifinals de l'ACB.
12: I a les 9, Zamora-Sabadell. Anada de la final del play-off descens a segona. I la final de la Champions de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta busca la segona Copa d'Europa.
14: I diumenge, a partir de les 3, la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
12: Després, la final de la Champions d'handbol de Colònia i el Penya València de les semis de l'ACB.
14: A més, connectats amb la Sony Germà als Estats Units per l'inici del Mundial de Futbol.
12: Tot gira.
14: Dissabte de 4 a 11 i diumenge de 3 a 10 amb David Clopés.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
3: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. Cèlia Forment.
16: L'informe diu que el 90% dels menors han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
17: Ràpidament pongo un sedante, un elemento distractor, que és un mòbil, que és una red social, que és un scroll infinito, i jo no me construyo.
16: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet.

0: El pare del nadó maltractat que van haver d'hospitalitzar al Vall d'Hebron, al març, va admetre a la seva família que en algun moment havia tractat de forma brusca el nadó. Avui han declarat els familiars de la criatura, tant paterns com materns. La majoria no van poder veure el bebè la setmana abans que l'ingressessin a l'hospital. Montse Mir.
1: El pare, que està en presó provisional sense fiança, va admetre que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Ho ha explicat el seu germà, l'oncle de la criatura, que ha descrit el seu germà com un home d'una gran envergadura i maldestre, però que mai ha tingut actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb aquesta descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars que han declarat a la Ciutat de la Justícia han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que millor que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies

0: dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del bebè i que enviava fotos al seu cosí, metge del Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: El Teatre Lliure ha retirat Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada a causa de l'entrevista falsejada a Montserrat Caballé. La direcció del teatre, per tant, descarta el muntatge previst dins la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el Conde de Torrefiel i Pol Guasch. Marta Vives, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què ha passat amb aquesta obra que havia de dirigir en Lluís Pasqual, però que finalment ha saltat de la programació?
1: Doncs mireu, segons ha explicat Lluís Pasqual a la tarda de Catalunya Ràdio, i també ho ha fet el director del Lliure, Julio Manrique, feia 2 anys que s'estava gestant aquesta possible col·laboració de Pasqual, que, recordem, és un dels noms claus en la història del Lliure, per la celebració d'aquest 50 aniversari. Es tractava de la direcció d'una obra basada en el monòleg del gran inquisidor dels germans Karamazov, de Dostoievski, que havia de comptar amb l'actor Pablo Derqui com un dels intèrprets. Resulta que quan fa una setmana es va esclatar aquella polèmica de l'entrevista falsejada de Montserrat Caballé, que va destapar Judit Martín perquè hi posava la veu, els de Lliure van mostrar la seva preocupació davant d'aquest fet al Pasqual per veure com això podia afectar, doncs, a ell i també a la institució. Segons la tarda, Pasqual va minimitzar aquesta polèmica, la polèmica de la Montserrat Caballé, va dir que es tractava d'una simple xafarderia, però tot i així, veient la preocupació dels responsables del Lliure, els va oferir, els va proposar retirar-se del projecte per no perjudicar la institució. 48 hores més tard d'aquesta conversa, els responsables de Lliure van decidir acceptar aquesta proposta i, per tant, van descartar l'obra de la programació d'aquesta celebració. Així ho ha explicat també en Julio Manrique a la tarda.
2: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safareig. I també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
0: Per tant, Lluís Pasqual, que serà un dels noms fundacionals absents d'aquests 50 anys, però sí que l'aniversari del Lliure desplegarà, Marta, moltes activitats per celebrar aquesta efemèride.
1: Sí, de fet, Agnès concentrarà tot el que té a veure amb aquests 50 anys el primer trimestre de la temporada, per tant, estem parlant del setembre a desembre. Entre d'altres, doncs, inclourà una exposició sobre escenografia en homenatge al fundador i l'ànima del Lliure, el Fabià Puigcerbé. Recuperarà, per exemple, 2 obres estrenades als anys 70 a la Sala de Gràcia, com són La senyoreta Júlia i La vella Helena, però revisitades per directors millennials com Miquel Masfiol, que, atenció, té la intenció d'acampar Lliure de Gràcia durant uns dies, durant una setmana sencera, per investigar, diu, què queda d'aquella passió, d'aquells inicis dels fundadors del Teatre Lliure, què queda i què se'n conserven les generacions que han vingut més tard. Serà divertit, si
0: Home,
1: més no.
0: Home, haurem d'estar atents a les conclusions, i tant.
1: I anirem seguríssim. A més, es publicarà un llibre per reivindicar els oficis de l'ombra, els que estan fora de focus del teatre, a través de les històries personals dels seus treballadors, i cada setmana hi haurà lloc pel que han anomenat Dimecres d'Aniversari, que és un espai de trobada entre diferents artistes de disciplines diverses, d'abans, que d'alguna manera també estaven relacionats amb aquests inicis del Teatre Lliure, com Cesc Gelabert, Lluís Omar, Carme Portacelli i Josep Pons, amb artistes de plena actualitat i més joves, de generacions més joves, com Marcos Morau o Clara Aguilar.
0: I quines són les obres destacades de la temporada?
1: Sens dubte, la inaugural, l'òpera de Tres Rals, dirigida per la

0: Marta Pazos, que recordem que ara en primer lloc inaugurarà també aquesta edició del Festival Grec. Després també un drama romàntic de la Lucía Carballal, protagonitzada per Vicky Luengo. David Selves dirigirà un Enric IV antisistema, ens han dit. El llibre de Pol Guasch, aquella meravella, aquell relíquia, saltarà a l'escenari, com també la versió teatral de la pel·lícula de Visconti, Rocco i els seus germans. A més, Manrique, que cada any doncs, dirigeix una de les obres, recuperarà una obra que va estar truncada per la pandèmia, que es deia La necessitat d'una illa, que parlava sobre la importància del fet teatral, doncs també la farà, però a l'espai lliure, i es programarà de nou l'herència, aquella monumental herència de Matthew López sobre la generació que va viure la irrupció de la sida als Estats Units, una història de 6 hores, però us puc assegurar que passen ràpid, sobre llegats i memòria i que no us heu de perdre.
1: Doncs escolta'm, quina temporada que ens espera, boníssima. Quan es podran comprar les entrades?
0: A partir de divendres que ve, d'aquí una setmana, les entrades generals hi estaran a la venda.
1: Molt bé, doncs apuntat. Gràcies, Marta, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa de Catalunya Ràdio Les dones i els dies que presenta Montse Virgili.
3: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint el blanc d'aquesta acció violenta.
2: Ha afegit que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
3: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
1: I ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney. És una icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Xavier Palau.
4: Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
5: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
4: Homosexual, declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
2: Dos minuts i mig i arribarem a 3:15. Francesc Ripoll, bona nit.
6: Hola, bona nit.
2: Moment pels esports, avui amb aquest primer àudio.
7: El València ha sigut claríssimament superior al Joventut, però finalment doncs, la penya ho ha pogut maquillar. 90-76, 2-0.
2: Se li està complicant, la penya.
6: Sí, perquè ha perdut, ara ho deia el Macià, 90-76 de la pista del València. Perd 2-0 ja la sèrie, les semifinals de la Lliga de Bàsquet. Diumenge que ve l'Olímpic haurà de guanyar per continuar amb opcions de ser la final. Si perd, la penya diu adéu a la temporada. I demà, qui es pot classificar per la final és el Barça, que ho farà si guanya a la pista del Tenerife.
1: Anem amb el següent document sonor del dia d'avui, és aquest. Això és, aviam, so de Mundial, l'ambient dels aficionats de Bòsnia pels carrers de Toronto, al Canadà. La seva selecció està jugant encara ara, eh?
6: Sí, estan jugant contra el Canadà, precisament. Potser no estan alimentant perquè estan empatant a un, però el Canadà és qui acaba de fer el gol de l'empat. Bòsnia s'havia avançat a la primera meitat. Deixa'm explicar-te que el Canadà ha denegat l'entrada al país a Thomas Partey pel primer partit que ha de jugar a Ghana la nit de dimecres a dijous contra el Panamà. Recordem que Partey està acusada de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es queda a l'hotel de concentració de Ghana, a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió dels visats.
2: I tenim declaracions al tot costa de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol.
8: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Però està preparat
6: per jugar. És sobre Lamine Yamal, jugador del Barça. Recordem que fa més d'un mes que està lesionat. S'ha perdut el tram final de temporada amb el Barça. Espanya juga dilluns a les 6 contra Cap Verd. Convocatòria amb 8 jugadors del Barça. En total, 9 catalans amb la selecció espanyola.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc.
6: Que vagi bé, bona nit.
1: Molt bé.

0: Són 3:15 de la nit. Això que estem escoltant és el moment culminant, el clímax de l'acte de dimecres de la benedicció de la Torre de Jesús. A les imatges que ens oferia TV3 va aparèixer un feix de llum i allà sota el director d'orquestra. L'escollit de les grans ocasions i l'escollit també per nosaltres. Ja sabeu que els divendres entrevistem alguna personalitat de l'àmbit cultural i avui li toca a ell. Josep Pons, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel. Com anem?
0: Molt bé, molt bé. No sé tu com has viscut aquesta setmana i aquell moment en concret que ara recordàvem, que no sé si estava gravat, era en directe o què, però en qualsevol cas, com el veu viure?
1: Sí, jo el vaig viure davant de la televisió. Era enregistrat, això era molt complex de fer, perquè eren molts elements. Era l'escolania, era el cor... Que, de fet, no s'han dit els elements. No entenc com no s'ha explicat. Vull dir, s'ha fet això, però no s'ha donat. Ara, crec que última hora, davant l'allau, van cridar el Igor i li van dir «Igor, vine, sisplau!» I explico perquè ni el nom de l'Igor es deia, que és el mag... del que ha succeït, o sigui, el que ho inventa tot, des del fanalet fins a tot el recorregut, el Igor Cortadellas. Esclar, és Escolania, Montserrat, són molts cors, hi havia la gravació de l'orquestra, hi havia també després una intervenció electrònica, feta, tampoc s'ha dit, per Dani López, un noi jove, un músic extraordinari que és un talent que ha emocionat a mig món. Fixa't que la gent parla de Llagrimeta i és un jove compositor que és un grandíssim talent. L'Enric Giner, que és el que ha enregistrat tot això, tot era un molt complex, molt complicat i, sobretot, perquè d'imatge era difícil, era dificilíssim, això l'Igor us explicaria molt bé, perquè és clar, el raig de llum que travessava l'església que pujava, que passava davant meu, perquè nosaltres érem just a sota la creu, a una habitació preciosa, que suposo es podrà veure algun dia, però és una habitació sensacional, però que ara està amb obres al voltant. De fet, nosaltres per arribar allà havíem d'agafar dos ascensors, tota l'orquestra, els ascensors no hi cabia més de 4 persones, perquè eren ascensors d'obra. O sigui, va ser una aventura immensa poder enregistrar tot això amb drons. Va ser molt, molt emocionant, aquesta és la veritat, i el resultat ha estat magnífic.
0: No sé, Josep, si perquè hi ha gent que n'ha parlat, evidentment allò va ser molt gros, els Jocs Olímpics del 1992, tu vas ser el director musical de les cerimònies, allò és pràcticament insuperable, però no sé si una mica també hi havia aquest aire de transcendència, allò d'audiència més enllà de Catalunya, molt més enllà.
1: Jo era una criatura, llavors, imagina't. Tots érem molt joves, era un equip molt, molt jove. Jo el record que en tinc és d'un equip cohesionadíssim, evidentment en la part artística, amb el Manel Huerga al capdavant, amb una il·lusió enorme. I sí, nosaltres érem conscients que era un fet extraordinari. Ara, clar, pensa que es va fer aquells Jocs Olímpics que hi havia els primers ordenadors, no hi havia telèfons mòbils, o sigui, era el fax, va ser unes olimpiades amb fax.
0: Clar, clar. Tu parlaves ara de l'Escolania, que els escolanets que van estar molt presents aquests dies en la visita del Papa, tu també en vas ser d'escolanet.

0: Exactament, sí. Jo també vaig anar a l'Escolania als 9 als 14 anys. És la sacsejada més gran de la meva vida i el que m'ha marcat a la meva vida i del que, vaja, ho agraeixo amb cos i ànima.
1: És allà que vas veure que series director de director musical, director d'orquestra, i no, per exemple, tocar un instrument o cantar?
0: No, jo, per entrar a Montserrat has de passar una selecció musical, ja, diguem, no hi entres, sinó espai, almenys en aquell temps era així perquè hi havia molta demanda. Jo allà faig conscient que vull ser músic, o sigui, és un cas de vocació, i parlo amb els meus pares. Tinc encara la fotografia del moment, jo tenia 12 anys i amb els meus pares els dic, jo vull ser músic, vull que la meva vida vagi a la música, o sigui, és un cas de vocació absoluta o de realitat, perquè potser no sabia fer res més, no? Però sí que ho faig conscient. El què... No, jo durant uns anys vaig pensar que fora concertista de piano i vaig començar a fer recitals, però vaig descobrir que era més feliç compartint que no pas exhibint-me jo sol, no? Jo sol amb el piano i el públic no em donava la satisfacció que em donava quan tocava trio o quartet que compartia amb altres músics. I d'una manera natural això em va portar a la direcció, eh? O sigui, va ser un camí molt, molt natural. El que sí que és cert és que jo començo a fer música als 8 anys i no he aturat mai, o sigui, mai, és que ni el servei militar, perquè el servei militar vaig tocar tocava el trombó amb una banda, o sigui, no he aturat mai, o sigui, l'assaig, actuacions, assaig, actuacions, ha estat una constant des dels 10 anys que entro a Montserrat fins ara.
1: Fins ara que, veient el currículum, veig que l'any que ve en farem 70.
0: Exactament, Manel.
1: O sigui, que Déu-n'hi-do, són...
0: Molts anys. Anar fent el mateix.
1: Molts anys, fent el mateix, però Déu-n'hi-do el currículum i l'evolució també. Ara el que tenim per endavant és el 8 de juliol, la clàssica a la platja, que també la dirigeix el Josep Pons, després... aquest és un concert gratuït. L'endemà arribarà Falstaff al Liceu i finalment el 24 de juliol...
0: És l'adeu, sí.
1: Tancaràs una etapa de 14 anys dirigint l'orquestra i el cor del Liceu amb el teu admirat Mahler. Això ho deus haver triat tu o què?
0: Sí. Em van demanar com t'agradaria. Penso que és l'adéu perfecte, aquesta sinfonia. Sinfonia que parla de l'amor, no? Però em vaig despedir a l'Orquestra Nacional d'Espanya, ja, a la ONE, amb la 8a Sinfonia de Mahler, i penso que és la manera de dir adéu perfecta, vaja, perquè el públic emociona a tothom, a músics, perquè sigui un teatre com el Liceu, que a més ha dissenyat un cast de pell de gallina, o sigui, és el millor cas possible per fer la 8a de Mahler. Penso que serà molt emocionant, i sí, és el meu adéu. Si és l'últim dia, el 24, el 25 ja cedeixo la torxa a un altre, que bé, que li desitjo el millor i penso que faran una feina extraordinària. Han estat 14 anys meravellosos, hem tingut de tot, hem treballat molt, moltíssim, i queda per la ciutat i pel país una orquestra de primera línia mundial. Jo me'n sento molt orgullós, deixo molts amics, vull dir que ja som com una família ja, me'ls estimo moltíssim. Jo els hi deia a l'orquestra fa 2 anys, perquè l'última renovació ja vaig dir que era impossible tornar a renovar, va quedar escrit en el meu contracte, i a l'orquestra els hi vaig dir, jo me'n vaig no perquè no us estimi, sinó precisament perquè us estimo molt, me'n vaig, i penso que toca, després de 14 anys, una dia adéu. Són molts anys. En la vida d'un director és un miracle que tinguem aquesta relació després de 14 anys.
1: Són molts anys que has fet moltes coses i que, a més, no pares també amb coses paral·leles. Vull dir que anem veient per diversos llocs. Una prova és que avui mateix, que preparàvem les notícies i parlàvem dels 50 anys del Teatre Lliure, doncs l'orquestra que tenia el Teatre Lliure i que va tenir molts anys la vas fundar i dirigir tu mateix, i estaràs també en aquest aniversari. I ara el següent pas, Josep, cap a la Deutsche Radio Philharmonie, que ja estàs dirigint, també, aquesta orquestra.
0: Exactament. M'ha cavalcat, això m'ha anat passant sempre, vull dir que el Lliure cavalca amb Granada, l'últim any de Granada cavalca amb la Nacional, l'últim any de la Nacional cavalca amb el primer del Liceu i l'últim del Liceu cavalca amb aquest. O sigui, no he tingut ni un tall net ni un any...

entremig, cosa que ha fet que no he passat cap dol, però sempre, diguem, llavors ha estat apretat. A veure, estic molt content perquè els llocs on he estat, de tots en sóc honorari, no? O si l'orquestra ha decidit

0: seguir tenint un contacte, no?
1: Sí, del Liceu
0: Tomàs. És que és molt intens la relació director, o sigui, la majoria de vegades acaba malament això.
1: Doncs mira, del Liceu te'n vas amb la medalla d'or, però és que més recordem que, bé, ja ets Premi Nacional de Música, que els teus enregistraments, perquè també hi ha una cinquantena d'àlbums, han rebut fins i tot Grammys, i ara ens queda molt poc temps. No sé què et queda pendent per fer, quina és allò, la nota pendent que et posaries?
0: Però és que, mira, tal com jo entenc la carrera, la nostra carrera, no és una carrera d'obstacles o de premis o de cromos, és el menys important. Els agraeixo moltíssim, però no és això. És que la nostra professió, que el que faig jo, el que és la música, una altra cosa és el món de la música, que hi ha molt soroll en el món de la música i costa molt distingir el so del soroll. El que és estrictament la música, que vol dir els assaigs, l'estudi de la partitura, intentar entendre la mà del compositor, el concert, això és exactament el mateix que es feia al segle XIX, el mateix que es feia al segle XVIII, el mateix que es feia al segle XVII. O sigui, els comentaris avui a l'assaig, jo he tingut assaig avui, un parell d'assaig, a la pausa amb els cantants... és exactament el mateix que passaria el 19 per la gent que s'estima la música. I això és el que em fascina. I aquest és el camí, d'intentar aprendre una mica més que aquesta lectura que... Perquè la partitura no deixa de ser un mapa. El que pensa el compositor i acaba plasmant a la partitura és només una part del que ell vol. Per tant, és feina nostra no només entendre les notes, sinó entendre el que hi ha entre les notes, el que hi ha sota les notes, i el que deia Mahler, que deia la partitura hi és tot menys lo essencial. Saber trobar aquest essencial. Aquest és un camí que no para. O sigui, és un camí, per tant, si cada dia en sabem una miqueta més, això és el que toca. No, l'altre, ho agraeixo l'ànima, ho repeteixo, Manel, i n'estic molt orgullós, però no és el... o sigui, el repte no és aquest. Per tant, si em demanes què voldries... és cada dia saber-ne una mica més, cada dia entendre una mica més i cada dia viure amb més profunditat aquest espai que és la música, que té més d'espiritual que de tècnic, en definitiva.
1: Doncs que així sigui, des de nascut a Porreig, voltat per tot el món, que acabi d'anar bé el tancament d'etapa al Liceu amb aquesta cirereta de Mahler. Ha sigut un plaer tenir-te aquí aquest divendres. Bona nit, Josep.
0: Igualment, Manel, t'ho agraeixo molt. Adéu-siau.
2: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: no sé si hi haurà una mica de marinada de juny o alguna cosa així, però l'altra opció seria també que pogués fer molta calor.
1: Jo crec que va per aquí la cosa, no?
0: Podria ser, a veure. A veure. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit. Va per aquí la cosa. És una cançó d'Aaron Taylor que es diu Summer in June, perquè aquest cap de setmana encara estem a la primavera, no ens n'oblidem, però serà d'estiu. Les temperatures avui ja han pujat força, avui ja hem arribat altre cop als 35 graus a Vinebre, Artés, molts valors de 30, 32 graus, i el cap de setmana pujaran més, pujaran una miqueta més dissabte, amb màximes les més altes cap a Ponent, que poden arribar als 36 graus, molts valors de 30 graus, fins i tot a la costa i per sobre, i diumenge una miqueta més. Diumenge, fins i tot aquests valors més alts podrien arribar als 37, 38, ja veurem si encara una mica més. Per tant, calor d'estiu, amb sol. Dissabte, un dia radiant, amb molts pocs núvols, més que avui que no n'hem tingut, alguna nuvolada de tarda, però inofensiva, i diumenge, també fruit d'aquesta mateixa calor, sí que hi pot haver alguna tronada de tarda cap al Pirineu.
0: Doncs a mi l'estiu m'encanta.
1: Sí,
0: mira,
1: jo trobo que el juny i aquesta temperatura bé. Està bé. Sí.
2: Està molt bé.
1: S'ha d'aprofitar.
0: Després... Estem preparats.
1: Sí, oi que sí? Doncs sí. Ja està. Que vingui el cap de setmana.
0: A gaudir-ho fort. Gràcies, Gemma.
1: Adéu.
2: Bona nit.
0: Doncs, Agnès, déu-n'hi-do

0: setmana.
1: Home, han passat, han passat moltes coses.
0: Sí. Crec que ens hem guanyat un relax de cap de setmana.
1: Sí, enfilem el cap de setmana, no?
0: Crec que sí, però dilluns a les 10 aquí, eh?
1: Això mateix, puntuals. Bona nit.

0: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia deportat de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasch.
1: Esports.
2: La penya ha caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. L'Oest de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la mínima mal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa.

0: porta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originaris de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'agència tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe de l'Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
2: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
3: Qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies en les seves declaracions fiscals.
2: La hipòtesi de l'herència familiar.
3: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
2: La hipòtesi dels regals o les donacions.
3: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït, s'ha de justificar l'origen. Si l'ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
2: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
3: pot prescriure
2: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
3: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho de patrimoni global.
2: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
3: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
4: Trescat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
5: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3%.

0: fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
1: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
2: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
1: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
0: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
3: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que es reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
4: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes però britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
5: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
4: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
6: Do not throw, you know, stones or grenades.
7: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
4: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
0: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir. sortir. Lleó 14 ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó 14 ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó 14 ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
8: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
9: 3CAT Info.
0: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
11: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
0: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
12: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
13: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
12: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
9: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de

0: de raonament que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
1: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del Tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
2: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà a Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema "Volem més", els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
3: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
2: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
4: Rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
2: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Givert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
5: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
2: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
6: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el lliure li va acceptar

0: de l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
1: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
0: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
2: Esports. En Francesc Ripoll.
3: La penya ha perdut a la pista al València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic verd i negre.
4: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
3: Aquest dissabte el Barça pot cesellar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar la final, sentim Kevin Panther, jugador blaugrana.
5: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
6: Trescat
7: Info.
3: El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Aalborg danès a les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
8: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
3: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuxa de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar gana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la mínima mal està preparat per jugar.
9: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
3: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
10: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
3: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de l'Adan al mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia.

0: i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les polseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
1: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de la Dan al mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
2: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
1: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'estan molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
3: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. I això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
1: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tota la la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
4: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
1: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
5: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
6: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
1: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritari al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu. Són declaracions també a aquesta emissora.
7: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
1: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
8: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, el mateix casc històric és on vivia la víctima, un home d'una 60ena d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
1: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa el l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir «No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta.

0: dissabte. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató, mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
1: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noèlia Caselles.
4: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són el MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
5: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
4: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici ONA fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
6: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
7: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
6: Collboni ha aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
7: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà, doncs, és la Generalitat perquè és l'administració competent.
6: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La Regió Sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i puguin ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
8: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en dues setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
9: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
8: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigues.
10: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
11: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible i, a més, va ser amagat per la historiografia franquista.
10: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
12: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
10: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco d'Elies La Cabrera.
13: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
10: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
0: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
14: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
14: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròticomaníac que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
15: Invierno.
16: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
15: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
0: Filmin tanca l'acord de compra d'una de les productores

0: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
2: La penya ha perdut a la pista del València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge a l'Olímpic de Badalona el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
3: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
2: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pascual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
4: The main goal is to win the next game.
5: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
2: El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Aalborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
6: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
2: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada dissabte a diumenge. Dissabte a les 9, Qatar, Suïssa. Diumenge a la mitjanit, Brasil, Marroc. A les 3 del matí, Haití, Escòcia. I a les 6 del matí, Austràlia, Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
7: Valoraremos si tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
0: 3CAT Info.
2: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
8: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
2: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final la guanyada l'Olympiacos davant el Ferencvaros a la tanda de penals.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Aquest divendres als entrenaments, Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
0: 3CAT Info. Trescat Info.

0: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia deportat de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasc.
1: Esports.
2: La penya ha caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Lluís de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina

0: perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
1: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'agència tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe de l'Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
2: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
3: Qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies en les seves declaracions fiscals.
2: La hipòtesi de l'herència familiar.
3: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
2: La hipòtesi dels regals o les donacions.
3: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït, s'ha de justificar l'origen. Si l'ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
2: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
3: pot prescriure
2: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
3: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho. De patrimoni global.
2: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
3: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
4: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
5: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. I això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
1: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països.

0: Celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
1: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
2: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
1: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
0: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
3: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
4: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes però britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
5: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
4: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
6: Do not throw, you know, stones or grenades.
7: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
4: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
0: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir.
8: Buenas tardes de nuevo, les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
0: Lleó XIV ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó XIV ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó XIV ha assegurat que la les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
9: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins.

0: fins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
1: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
3: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
2: 3CAT Info.
1: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
4: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
1: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
5: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
6: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
5: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
7: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
5: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
1: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà a Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo

0: a la Moncloa. Amb el lema Volem més, els populars catalans també volen que la Convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
1: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
0: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
2: Ràpidament pongo un sedante, pongo un element distractor, que és un mòbil, que és una red social, que és un scroll infinito, i jo no me construyo.
0: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Gibert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
3: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
0: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
4: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
5: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
4: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
0: Esports. Amb Francesc Ripoll.

0: La penya ha perdut a la pista el València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic verd i negre.
1: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
0: Aquest dissabte el Barça pot cesellar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar a la final sentim Kevin Panthers, jugador blaugrana.
2: The main goal is to win the next game.
3: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
0: Trescat Info. El Barça d'en Bol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
4: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
0: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuxa de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar gana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
5: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
0: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a la final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
6: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
0: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishul, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia, buscaran empatar la final.
7: Són 2 quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de la Dana al mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi hauran algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraban i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de la Dana al mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que a l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat el doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tot a la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi han incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
6: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
7: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritària al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certes impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
9: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, el mateix casc històric és on vivia la víctima, un home d'una 60 d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató, mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1900.

0: 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
1: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noèlia Caselles.
4: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són el MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
5: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sixena.
4: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre de Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici ONA fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
6: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
7: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
6: Collboni ha aprofitat aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
7: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà la

0: obres serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà doncs és la Generalitat, perquè és l'administració competent.
1: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
2: La regió sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i puguin ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
3: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en 2 setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
4: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
3: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
2: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigues.
5: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
6: Els refugiats mai no van poder dir gràcies, perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible. I, a més, va ser amagat per la historiografia franquista.
5: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
7: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
5: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco de l'IES La Cabrera.
8: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
5: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
2: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
9: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
2: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
9: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
2: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròticomania que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
10: Invierno.
11: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
10: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
2: Filming tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que, a partir d'ara, pel·lícules com Backrooms o Yo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filming.
12: ¿Seguro?
13: ¿Pero qué haces?
14: ¡Fuera tú!

0: Ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
1: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pascual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
2: The main goal is to win the next game.
3: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
1: El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Aalborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
4: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
1: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada dissabte a diumenge. Dissabte a les 9, Qatar, Suïssa. Diumenge a la mitjanit, Brasil, Marroc, a les 3 del matí, Haití, Escòcia, i a les 6 del matí, Austràlia, Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
5: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
6: 3CAT Info.
1: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
7: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
1: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final l'ha guanyat l'Olympiacos davant el Ferencvaros a la tanda de penals.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pisur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Aquest divendres, als entrenaments, Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
6: 3CAT Info. Trescat Info.

El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu

0: despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia de portar de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasch.
1: Esports.
2: La penya caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. L'Oest de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la mínima mal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaca destaquen les polseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc

0: amb maragdes, diamants i safirs, i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
1: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'Agència Tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe d'Àlex Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
2: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
3: Qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies en les seves declaracions fiscals.
2: La hipòtesi de l'herència familiar.
3: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
2: La hipòtesi dels regals o les donacions.
3: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït, s'ha de justificar l'origen. Si les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
2: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
3: pot prescriure
2: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però, a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
3: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho. De patrimoni global.
2: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
3: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
4: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
5: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
1: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
6: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internarà

0: en les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
1: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
0: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
2: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
3: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
2: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
4: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes pro-britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
5: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
4: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
6: Do not throw, you know, stones or grenades.
7: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
4: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
2: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir.
8: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
2: Lleó XIV ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó XIV ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
9: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
2: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
10: El temps.
2: Néstor Gómez.
10: aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà sol.

0: Aïllat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i atenció perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
1: 3CAT Info.
2: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
3: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
2: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
4: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
5: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
4: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
6: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
4: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del Tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
2: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà a Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema Volem més, els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
7: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa.
1: i no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
2: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
7: Rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
2: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Givert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
8: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
2: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
9: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
10: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i feia aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
9: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
2: Esports. En Francesc Ripoll.
11: La penya ha perdut a la pista al València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret tècnic verd i negre.
12: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
11: Aquest dissabte el Barça pot cesellar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar a la final, sentim Kevin Panther, jugador blaugrana.
13: The main goal is to win the next game.
14: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
15: Trescat
16: Info.
11: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
17: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
11: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuxa de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar a Ghana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la mínima mal està preparat per jugar.
18: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
11: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a la final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
19: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
11: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia, buscaran empatar la final.
16: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa, base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de la Dana al mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista del Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi hauran algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de la Dana al mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'estan molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tota la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però,

0: No s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
1: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
2: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor doncs, tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritari al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu. Són declaracions també a aquesta emissora.
3: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
4: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, el mateix casc històric és on vivia la víctima, un home d'una 60ena d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir «No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató, mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
5: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
7: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noèlia Caselles.
8: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són el MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
9: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
8: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre de Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici Ona fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
10: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
11: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
10: Collboni ha aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
11: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà, doncs, és la Generalitat perquè és l'administració competent.
10: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La regió sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i pugui ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
12: Un metge de Palamós parla

0: amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en dues setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
1: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
0: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
2: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigues.
3: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
4: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible i, a més, va ser amagat per la historiografia franquista.
3: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
5: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
3: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco de l'IES La Cabrera.
6: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
3: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
2: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit el programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
7: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
2: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
7: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
2: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròtic-manià que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
8: Invierno.
9: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
8: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
2: Filming tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que, a partir d'ara, pel·lícules com Backrooms o Yo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filming.
10: ¿Seguro?
11: ¿Pero qué hace?
12: ¡Cuídate un poco! Esports.
2: Amb Francesc Ripoll.
13: La penya ha perdut a la pista del València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
14: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.

0: mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
1: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
2: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
1: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada, dissabte a diumenge, dissabte a les 9, Qatar, Suïssa, diumenge a la mitjanit, Brasil, Marroc, a les 3 del matí, Haití, Escòcia, i a les 6 del matí, Austràlia, Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la Mini Amal està preparat per jugar.
3: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
4: 3CAT Info.
1: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
5: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
1: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final l'ha guanyat l'Olympiacos davant el Ferencvaros a la tanda de penals.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Aquest divendres, als entrenaments, Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
4: 3CAT Info. Fresca Info.

El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de